0: les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
1: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
2: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
1: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
3: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
8: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla i els centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
9: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
7: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
10: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
11: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits, en diferents temes. És un tema de sentit comú. Continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
12: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
13: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
14: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
15: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
14: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
15: Many member states,
16: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
15: This is where we are.
14: Cal ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
17: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
14: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
5: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya Central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
19: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
20: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat perquè si en un futur, a dos anys, va acabar això el juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat a que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa.

0: Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
1: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
2: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
3: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rogneau de la Motto.
5: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
4: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
6: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar.

0: El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
1: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.

0: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
1: Més és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
0: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzner, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
2: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
0: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36ena, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuje al equipo.
0: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9. Amb aquests partits per als catalans, València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
3: 3CAT Info.
0: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera, un empat que deixa els gironins amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
1: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en València, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
6: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
7: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
1: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
8: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
1: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
9: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
10: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
9: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
11: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
12: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
11: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
13: 3CAT Info.
0: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
13: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
14: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
15: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
13: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
16: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
13: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
0: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
17: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
18: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
17: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
19: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
17: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministre socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
21: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
22: Usted en esto... Es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
21: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto. Pero usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
22: No, es verdad.
21: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
22: Señor Moreno.
0: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella.

0: I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic, malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista, després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
1: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
2: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
1: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
2: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
1: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
0: El temps. Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya Central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
5: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
6: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que

0: poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
1: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
0: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat, on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
2: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
3: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
4: No hi ha ossi que pet protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veriusi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
3: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
5: 3CAT Info.
2: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
6: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
7: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
8: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
6: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
2: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxiela Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxiela Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
9: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida i crec que la història ve d'aquí.
2: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
9: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
2: La tristesa de què parla Uxia La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubac. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. El dia és important, el dia que no són tan importants i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixet una estelada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de dues temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als vuitens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com ara Goff, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
0: Trescat Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera Parlon defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer on dius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut, Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
9: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar

0: si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
1: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
2: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
3: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
4: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
5: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
6: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
7: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
8: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
7: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
8: Many member states,
9: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
8: This is where we are.
7: Calas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
10: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
7: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament. Unes màximes que es mouran entre els 21 i 23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
13: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
14: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a dos anys, va acabar això el juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
15: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
16: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
12: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
17: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar a les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rogneau de la Motto.
18: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
17: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
19: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
20: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
12: Esports.
0: Amb David Ubach.

El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert

0: suport als mitjans del club.
1: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
0: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzner, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
2: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que tanca la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
0: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
0: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
3: 3CAT Info.
0: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
3: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera, un empat que deixa els gironins amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
6: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
7: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
1: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
6: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
8: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
6: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
9: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
10: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
9: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
11: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
12: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
11: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
13: 3CAT Info.
0: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
14: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal.

0: en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els 4 empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
1: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
2: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, estaba en todas partes.
0: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
3: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
0: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
4: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
5: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
6: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
5: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
7: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté, esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
5: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministra socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
9: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
10: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
4: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat, afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
9: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto. Pero usted no. Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
10: No, es verdad.
9: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
10: Señor Moreno.
4: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una 70 de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i 4 han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
11: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
12: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
11: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
12: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
11: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
8: El temps.
4: Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
14: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra guía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
4: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
15: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
16: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
15: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
4: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
17: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
18: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
17: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
8: 3CAT Info.
4: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
19: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
20: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
21: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
19: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
4: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxia La Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxia La Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
22: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida i crec que la història ve d'aquí.
4: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
22: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
4: La tristesa de què parla Uxia La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixa Tunastalada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí-Laseu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de 2 temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als 8ens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
0: Trescat Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parlà en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. Esports.
1: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
9: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
10: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
11: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
12: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits, en diferents temes. És un tema de sentit comú. Continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
13: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
14: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
15: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
16: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
15: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
16: Many member states,
17: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
16: This is where we are.
15: Calas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
18: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
15: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament. Unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
20: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
21: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a 2 anys, va acabar això, el juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat a que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
1: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
4: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
2: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
22: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar a les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rogneau de la Moto.
23: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
22: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
24: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
3: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
2: Esports.
0: Amb David Ubac.
5: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport

0: suport als mitjans del club.
1: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. El dia és important, és el dia que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.

0: de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. I us té explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
1: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
3: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
0: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana aquest dimarts amb els següents partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
4: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
0: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
2: 3CAT Info.
0: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
2: Són 4:45.

Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans...

0: Mitjans 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera, un empat que deixa els gironins, amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
6: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
7: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
8: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars
1: que no podem deixar que vagin enrere.
6: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
8: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tot

0: diversos temes que reclamem, que no ha fet això encara.
1: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
2: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
2: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
7: 3CAT Info.
2: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
8: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i a qui ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els 4 empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
9: Jordi Pujol hacía de conseguidor.

0: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
1: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
2: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
1: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
3: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
4: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
5: Que s'ha alcançat un principi d'acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha.
4: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
6: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
4: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, María Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministra socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
8: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
9: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
3: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat, afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
8: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
9: Diga
8: como
9: uno.
8: El catalán, al que yo amo,
9: Miente.
8: Por cierto. Pero no, pero usted
10: naciste
8: no.
10: Allí, ¿no?
8: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
9: No, es verdad.
8: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
9: Señor Moreno.
3: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i 4 han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
11: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
12: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
11: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.

0: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
1: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
2: El temps. Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
2: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
5: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
2: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
6: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
7: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
6: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals

0: a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
1: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
2: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
3: No hi ha ossi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
2: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
4: 3CAT Info.
1: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
5: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
6: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
7: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
5: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
1: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxía La Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxía La Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
8: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida i crec que la història ve d'aquí.
1: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
8: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
1: La tristesa de què parla Uxía La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixa Estelada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans, al 86, al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona ha continuat 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mou Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadillac ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de dues temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als vuitens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com ara Goff, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
0: Tresca Info.

Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior

0: revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parla en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer on dius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el Fort Vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, sis d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà al síndic.
7: Promís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Montbrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: Que ens trasllada a la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
9: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada tres aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
10: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és, doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí, doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Montbrú a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir

0: ni els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
1: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
2: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
3: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
5: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
6: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
5: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
6: Many member states,
7: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
6: This is where we are.
5: Cala ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
8: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
5: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
9: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols

0: núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya Central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
1: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
3: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
1: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
4: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a 2 anys, va acabar això el juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
1: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Ángel Simón, president d'Indra.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
6: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
1: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.

0: 3CAT Info.
1: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
2: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar a les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rogneau de la Motto.
3: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
4: El
2: prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
1: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
5: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
1: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
6: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
1: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
7: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
8: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
7: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzner, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del matí.

0: i de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. I us té explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
1: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui

0: in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
1: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
0: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
2: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
0: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat, el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
3: 3CAT Info.
0: I acabem explicant que encara en futbol, el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions, enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5.

0: hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a un del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera. Un empat que deixa els gironins amb gol d'Estuani al minut 90, dos punts per sobre del descens.
1: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que serà allargat fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
2: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
1: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
3: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
1: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
4: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
5: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
6: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria mos escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
7: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
5: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
8: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
5: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de

0: Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
1: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
2: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
1: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
3: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
5: 3CAT Info.
0: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
6: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els 4 empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
7: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
8: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
6: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
9: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
6: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
0: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al hòlding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
5: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
10: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha.
5: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
11: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
5: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministra socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
13: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
14: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat, afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
13: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
14: Diga
13: como
14: uno.
13: El catalán, al que yo amo,
14: Miente.
13: Por cierto. Pero no, pero usted
15: naciste
13: no.
15: Allí, ¿no?
13: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
14: No, es verdad.
13: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
14: Señor Moreno.
0: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i 4 han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
16: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
17: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
16: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
17: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
16: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
12: El temps.
0: Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
15: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21 i 23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
12: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
18: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
19: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
20: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
19: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat on aquest dilluns ja s'ha han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
0: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència.

0: l'assistència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
1: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
2: No hi ha ossi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
3: 3CAT Info.
0: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
4: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
5: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
6: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
4: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
0: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxía La Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxía La Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
7: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida i crec que la història ve d'aquí.
0: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
7: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
0: La tristesa de què parla Uxía La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixet una estelada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans, al 86, al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona ha continuat 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mou Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de dues temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als vuitens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com ara Goff, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Què tal? Molt bon dia. Avui ens llevem amb 9 graus a Palafrugell, 11 a Tàrrega i 13 a Castellbisbal. I sobretot, compta amb les tempestes que tindrem a partir del migdia. Protecció Civil ha activat el pla per inundacions a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral barceloní i també la Catalunya central. El dia començarà amb molt de sol, un dia radiant, ens diuen, però al migdia la cosa s'anirà complicant i tindrem aquestes tempestes que poden ser intenses en alguns punts del país. Per tant, com sempre, molta, molta prudència. Aquest serà un dels temes avui que centrarà la nostra atenció a les primeres hores del matí de Catalunya Ràdio. L'altra seran les vagues a escoles i instituts.
1: Illa, illa, illa, ens dones calderilla! Illa, illa, illa, ens dones calderilla!
0: Avui és la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions. La d'avui és vaga a tot Catalunya. Ja sabeu que es van convocar 17 jornades de vaga, la immensa majoria territorialitzades, és a dir, n'hi haurà en diversos punts del territori, però la d'avui és a tot Catalunya. N'estarem pendents al programa, també estarem pendents de les afectacions que això pugui tenir a la mobilitat pels talls de carreteres i les protestes que puguin organitzar en aquest sentit els principals sindicats de l'ensenyament.
2: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les dues bandes d'aquest conflicte. D'una banda, la que escoltàvem ara mateix, la consellera Esther Niubó, que ens acompanyarà aquest mateix matí al matí de Catalunya Ràdio, durant l'Àgora.

0: Però també parlarem amb la portaveu de l'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, que avui, en una entrevista al diari Ara, apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, aquestes mobilitzacions s'acabarien. Un augment de sou, diu, de 400 euros al mes. Tot això, avui, que centra aquestes primeres hores del dia, l'altra qüestió és l'antivirus. Aquest matí, a la Moncloa, Pedro Sánchez rep el director general de l'Organització Mundial de la Salut, ara que s'ha donat per acabat el desembarcament del creuer a Tenerife.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo, hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países.
0: Això ho explicava la ministra de Sanitat després que el creuer hagi abandonat les Canàries i hagi anat, estigui anant, vaja, camí dels Països Baixos. Ara l'atenció se centra en els pacients que havien estat en aquest creuer i sobretot els que hagin donat positiu, perquè n'hi ha un dels que estan a Madrid que ho ha donat. Dels 14 espanyols que estan ingressats en un hospital de la capital espanyola, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus, no té símptomes, està en una unitat d'aïllament especial i està pendent d'una segona prova per confirmar el resultat com marca el protocol. Aquests són els principals temes del dia, sense oblidar, evidentment, que avui encara hi ha una miqueta de ressaca. ...750.000 persones van sortir ahir al carrer per veure la rua del Barça, dels jugadors de Hansi Flick, per celebrar la Lliga que es va guanyar diumenge en el partit al Camp Nou contra el Madrid. Una de les imatges que s'han fet més virals la va protagonitzar Lamine Yamal.
2: Serà segurament polèmica, segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina.
3: Sí, sí. La ves bé.
2: La bandera de Palestina ara mateix a l'autocar del Barça.
0: Lamine Yamal portava una bandera palestina, un gest molt aplaudit a les xarxes socials per diversos polítics d'esquerres. També van ser protagonistes una estelada, que va portar en algun moment Robert Lewandowski, un fuet, que els jugadors es menjaven a queixalades, o el vàper de Chesney, que també anava davant de tot de l'autocar i que se li veia doncs ben bé. A partir de les 10, avui, quan també parlarem d'una altra qüestió aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el periodista i col·laborador de la casa, Xavier Pérez Esquerdo, que s'encarrega del guió de l'acte amb el Papa Lleó XIV, que tindrà lloc a l'Estadi Olímpic el pròxim 9 de juny, durant la visita del Pontífex a Barcelona. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, també entrevistarem dues personalitats molt destacades. D'entrada, l'exministre Manuel Castells. Parlem amb ell de les derivades que ha obert la guerra a l'Iran i també de la situació econòmica i de la desigualtat social a casa nostra. Sempre és molt interessant explicar què diu l'exministre Castells i avui serà el matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és una de les personalitats que ens acompanyen. L'altra...
4: Yo quisiera cantar.
0: Sílvia Pérez Cruz, que acaba de publicar el seu nou àlbum, Oral Abissal.

0: A partir de les 11, Sílvia Pérez Cruz, del matí de Catalunya Ràdio. Així comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Bon dia, Pol.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de tocaments a dues alumnes. Segons avança el periòdico, hi ha estudiants que també l'acusen d'enviar-los fotos seves despullat. Una de les noies diu que va explicar la situació a un cap del departament, però que no va rebre resposta. El Conservatori del Liceu diu que no li consta cap denúncia per escrit i l'exprofessor de violoncel, que ja no fa classes al Conservatori, nega els fets. Ara fa un any el periòdico ja va destapar suposats abusos d'un professor de guitarra.
0: A Brussel·les.
2: Permetrà als avions carregar més querosè del necessari pel vol. Fins ara això no es podia fer per evitar que les aerolínies compressin combustible als països on és més barat, però ara permetrà fer-ho davant la possibilitat que la destinació del vol hi falti querosè arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: El New York Times avança que el secretari de Salut, Robert Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy, que recordem ha negat l'efecte positiu de les vacunes sense cap base científica, ara fa dies que no diu res en públic, però sí que ha ordenat fer estudis per comprovar la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb una denúncia d'espionatge. L'alcaldessa d'Arcàdia, és un suburbi de Los Angeles, s'ha declarat culpable d'actuar com a agent d'estrangeria de la Xina i de difondre propaganda en nom de Pequín. Això pot suposar una pena màxima.

0: Mata 10 anys de presó.
1: Avui és dimarts 12 de maig, ens despertem amb 5 graus a Sant Pau de Segúries, 4 graus al Pont de Suert, 15 a Tortosa i 18 a la ciutat de Barcelona, i amb un cel serè que es mantindrà així durant bona part del matí. Però això sí, amb inestabilitat. Això vol dir que al voltant del migdia creixeran grans nuvolades que creixeran tempestes aquesta tarda. Les més fortes creiem que cauran al prelitoral de Barcelona, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Aquí tenim avisos de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, però també n'hi ha de nivell groc en altres punts, per exemple, de pròxims al Pirineu, Prepirineu o les comarques del sud. Així que gairebé qualsevol lloc de Catalunya avui aquesta tarda podríem tenir alguna tempesta forta o fins i tot amb calamar-se.
2: Doncs aquest és el panorama avui en el temps. Per tant, molta prudència, perquè el dia començarà amb aquest sol que ara ens deia l'Eloi, però la cosa es anirà complicant. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'altre titular del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
4: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
2: Més detalls, Maria Costa.
5: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú.
6: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
7: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
5: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquesta vaga arriba mentre la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors continua escalant també en l'àmbit polític.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
2: Cèlia Forment.
9: Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en...
10: l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
9: Andreu Mombrú, portaveu del sindicat majoritari USTEC, anuncia que ho portarà als tribunals i demanen la dimissió de la consellera.
7: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després d'aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
5: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A banda d'això, a les 6 i 10 minuts, al matí de Catalunya Ràdio també expliquem, com dèiem en portada, que un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu, provisional, però positiu per virus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és dels passatgers que viuen a Catalunya. Aquest home, però, pel que ens han explicat, es troba bé i, de fet, no té símptomes.
4: El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol.
2: Aquest cas s'afegeix als 7 contagis que hi ha confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut i els dos possibles casos més que encara estan pendents de confirmació.
8: L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
11: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
8: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar un positiu feble, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus.
2: Tot això mentre el vaixell, el famós creuer on es va originar el brot d'antivirus, ja està navegant en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
12: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven. per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
0: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y

0: Sí, lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
1: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims dos dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Un parell de minuts i arribarem a un quart de set, i relacionat una mica amb la qüestió que comentàvem abans, la idea o que la notícia que vam saber de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats de l'ensenyament, relacionat amb això, socialistes i republicans afirmen que, malgrat això, ara sí que les converses per als pressupostos de la Generalitat estan encarrilades.
3: Esquerra ha descartat supeditar les negociacions, com deies, a la petició perquè Josep Lluís Trapero plegui.
2: Àlex Giral Robert.
4: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà Jack Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
5: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
4: Des del PSC ho veuen coherent, i més ara que les converses
6: estan avançant plenament,
4: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs el president Illa, de moment, el que encapçalarà aquest matí és la reunió del Consell Executiu, i tan bon punt acabi, volarà a Califòrnia, als Estats Units. Allà començarà un viatge oficial de 5 dies, fins diumenge.
7: Amb aquesta gira, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va tenir.
2: Albert Prat.
8: Salvador Illa marxarà amb un ull posat a les vagues de mestres i amb la intenció de controlar la situació mentre sigui fora. De fet, l'últim viatge llarg va ser a finals de l'any passat a Mèxic, i aleshores li va esclatar el brot de pesta porcina. Quan arribi a Califòrnia, el president farà la primera parada a Silicon Valley per reunir-se amb alguns gegants tecnològics. I també passarà per Hollywood per vendre el potencial de Catalunya a productores com Disney i que l'adaptació de Rapunzel no quedi com una anècdota amb estampa gironina. Tampoc és gratuït que ell hagi triat un estat demòcrata per fer el primer gran viatge de l'any. El president es reunirà amb el govern de Califòrnia, que s'ha convertit en el principal bastió progressista contra les polítiques de Donald Trump. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Precisament el conseller d'Exterior, que acompanyarà el president a Califòrnia, destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
9: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
7: Són declaracions de Jaume Duc al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podeu sentir l'entrevista sencera diumenge a partir de les 10 del vespre.
2: Diumenge serà el dia que torni el president Illa d'aquest viatge, i diumenge serà el dia també de les eleccions andaluses. Els candidats en aquests comicis han tornat a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en l'últim debat televisiu abans de les eleccions.
3: El candidat popular a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra María Jesús Montero de cedir davant les pretensions de Junts en matèria de finançament per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Montero reitera que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia.
10: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
11: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
3: Les enquestes auguren una desfeta històrica dels socialistes i situen el PP a tocar de la majoria absoluta. La incògnita, per tant, és saber si els populars necessitaran el suport de Vox per formar govern.
2: Un quart i un minut de set. Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran està en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units.
7: El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana, i comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
12: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
7: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i també la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
13: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
7: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja es paga per sobre els 105 dòlars, 5 dòlars més que ahir en l'obertura.
2: I la Unió Europea acorda noves sancions contra colons jueus a la Cisjordània ocupada.
3: Segons fonts diplomàtiques, els càstigs seran per a 4 entitats i 3 persones a qui acusen d'atacar palestins. Els 27 també pacten sancions contra membres de Hamas.
2: Brussel·les, Bruno Forter, Amires.
6: L'acord tira endavant gràcies al canvi de govern a Hongria, perquè fins ara l'anterior executiu de Viktor Orbán era l'únic que bloquejava la mesura. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
14: Estic contenta que hàgim acordat sancions contra els colons violents, perquè feia temps que estava sobre la taula.
6: El govern israelià, però, assegura que continuarà defensant el dret dels jueus, diu, d'expandir-se a la Cisjordània ocupada, que ells anomenen el cor de la pàtria. En paral·lel, els socis europeus mantenen les discrepàncies sobre si cal aplicar represàlies comercials contra Israel. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb el Marc Jurado i l'Anna Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
15: Bon dia.
2: Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
16: La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
2: Rafael de Ribot.
17: Indra ha formalitzat una vintena de nous contractes amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes duals que tant poden tenir usos civils com militars. Àngel Simón, president d'Indra.
18: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
19: I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques.
17: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I una altra empresa, Nissan, preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat. És pràcticament el 40% de la plantilla que actualment té a Catalunya.
20: El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
2: Roger Santaló.
21: Aquí la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
22: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
21: A la resta de seus d'enginyeria i compres de la Zona Franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Avui els empleats de Nissan es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'ERO. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Roger. És un quart i 5 minuts de 7. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. I la Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident, i també manté la petició d'entre 8 i 14 anys per la resta de germans.
16: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars d'Andorra.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
23: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en la adjudicación de obra pública.
24: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
23: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I un altre judici, el de la macrocausa del cas Innova, de fa més de 15 anys, arrenca amb un acord entre la Fiscalia i 2 dels acusats.
20: Recordem que el cas investiga la suposada trama de corrupció darrere la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'exdirector d'Innova i expresident de CatSalut, Josep Prat, i l'arquitecte Jorge Batesteza acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també l'abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien una vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté.
25: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada.
20: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
2: I el regulador de les borses ha multat Gerard Piqué i també a l'empresari José Elías per infraccions molt greus per, bàsicament, fer operacions a la borsa amb informació privilegiada.
16: La sanció a Piqué és de 200.000 euros i de 100.000 euros al fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena. Segons la Comissió del Mercat de Valors, Elías va explicar a Piqué que una de les seves empreses estava negociant una fusió a través d'una OPA. Això va permetre que l'exfutbolista comprés accions abans que es materialitzés l'operació i així obtenir beneficis. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional.
2: I encara alguna cosa més. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya Nord i Portbou, en teoria per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues.
20: El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol.
2: Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
0: Per primera vegada, les oficines policials franceses de l'estació de Cervera de la Marenda funcionen les 24 hores. Fins ara tancaven durant la nit. Aquest reforç de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius que passaran de 30 a 45. Pierre Rogneau de la Mota és el prefecte dels Pirineus Orientals.
1: Nous avons voulu muscler la réponse.
17: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
1: Totalment étanche au Boulou et au Pertús.
0: El prefecte ha desvinculat aquest anunci de la llei de regularització del govern espanyol. Des de Cervera de la Marenda, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I Donald Trump passarà avui la revisió mèdica anual a què se sotmet... No, passarà la revisió mèdica anual a què se sotmet el president dels Estats Units, no avui, el 26 de maig, Marc.
16: Exacte, la Casa Blanca ha anunciat que aquell dia anirà al Centre Mèdic Militar National Walter Reed. L'estat de salut de Trump, de 79 anys, està constantment sota la lupa dels mitjans de comunicació, sobretot després que diverses fotografies en actes públics han mostrat hematomes o decoloració a les mans o al coll. Trump va declarar haver-se sotmès a una tomografia computada l'octubre per descartar problemes cardiovasculars. Malgrat que els resultats van ser bons, la notícia també va alimentar els dubtes sobre la seva salut.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
2: La primera. Sur la croisée.

0: Avui arrenca el Festival de Cannes i ho farà amb una quinzena de pel·lícules amb participació catalana. Algunes d'elles, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar, amb Amarga Navidad, i La bola negra, dirigida pels Cavis i amb música de Raúl Refri. Fora de la secció oficial a concurs, també hi podrem veure Viva, que és l'òpera prima d'Aina Clotet.
1: Aquesta és la primera, anem a la segona.

0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Per primera vegada es va entregar el Premi Solidari al director i actor Eduardo Casanova per la seva mirada en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova, recordem, que va fer públic que conviu amb el VIH.
1: I la tercera.

0: I els Beatles tindran per primera vegada un museu a Londres. Estarà situat a l'edifici del carrer Savile Row, en ple centre de la ciutat, on la banda de Liverpool va gravar el seu últim àlbum i van cantar en un terrat en el que va ser també el seu últim concert. El museu s'inaugurarà el 2027.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: 750.000 aficionats del Barça festegen el títol de Lliga en una rua pels carrers de Barcelona.
2: Afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que va començar al Camp Nou i que va passar per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem del nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: Lamine Yamal, entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que baixa una estelada, i Stesna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine.
1: I Hansi Flick, que ja té enllestida la seva renovació al Barça.
2: Rafa Llusten, declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: I Estuani salva un punt pel Girona en l'últim minut del partit.
2: Empata un del Girona al Camp del Rayo després que l'equip de Vallecas marqués al minut 86. Mitchell, tècnic gironí.
5: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ja

0: matí de Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

I ara que parlàvem de notícies de tribunals, encara en tenim una més d'aquestes últimes hores, que és que Dua Lipa s'ha querellat contra Samsung per fer servir, de manera i sense autorització, una imatge seva. La cantant s'ha querellat contra la companyia per 15 milions d'euros per fer servir, insistim, sense permís, una imatge seva per promocionar els productes de la companyia.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Mestres i professors tornen avui a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot el país.
1: La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous i els sindicats garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Mombrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
2: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
3: En aquesta mesa s'hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
4: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Núria Parlon defensa el cap de Mossos.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: I dedicarem bona part del programa amb connexions també a centres educatius i entrevistes a protagonistes de la jornada. Avui parlarem a l'estudi de Catalunya Ràdio amb sindicats, amb el sindicat USTEC, també amb pedagogs i amb la consellera Esther Niubó. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
1: I el creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: I mentre tenim tot aquest panorama, Catalunya, Salvador Illa comença a Califòrnia un viatge oficial de 5 dies.
4: El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, en destaca la importància.
6: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Els candidats a les andaluses tornen a polemitzar sobre Catalunya en l'últim debat televisat.
1: Sentim el candidat popular Juanma Moreno i la socialista Maria Jesús Montero.
7: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
8: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Donald Trump alerta que l'alto al foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat.
4: El president nord-americà qualifica d'estúpida la resposta iraniana al seu pla de pau.
9: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu, senyor, el seu

0: familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: I aquí Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
2: La companyia espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
1: Avui també estem pendents de que es desnoni una família de 10 membres que viu en un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc de Badalona.
3: És d'un gran tenidor que els va denunciar per no pagar el lloguer. Carles Segués, de la plataforma Som Sant Roc, fa aquesta denúncia.
4: No hi ha cap alternativa habitacional prevista. Estan en una situació totalment desemparats.
1: I avui també arrenca el Festival de Cannes.
2: I el cinema català hi té un protagonisme important amb una quinzena de títols en participació catalana. Peter Jackson, director, entre d'altres, del Senyor dels Anells, i rebrà la Palma d'Or honorífica.
1: Repassem també les portades de la premsa avui. Marc Jurado amb foto monotemàtica a la majoria de les portades.
5: Sí, fotografia Ricard als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça, i ens quedem amb el titular de La Vanguardia: els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, ara ho dèiem, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura de l'USTEC: amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes d'Andalusia centren els temes als diaris, imatge de fet de portada del País per un dels passatgers de l'Ondi amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de vots fantasma, els que el van votar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
1: Avui a la Seu d'Urgell es desperten amb 6 graus. Al migdia arribaran els 21. A Sant Andreu de la Barca en tenen 11, amb una màxima prevista de 22. Aquest matí farà sol a tot arreu, però compte perquè a la tarda hi haurà també tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, no ens en refiem d'aquest matí esplèndid que tindrem, perquè a partir del migdia creixeran grans nuvolades que es convertiran en tempestes. Les més fortes es produiran al prelitoral i a les comarques de Girona, però en realitat poden aparèixer en qualsevol punt del país. Avui tenim avisos grocs i taronges del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la pluja forta i també amb possibilitat de calamar-se.
1: I avui, que hi ha vaga d'educació, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
7: Bon dia, Catalunya. La mala praxi del govern i del Departament d'Interior han incendiat encara més la vaga que avui faran els mestres catalans. Cal no perdre de vista els motius inicials de la protesta i les raons d'uns docents fatigats d'haver d'enfrontar-se a aules massificades amb un 40% d'alumnes amb necessitats d'atenció educativa especial, i tot plegat percebent uns sous molt menors als dels seus col·legues europeus. Abans de queixar-se per les incomoditats d'aquestes protestes, perquè les vagues han de tocar una mica la moral, els pares farien també d'escoltar els professors i d'ajudar-los a la seva lluita. I els que no són pares també, perquè descuidar l'educació va molt més enllà de suspendre els informes PISA. Va detenir un país amb un futur estroncat. I per cert, els cranis privilegiats de la classe política que han posat foc a la vaga, encastant la bòfia a les classes i infiltrant Mossos a reunions de professors, si us plau, que els facin tornar al parvulari.
1: Ara són les 6:35, avui estarem molt pendents del que passi al País. Avui serem a tots els punts possibles per explicar les mobilitzacions arreu del país pel que fa a la vaga de professors. Lara García, bon dia. Hola, Lara.
8: Hola, bon dia, Ricard. Perdona que no us escoltava. Sí.
1: Et trobes a l'estació del metro de Fontana.
8: Exacte, sóc a l'andana del metro de Fontana, que ara mateix hi ha un centenar de professors congregats que han arribat fa pocs minuts amb pancartes, amb samarretes, i ara des d'aquí decidiran doncs quin serà el primer punt de les mobilitzacions del dia aquí a Barcelona. Des d'aquí el metro Fontana ens dirigirem cap a un d'aquests indrets de la ciutat que encara doncs els professors no volen revelar per seguretat, i doncs perquè encara tampoc tenen molt clar cap a on anirem. Sóc ara mateix amb l'Isaac Salines d'USTEC, que ens pot explicar una mica com encaren la jornada d'avui. Isaac, bon dia.
9: Hola, bon dia, com esteu?
8: Com encareu les mobilitzacions?
9: Bueno, amb molta força. El col·lectiu segueix igual d'unit i determinat a pressionar l'administració perquè es reobri la negociació per la millora de les nostres condicions de feina.
8: I què ha de passar avui perquè s'aturin les mobilitzacions?
9: Perquè s'aturin les mobilitzacions? Bé, doncs el que ha de fer el govern és citar-nos a mesa sectorial, però amb una oferta millorada en matèria de salaris, d'inclusiva, de burocràcia, perquè ens assabentem per premsa. Cap de setmana la consellera Niubó va anunciar que ens citaria a mesa sectorial als sindicats el dijous, però sense un ordre del dia clar i sense saber quin és l'objectiu. No sabem si és una maniobra de distracció o què. El que volem és que presentin una oferta que representi una recuperació real del poder adquisitiu perdut, que és del 25%, com tothom sap ja, dels darrers 15 anys, i que sigui el gruix de la recuperació el més aviat possible. I això no és només una qüestió de salaris. En matèria d'inclusiva necessitem que es noti a les aules el curs vinent, la reducció de ràtios, tenir més personal per atendre l'alumnat i, per últim, el tercer eix de la burocràcia que ens ofega. Vostès van presentar un pla de desburocratització de 30 mesures, de les quals l'administració només ha agafat 12 i de forma parcial.
8: Gràcies, Isaac. Doncs ja ho sentiu, Ricard. Aquestes són les primeres reivindicacions de les mobilitzacions d'avui. Ara, en breus segons, agafarem aquest primer metro que ens portarà doncs, als primers punts de les manifestacions.
1: Deies que hi ha una cinquantena de persones ara mateix, eh?
8: No, un centenar de persones.
1: Un centenar.
8: Sí.
1: Molt bé. Gràcies, Lara. Fins ara.
8: Fins ara.

0: I amb què et despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de Lenny Kravitz i Fly Away. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però del 1998, l'artista va publicar el seu disc Five, on s'incluïa aquesta cançó. A més, també un 12 de maig, però en aquest cas de l'any 1930, l'aviador espanyol Juan Muñoz va aconseguir una gesta extraordinària travessant l'oceà Atlàntic Sud en un hidroavió. Aquest vol històric va consolidar els avenços de l'aviació espanyola de l'època.
0: I amb qui ho parat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb en Martí, que ens ha trucat per respondre a la pregunta que han fet els oients, si encara dormen amb el nòrdic o ja l'han desat. I una cosa ens ha quedat clara. En Martí és una persona que es desperta de bon humor.
2: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Ostres, tu!
2: Mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
2: No, no, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, eh? Sí. Escolta'm, el dematí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu!
0: Bueno, i on són festes avui?
1: Avui festa major a Tàrrega, 17:45 de la tarda a la plaça Major. L'Eixideta, on la canalla pren el protagonisme amb una cercavila de cultura popular pel centre de la ciutat. I a les 8 del vespre al Teatre Ateneu, No ho hauria de fer, el primer monòleg de Roger Coma, que converteix l'angoixa d'un encàrrec impossible en una comèdia plena d'humor.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs tenim molts moments de la rua d'ahir del Barça, especialment del berenar dels jugadors. Fuet, gelat i pizza. Entre els vídeos més virals, el del Marc Caçador, Gerard Martín i Pau Cubarsí menjant-se un fuet a queixalà des de l'autobús, mentre estan Cancelo, que ho mire sense entendre gairebé què fan. Abans, això sí, Cubarsí també havia agafat un fuet, encara amb el plàstic, que algú del públic li havia llançat i el va acabar signant. La pizza i el gelat s'ho van quedar Lewandowski i Chesney, que estaven asseguts davant de tot de l'autobús.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Anna Olesti, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista. Explica que avui al matí hi ha prevista a Barcelona, al barri de l'Eixample, el desnonament de l'Olalla, una veïna amb tres fills menors d'edat, a causa d'un impagament del lloguer. L'Anna recorda que fins ara l'empresa propietària de l'immoble New Amsterdam Developers ha basat part de la seva activitat a convertir pisos de lloguer convencional en lloguer d'habitacions, també conegut com a co-living.
6: La nostra demanda principal és la renovació contractual de tots els pisos que estan afectats per aquesta propietat. Fins ara l'empresa la que feia és comprar blocs de pisos amb veïns que hi vivien, expulsant-los dels seus barris i convertir els pisos en lloguer d'habitacions.
4: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La cautela s'imposa a les borses després que s'allunyi el possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics, els índexs de Tòquio i Hong Kong pujant lleugerament, però el principal indicador de Seul, el Kospi, cau prop d'un 2%. En general, ahir dia molt pla. A Europa totes les borses van tancar planes. L'IBEX 35 va cedir un lleuger 0,21%, encara per sota dels 18.000 punts. I a Wall Street també sense gaires moviments. El Dow Jones va sumar un modest 0,20%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Ricardo Ostrell.
9: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39 t'estalvies un 15% i 500 grams de cafè natural malt per 3,89 t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: La ceba, sí, tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
14: Sí, eh?
13: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
14: De coses d'aquestes de sota terra.
13: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
14: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
3: He estat jo, perdó.
13: Ha sigut l'única. No?
14: És la que fa menys que se'n fuma.
13: No.
4: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: És la previsió informativa del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
16: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Els sindicats convocants són el majoritari USTEC, la Intersindical, la CGT i professors de secundària. Les reivindicacions, les mateixes que abans del segon trimestre: pujar sou, abaixar ràtios i millorar els recursos per la inclusiva. Això, reobrir l'acord ja pactat amb UGT i Comissions Obreres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial que ha convocat per dijous, però els sindicats li demanen garanties, seguint sentint la consellera i Albert Montbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
17: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
18: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
16: Es preveuen talls de carretera durant tot el dia, especialment al matí. La manifestació unitària anirà de plaça Urquinaona a plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: I en aquest context, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític.
16: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
19: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és, doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí, doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
16: El sindicat majoritari USTEC exigeix a la consellera que plegui i han anunciat que portaran al tribunal aquesta infiltració d'agents. Ho considera una vulneració molt greu del dret a reunió, del dret a vaga i de la llibertat sindical.
0: Novetat també de les últimes hores, un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus.
16: Sí, de fet, el Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució, i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas s'assuma als 7 contagis confirmats ja fins de l'Organització Mundial de la Salut. L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa. Ho explica la responsable de comunicacions de l'OMS, Nick Alexander.
20: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Més notícies. Avui també estarem pendents del que pot passar a Badalona. A la una del migdia està previst que la comitiva judicial desallotgi una família de 10 membres que viuen un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc.
16: La plataforma Sant Roc Som Badalona fa una crida a evitar el desallotjament i denuncia que la família està en situació de vulnerabilitat. La propietat és Promotònia Coliseum, una empresa gran tenidora que va presentar denúncia després de l'impagament del lloguer. Entre els afectats, segons el col·lectiu, hi ha una dona gran amb problemes de salut, un adult amb discapacitat intel·lectual i un nadó nascut fa dues setmanes. Carles Segués és portaveu de la plataforma i assegura que si el desnonament no s'atura, la família es quedarà al carrer.
21: Aquesta família està en seguiment de serveis socials. Què passa amb aquest seguiment? Doncs que senzillament és fer aquest informe de vulnerabilitat i no hi ha cap alternativa habitacional prevista. I estan en una situació, doncs, que estan totalment desemparats i que amb el perill de poder-se quedar al carrer.
0: L'exadvocada de Rosa Peral nega cap conflicte amb l'expolicia hagi motivat la seva renúncia a defensar-la.
16: En una entrevista ahir en aquest programa, Núria González va evitar concretar què l'ha portat a deixar de representar legalment Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana.
22: Tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa, que això no ha passat res. Jo, crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. He arribat un moment en el que jo he sentit professionalment que ja no donaven més.
16: Recentment, Peral s'ha traslladat a la presó de Brians-1, suposadament per haver planejat un atac a una funcionària de la presó de Mas d'Enric, cosa que la mateixa González ha negat.
0: Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
23: Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Seran zones amb boscos gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. Paisatge habitatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
1: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
23: Des de Montserrat, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I cultura, el cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, Marta Viana.
16: Sí, és el festival més important de cinema del món que comença avui a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
2: Marc Garriga.
5: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català en Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
2: I cada vegada queda menys per la gran festa del 3CAT en viu.
16: Se celebrarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
2: Montse Mas.
6: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del Que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, diversos presentadors del Cuines recreant el programa amb la participació del públic i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats cal reserva prèvia al web de 3CAT. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg, és una de les produccions destacades del Temporada Alta, que arrencarà a l'octubre a Girona i Salt.
16: És un projecte que torna 15 anys després del festival amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com la intolerància, el prejudici o la misogínia, que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és el director artístic del Temporada Alta.
24: L'espectacle original de la Jatai era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
2: I els esports, Robert Prat.
25: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina i Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al camp del Rayo, i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
26: Si el Barça ho hagués previst, si el Barça ho hagués buscat, mai hagués sortit tan bé. L'aposta pels joves i per la Masia té una raó econòmica, però el talent hi era i un entrenador atrevit li ha sabut treure rendiment. Aquest equip no és el primer que guanya lligues a Can Barça, però la il·lusió que genera és proporcional a la identificació que hi senten els aficionats. Perquè no hi veuen uns multimilionaris, malgrat que també ho puguin ser. Els Fermín, els Gavis, els Cobercí, els Casadols, Lamine, viuen l'esport com un joc. Transmeten que més enllà d'una professió ells s'ho estan passant en gran, com si encara juguessin a l'infantil. Després necessiten la barreja amb alguns jugadors més veterans i l'èxit, però la comunió amb l'afició s'explica des d'aquí.

0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
2: No m'agrada aquesta sintonia.
3: És que està molt bé. Pam, pam,
1: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
3: M'ho faries tu, Elisenda?
2: Jo sempre. Pam, pam, pam, pam, pam.
3: Mar Marvà, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
4: Pam, pam, pam, pam.
2: Molt bé.
3: Com ho faries, Òscar?
5: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho. Veus?
6: De dilluns a divendres de 4 a 7...
1: La millor hora del dia.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: Pam, pam, pam, pam.
7: Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix tenim 5 graus a Castellà de Nuc, 9 graus a Margalef, al Priorat, i 16 graus a Vilassar de Dalt. De moment amb un cel serè a pràcticament tota Catalunya, a l'espera d'un temps inestable aquesta tarda, amb tempestes que creixeran en qualsevol punt del país. Les més fortes, a les comarques de Girona, a la Catalunya central, prelitoral, però moltes d'aquestes tempestes poden acabar espetegant i amb força en alguns llocs de la costa. També se'n formaran a les comarques de Tarragona, Pirineu, Perepirineu... plegat amb risc que aquestes tempestes puguin anar acompanyades de calamar-se i acumular puntualment fins a 40 o 50 litres per metre quadrat. Sembla que demà es mantindrà encara els ruixats de tarda al nord-est de Catalunya amb alguna tempesta, temperatura que comença a baixar i baixaran més ganes de cara al final de la setmana, a partir de divendres.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
6: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
1: Quarts de nou, obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, el dia en què hi ha convocada jornada de vaga a les escoles i als instituts de tot Catalunya. També parlarem amb l'assessor en Educació, Pepe Menéndez.
2: A dos quarts de deu sabrem tots els detalls de l'acte que el Papa Lleó XIV protagonitzarà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En parlarem amb l'encarregat de preparar-lo, el periodista Xavier Pérez Esquerdo.
1: A dos quarts d'onze, entrevista al sociòleg, professor universitari i exministre d'Universitats, Manuel Castells.
2: I a les 11 entrevistarem Sílvia Pérez Cruz, que acaba de presentar el seu últim disc, Oral Abissal.
1: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir vam conversar amb molts culers il·lustres que ens van explicar com van celebrar el nou títol de Lliga del Barça. Entre ells, el supòrter Dani Massió.
5: Cono, quédate! Cono, quédate! Cono, quédate! ¿Dónde está Florentino? Florentino, ¿dónde está? ¿Dónde está Federico?
6: Federico
5: Valverde. Que se té que tenir sentit de l'humor en el càntic també, saps?
4: Sí.
5: Ahir vaig anar a l'estadi a pillar un bon puesto per la sortida de la rua allà, que estarem allà amb els supporters, ¿vale? Con las bengalas.
4: Molt bé.
5: I un tifo de supporter, ¿vale? Perquè el míster, per el que li ha passat al seu pare, ¿vale?
4: Molt bé.
5: I prometem que no ens tornarem a equivocar d'autocar, que ahir vam tenir un problema i li vam tirar unes pedres a l'autocar, que era nostre.
4: A veure, qui collons va tirar pedres a l'autocar del Barça?
5: No te...
4: Però el Jero...
5: Ha sigut el Jero.
4: Vas, pues ha de ser molt idiota, eh?
5: El Jero és molt bon tio, és un suport, però és d'Antoni.
7: Anava sol o no? Anava sol?
5: No,
4: cap a quarts de 12. Més temes pendents.
3: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
8: A Lió, uns nens van sortir al carrer per una causa urgent, que hi hagi més poesia. Amb pancartes i falses multes per falta de versos que deixaven els vehicles, van convertir la ciutat en una petita revolta lírica. Va ser durant el Printemps des Poètes, la festa francesa que cada any treu la poesia del llibre per situar-la al carrer. A Barcelona no tindrem multes poètiques, però sí una setmana sencera per deixar-nos atrapar. Aquest dijous comença el Barcelona Poesia, amb veus com la Marta Pissarrodona, Biel Mesquida, Dolors Miquel i molts poetes més. La multa és simbòlica, però l'avís és clar. Ens falta poesia. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
9: Tal dia com avui de l'any 1980 van donar a la radical i universal Mercè Rodoreda el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ella hi havia tornat feia 8 anys del seu llarg exili. Avui és un bon dia, doncs, per anar a veure l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. I m'ho dic a mi, per recordar-m'ho, que encara no hi he anat i vull anar-hi, i s'acaba ja, s'acaba el 25 de maig. Apunteu. I agafant estrictament el nom, ara m'agradaria anar a una altra Mercè, la de Maria del Mar Bonet, versionada per Valius i Carlota Serraïma.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un matí de sol a tot arreu, però molta atenció amb les tempestes que es preveuen per aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Precisament el sol i la caloreta que farà fins al migdia serà l'energia que farà créixer les tempestes de la tarda. Se n'esperen de fortes en qualsevol punt de Catalunya. Les més importants creiem que poden formar-se al voltant del prelitoral i acabar descarregant en alguns punts de la costa. Hi haurà llocs que poden caure de 40 a 50 litres per metre quadrat puntualment i fins i tot podem tenir calamarsades.
0: Avui estarem patents a aquestes tempestes i hi ha també actiu el pla Inuncat a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral de Barcelona i la Catalunya central. Això el dia en què tornen les vagues en escoles i instituts.
2: Illa, illa, illa, ens dones calderilla! Illa, illa, illa, ens dones calderilla!
0: Primera gran aturada a la nova onada de mobilitzacions. Avui afecta tot el país. N'estarem molt pendents avui al matí de Catalunya Ràdio, també de les afectacions a la mobilitat pels talls de carretera que hi pugui haver avui. Anem a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Aquí ja han començat els talls.
3: Doncs sí, amb crits de vaga i lluitant també estem educant o visca la classe obrera, entre d'altres, uns 150 mestres, estan tallant la B20 en els dos sentits a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Patrícia Morales, delegada d'USTEC, adverteix al govern que els mestres no es faran enrere.
4: Ve d'un malestar que està latent des de fa molts anys i ja des de fa dos s'ha començat a treballar molt per detectar d'on venia aquest malestar, no? Ja teniu el resultat. Ara ja diguéssim que nosaltres estem acompanyant aquesta lluita, però no la podrem parar sols. Vull dir que el govern ha de fer alguna cosa. Van sols.
0: Anem ara una mica més cap al nord, al Maresme, a la C32. Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La situació
5: doncs
0: quina és, Marta?
5: Doncs aquí, de moment, digues. Encara no hi ha cap tall. Avui hi ha hagut un... Ara mateix hi ha hagut una certa dispersió perquè el lloc habitual de trobada de les persones que es concentren habitualment aquí els professors per arribar fins a l'autopista, doncs avui se l'han trobat tancat, ens l'hem trobat tots tancat. És un gran centre comercial que avui no ha permès entrar els vehicles a dins i per tant hi ha hagut una certa dispersió. Ara la gent s'està movent, això pot haver fet retardar alguns minuts les actuacions que estaven previstes per aquest matí. Ara mateix s'han concentrat en un altre centre comercial i estem a punt de saber quina mena d'accions tindrà en lloc aquest matí aquí a la zona alta on s'agafa l'autopista des de la ciutat de Mataró.
0: Doncs gràcies, Marta Vallès, a la C32, al Maresme, i a Barcelona fa una estona, Lara García, també ens explicaves que hi ha un centenar de mestres que es comencen a moure, en aquest cas amb metro. On sou ara mateix?
6: Doncs sí, ara mateix ja hem arribat a Mundet, a l'estació del metro de Mundet, hem pujat cap a dalt i els mestres han començat a tallar la ronda de dalt. De fet, ara mateix ja tenen tallada la ronda de dalt, la B20, a l'alçada, com us dic, entre Mundet i la Vall d'Hebron, en tots dos sentits de la marxa. En aquest punt són més d'un centenar de persones, de mestres, amb pancartes dirigides a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Càntics de vaga, bengales, bombes de fum i també podem destacar a aquesta hora que no hi ha presència dels Mossos d'Esquadra. En altres vagues, també d'educació de fa uns mesos, vèiem que els Mossos acompanyaven els mestres doncs, en aquest procés de tallar la ronda de dalt, si més no per seguretat. En aquest cas no hi ha presència de Mossos d'Esquadra. Els mestres han irromput sols a la B20 i ara mateix, com us deia, la tallen en tots dos sentits de la marxa.
0: Seguirem durant tot el matí aquestes mobilitzacions. Catalunya Ràdio sempre hi som. Avui ho explicarem amb un ampli desplegament informatiu i també seguirem aquestes afectacions que se'n derivin, també a les carreteres. En parlarem també avui en temps d'agora a partir de les 9 amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui també, en una entrevista al diari Ara, Yolanda Segura apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podrien acabar les mobilitzacions. Tot això avui, que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, el sol ha sortit a les 6:31 minuts i a la Canonja, el Tarragonès, es pondrà a les 9:04 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:04. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I tornen.
8: Vaga generalitzada a l'ensenyament avui dimarts. És la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny, enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Educació ha convocat la taula sindical, on també hi són els sindicats que han arribat a un acord amb el govern aquest dijous.
9: Com deies avui en una entrevista a l'Ara, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, afirma que amb una proposta de 400 euros més al mes per docent es podria acabar amb la protesta.
0: Maria Costa.
10: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombro.
11: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
12: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua.
13: El País Valencià avui també segon dia de vaga, en aquest cas indefinida, de mestres i professors. La jornada d'ahir va estar marcada per les protestes i les reivindicacions del sector.
14: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
8: Els sindicats situen el seguiment de l'aturada en un 85%. La Generalitat ho rebaixa fins a la meitat.
0: Es revisarà.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que caldrà analitzar si va ser oportú o no infiltrar agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en assemblees de professors.
15: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
13: Això sí, la consellera manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, mentre que els sindicats de l'ensenyament ja han anunciat que ho portaran a la justícia.
0: No afectarà.
8: El director general dels Mossos no serà un obstacle perquè Esquerra i el govern presentin probablement la setmana que ve els pressupostos per aquest 2026. Els republicans que han reclamat la dimissió de Trapero per la infiltració entre els docents no volen que aquesta carpeta condicioni els comptes.
0: Àlex Giral, Robert.
16: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà ja que Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
17: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
16: Des del PSC ho veuen coherent i més ara que les converses
18: estan avançant plenament,
16: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A Califòrnia.
9: Salvador Illa volarà cap als Estats Units després de la reunió de govern d'aquest matí. Farà un viatge oficial de 5 dies. Fins diumenge, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va patir.
0: Positiu.
13: Un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital a Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és cap dels 5 catalans. Es troba bé, no té símptomes i l'han traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell de l'Hospital Gómez Ulloa.
8: Se li farà una segona prova per confirmar el resultat. Els altres 13 espanyols han donat negatiu en la primera PCR. Són en habitacions individuals, es poden comunicar amb familiars a través dels mòbils i se'ls controla la temperatura 2 cops al dia.
0: Ja n'hi ha 7.
9: De positius per antivirus arreu del món confirmats per l'OMS. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. Abans del positiu espanyol es va confirmar el d'una francesa i el d'un home dels Estats Units. Tots dos són els seus països.
0: Camí dels Països Baixos.
13: El creuer, on es va originar aquest brot, ja ha salpat de les Canàries després de desembarcar tot el passatge.
19: Spain did it in style. As planned.
8: Una operació que ha acabat amb aquest agraïment del director general de l'OMS al govern espanyol. Al vaixell hi queden 28 persones, 27 tripulants i un metge. Ara tocarà desinfectar el port de Granadilla.
0: Anem cap a Tenerife. Mònica Mas i David Mendoza.
20: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
20: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gestió pública.
9: El Consell de Ministres aprova avui un projecte de llei amb l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat, facilitant la reversió de models privats com els dels grups Quirón o Rivera Salut, que han generat diverses polèmiques en els últims mesos.
0: Manté les peticions.
13: Un cop escoltats testimonis i acusats, el judici i la fiscalia no ha canviat les penes que demana per als fills de l'expresident Jordi Pujol. 29 anys de presó per al gran Jordi Pujol Ferrusola i entre 8 i 14 per a la resta de germans.
8: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars a Andorra.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
1: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
18: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
1: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Interroga.
9: El jutge que investiga l'exministre Cristóbal Montoro i els contractes del seu bufet d'advocats comença avui a interrogar els imputats. La causa es va obrir fa 7 anys.
13: Avui declaren 3 exdirectius d'una de les empreses gasistes que va tenir contactes amb aquest bufet a canvi que el govern aleshores del Partit Popular canviés lleis per beneficiar-los.
0: Vol resistir.
8: Keir Starmer al capdavant del govern britànic després de la patacada de les eleccions de la setmana passada que han generat una cascada de peticions de dimissió dins del Partit Laborista.
0: Londres, Quim Olivares.
22: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
23: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
22: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Extrema fragilitat.
9: Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació molt delicada després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units que Trump ha qualificat d'estúpida.
24: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
13: L'Iran demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians.
0: 1.500 persones.
8: Entre la companyia líder a l'estat en tecnologia aeroespacial i de defensa, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: I atenció a les pressions.
9: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
13: Els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra de Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
0: Tot a punt.
8: Per Canes, el festival de cinema més important del món, hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
25: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català En Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat 3 coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 830.000 euros.
9: És el que van recaptar i al·legar la solidària People in Red a Barcelona per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
13: Per primera vegada, la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari, que se li ha donat a Eduardo Casanova, actor i director de projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH.
0: I pel que fa als esports, per cert, deixa'm dir que ja s'ha tallat la ronda de dalt. Ara de seguida avui ampliarem amb l'estat de les carreteres, del trànsit. Robert Prat, pel que fa als esports, celebren.
2: El títol de Lliga amb els aficionats del Barça que surten al carrer de manera massiva, fins a 750.000 persones a la rua per la ciutat, Lamine Yamal.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. El dia és important, el dia que no són tan important i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
0: Els de sempre.
2: Estuani amb un gol a l'últim minut dona un punt al Girona en l'empat a un al camp del Rayo Vallecano.
4: D'eufòria màxima aconseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
2: El Girona està a dos punts per sobre del descens.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
26: 20 anys construint junts. Obramat.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut al nord, amb 3 quilos 17 grams, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i el Nesta, que no Nesti, quan faltaven 13 minuts per les 6 del matí a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Gironella, 12 a Lliçà d'Amunt i 17 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Hola, bon dia. Doncs matí complicat pel que fa a la circulació a la ciutat de Barcelona. Atenció perquè hores d'ara la Ronda de Dalt es troba tallada per manifestació en els dos sentits de la marxa de Santa Coloma, els accessos cap al Nus de la Trinitat i a Mundet. També la Gran Via de Barcelona està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca.
28: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català.
30: L'aportació municipal.

0: Ara el Consorci per a la Normalització Lingüística arribarà a un mínim de 3 milions d'euros.
1: Cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve.
2: Anna Escurà.
3: L'objectiu és acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
4: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
5: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
3: Anna Escurí, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Més notícies. Els quatre municipis catalans on més va créixer l'afiliació al registre oficial de la població treballadora inclosa a la Seguretat Social són de la demarcació de Barcelona.
0: Concretament, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Manresa i l'Hospitalet, amb creixements de més d'un 3% en relació amb un any enrere.
1: A l'altra banda de la balança, amb els increments més modestos, hi ha Castelldefels, Sant Cugat del Vallès i Barcelona per sota de l'1%. En termes relatius, Osona és la segona comarca amb més augment darrere del Baix Penedès.
6: Manresa, Igualada i Martorell seran un eix prioritari per evitar la propagació de grans incendis forestals.
0: El govern preveu crear 14 grans eixos de confinament per evitar que els incendis puguin travessar tot el país i n'hi haurà 5 de prioritaris, entre els quals la Catalunya Central.
6: Al Bages, 4 persones ateses per una fuita química al polígon de Bufalvent de Manresa.
1: La fuita ha estat d'un producte irritant, però no ha acabat provocant cap trasllat sanitari ni cap confinament, segons explica el Regió 7.
6: Al Vallès Oriental, Gualba torna a tenir aigua potable 6 mesos després.
0: L'Ajuntament recomanava no beure'n per la presència d'àcids haloacètics per damunt del que accepta la Unió Europea. Això fa, entre altres coses, que la font de la plaça Joan Reguer torni a brollar.
6: I a Osona, Vic rectifica i retirarà també els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre.
1: Els col·locaran rètols pedagògics com el que hi ha a Portalet o la Calla, ho llegim al 9-9.
6: I cultura amb música a Badalona. Coincidint amb les festes de maig, concert d'avui de Guillem Bautista al Parc de l'Escorxador, l'entrada és de franc i K-pop. El grup coreà Twice torna amb el seu This is for World Tour a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi, entrades a partir de 135 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui, amb una fotografia monotemàtica en la majoria de portades dels diaris catalans i esportius, que és l'autobús del Barça. Destaquem el titular de La Vanguardia, que diu «Els carrers seran sempre del Barça del Flick». Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos i sobre la vaga d'educació podem llegir una entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura de l'Austec. Amb 400 euros mensuals, diu, podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, sinó que l'antivirus i les narcollanxes a Andalusia centren els temes dels diaris. De fet, la imatge de portada del país és per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van votar a ells a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: El 24 d'octubre del 1954.
11: I el número de la sort, el...
12: 3.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I ara volem parlar d'una arma secreta per tenir més turistes. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia, sí. Els propietaris d'un edifici de Londres han anunciat la que diuen serà la gran novetat turística mundial de l'any que ve. Aquest edifici és el número 3 de Savile Row, de Londres. És l'antiga seu d'una empresa que es va fundar l'any 1960 per aglutinar i controlar els negocis d'una societat que formaven 4 persones. It's been a El número 3 de Savile Row és on hi havia Apple Corps, l'empresa que van fundar els Beatles. És un edifici de 7 plantes i s'anuncia que l'any que ve totes les plantes obriran al públic exposant arxius de la companyia, per tant de la història dels Beatles, i amb dues grans atraccions. La recreació de l'estudi on els Beatles van gravar Let It Be i també...

I també es permetrà accés al terrat on els Beatles van fer aquella famosa i mítica última actuació. Apple Corps va marxar de l'edifici, però ara l'han tornat a comprar, en bona mesura, perquè han vist que els turistes hi van a fer la foto i han dit, calla, que encara en podem treure 4 duros d'aquí, algun més de 4 duros. L'Ajuntament de Londres aplaudeix amb les orelles la iniciativa i ja s'apunta que la capital competirà o es complementarà amb Liverpool.

Un estudi de dues universitats de Liverpool ha calculat que el llegat dels Beatles genera 90 milions d'euros cada any per l'economia de la ciutat de Liverpool. Són xifres comparables a les que generen altres figures de la música o de la cultura pop.

0: Graceland, la casa de l'Elvis Presley a Memphis, atreu 600.000 visitants cada any i l'empresa que gestiona els drets del rei diu que fa 30 anys que aquesta xifra es manté sorprenentment estable. L'impacte econòmic que té Graceland sobre la Memphis, sobre la ciutat de Memphis, és de 150 milions de dòlars cada any.
1: Per tant, és del tipus de turisme que triomfa més.
0: Sí, sobretot si tens una marca com els Beatles, com Elvis, com Harry Potter, com Hollywood, que atreuen generacions diferents. És un tipus de turisme que en els últims anys ha anat a més. Hi ha alguns estudis que diuen que els que fan turisme de patrimoni o el turisme cultural, és a dir, anar a Atenes per veure el Partenó, per exemple, aquests gasten més i fan estades més llargues. Però hi ha un altre tipus de turisme que diuen alguns experts que això ho està començant a canviar.
2: La pilota queda a l'altra banda, la recupera la Lamine Yamal. Fa el xut!
0: I és el turisme esportiu. Segons l'Observatori del Turisme de Barcelona, el turisme esportiu a la capital, del qual el Barça, evidentment, és la part més rellevant, representa un 20% del total que visita Barcelona. És a dir, un 20% dels turistes que venen a Barcelona venen pel Barça. L'estudi, de fa 3 anys, diu que qui visita Barcelona per un interès esportiu s'hi està més dies i es gasta més que els altres.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia... Em protegeix i m'atura alhora. I la resposta era empara. Emparar algú vol dir posar-lo sota la nostra protecció. I si també m'atura, és que empara. Avui dimarts, un Enigmàrius que us deixarà freds. Pal clavat a terra en plena fredurada. De quatre lletres. Pal clavat a terra en plena fredurada. Quatre lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Ha destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de Mariló Montero a Telemadrid en relació amb el creuer Ondius.
6: Ahir a Telemadrid, la tele pública, Mariló Montero, que és tertuliana, va dir sobre el creuer on hi han afectats per l'antivirus lo següent. El millor és que el vaixell no vinga i el que havien d'haver fet és treure els passatgers, els malalts, i deixar els sants, que han pagat 15.000 o 20.000 euros per un viatge fastuós i estan segrestats en este vaixell sense llibertat de moviments per poder fer res. Ja està. Jo és que no puc dir res més.
1: I a la recomanació del dia arran de la vaga d'educació, la Cristina Bordes ens recomana la minissèrie El senyor de les mosques.
7: Els nens són els protagonistes d'una de les millors estrenes de l'any, sense cap mena de dubte. Visualment hipnòtica i amb escenes punyents que poden trencar l'espectador. Parlem de la primera adaptació a sèrie del clàssic de William Golding, en què un grup de nens supervivents d'un accident d'avió han de subsistir i autogovernar-se en una illa deserta, on caldrà triar entre la civilització i la barbària. Espectaculars les interpretacions de tots els nens actors, la posada en escena, la banda sonora amb grans noms darrere, és que fins i tot el color és magnètic. El senyor de les mosques, del creador d'Adolescents i de només 4 capítols, es va estrenar fa menys d'una setmana a Movistar Plus.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
8: Bon dia, la rua.
9: Jesse Fumador! Jesse Fumador! Jesse!

0: de l'equip,
1: sí, sí. I el porter, el poder suplent, el polaco aquell, que no fa res, fuma tot el rato.
0: Sí, Manolo González, bon dia.
1: Bon dia. En un autocar està prohibit fumar.
2: Sí.
1: Soc jo el conductor de l'autobús i l'hago bajar d'un sopapo.
2: Sí, però vas veure la rua del Barça, tu, sent entrenador de l'Espanyol, perquè havies de...
1: No, no, perquè no, és que tu ficava la TV3.
0: Mira, sí. TV3, ara, Manolo.
1: Bueno, a vegades la poso de fons. I la tenc posada de fons i què passa? És una tele que paguem entre tots. Tots a comerciar la rua del Barça. Com si fos tot Barça, m'explico?
2: Sí, sí, sí, no.
1: I venga, 5 hores ahí viendo los culés, haciendo el mono, subido a un autocar, tirando confeti y ballant, y cuánta tontería y cuánta polla, home. Contingut de qualitat.
0: Bueno, això és el que... La pregunta és si guanyés l'Espanyol a Lliga, on es faria la rua, a Barcelona o a Cornellà?
1: Mira, escolta'm, no, això és una pregunta...
2: I el Prat?
1: És una pregunta amb resposta indubida. M'estàs obligant.
2: És una pregunta absolutament pertinent.
0: Tampoc és l'escenari que teniu ara mateix sobre la taula, vull que tampoc cal...
1: Bueno, escolta'm una cosa.
0: No. Ho dic amb tot el respecte, vull dir.
1: Se't nota. L'altre dia deies que volia ser a segona, Sabadell i Espanyol.
0: Seria un gran derbi, sí, home.
1: Un gran derbi, sí.
2: No va dir que ho volgués.
0: No vull que l'Espanyol baixi.
1: No sé por qué vengo.
0: Jo el que dic és que si baixa, hi haurà un gran derbi Sabadell-Espanyol. Vull dir que tampoc tots són males notícies. Vull dir que també s'ha de veure sempre el costat positiu de les coses.
1: Mira, escolta, jo et dic una cosa. Jo només espero...
0: Evidentment seria una notícia catastròfica, eh? Vull dir que no.
1: Si l'Espanyol baixa, que espero que no. Vull veure si se fa.
2: Només faltaria.
1: Si l'Espanyol se salva, vull veure si hi ha una rua per la TV3.
0: Però hi hauria dos equips catalans a primera i el Sabadell i l'Espanyol.
1: A més, l'autocar d'ahir estava mal conduït. Això també t'ho dic. Totes les curves mal pillades. Les del Barça. Una mierda de polla, ja.
0: Són 8:15. I aquesta hora les protestes de mestres i professors en aquest nou dimarts de vaga ja provoquen els primers talls de carretera. Un dels que pot generar més afectacions és a la Ronda de Dalt, a la zona de Mundet. Lara García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí la Ronda de la B20 està tallada des de poc minuts abans de les 7. Els docents han començat a tallar la ronda als dos sentits de la marxa. En aquest punt doncs, són més d'un centenar de persones manifestant-se. Fa uns minuts han arribat dos agents de la Guàrdia Urbana i dos dels Mossos d'Esquadra que estan fent de mediadors amb els manifestants per intentar doncs, que es dissolgui aquest tall. En aquest punt les pancartes i els càntics són principalment contra la gestió de la Conselleria d'Educació i contra la policia. Els manifestants també demanen disculpes als conductors afectats pel tall, però estan convençuts en allargar la protesta i ens han dit que intentaran que s'allargui el tall tot el possible. De moment, però, els conductors s'ho prenen en calma i, sobretot, també hi ha alguns doncs, que han sortit dels cotxes i que s'han solidaritzat amb la causa dels docents.
0: A Santa Coloma, també tallada la B20. David Àngela, bon dia.
4: Hola, bon dia. Aquí, al voltant d'uns 200 mestres, tallen des de les 7 del matí, aquí a la B20, doncs, en els dos sentits, a Santa Coloma de Gramenet, a l'entrada justament de Barcelona. I aquí s'hi ha viscut algun incident, concretament, quan dos motoristes han volgut saltar-se aquest tall i els Mossos han hagut d'intervenir perquè la crispació no n'és a més. Els mestres continuen ballant, cantant i cridant consignes, com això no és docència, és supervivència, davant d'uns conductors que, aparentment, almenys els que són més propers a aquesta concentració, entenen i comparteixen les seves reivindicacions.
0: Anem cap a la C32, a Mataró. Marta Vallès, quina és la situació a aquesta hora?
5: Bon dia, de nou. Doncs ara mateix la C32 tallada completament en tots els carrils a l'alçada del centre comercial Mataró Parc en direcció a Barcelona. Fa uns minuts que el grup de docents han pogut accedir a l'autopista i tallar-la amb una pancarta que diu lluitar també és educar i consignes com ara menys policia i més educació. Niubok passa, tu sí que cobres massa. Cares de resignació dels conductors. La majoria espera pacientment que es reobri l'autopista. També tots els accessos en direcció a Barcelona estan ara mateix tallats i de moment sembla que la concentració aquí, des d'on us parlem ara mateix, des del vell mig de l'autopista C32, de moment no s'aixeca.
0: Línies obertes també, si voleu explicar-nos la situació, si sou mestres i voleu també denunciar el que està passant, 93017474. Matí, doncs, molt complicat a les carreteres, que seguirem també amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí. I a banda d'aquests talls que ara sentíem, també n'hi ha un altre a l'Hospitalet, a la Gran Via de Barcelona. Està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca i també complica molt la circulació en aquest punt. Això fa que aquest estigui sent un matí molt complicat a les carreteres perquè les que habitualment ja van carregades, sobretot d'entrada a Barcelona, ho fan encara molt més. Circulació molt densa a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt, també a la 2 des de Castellbisbal, a la B23, L'A3 des del Papiol, l'AP7 també molt afectada a l'alçada de Barberà i la C58 i d'Antonyà.

0: entrada també cap a Barcelona.
1: Ningú t'ho explicarà millor. Avui Catalunya Ràdio explicant el que està passant al país, també a les carreteres, amb l'equip viari de Catalunya Ràdio i amb l'ampli desplegament informatiu que anirem tenint al llarg de tot el matí. Per cert, que avui parlarem també amb la consellera Esther Niubó i la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi. Avui Segura apunta al diari Ara quin podria ser el punt de trobada amb el departament. Assegura que amb 400 euros al mes per cada professor es podria acabar amb les protestes. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina, Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani, que salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al Camp del Rayo i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
1: I pel que fa al temps, atenció, perquè no us refieu del sol d'aquest matí, perquè aquesta tarda tindrem tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, hi ha molta inestabilitat i, per tant, amb la caloreta que farà durant el matí, serà font d'energia de les tempestes que creixeran a partir del migdia. Grans nuvolades que es convertiran en tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se, fins i tot. Les més importants creiem que es formaran al prelitoral, però poden desplaçar-se també a la costa. També n'hi haurà a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, les comarques de Tarragona, així que molta precaució en qualsevol punt de Catalunya. Calamarsades, pluges de més de 20 litres en mitja hora, algunes acumulacions de 40 o 50 litres, i en previsió que aquesta situació de temps inestable s'allargui durant uns quants dies, sobretot al nord-est de Catalunya i a partir divendres també, o de cara a divendres, a molts altres llocs, amb una baixada de les temperatures.
1: I humitat també, aquesta hora, també afectada per les protestes dels docents. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Diversos operadors d'autobusos urbans i interurbans adverteixen que hi pot haver retards i canvis en el recorregut dels busos a causa dels talls de carretera. D'altra banda, pel que fa als trens, el matí ha començat amb una incidència a la infraestructura a l'estació d'Altafulla Tamarit, que ja s'ha solucionat, però que causa retards a l'R15. El primer tren que ha sortit de Reus en direcció a Barcelona circula amb una demora de 40 minuts. Pel que fa a la resta de línies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa, a l'R11, els endarreriments són d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromet, que va de Barcelona a Sants a l'estació de Girona, va mitja hora tard.
1: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Vicent Sánchez, Pere Rossinyol, Anna Grau i Afra Blanco. Tot plegat per comentar l'actualitat i aquestes diferents mobilitzacions que hi ha arreu del país. Són les 7:35. Abans obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Mariol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui als articles d'opinió editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
6: L'Ara dedica de l'editorial a la vaga d'educació i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
7: Davant d'aquest calendari d'aturades, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
6: Com dèiem avui als articles d'opinió, encara un paper destacat per la Lliga del Barça, el Periódico i la Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per a l'equip.
7: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el de Real Madrid.
6: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues dels últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
7: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
6: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric d'aquesta trobada, sinó alguna cosa més reveladora. Evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
7: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
6: Mentrestant, El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
7: En canvi, Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte, altre cop, en l'economia global.
1: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
8: I això és el diari de Tarragona, que PortAventura proposa a aquelles persones que tinguin una conversa pendent amb una exparella, amic o familiar, i que vulguin fer les paus, que afrontin aquest repte gaudint junts d'una jornada al parc temàtic. Sortejaran 10.000 entrades gratuïtes entre tots els inscrits per a l'anomenat Dia de les Reconciliacions, que serà aquest estiu. Si aquesta idea d'arreglar conflictes cap per avall i atregués els polítics, no hi hauria lloc al Dragon Khan.
9: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros, financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
0: Cómo hemos cambiado.
5: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
11: Necessito vacas.
10: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
12: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
13: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
14: Tot costa.
15: La temporada del 10.
16: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
17: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
18: 10 temporades ja.
19: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
20: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Per molts anys i que en feu molts més.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On hi ha feina de sobres?
22: El sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaben la feina. Admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV. El gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
1: Canvis a l'edat de Legos.
23: Ha canviat el seu icònic de 4 a 99 anys per un de 4 a més de 100, amb l'augment de les persones centenàries que de cop més li feia el retret a la companyia danesa. Ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough, que ha fet 100 anys, Lego ha canviat el límit d'edat de joc. Ja no hi ha límit.
1: I el pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
22: Fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys. Va ser de les primeres infermeres formades per l'Escola de la Generalitat. Ho recull el Nació.
1: I un barri de Badalona, protagonista mundial?
23: El barri de Llafià ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre d'altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor en ple cor del barri, que és un punt de trobada dels joves de la ciutat.
1: I qui no estarà tranquil quan s'assegui al sofà?
22: Uns veïns d'Eivissa. Els va aparèixer una serp d'un metre a sota el sofà i estaven molt preocupats perquè tenien un nadó dormint al bressol al mateix saló. Ha passat en una zona del camp de Santa Agnès on no és estrany trobar serps que no són verinoses. De fet, la casa tenia tres trampes, però tot i així va entrar. Llegim al Diari de Mallorca que van avisar el caçador de serps de l'illa. Ell recomana no tacar-la, sinó ballar flamenc, perquè diuen que la vibració les espanta.
1: La segona vida per una colònia tèxtil.
23: En concret, la Farga bevia una antiga colònia tèxtil, la que balla entre Osona i el Ripollès. Doncs bé, llegim al Diari Japonès que l'han ocupat famílies evangelistes, persones trans i migrants. Explica que són una cinquantena de persones que s'han convertit en família. S'han d'enfrontar, de fet, a processos ara de desallotjament i també amb la dificultat de viure en cases precàries que fa més de 20 anys que estan abandonades.
1: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Mariol Roger.
24: Enorme tensió política al Regne Unit. Diversos diputats laboristes, incloent-hi membres del govern, han demanat la dimissió del primer ministre, Keir Starmer, després de la patacada a les eleccions municipals. Avui el diari The Times diu que el gabinet s'enfronta a Starmer. Els conservadors Daily Mail i Daily Telegraph diuen que fins i tot els seus li han dit al primer ministre que és el moment de marxar, de plegar. I el Guardian, habitualment partidari de les tesis laboristes, diu que la supervivència de Starmer està a la corda fluixa. El Financial Times destaca que la petroliera saudita Aramco, la que guanya més diners del món, ja ha alertat que les reserves de combustible per avions estan arribant a nivells crítics. I el New York Times avança avui que el secretari de Salut, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy ha negat diverses vegades l'efecte positiu de les vacunes, sense cap base científica, i ara fa dies diu el diari que no diu res del tema en públic, però que ha ordenat fer estudis per comprovar, diu, la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
25: Les empreses militars es freguen les mans amb l'escalada bèl·lica. Fa dies que ho explica la premsa.
24: econòmica i avui en trobem diversos exemples. Cinco Días explica que el govern ultima l'assignació de nous programes militars per 11.000 milions d'euros. Prepara projectes de defensa antiaèria, míssils, guerra electrònica, emergències i per l'armada. Amb aquestes previsions és normal el que afegeix la seva competència. Expansión. Les principals empreses del sector, Navantia, Indra, Amper, disparen les seves previsions. Han hagut de refer els seus plans estratègics perquè en pocs mesos han aconseguit objectius fixats a llarg termini. I també expansió en moviments de Florentino Pérez al flanc que mai li falla, l'empresarial. Diu el diari que ACS està potenciant l'energia nuclear i que està a punt d'aliar-se amb Westinghouse, que té projectes en marxa als Estats Units per valor de 68.000 milions d'euros.
1: Què destacava la premsa esportiva, Robert Prats?
2: Passió culer destaca el diari Esport en una rua que dura 5 hores. Per Xavier Ortuño és la rua de la unitat davant la desfilada dels sentenciats del Madrid. Una distància abismal entre els dos projectes. El Mundo Deportivo parla de marea blaugrana en una Barcelona que és culer. No

És un Barça que contagia entusiasme en un bany de masses, destaca l'Esportiu. La Vanguardia diu que el Barça exhibeix una connexió única amb l'afició celebrant la Lliga al carrer, uns campions en aura. Pel diari Ara, el Barça desborda els carrers en la rua més reivindicativa amb l'estelada de Lewandowski i la bandera palestina de Lamine. El periodista Xavi Hernández compara el Barça amb el Madrid i diu que n'hi ha per pixar-se de riure, amb un Florentino que busca una solució urgent, com Mourinho, per tornar a embrutar-ho tot. Un Mourinho que fa olor, diu, de naftalina. Albert Blaya, El Periódico, apunta que s'intueix una nova era al Barça amb un equip jove, amb talent i amb desinvoltura.

0: El País diu que la Masia, amb la generació del 2007, amb Lamine al capdavant, defineix l'èxit del Barça campió. I des de Madrid apunten que Mbappé no s'amaga, s'entrena el seu dia lliure, el dia de festa, i el diari es parla del camí d'un nou Madrid després del fracàs d'aquesta temporada.
1: I a la premsa del cor, un nou capítol de la família reial britànica. Elisenda Pineda.
2: Kate Middleton hauria estat el primer membre de la família reial britànica a trencar totalment amb el príncep Andreu. La relació és inexistent des que la princesa de Gales va impedir a Andreu assistir al seu concert de Nadal a Westminster. Segons fonts reials, Andreu va demanar poder-hi anar de forma discreta. No sabem si això inclou bigot i fals i gabardina, però el cas és que no el van deixar. Des d'aleshores que fan veure que no el coneixen de res. Andreu Mountbatten haurà de passar festius i dies de guardar en l'ostracisme del seu palauet de Windsor mentre remena algun whisky envellit, herència de la reina Isabel. Pobret meu.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem l'exciclista Purito Rodríguez.
1: 46.
3: 47. I també el jugador del Barça, Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong, 28.
3: 29. Ben afinat.
1: Sant Oral.
3: Avui és Sant Pancràs, és considerat com el sant dels afligits per la pobresa, de la fortuna, dels jocs d'atzar. Això últim, evidentment, de l'imaginari popular, naturalment. Va ser un ciutadà romà que es va convertir al cristianisme i que va ser decapitat l'any 304, amb només 14 anys. El seu nom en grec significa literalment el que ho sosté tot. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Pancràs i 5 persones que es diuen Pancracio.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és dimarts 12 de maig del 2026. Seran el quiosc vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 12 de maig de 2006, Pasqual Maragall anuncia el final del tripartit. Fa fora 6 consellers d'Esquerra Republicana i decideix avançar les eleccions. El president convoca el referèndum de l'Estatut el 18 de juny de 2006 i es compromet a celebrar les eleccions catalanes abans d'acabar aquell any. La situació era insostenible. El govern tripartit va impulsar i aprovar un estatut que Madrid després va retallar amb ganes. Esquerra va anunciar que votaria que no el dia del referèndum. Maragall s'anava quedant sense suports tant a fora com a dins del seu partit. Després de 23 anys de pujolisme, doncs, el primer govern d'esquerres a la Generalitat havia durat 2 anys, 4 mesos i 27 dies des que Maragall, Carod i Saura van signar el Pacte del Tinell. La fotografia de Pedro Madueño ara fa 20 anys a la portada de La Vanguardia era poesia. Es veia el balcó del Palau amb 3 coloms. 2 estaven arrepenjats a la barana i el tercer volava sol.
1: Avui és 12 de maig del 2026. És el 132è dia del calendari. Falten 40 dies per l'estiu i 43 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
7: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
8: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu.
9: Estan avançant plenament.
10: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
11: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu.
12: La gent té feina, però sempre estan amb nosaltres. El dia és important, el dia que no són tan important. I els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mestre.
13: Sentireu que parlem de la vaga de mestres i professors. Mestre és la persona que ensenya una ciència, un art, un ofici i té el títol per fer-ho, gairebé idèntic que professor. La persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina. La segona secció al diccionari ens aclareix que el mestre ho és d'ensenyament primari i el Termcat ens diu que el professor ho és de secundària o universitat.
1: Horror.
13: Sentiment de repulsió profunda causada per la visita d'un fet terrible, espantós, repugnant. La premsa va batejar com la casa dels horrors, un xalet d'Oviedo, on els pares van tancar durant 3 anys els seus fills d'entre 8 i 10 anys. La sentència, però, no s'adiu a la definició del diccionari. Han estat condemnats a 4 anys pel que el jutge considera que no hi ha detenció il·legal.
1: Palma.
13: És la fulla de la palmera, però també un signe de victòria, de preeminència, i així la van adaptar grecs i romans. Per això, quan algú destaca en alguna cosa, diem que se n'endú la palma. El millor del Festival de Canes, que comença avui amb participació d'Almodóvar o els Javis, s'endú literalment la palma d'or que n'acredita el guanyador.
1: És millor endur-se la palma que palmar-la. Posem-li 3 xifres, Marc Jurado. 1.500.
8: Els treballadors que la multinacional espanyola Indra contractarà a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa. L'empresa passarà a tenir més de 5.000 treballadors al país, on té presència a les 4 demarcacions. Es vol crear un hub tecnològic amb altres empreses del país.
1: 211.
8: Els treballadors que Nissan preveu acomiadar dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat representen gairebé el 40% de la plantilla actual a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
1: 5.000.
8: Les places de més que s'oferiran a Barcelona a partir del curs que ve per aprendre català són fruit de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per acabar amb les llistes d'espera. L'aportació és de més de 3 milions d'euros que permetran contractar 23 nous professors.
1: I el veig tres imatges amb palforada. A la primera imatge veig una finestra d'un autocar. És un autocar de l'exèrcit de color vermell, amb la Zume, i per una finestra s'hi veu un home que mira com cap a l'exterior. Sobre la roba hi porta un equip de protecció, mascareta, ulleres de sol i amb les mans fa la forma d'un cor.
9: És un dels passatgers de l'Ondius que agraïa així el tracte rebut poc després d'haver baixat del creuer i a punt de dirigir-se cap a l'aeroport de Tenerife. Un dia i mig després d'haver arribat a les Canàries, el desembarcament de més de 100 creueristes, tot i les picabaralles polítiques, s'ha fet amb èxit i el vaixell va camí ja de Països Baixos.
1: A la segona imatge veig un altre autobús. No té res a veure amb el primer. És un autobús de la Rua del Barça. La Vinya Mal aguanta un pal força llarg, sembla una canya de bambú, i a la part de dalt hi uneix a la bandera de Palestina.
9: Les moltes hores de la Rua van deixar incomptables imatges, però aquesta reivindicació política del de Rocafonda és de les que més viral s'ha fet. Una bandera que li va arribar d'algú del carrer i que va portar quan l'autobús passava per la zona de Plaça Catalunya, un gest que per les xarxes socials han posat en valor diversos polítics d'esquerres, com Gabriel Rufián o Pablo Iglesias.
1: I a la tercera ens l'envien, en aquest cas, des de Girona, i veiem un grup de ciclistes ben equipats. Un d'ells enfila les escales de pedra amb la bicicleta, mentre d'altres s'ho miren. Això és el barri vell de Girona. Qui són, Clara Jordan?
14: Doncs és el que ara l'Ajuntament vol esbrinar per posar-vos la sanció corresponent. Aquesta imatge s'ha fet viral i ha indignat molts veïns que recorden que el barri vell no és un parc temàtic. L'alcalde Lluc Salelles, en una piulada, també recorda que la policia actuarà amb tots aquells que menyspreïn el patrimoni de la ciutat i l'utilitzin, diu literalment, per fer el fatxenda.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Joan Manel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la solitud. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La nova cançó s'ha difós per Instagram. Es titula Sense nosaltres no. La lletra reflexiona sobre la invisibilitat i la solitud que afronten moltes persones grans. Canta Serrat en aquesta nova cançó que una societat que no sap escoltar les persones grans és una societat menys capaç i menys humana. La sentim.
19: Que no, sin nosotros no, que la vida no acaba en la jubilación, que somos memoria, camino y raíz, y aún nos
18: queda... La cançó ha estat rebuda amb moltes ganes.

0: pels fans de Serrat, té un munt de reproduccions. Els comentaris, moltes persones esperen amb desig que aquesta cançó sigui l'avançament d'un nou àlbum de cançons.
1: Això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la nit dels museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Joan Manuel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la seva solitud és una notícia falsa. La cançó està feta amb intel·ligència artificial, és una tendència que veiem últimament a xarxes, no és obra original de Serrat. De fet, ja han circulat d'altres cançons falses atribuïdes a altres artistes, també les hem explicat aquí, com Rosalía o Manuel Carrasco. Tot i així, la cançó, un cop més, s'està fent viral a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia.
4: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
5: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia, tot dilluns, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La vaga de mestres i professors complica aquesta hora la circulació. Hi ha diverses carreteres tallades. Equip viari, Clàudia Serra.
6: Bon dia, sí. Seguim amb problemes a la B20, a Santa Coloma, en els dos sentits de la marxa, tallada per una manifestació. També problemes a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Vall d'Hebron, a la C32, a Mataró, sentit Barcelona. En aquest cas es fan desviaments per la Nacional 2. També a la C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. I tenim un nou tall a la C17, a Malla, sentit Vic, també per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats. Tot això fa que la circulació, sobretot a l'entorn de Barcelona, sigui a hores d'ara molt complicada, molt trànsit dens a les rondes, la litoral i la de dalt, també a la 2, la B23, la C58 i la C32 des de Gavà, tot d'entrada cap a Barcelona, i a l'AP7, en diversos trams, a Granollers i Santa Perpètua, sentit sud, i a Barberà i Parets, sentit Girona. Aquí, precaució, perquè hi ha dos carrils tallats per obres.
1: Anem a la ronda de dalt. Lara García, quina és la situació a aquesta hora?
7: Doncs ara mateix ja s'ha aixecat el tall, doncs ara mateix tallava la circulació de la ronda de dalt en dos sentits. Ara els mestres estan decidint doncs què fan. Uns estan, diuen que volen sumar-se a una manifestació del sindicat de llogateres que hi ha al carrer de Buenos Aires per aturar un desnonament. Altres volen anar directament cap a la columna de la manifestació central al Clot i estan decidint aquí enrotllant una mica doncs on es divideixen aquest centenar i mig de mestres que des de les 6:50 del matí han estat tallant la ronda de dalt a l'alçada de Mundet.
1: Gràcies. Ara, a partir de les 8, farem una ronda pel territori per conèixer l'estat de la situació de les carreteres i per sentir les demandes dels professors. La consellera Esther Niubó, que demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous.
8: Els sindicats volen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Montbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
9: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
10: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
1: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
11: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Parlon defensa el cap dels Mossos.
12: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
1: En parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC i també amb la consellera. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
8: El creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
13: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
14: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un matí de sol, però hi ha previsió de tempestes fortes que poden arribar en qualsevol punt de Catalunya a la tarda. Les més importants es formarien al voltant del prelitoral i poden desplaçar-se a la costa, però també n'hi haurà de fortes al Pirineu, a la Catalunya central i a les comarques de Tarragona. Es preveuen intensitats de pluja superiors als 20 litres en mitja hora i algunes calamarsades.
13: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu.
15: Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per una química.

0: Radio.
1: Ja som 11 milions dels socis d'Ou.
2: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
3: Sí, com el 50% en totes les galetes. Vas canviable en un cupó...
2: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
1: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui que estem seguint aquesta vaga, aquestes mobilitzacions i tensions que hi ha en el sector educatiu, avui farem un ampli i desplegament informatiu a partir de les 8 del matí, i també avui en aquest programa tindrem a tots els actors per sentir les seves veus. Per exemple, ens acompanyarà Pepe Menéndez, expert en lideratge d'educació, innovació educativa i gestió del canvi. També Yolanda Segura serà a partir de les 9 en aquest estudi, la portaveu d'USTEC, i escoltarem també les paraules d'Esther Niubó, consellera d'Educació, que ens acompanyarà d'aquí a una hora per saber les opinions davant d'aquesta manifestació unitària de l'educació i aquestes vagues d'educació que estan afectant arreu del territori. I en aquests dies de vagues, i com dèiem, i de tensions en el sector educatiu, també al matí de Catalunya Ràdio el que estem fent és reivindicar els nostres professors, aquelles persones que ens van ensenyar, aquells mestratges que vam tenir al llarg de la nostra infantesa, perquè sense professors, segurament, molts de nosaltres no haguéssim arribat mai a ser on som. Són els nostres professors.
6: Els nostres professors.
7: L'Imma Ruiz i la Josefina Robau van ser les meves primeres profes de literatura.
6: Brigitte Basallo, escriptora.
7: I no només ens van donar l'amor pels llibres, sinó que ens van alimentar una mena d'autoestima insensata que ens feia creure que ho podíem llegir tot i que ho podíem escriure tot. Així que jo li vull agrair a tot el professorat per totes aquestes coses que fan, que sembla que són invisibles, però que deixen una petjada en les nostres vides i que sovint ens n'adonem massa tard com per donar-vos les gràcies.
4: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I a aquesta hora, primer titular pel trànsit. Mobilitat complicada avui als accessos de Barcelona. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia, sí, mobilitat molt complicada. Actualitzem quina és la situació pel que fa als talls de carretera que hi ha actualment actius. Hi ha tallada la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa. La C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. Fora de Barcelona, la C32 a Mataró, sentit Barcelona. La C17 a Malla, sentit Vic. I tenim també un nou tall a l'AP7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. Serra ha obert ja el tall que fins fa ben pocs minuts afectava la ronda de dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron, circulació però amb retencions en aquest punt.
0: Doncs ja ho sentíem, talls a les carreteres, als accessos de Barcelona dels docents que tornen avui a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no reunirà la taula sectorial a més de millores salarials. Els quatre sindicats convocants reclamen més inversió per a la inclusiva i una baixada de ràtios. Una segona prova haurà de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Cap d'ells presenta símptomes. Al vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El govern de Benjamin Netanyahu ha pressionat funcionaris i cadenes de televisió europees per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país, ho assegura una investigació del New York Times, que afegeix que és una campanya que ve de lluny. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC i ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduard Casanova. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb

0: Una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports.
2: Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats acompanyen la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Ens queda el titular del temps, del sol avui als ruixats. Aquest és el temps que tindrem, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins al Montsià i les temperatures avui baixaran lleugerament.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Els docents tallen a aquesta hora diverses carreteres del país en la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions de professors i mestres a Catalunya fins a finals de curs. Els sindicats majoritaris USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical reclamen un nou acord amb el govern, més recursos també per a l'escola inclusiva, millores salarials i una baixada de ràtios. Les negociacions, però, continuen enrocades i fins dijous el govern no es reunirà amb els sindicats convocants. Avui, en una entrevista al diari Ara, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, apuntava que si el departament els ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podríem parlar d'acabar les protestes. Comencem fent un seguiment del que està passant a aquesta hora. Anant cap a Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
3: Amb consignes com això no és docència, és supervivència, o amb quants diners el PSC s'enriquirà privatitzant l'educació i la sanitat, uns 200 mestres tallen des de les 7 del matí la B20 alçada de Santa Coloma de Gramenet. Tot i la conducta pacient i en alguns casos de solidaritat amb els docents, hi ha hagut algun moment de tensió quan uns motoristes s'han volgut saltar el tall i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar que la situació es compliqués. Patricia Morales, delegada d'USTEC, denuncia que el govern criminal analitza la protesta i que vulgui dividir la societat.
4: Volen desprestigiar una mica el que és la nostra lluita i jugant amb aquesta manera de fer, de desprestigiar-nos de cara a les famílies, despistar la perdiu amb tot el tema policial, de Mossos, infiltrats, a dividir a la societat, no? I crear aquests debats quan el debat real és apostem per l'educació. No?
3: Aquests mestres s'afegiran a les columnes que sortiran des del Clot a 2:15 per dirigir-se a la manifestació que es farà des de la plaça Urquinaona a les 12 del migdia.
0: I al Maresme, unes 200 persones tallen des de 8:15 del matí la C32 a l'alçada de Mataró Park, direcció Barcelona. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
5: Bon dia. Menys policia i més educació. Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa. I prou precarietat, prou maltractaments, menys imposicions, més finançament. Són algunes de les consignes que repeteixen els docents. Des de primera hora havien previst trobar-se, però hi ha hagut una mica de dispersió perquè un dels llocs habituals on es concentren avui l'han trobat tancat. L'aparcament d'un gran centre comercial. Finalment, el gruix dels docents han sortit des del pàrquing d'una cadena esportiva en direcció a l'autopista que han tallat en sentit Barcelona. Els manifestants expliquen als conductors els seus motius, aixecant una pancarta on llegim "Lluitar també és educar". Ens en parla l'Àurea Calçapeu, que és mestra a Arenys de Mar.
6: Perquè encara no tenim cap acord signat. Dos sindicats que no ens representen van signar un acord amb el PSC. No han acceptat pràcticament cap de les nostres reivindicacions. Continuem amb aules massificades. Fa dues setmanes va caure un voladís d'una escola d'aquí Mataró, de l'escola Rocafonda. L'educació pública està caient a trossos. Necessitem recursos per la inclusió.
5: Cares de resignació entre els conductors i casualitats de la vida. Una noia ens ha vingut a preguntar si trigaran molt a obrir el pas. Patia perquè a 9:15, diu, té una entrevista de feina de mosso d'esquadra.
0: I anem ara cap a un institut escola de Nou Barris de Barcelona per veure el seguiment que està tenint la jornada de vaga. Allà hi tenim la Sara Canyete. Sara.
7: A l'Institut Escola Antaviana avui preveuen un seguiment massiu d'aquesta convocatòria de vaga, la primera del nou cicle de mobilitzacions que els sindicats contraris a l'acord que va signar el govern amb Comissions Obreres i UGT han convocat fins a final de curs. Aquí ens diuen que és la primera vegada que veuen una mobilització semblant en aquest centre, que a totes les jornades de vaga s'han hagut de sortejar els serveis mínims i que així mateix es va fer ahir, es va sortejar aquest compliment dels serveis mínims perquè tot el professorat volia participar en aquesta vaga. Més enllà d'això, ens diuen que entre les famílies hi ha comprensió, que algunes sí que estan portant els seus fills al centre per necessitats de logística i que, de fet, ells assumeixen que aquests serveis mínims doncs, són precisament per donar cobertura en aquest servei. Veurem si la situació que es produeix aquí, en aquest Institut Escola Antaviana, també es produeix a la resta de centres de Catalunya. Fins a mig matí no tindrem les primeres dades del Departament d'Educació. A banda d'aquesta jornada de vaga, al migdia hi ha convocada a Barcelona una manifestació unitària. Tot plegat, una jornada que servirà per posar el termòmetre i veure si el malestar que fa mesos que s'arrossega des del sector educatiu va a la baixa després d'aquestes vagues massives que es van viure el mes de març o, pel contrari, continua en el mateix punt on estava.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Passen 9 minuts de les 8, parlem d'altres qüestions. Un dels passatgers espanyols del vaixell Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ullà han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El passatger que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmar. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, tal com explica la responsable de comunicacions d'emergències de l'OMS, Nika Alexander.
8: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Als Estats Units, un altre passatger del carrer del creuer, Ondius, va donar ahir un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus. Mentrestant, el vaixell on es va originar aquest brot ja navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
9: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
10: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
9: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies.
0: Al Regne Unit creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Una 70 de diputats del Partit Laborista li reclamen públicament que deixi el càrrec. Starmer es mostra disposat a resistir i es proposa posar el Regne Unit al cor d'Europa, a Londres. Quim Olivares.
11: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
12: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
11: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situats a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
0: De la guerra a l'Iran, Donald Trump alerta que l'alto el foc es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i, comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
13: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i el fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
14: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.

0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels 105 dòlars, 5 dòlars més que en l'obertura d'ahir. Us ho dèiem a titulars, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat amb la puntuació del televot més elevada de totes amb diferència va provocar protestes. Demà comencen les semifinals i la gran gala final es farà dissabte, però Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. I encara explicar-vos que l'activista palestino-català Saïf Abu Keshek diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Sumut. Ho va dir ahir en una compareixença des de Barcelona després de passar 10 dies detinguts a Israel fins que el van alliberar.
1: Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra guía en el corte europeo que está haciendo nuestro equipo legal, que no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: Avui l'activista viatjarà a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge dilluns que ve per reunir-se amb grups parlamentaris. Hem arribat a un quart de nou. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim ara mateix els talls provocats per aquesta nova vaga de docents. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs tenim nous talls precisament per aquestes manifestacions que afecten l'AP7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. La via està tallada. I també l'AP7, però en aquest cas entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. La carretera està tallada en tots dos sentits de la marxa. Compte en aquest punt perquè la B23, que va just paral·lela a aquesta AP7, també podria estar afectada. Segueix tallada la B20 a Santa Coloma en tots dos sentits de la marxa, la C31, la Gran Via, tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà, la C32 a Mataró, sentit Barcelona, es fan desviaments per la Nacional 2 en aquest cas, i la C17 a Malla en tots dos sentits de la marxa, i hi ha també desviaments senyalitzats. Tot això fa que la circulació sigui molt complicada a hores d'ara a les rondes, la litoral i la de dalt, també a la 2, la B23, la C58 i la C32 des de Gavà, tot d'entrada cap a Barcelona, l'AP7, com dèiem, també en diversos trams. Aquestes manifestacions, aquests talls, estan afectant també el transport públic. En el cas dels autobusos de Barcelona, alerten que hi poden haver afectacions precisament per aquestes manifestacions. És tot de moment.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De seguida la previsió del temps, abans d'explicar-vos que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per aquesta tarda, perquè entre les 2 del migdia i les 8 del vespre està previst que plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, s'espera que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora, gran part del litoral i prelitoral, també a la Catalunya central i al Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa a pedra, fins i tot ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana molta precaució a l'hora d'agafar el cotxe, també de fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
3: El temps.
0: Doncs ho completem amb la previsió del Jofre Genuer.
4: Comencem aquest dimarts amb molta calma, amb cel serè, amb domini el sol al llarg d'aquest matí, es dissiparan les boires locals que hi ha hagut en alguns sectors, en alguns indrets, sobretot de l'interior del país i bàsicament les temperatures que podran pujar al llarg d'aquest matí encara força, superant els 20 graus en molts casos, després d'una matinada que ens ha dut aquests valors de 3-4 graus en moltes valls, en moltes fondalades, a Guixers, a Viella, a Ger, a Cerdanya, també 4 a Camprodon, 2 a Prades, fins i tot a alta muntanya, malgrat ha pujat el termòmetre encara glaçant.

0: 1 sota 0 cap de Baqueira, això sí, per sobre dels 2.500 metres, i valors els més alts a la costa amb aquests 17 a Barcelona o a l'Hospitalet de l'Infant. Tot això, però, té les hores comptades. A partir de migdia, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme i esperem una tarda d'enrenou, de ruixats, de xàfecs, de tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja per superar els 20 o 30 litres per metro quadrat en mitja hora, i sobretot al voltant del Vallès, és on poden reproduir-se amb més força, Catalunya Central, i també no en descartem cap a la zona dels ports, cap a l'Alta Garrotxa, alguns punts del Pirineu Oriental. Avançada la tarda, vespre, aquests ruixats s'estendran i poden arribar al Maresme, al Barcelonès, per tant, molta precaució al llarg d'aquesta tarda amb aquest temps tan insegur i tot plegat fent que al llarg de la tarda, vespre, les temperatures iniciïn un descens, que tindrà continuïtat al llarg dels propers dies amb un ambient força més fresc, especialment a partir de divendres, quan el termòmetre tocarà a fons, amb una cota de neu que en el Pirineu anirà baixant cap als 1.600 metres o 1.200 ja de cara a dissabte, tot i que les precipitacions llavors aniran més de baixa. Pels propers dies els ruixats es mantindran, però més ubicats entre les comarques de Barcelona, Girona i Pirineu.
1: Fresca Info.
2: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
3: Doncs tant com vulgui bussejar.
2: Genial. I quant d'oxigen queda?
3: El que vulgui, també.
2: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
3: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
2: I quants de cetacis?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'ONCE, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'ONCE. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Fresca Info.
6: Passen 5 minuts d'un quart de nou. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors. La multinacional nipona ha concretat els seus plans, que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Això afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball, el 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu d'aquest centre.
7: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
6: I alerten que la mitjana d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit passada al MNAC per recaptar fons per a la investigació de les malalties infeccioses. La gala, presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, ha reunit prop de 800 persones i han assistit nombroses celebritats del món econòmic, social i cultural. També hi ha hagut actuacions musicals d'Amaral i Joan Dausà. En aquesta edició i per primera vegada, la Fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona, que ha recaigut en el cineasta i actor Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta en projectes com Silencio o Sidosa, que aquest any Casanova ha fet pública que conviu amb el VIH. El cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, el més important del món, que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana, però la inauguració d'aquesta nit serà amb una cinta francesa, com és tradició en els últims anys. Una gala que servirà també per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. I és en Marc Garriga.
8: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
9: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en la que ha participat l'Isec, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que compta amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La bola negra, dels Javis, amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això, s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. I també veurem aquí un curt de l'ESCAC, una experiència immersiva de l'estudi català Universe per al Channel 4 britànic, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i un dels que l'estrenarà serà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells,

que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. L'altre homenatge serà per a Barbra Streisand a la cerimònia de clausura el 23 de maig. Al Festival de Cannes es presentaran les últimes pel·lícules de cineastes de prestigi com Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky o Andrei Zviagintsev. S'ha comentat la manca de grans blockbusters de Hollywood aquest any, però el director general del festival, Thierry Frémaux, confia que tornaran en el futur quan, diu, les grans productores nord-americanes hagin decidit com ha de ser el seu futur. Tot i això, per la catifa vermella desfilaran estrelles com Rami Malek, Adam Driver, Scarlett Johansson, John Travolta, Michael Fassbender, Julianne Moore, Cate Blanchett o Kristen Stewart. Es presentaran documentals sobre John Lennon, la final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, Eric Cantona o David Lean, i hi haurà sessions de clàssics restaurats, com El laberinto del fauno, amb la presència de Guillermo del Toro, i Cria cuervos, amb Janet i els fills de Carlos Saura. En definitiva, seran 12 dies de cinema incansables i esgotadors, però també de descobertes meravelloses i de cinema de primera fila indiscutible.

0: Esports.
1: Doncs arribarem a 8:45 amb els esports i l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça va celebrar ja a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions als mitjans del Club Blaugrana.
3: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: La rua va començar al Camp Nou cap a 17:45 de la tarda i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que ha hissat una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també va participar el tècnic Hansi Flick sobre la seva renovació cada cop més pròxima. En va parlar el president en funcions del club, Rafael Juste, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
2: Recordem que Hansi Flick té contracte fins al 2027. El Girona va sumar ahir al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut del partit, en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a aquest gol de l'uruguaià que igualava el Calemau havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
5: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
2: Mentrestant, el tècnic Michel Sánchez reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
6: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
2: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa també que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió, un any després d'haver pujat. I ahir es va tancar amb aquest partit la 35a jornada de Lliga i avui mateix ja comença la 36a, amb la disputa de 3 partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça i l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao i dijous el Girona-Reial Societat.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Pace i del director Mao Yegu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
7: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja el equipo.
2: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa. I un apunt més de primera, perquè la Lliga de Futbol Professional ha anunciat ja que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les

0: 3CAT Info.
1: 8:45, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Actualitzem la situació a les carreteres, molt afectades aquest matí per aquests diversos punts de manifestació que han tallat diverses vies. Segueix el tall a l'AP7, a Montornès del Vallès cap a Tarragona, a la C31, a la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, i a la C17, a Malla, en tots dos sentits de la marxa. En aquest cas hi ha desviaments senyalitzats. S'ha reobert el tall que afectava l'AP7 entre Cerdanyola i Sant Cugat, sentit Tarragona, el que afectava la C32 a Mataró, sentit Barcelona, i també el que afectava la B20 a Santa Coloma, a direcció en tots dos sentits de la marxa. Tot i això, molta precaució encara en aquests punts, perquè encara hi ha trànsit molt dens que s'acumula en aquestes zones.
1: Doncs ara sentíem les afectacions a aquesta hora a la xarxa viària per aquesta nova vaga de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre els sindicats i el govern continuen bloquejades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació a la taula sectorial d'aquest dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT. Aquesta hora també us estem explicant que un dels passatgers espanyols confinats dona positiu d'antivirus en la primera prova PCR. Una segona prova ho haurà de reconfirmar. Mentrestant, el vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Des d'ara fins les 9 anirem a Madrid, on avui serà el torn dels informes definitius de les acusacions en el judici contra la família Pujol. Això després que ahir la Fiscalia mantingués la seva petició de 29 anys de presó per al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans. S'espera que el judici quedi vist per a sentència dijous. També us explicarem que Catalunya i el finançament autonòmic marquen l'últim debat televisat dels candidats a les eleccions andaluses de diumenge que ve. El popular Juanma Moreno Bonilla acusa la socialista María Jesús Montero de cedir davant les pretensions de Junts. I una tercera intervenció arqueològica no ha permès localitzar la fossa de l'hostal d'Aidí. Al Pallars Sobirà es busca les restes de 9 civils de la zona executats pel règim franquista l'any 1938 després de ser torturats. Pel que fa als esports, Odal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Prop de 750.000 persones, segons dades oficials, van celebrar pels carrers de Barcelona i el títol de Lliga, aconseguit diumenge pel Barça.
3: Els aficionats van sortir de forma massiva als carrers del centre de la ciutat per acompanyar la Rua Blaugrana, que va durar unes 5 hores.
1: I el temps, avui passarem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats a qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà i fins al Montseny. Les temperatures avui baixen lleugerament. Passen 3 minuts de 8:45, tercera vaga general de mestres i professors en el que portem de curs. Els docents tallen a aquesta hora diverses carreteres del país en la primera gran aturada d'aquesta nova tongada de mobilitzacions de professors i mestres a Catalunya fins a finals de curs. Els sindicats majoritaris USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical reclamen un nou acord amb el govern, també més recursos per a l'escola inclusiva, millores salarials i una baixada de ràtios. Les negociacions, però, continuen enrocades i fins dijous el govern no es reunirà amb els sindicats convocants. Avui, en una entrevista al diari Ara, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, apuntava que si el departament els ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podrien parlar d'acabar aquestes protestes. Doncs bé, comencem. Anant cap a Santa Coloma de Gramenet, allà hi tenim el David Àngela.
4: Uns 200 mestres han tallat durant més d'una hora els accessos a Barcelona aquí a la B20 a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet davant la solidaritat i la comprensió majoritària dels conductors. Tot i això, hi ha hagut algun incident quan un parell de motoristes s'han volgut saltar al tall i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar més crispació. Patricia Morales, delegada d'USTEC, advertia que el govern del PSC està criminalitzant la seva protesta amb la voluntat de dividir la societat.
5: Volen desprestigiar una mica el que és la nostra lluita i jugant amb aquesta manera de fer de desprestigiar-nos de cara a l'espai famílies, despistar la perdiu amb tot el tema policial, de Mossos, infiltrats, a dividir a la societat, no? I crear aquests debats quan el debat real és apostar per l'educació, no?
4: Aquesta concentració s'ha dirigit després a la plaça de la Vila per fer cap al clot i per acabar afegint-se a la manifestació que es farà a les 12 del migdia a la plaça d'Urquinaona de Barcelona.
1: La vaga pretén

0: Atura l'activitat lectiva a totes les escoles i instituts del país. Encara no hi ha dades de seguiment, però sí que tenim la Sara Canyeter en un institut d'escola de Barcelona per veure com ha arrencat el dia. Bon dia, Sara.
1: Hola, bon dia. Som a l'Institut Escola Antaviana, un centre educatiu del districte de Nou Barris. Aquí hi estudien aproximadament uns 570 alumnes i hi treballen una setantena de docents. I a aquesta hora ens acompanya el director del centre, en Manel Motrel. Manel, bon dia.
2: Bon dia.
1: La primera, quin seguiment de la vaga preveieu per al dia d'avui? Una mica com ha anat fins ara, això?
2: Mira, serem molt clars, massiu. Feia anys que estem en el sector educatiu amb mobilitzacions, però com les que s'han viscut fins ara, no havia passat. No havíem mai hagut de recórrer als serveis mínims forçats per sorteig, i aquest any, en totes les vagues, ha estat així perquè tothom ha manifestat la voluntat de sortir al carrer i de fer aquesta vaga.
1: Imagino que heu informat a les famílies d'aquesta situació. Una mica, quines són les respostes que esteu rebent? Perquè per elles també s'està allargant tot plegat.
2: Bueno, Roquetes, Nou Barris, sempre ha sigut un barri molt lluitador i sempre han escoltat molt les reivindicacions laborals, perquè n'hem passat de moltes per aquí i ho entenen. Veurem el procés d'aquests tres dies, també el desgast, perquè entenem que hi ha famílies, i això com a direcció ens ho hem de tenir molt clar, que hi ha famílies que no poden sostenir els fills a casa tres dies, i això també, doncs, l'obligació de tothom és que els serveis mínims siguin efectius, però hi ha una gran part de costat per part de les famílies en aquestes lluites, perquè no només parlem de sou, sinó parlem de mitjans i d'educació.
1: De fet, dijous hi ha prevista la primera trobada entre el govern i el conjunt dels sindicats, tant els que van signar l'acord com els que no ho han fet, per intentar resituar, desescalar aquest conflicte. Què s'hauria de posar sobre la taula?
2: Escolta activa, realment condicions laborals. Venim d'unes èpoques. El sector educatiu ha vingut d'un procés d'estabilització perquè havia precarietat, molt en l'índex d'interinatge. Aquesta estabilització ha donat peu a poder lluitar per unes condicions laborals que al llarg d'altres governs no se'ns ha escoltat per raons vàries, la crisi del 2008, el confinament, i ara toca una mica posar sobre la taula les condicions laborals del sector.
1: El govern apunta una possible revisió, sobretot pel que fa a recursos de l'escola inclusiva. Pels directors aquesta també és la prioritat, més enllà del sou?
2: És una de les prioritats que tenim, l'estabilització i aconseguir projectes amb personal educatiu d'acord amb la singularitat de cada projecte, i atenció a un tipus d'alumnat que requereix un seguiment molt important. És dir, alumnat que té unes necessitats, com bé diu la paraula, que requereixen un acompanyament acurat, precís, i amb molts professionals que van més enllà a vegades de les aules.
1: Quin és el perfil d'alumnat que teniu aquí al centre i a nivell d'escola inclusiva? No sé si han entrat i han sortit recursos, perfils professionals que potser trobeu a faltar en aquests moments.
2: Antaviana té una de les CIEs més grans de tot Barcelona, amb una tradició, vull dir que portem uns anys treballant el tema inclusiu. Els perfils a vegades s'ajusten a les necessitats del centre, però sí que demanem als governs que quan facin una llei, el desplegament que facin al centre tinguin en compte la realitat de cada territori i cada centre. No una llei que sigui molt genèrica, sinó que escolti quin perfil necessita aquell entorn, aquell barri, aquell centre.
1: Fa uns dies vam conèixer aquesta notícia, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent, precisament la d'aquí, l'Assemblea de Docents de Barcelona. No sé com creieu que això ha repercutit en tot plegat o com pot influir en la vaga d'avui.
2: Sorpresa i desconfiança. Educació i sanitat són els pilars d'una societat. No crec que faci falta investigar què s'està movent, perquè a més és transparència. La que preguntis a qualsevol docent què està passant ho explicarà, i quines són les mobilitzacions que volem portar a terme.
1: A banda d'aquesta reunió entre el govern i els sindicats, no sé fins a quin punt consideres que els directors també hauríeu de tenir un espai de negociació, o conjuntament en aquesta taula o a banda, i per què?
2: Les direccions són agents molt importants en aquest sistema educatiu i també hem de poder dir la nostra. És a dir, parlem de condicions laborals, parlem dels sindicats, parlem d'educació i de l'escola que volem, l'escola catalana d'aquí a 10 anys, hem de parlar de les direccions dels centres també i poder dir la nostra.
1: Perfecte, Manel. Doncs moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de 3CAT Info. Gràcies i bon dia.
2: Bon dia igualment.
0: Doncs gràcies, Sara Canyete. El que farem ara serà tornar cap al carrer en aquests talls que des de primera hora afecten l'entrada a la capital.

0: El Catalana, també us parlava el nostre equip viari d'un tall a la C32 a Mataró, al Maresme. Doncs bé, un tall que ja s'hauria aixecat i en aquest punt fa una estona s'han viscut moments de tensió. Ja hi tenim la Marta Vallès. Marta, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Ara mateix el que fem és l'efecte de cotxe escombra de la manifestació, perquè s'ha aixecat ja aquest tall a la C32 i anem baixant en marxa lenta en direcció al centre de la ciutat. Per tant, els problemes de circulació, un cop s'ha aixecat el tall, que ha durat aproximadament uns 35-40 minuts de l'autopista, sempre només en sentit Barcelona, doncs ara aquests problemes es traslladen al centre de la ciutat al pas d'aquesta protesta. Els docents van en direcció a l'estació de Mataró, per tant, creuaran tota la ciutat. Ara baixem per la via Europa, estem baixant per aquesta via, que és una via principal de sortida també de Mataró en direcció a l'autopista, i aniran baixant fins a arribar a l'estació per marxar a la manifestació de Barcelona. S'han viscut moments de tensió, els ànims s'han anat escalfant entre alguns conductors, altres no, altres s'ho prenien amb més paciència, però alguns s'han posat nerviosos, feien tard a la feina, feien tard a una entrevista de treball, i per tant un d'ells s'ha dirigit cap a la pancarta. Hi ha hagut un moment que ha sacsejat un dels manifestants i han arribat a les mans. Mossos de paisà han mantingut l'ordre en tot moment i finalment, doncs, com dèiem, aquesta protesta de l'autopista s'ha aixecat i ara mateix, doncs, la manifestació transcorre amb tranquil·litat en direcció a la carretera Nacional 2, que també és possible que quedi tallada quan els docents arribin en aquest punt per agafar el tren, que recordem que està el tren a peu de la carretera Nacional 2.
0: Perfecte, doncs molt pendents de tot el que ens puguis anar explicant. Marta Vallès, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts mal comptats i arribarem a 3:15. Un dels passatgers espanyols del vaixell Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat també que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El passatger que dona positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife. Ho explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
3: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Canviem de qüestió, us ho dèiem en el sumari. Torna aquest dimarts per als informes definitius de les acusacions en el judici contra la família Pujol. Això després que ahir la Fiscalia mantingués la seva petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans. El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars a Andorra. S'espera que el judici quedi vist per a sentència aquest dijous. Enviada especial a l'Audiència Nacional Maria Núria Rebelle.
4: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó o cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
5: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
4: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola.
0: Els candidats a les eleccions andaluses tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en l'últim debat televisiu abans dels comicis de diumenge. El candidat popular a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra, María Jesús Montero, de cedir davant les pretensions de Junts en matèria de finançament per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Montero reitera que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia.
6: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir.

0: seguir la Moncloa.
1: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
2: Les enquestes auguren una desfeta històrica dels socialistes i situen el Partit Popular a tocar de la majoria absoluta. La incògnita, per tant, és saber si els populars necessitaran el suport de Vox per formar govern. Hem arribat a 9:15. Doncs moment d'actualitzar de nou la circulació a la xarxa viària, també els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem parlant d'aquests talls de carretera. Encara n'hi ha dos d'actius a la C31, a la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, i fora de la ciutat de Barcelona, a la C17 a Malla, en tots dos sentits de la marxa. En aquest cas es fan desviaments senyalitzats. Ja s'han reobert, ja s'han aixecat els talls que han afectat la P7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona, entre Cerdanyola i Sant Cugat, en tots dos sentits de la marxa, també en aquesta mateixa via a la P7, i el de la C32 a Mataró i el de la B20 a Santa Coloma. Tot i això, molta precaució, perquè en aquests punts encara hi ha trànsit molt intens i trànsit molt dens, de fet, a la majoria de carreteres, sobretot les que connecten amb la capital a causa d'aquestes manifestacions. Tenim trànsit també molt complicat a les dues rondes, a la de dalt i a la litoral, en tots dos sentits de la marxa. Atenció a la ronda litoral, perquè a Sant Adrià, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per un accident. I també a l'AP7, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, tenim una incidència, una avaria talla un carril sentit Tarragona. És tot de moment.
2: El temps. Jofre Genué.
4: Comencem aquest dimarts amb molta calma, amb cel serè, amb domini el sol al llarg d'aquest matí, es dissiparan les boires locals que hi ha hagut en alguns sectors, en alguns indrets, sobretot de l'interior del país, i bàsicament les temperatures que podran pujar al llarg d'aquest matí encara força, superant els 20 graus en molts casos, després d'una matinada que ens ha dut aquests valors de 3-4 graus en moltes valls, en moltes fondalades, fins i tot alta muntanya, malgrat ha pujat el termòmetre encara glaçant, 1 sota 0 cap de Baqueira, això sí, per sobre dels 2.500 metres. Tot això, però, té les hores comptades. A partir de migdia, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme i esperem una tarda d'enrenou, de ruixats, de xàfecs, de tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja per superar els 20 o 30 litres per metro quadrat en mitja hora, i sobretot al voltant del Vallès, és on poden reproduir-se amb més força, Catalunya Central, i també no en descartem cap a la zona dels ports, cap a l'Alta Garrotxa, alguns punts del Pirineu Oriental. Avançada la tarda, vespre, aquests ruixats s'estendran i poden arribar al Maresme, al Barcelonès, per tant, molta precaució al llarg d'aquesta tarda amb aquest temps tan insegur i tot plegat fent que al llarg de la tarda, vespre, les temperatures iniciïn un descens.
2: Doncs bé, parlant de precaució, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha alertat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta tarda hi ha risc important de pluja molt forta. Ara ens ho comentaven a la previsió, especialment al centre del país. Soler, però, ha explicat que de moment no es preveu enviar alertes als telèfons mòbils, però concretava les comarques on cal estar més atents.
5: Sobretot aquesta zona més central, de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès, els Vallesos, que és on ens comenta el servei meteorològic on pot haver-hi més possibilitats de que hi hagin aquestes tempestes aquesta tarda, que poden tenir certa intensitat. Per tant, doncs, molta vigilància amb aquestes activitats a l'exterior, amb la conducció i el que diem sempre, les lleres, els rius, les rieres, els barrancs.
6: Tresca Info. 012, la millor resposta.
7: Què fas tan concentrat?
8: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
7: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
8: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
9: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
7: M'encanta veure't tan motivat.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
10: Bon dia, Pitu.
11: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
10: En ell el tinc definit com el meu assistent personal digital.
12: Bon dia, Jordi.
11: Una humanitat sense límits.
10: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
0: Mira, això no t'inquieta?
10: No, al contrari, em sento normal.
11: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: 3CAT Info.
2: 10 minuts i arribarem a les 9.
6: Catalunya al dia.
2: I ara ens situem a Llavorsí, on la fossa de l'hostal d'Airí al Pallars Sobirà continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 1938 en un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil. Pau Rovira.
12: Les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Airí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les enriuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Entre les víctimes hi havia una dona embarassada i una altra que, segons la documentació, va ser violada abans de ser executada. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
13: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026, i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem i amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. Bueno, és una reivindicació molt important de cara a la família i a tota la gent de la comarca, que la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
12: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de Memòria Democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
2: I ara anem cap a Tarragona, on els empresaris han creat una nova patronal després de l'enfonsament de l'anterior pels deutes econòmics que acumulava. El nou president, Xavier Rigau, ha dit que un dels problemes que es troben els empresaris és la manca, diu, d'actitud i de coneixement dels treballadors. Ricard Boigas.
14: Una vintena de companyies i associacions empresarials han creat FUET, el Foment Empresarial del Camp de Tarragona. Agafa el relleu de la CEPTA, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, que va desaparèixer fa un parell d'anys perquè no va poder afrontar els deutes econòmics. El president de FUET, Xavier Rigau, ha dit que el principal repte de l'empresariat és l'educació. Considera que els alumnes que surten de la formació professional i la universitat arriben sense l'actitud ni els coneixements que necessiten els empresaris.
15: Que els mestres recuperin l'autoritat és bàsic perquè les pròximes generacions que es vindran a les empreses tinguin la formació i l'actitud adequada. I jo crec que part dels problemes que nosaltres ara tenim ve de l'ensenyament.
14: La patronal ha defensat la construcció de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona i l'allargament de la vida de les centrals nuclears.
2: Nova polèmica a Girona amb els ciclistes que circulen pel barri vell. S'ha fet viral un vídeo amb els ciclistes pujant amb la bicicleta a les escales de Sant Domènec i això ha provocat molts comentaris per la falta de respecte del patrimoni urbà. L'alcalde ha anunciat un expedient per aclarir responsabilitats. Fèlix Martín.
16: A través d'una piulada, l'alcalde Lluc Salelles assegura que aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda. I explica que, per això, ha ordenat que s'obri un expedient i que es facin les actuacions corresponents. Recorda que la Policia Municipal de Girona manté actiu un dispositiu tot l'any per sancionar aquells qui no respecten el patrimoni ni les senyals de circulació que es van establir al barri vell. El vídeo no és puntual d'aquests dies perquè no s'hi veu tot el guarniment que hi ha aquesta setmana a les escales de Sant Domènec pel temps de flors. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona també han criticat l'actuació d'aquests ciclistes i refusen que el Barri Vell de Girona es converteixi en parc temàtic o escenari per generar contingut a les xarxes socials a qualsevol preu.
2: I acabarem explicant-vos que una nova adaptació de La senyoreta Júlia d'August Strindberg, que és una de les produccions destacades del Temporada Alta que arrenca l'octubre a Girona i Sal. És un projecte de Christian Jatagui que torna 15 anys després al certamen amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com la intolerància, els prejudicis o la misogínia que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és director artístic del Temporada Alta.
0: L'espectacle original de la Getai era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
2: És una coproducció del Teatre Lliure i el Temporada Alta que mantindrà col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. El festival també impulsa noves places de creadors, com l'argentí Pablo Messiez, amb La Forma Humana, La Veronal, amb Living in the Living, o el grup Cabo San Roque, amb 1306 que revisa el mite de Don Giovanni, fent dialogar Mozart amb Bad Bunny.
6: Esport.
2: Audal Serra, molt bon dia.
17: Bon dia. El Barça va celebrar ahir a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions dels mitjans del Club Blaugrana.
18: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem del nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
17: La rua va començar al Camp Nou cap un quart de 6 de la tarda i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats, cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que va hissar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també hi va participar el tècnic Hansi Flick. Sobre la seva renovació cada cop més pròxima, en va parlar el president en funcions del Club Rafael Juste en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
19: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
17: Recordem que Hansi Flick té contracte fins al 2027.
6: 3CAT Info.
17: El Girona va sumar ahir al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a un gol de l'uruguaià que igualava el que Alemão havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
20: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
17: Mentrestant, el tècnic Mitchell reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
21: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
17: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat. I ahir es va tancar amb aquest partit la 35a jornada de Lliga i avui mateix ja comença la 36a amb la disputa de tres partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça, l'Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous el Girona Reial Societat. L'Espanyol, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Peix i del director general Mao Yegu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
22: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia.
17: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa, i encara en futbol, la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions contra el Barça del pròxim 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
6: 3CAT Info.
17: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de la conferència de l'NBA, els actuals campions de la competició, Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència Oest, després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empat en aquesta eliminatòria a 2. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià i després de 3 etapes a Bulgària. La quarta etapa té 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza. L'uruguaià Guillermo Silva sortirà com a líder.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Molt bon dia, doncs estem molt pendents aquest matí d'aquestes afectacions al trànsit degut a les manifestacions per aquesta vaga de docents. Degut a aquestes manifestacions segueixen actius dos talls de carretera, un a la C-17 a Malla en tots dos sentits de la marxa, hi ha desviaments senyalitzats, i a la C-31 a la Gran Via a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona en tots dos punts, però sembla que no hi ha afectacions molt destacades del trànsit. Aquest matí complicat amb talls de carretera es fa que la circulació a hores d'ara encara sigui molt difícil. Hi ha molta congestió a la P7 des de Castellbisbal a Sant Cugat, sentit Girona, i de Cerdanyola a Santa Perpètua cap a Tarragona. Molt afectades també les dues rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt i la Litoral, en diversos trams en tots dos sentits de la marxa, i la C32 de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, molt carregada també cap a Barcelona.
0: Tot plegat, com us dèiem, perquè els docents tornen avui a la vaga tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no es reunirà la taula sectorial. La conselleta d'Educació veu inviable la petició d'increment salarial de 400 euros mensuals que plantegen des de la USTEC. Una segona prova hauria de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Cap d'ells presenta símptomes. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. El Parlament israelí aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats surten massivament per acompanyar la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen dos punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Del sol als ruixats, aquest és el temps que tindrem avui. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Tercera vaga general de mestres i professors en el que portem de curs. Els docents tallen a aquesta hora diverses carreteres del país. Ho sentíem a la informació del trànsit en la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions de professors i mestres a Catalunya fins a final de curs. Els sindicats majoritaris, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, reclamen un nou acord amb el govern, més recursos per l'escola inclusiva, millores salarials i una baixada de ràtios. Les negociacions, però, continuen enrocades i fins dijous el govern no es reunirà amb els sindicats convocants. També en aquests talls que dèiem s'ha aixecat el de la C-32 a Mataró al Maresme, on fa només una estona s'han viscut moments de forta tensió. Anem cap allà. Marta Bellés, bon dia.

0: Hola, bon dia. Doncs sí, s'ha aixecat la protesta que tallava la C-32 en tots els seus carrils en direcció a Barcelona. El tall ha durat aproximadament uns 30-40 minuts i ara el que passa és que per l'autopista se circula amb completa normalitat i que els problemes de circulació s'han traslladat al centre de la ciutat, per on els manifestants baixen en marxa lenta fins a l'estació de Mataró, on preveuen agafar un tren que els porti fins a la ciutat de Barcelona per participar a la protesta unitària. Hi ha hagut moments de tensió aquest matí quan portaven aproximadament 30 minuts de protesta i algun dels conductors s'ha dirigit, concretament un d'ells, a la pancarta dels manifestants, l'ha arrencada i s'han arribat a les mans amb alguns dels docents. Una d'aquestes mestres ens explicava, ens feia un dibuix de la situació a les escoles.
1: Arriben nens nouvinguts, no hi ha aules d'acollida per ells, tenim molta diversitat, no arribem a tot i estem aquí perquè la lluita continua. La causa és noble. No hi ha res més noble que lluitar pels drets dels infants, com és l'educació. Ara mateix considerem que això s'està vulnerant perquè l'educació que reben no és de qualitat.
0: I ara mateix estem arribant al punt de l'estació de Mataró. Aquí esperem que arribi la marxa lenta. És probable que aquí també, a la carretera Nacional 2, doncs hi hagi talls de trànsit, com ha passat en altres ocasions.
2: Gràcies, Marta. Fins ara.
0: Bon dia.
2: La vaga pretén aturar l'activitat lectiva a totes les escoles i instituts del país. Encara no hi ha dades de seguiment, però tenim Sara Canyet en un institut escola de Barcelona per veure com ha arrencat el dia. Anem, doncs, fins aquí, Sara.
3: A l'Institut Escola Antaviana el seguiment d'aquesta jornada de vaga és incontestable. De fet, avui aquí només han vingut a treballar aquells docents que tenen assignats els serveis mínims, uns serveis mínims que ens diuen es van haver de sortejar ahir a la tarda perquè tothom volia participar d'aquesta jornada d'aturades. És, ens diuen també, el que ha passat al llarg d'aquest curs perquè el centre està mobilitzat com mai. El director de l'Institut Escola, Manel Motrel, ens diu que el malestar s'ha anat acumulant els darrers anys i que considera que diversos governs no hi han sabut fer front i ara simplement la situació ha arribat al seu límit.
4: El sector educatiu ha vingut d'un procés d'estabilització perquè havia precarietat, molt en l'índex d'interinatge. Aquesta estabilització ha donat peu a poder lluitar per unes condicions laborals que al llarg d'altres governs no se'ns ha escoltat per raons vàries, la crisi del 2008, el confinament, i ara toca una mica posar sobre la taula les condicions laborals del sector.
3: Sobre la reunió prevista aquest dijous entre el govern i els principals sindicats de l'ensenyament, doncs des d'aquí n'esperen una escolta activa, aquesta voluntat d'ampliar l'acord, de trobar solucions per anar desescalant aquest malestar, però considera que els directors també hi han d'estar representats.
4: Les direccions són agents molt importants en aquest sistema educatiu i també hem de poder dir la nostra. És a dir, parlem de condicions laborals, parlem dels sindicats, parlem d'educació i de l'escola que volem, l'escola catalana d'aquí a 10 anys, hem de parlar de les direccions dels centres també i poder dir la nostra.
3: Més enllà de la jornada de vaga, aquest migdia a Barcelona també s'ha convocat una manifestació unitària que sortirà a les 12 del migdia des de plaça Urquinaona i que té previst finalitzar a plaça Sant Jaume.
2: La consellera d'Educació descarta l'increment salarial de 400 euros al mes que en una entrevista al diari Ara ha demanat la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, que condicionarà l'aixecament de les vagues i protestes previstes per aquest final de curs aquesta pujada de sou. Però la consellera Esther Niubó no contempla anar més enllà del que ja s'ha pactat. Són declaracions fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
5: Ens sembla, no?, que al marge del tema retributiu i salarial, que insisteixo, aquest govern ja ha fet un pas endavant, no?, perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals, ens sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, fins i tot a les manifestacions d'avui, és possible que ho sentim, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no?, altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
2: 9 i 9 minuts.
6: 3CAT Info.
2: Un dels passatgers espanyols del vaixell Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons la CNE, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a aquest hospital han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El passatger que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat, seguint així el protocol. Aquest cas se suma sume als 7 contagis confirmats fins ara per l'OMS. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació.

0: des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS.
1: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Mentrestant, el vaixell on es va originar el brot d'antivirus ja navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife ens ho expliquen la Mònica Mas i el David Mendoza.
2: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
3: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
2: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims dos dies.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Keir Starmer es mostra disposat a resistir el capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Londres, Quim Olivares.
5: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
6: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
5: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situats a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
0: Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i, comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
7: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. La preocupació que la guerra està generant a l'Orient Mitjà fa que s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli i el barril de Brent. A altra referència, Europa ja es paga per sobre dels $105. I encara a l'exterior, Israel ha aprovat la llei que facilita aplicar la pena de mort als palestins que van participar en els atacs del 7 d'octubre del 2023. El Parlament del país ho ha acordat de manera definitiva en una votació la mitjanit passada amb 93 vots a favor i cap en contra, i amb el suport inusual tant del govern com de l'oposició. 27 parlamentaris no van anar a la sessió o bé es van abstenir. La llei preveu la creació d'un tribunal híbrid civil-militar especial. L'Organització pels Drets de les Minories Àrabs a Israel calcula que entre 300 i 400 palestins detinguts en presons israelianes podrien ser condemnats amb aquesta norma. I sobre Israel, una cosa més, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons la investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat, amb la puntuació de televot més elevada de totes amb diferència, va provocar protestes. Demà comencen les semifinals i la gran gala final es farà dissabte, però Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. Doncs així hem arribat a un quart de 10 del matí. Fem una pausa pel trànsit i el temps. I a aquesta hora actualitzem la situació a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara seguim amb dos talls actius de carreteres degut a aquestes manifestacions per la vaga de docents. Un tall és a la C-17 a Palla, en tots dos sentits de la marxa, l'altre a la C-31 a la Gran Via, a la plaça d'Ildefons Cerdà de Barcelona. La resta de talls ja s'han anat aixecant durant el matí, però han afectat carreteres destacades i això fa que la circulació sigui molt complicada a l'entorn d'aquests punts. Encara a hores d'ara hi ha molta congestió a l'AP7 des de Castellbisbal a Sant Cugat en sentit Girona i des de Barberà fins a Mollet. També tenim circulació amb congestió d'entrada a Barcelona a vies afectades com la C58, la 2, la B23, la C32 o la C16 i les dues rondes, la Ronda de Dalt i la Litoral, que van també molt carregades en diversos trams en tots dos sentits de la marxa. Totes aquestes manifestacions poden afectar també el transport públic. Els autobusos de Barcelona alerten que hi poden haver afectacions per aquestes manifestacions i destaquem també hores d'ara una incidència al tram a la T4. No funciona, està sense servei entre Port Fòrum i Glòries, direcció Verdaguer, el servei de la T4 per la Gran Via. És tot de moment.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
9: Comencem aquest dimarts amb molta calma, amb cel serè, amb domini el sol. Al llarg d'aquest matí es dissiparan les boires locals que hi ha hagut en alguns sectors, en alguns indrets, sobretot de l'interior del país, i bàsicament les temperatures que podran pujar al llarg d'aquest matí encara força, superant els 20 graus en molts casos, després d'una matinada que ens ha dut aquests valors de 3-4 graus en moltes valls, en moltes fondalades, fins i tot alta muntanya, malgrat ha pujat el termòmetre encara glaçant, 1 sota 0 cap de Baqueira, això sí, per sobre dels 2.500 metres. Tot això, però, té les hores comptades. A partir de migdia, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme i esperem una tarda d'enrenou, de ruixats, de xàfecs, de tempestes localment intenses i acompanyades de calamars. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja per superar els 20 o 30 litres per metro quadrat en mitja hora i sobretot al voltant del Vallès, és on poden reproduir-se amb més força, Catalunya Central, i també no en descartem cap a la zona dels ports, cap a l'Alta Garrotxa, alguns punts del Pirineu Oriental. Avançada la tarda, vespre, aquests ruixats s'estendran i poden arribar al Maresme, al Barcelonès, per tant, molta precaució al llarg d'aquesta tarda amb aquest temps tan insegur i tot plegat fent que al llarg de la tarda, vespre, les temperatures iniciïn un descens.
0: Doncs en aquest sentit, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha alertat al matí de Catalunya Ràdio, com ens explicava el Jofre, que aquesta tarda hi ha risc important de pluja molt forta, especialment al centre del país. Soler, però, ha explicat que de moment no es preveu enviar alertes als telèfons mòbils, però concretar bé les comarques on cal estar més atents.
10: Sobretot aquesta zona més central, de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès, els Vallesos, que és on ens comenta el servei meteorològic on pot haver-hi més possibilitats que hi hagin aquestes tempestes aquesta tarda, que poden tenir certa intensitat. Per tant, doncs, molta vigilància amb aquestes activitats a l'exterior, amb la conducció i el que diem sempre, les lleres, els rius, les rieres, els barrancs.
0: 3CAT Info. Els treballadors de Nissan a Catalunya reuneixen aquest matí per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors. La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball al 90% dels treballadors que hi té. Des de la UGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
11: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, confia que la bonança econòmica permeti minimitzar l'efecte d'aquest ERO.
12: Pot haver-hi un procés d'ERO amb una empresa, però tenim possibilitats molt, molt, molt, molt grans a dia d'avui que aquestes persones que han perdut la feina puguem trobar-li altres feines i que, per tant, doncs, la incidència amb la seva vida personal doncs, sigui el menor possible.
0: Els sindicats alerten que la mitjana d'edat dels treballadors del magatzem de Nissan al Prat és de 53 anys. Els empresaris de Tarragona creen una nova patronal després de l'enfonsament de l'anterior pels deutes econòmics que acumulava. El nou president, Xavier Rigau, ha dit que un dels problemes que es troben els empresaris és la manca d'actitud i coneixements dels treballadors novells a causa d'una escola massa tova. Tarragona, Ricard Buigues.
13: Una vintena de companyies i associacions empresarials han creat Fuet, de Foment Empresarial del Camp de Tarragona. Agafa el relleu de la CEPTA, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, que va desaparèixer fa un parell d'anys perquè no va poder afrontar els deutes econòmics. El president de Fuet, Xavier Rigau, ha dit que el principal repte de l'empresariat és l'educació. Considera que els alumnes que surten de la formació professional i la universitat arriben sense l'actitud ni els coneixements que necessiten els empresaris.
14: Que els mestres recuperin l'autoritat és bàsic perquè les pròximes generacions que es vindran a les empreses tinguin la formació i l'actitud adequada. I jo crec que part dels problemes que nosaltres ara tenim ve de l'ensenyament.
13: La patronal ha defensat la construcció de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona i l'allargament de la vida de les centrals nuclears.
4: Tresca Info.
15: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
16: Doncs tant com vulgui bussejar.
15: Genial. I quant d'oxigen queda?
16: El que vulgui, també.
15: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
16: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
15: I quants de cetacis?
16: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
0: La fossa de l'hostal d'Aidí al Pallars Sobirà continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 1938 en un dels episodis més brutals de repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil. Llavors sí, Pau Rovira.
19: Les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavors sí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Entre les víctimes hi havia una dona embarassada i una altra que, segons la documentació, va ser violada abans de ser executada. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
20: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. Bueno, és una reivindicació molt important de cara a la família i a tota la gent de la comarca, que la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
19: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de Memòria Democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
4: Trescat Info.
0: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per a Instagram. I moltes de les publicacions se les troben als usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
21: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
0: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana, amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua, a les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
4: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
22: Bon dia.
1: El Barça va celebrar ahir a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant els

0: seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions als mitjans del Club Blaugrana.
1: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
0: La rua va començar al Camp Nou cap a 17:15 de la tarda i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que va hissar una estelada, i tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també hi va participar el tècnic Hansi Flick sobre la seva renovació, cada cop més pròxima, en va parlar el president en funcions del club, Rafael Juste, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Recordem que Hansi Flick té contracte fins al 2027.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Girona va sumar i al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a aquest gol de l'uruguaià que igualava el que Alemão havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
4: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
0: Mentrestant, el tècnic Mitchell reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
5: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
0: A la classificació, el Girona segueix 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa també que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat. I si ahir es tancava amb aquest partit la 35a jornada de Lliga, avui mateix ja comença la 36a amb 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça i l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, i dijous el Girona Reial Societat.
3: 3CAT Info.
0: L'Espanyol va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Pace i del director general Mao Ye-Wu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
6: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
0: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa. I un apunt més de primera, perquè la Lliga de Futbol Professional ha anunciat ja que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre, amb aquests partits pels equips catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx. I encara en futbol, la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diane Ias, perdrà la final de la Lliga de Campions contra el Barça del pròxim 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
3: 3CAT Info.
0: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà

Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2. A motor, Marc Márquez va rebre ahir l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan diumenge a Madrid. El pilot de Cervera, però, es perdrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià i després de 3 etapes a Bulgària. La quarta etapa té 138 quilòmetres entre Catanzaro Cosenza. L'uruguaià Guillermo Silva sortirà com a líder.

0: Dos quarts de deu del matí, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a final de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no es reunirà la taula sectorial. La consellera d'Educació veu inviable la petició d'increment salarial de 400 euros mensuals que plantegen des del sindicat USTEC, el majoritari a l'ensenyament. Una segona prova haurà de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Cap d'ells presenta símptomes. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. A partir d'ara també us explicarem que és el torn aquest dimarts pels informes definitius de les acusacions en el judici contra la família Pujol. Això després que ahir la Fiscalia mantingués la seva petició de 29 anys de presó pel primogènit Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. S'espera que el judici quede vist per sentència dijous. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, va activar incentius fiscals a la compra i el lloguer de l'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. I avui arrenca el Festival de Canes, en què el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit, amb una gala en què també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson. I en esports d'Eudal, prop de 750.000 persones, segons dades oficials, van celebrar ahir pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça.
1: Els aficionats van sortir de forma massiva als carrers al centre de la ciutat per acompanyar la Rua Blaugrana, que va durar unes 5 hores.
0: I el temps, el sol als ruixats, aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà i fins al Montsià, i les temperatures en lleuger descens. Dos quarts de deu i dos minuts, com us estem explicant, els docents tornen avui a tot Catalunya, a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a final de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no es reunirà la taula sectorial. A més de millores salarials, els quatre sindicats convocants reclamen més inversió per la inclusiva i una baixada de ràtios. Doncs bé, aquestes protestes també han tallat la C32 a Mataró al Maresme, on s'han viscut alguns moments de tensió entre els docents i els conductors que no hi podien circular. Anem cap a Mataró. Marta Bellés, bon dia.
2: Hola, bon dia, Carme. Doncs ara mateix una gentada impressionant. Suposo que ho sentiu de fons aquí a l'estació de Mataró. No hi cap ni una agulla, moltíssima gent. El vestíbul i les andanes són de color groc, que són el color de les samarretes que porten els docents de l'escola pública per expressar el seu rebuig i per protestar contra les condicions de treball i les condicions salarials que tenen. Dèiem que ara mateix està planíssim de gent. La manifestació aquest matí començava a 7:45, tallant l'autopista C32 en sentit Barcelona, tots els carrils a l'alçada del gran centre comercial que hi ha aquí a Mataró. Ha estat aproximadament uns 30-40 minuts i sí, s'han viscut moments de tensió quan l'ànim d'algun dels conductors s'ha escalfat i un d'ells ha arrencat la pancarta de mans dels docents i han arribat un moment donat a les mans. Han hagut d'actuar policies, Mossos d'Esquadra de paisà per posar ordre. Després d'aquesta situació s'ha aixecat ja el tall de l'autopista i els manifestants han baixat en marxa lenta fins aquí a l'estació a peu de la carretera Nacional 2, que de moment no està patint cap mena de tall de trànsit. Els docents estan traient els seus bitllets a les màquines de Renfe i estan a les andanes esperant el

0: Hem per anar en direcció a Barcelona. Dèiem que hi ha molt de color groc, però també veiem força samarretes de color vermell, perquè són els mestres de l'escola concertada que avui s'afegeixen a la protesta. Hem parlat amb la Cristina.
1: Avui la concertada també ens afegim per demanar, igual que fa la pública, els mateixos recursos, hores, que sigui un ensenyament de qualitat. Així que tothom cap a Barcelona.
2: Ells van de groc, vosaltres?
1: Anem de vermell.
0: Doncs, per tant, groc i vermell són els dos colors de la protesta de l'educació pública i concertada i, per tant, ara hi ha els caos o els problemes de trànsit tant a l'autopista com després al centre de la ciutat i també la protesta es traslladen en tren direcció Barcelona.
3: Marta, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
3: La consellera d'Educació descarta l'increment salarial de 400 euros al mes, que en una entrevista al diari Ara ha demanat la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, que condiciona l'aixecament de les vagues i protestes previstes per aquest final de curs. Aquesta pujada de sou, ara bé, la consellera Esther Niubó no contempla anar més enllà del que ja s'ha pactat. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Ens sembla, no?, que al marge del tema retributiu i salarial, que insisteixo, aquest govern ja ha fet un pas endavant, no?, perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, fins i tot de les manifestacions d'avui, és possible que ho sentim, tothom el que demana a l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
3: De tota manera, dijous hi torna a haver reunió de la taula de negociacions i s'haurà de veure com evolucionen les posicions de les diferents parts. A la mateixa entrevista, Niubó ha demanat explicacions al cos dels Mossos d'Esquadra per la infiltració de dues agents a una assemblea de mestres.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu. I, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
3: La d'avui és la tercera vaga general d'aquest curs al sector de l'educació i el primer dels tres dies de vaga general que hi ha convocats fins al dia 5 de juny.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Dos quarts i mig de 10, un dels passatgers espanyols del vaixell Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé, però ja ha començat a presentar símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El passatger que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'OMS. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS.
6: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
3: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar ahir un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus. Salvador Illa encapçala aquest matí la reunió del Consell Executiu i tan bon punt acabi volarà cap a Califòrnia, on començarà un viatge oficial de 5 dies. Fins diumenge, amb aquesta gira, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va patir Albert Prat.
7: Sí, 4 mesos després de la infecció, Salvador Illa ja està en condicions de tornar a fer un viatge llarg. De fet, l'últim va ser a finals de l'any passat a Mèxic i aleshores li va esclatar el brot de pesta porcina. Avui marxa amb un ull posat a les vagues de mestres i diumenge espera tornar amb els pressupostos a punt per presentar. Quan arribi a Califòrnia, el president farà la primera parada a Silicon Valley per reunir-se amb alguns gegants tecnològics i també passarà per Hollywood per vendre el potencial de Catalunya a productores com Disney Plus i que l'adaptació de Rapunzel no quedi com una anècdota amb estampa gironina. Tampoc és gratuït que ell hagi triat un estat demòcrata per fer el primer gran viatge de l'any. El president es reunirà amb el govern de Califòrnia, que s'ha convertit en el principal bastió progressista contra l'administració de Donald Trump.
3: Precisament un dels consellers que acompanyarà el president Illa a Califòrnia serà el d'Acció

0: d'Exterior, Jaume Duch, que destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
1: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Passem cap a Madrid. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta última etapa de judici contra els fills de l'expresident Pujol. Els 7 fills de l'expresident de la Generalitat s'enfronten a penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional Espanyola, Maria Núria Rebelle, bon dia.
2: Hola, bon dia. Des de les 9 del matí, el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo va desgranant un per un els punts que considera que són clau de la seva acusació contra la família Pujol. Ha explicat que aquest no és un judici que vagi de finançament irregular dels partits ni de cap guerra bruta contra Catalunya, sinó que va de les sumes de diners que, segons ell, ha acumulat la família Pujol al llarg dels anys. Andorra ha dit que entre l'any 90 i el 94 van consignar 263 milions de pessetes i 300 milions de dòlars en aquests comptes a Andorra. Aquesta distinció que feia, que aquesta causa segura és per defensar els interessos de tots els espanyols i que no se'ls estafi, no té res a veure, ha dit, amb la qüestió política i ha posat aquest exemple.
3: Esto no se acusa aquí por financiar a un partido político ni por hacerlo irregularmente. Ese juicio no va de eso. Este procedimiento que pretende examinar es cómo se obtuvieron los fondos, cómo se canalizaron, qué estructuras se utilizaron y sobre todo qué mecanismos de ocultación y simulación se produjeron, se pusieron en marcha. En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió el que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Turren. Yo le pregunté si su padre había, siendo presidente en aquella época y dirigente de Convergencia, no lo sabía. Y él con su derecho, el derecho que tiene a mentir, dijo que no lo sabía.
2: Ha explicat, ha dit textualment, que la família Pujol va muntar una xarxa de clientelisme i que els empresaris que volien adjudicar-se obra pública els havien de pagar una comissió.
0: Bon, anirem seguint. Gràcies, Maria Núria. Fins ara.
2: Bon dia.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha activat incentius fiscals a la compra i al lloguer de l'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista a la CNN, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
5: El gobierno puede asumir ese coste que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
0: El mes passat Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en l'IRPF per a les quantitats pagades en la hipoteca o bé en el lloguer. Tornem a l'exterior un moment. Intercanvi d'atacs amb drons entre Ucraïna i Rússia aquesta matinada, després de la fi de la treva de 3 dies. Les forces russes han llançat prop de 200 drons, segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha acusat el Kremlin d'haver escollit posar fi al silenci. A l'est del país, un d'aquests aparells ha provocat la mort d'una persona, segons fonts oficials. Hi ha hagut danys materials en diverses localitats, entre les quals la capital. Per la seva part, el Ministeri de Defensa rus ha informat que durant la nit ha neutralitzat 27 drons ucraïnesos en zones pròximes a la frontera. La treva de 3 dies aconseguida amb la mediació de Donald Trump ha servit perquè Putin pogués fer dissabte la desfilada militar a la plaça Roja de Moscou sense el temor d'un atac i poca cosa més.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: França reforçarà els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda a la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
6: Per primera vegada, les oficines policials franceses de l'estació de Cervera de la Marenda funcionen les 24 hores. Fins ara tancaven durant la nit. Aquest reforç de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius que passarà de 3

0: 30 à 45. Pierre Regnault de la Motte est le préfecte des Pyrénées orientales.
1: Nous avons voulu muscler la réponse.
2: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
1: Totalment étanche au Boulou et au Pertús.
0: El prefecte ha desvinculat aquest anunci de la llei de regularització del govern espanyol.
3: Tresca Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Tresca Info. 3:15. Com tu ja la situació del trànsit i el transport públic, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia, doncs, com us estem explicant, està sent un matí complicat a les carreteres pels diferents talls per la vaga de docents. Això sí, a hores d'ara us podem informar que ja s'han aixecat tots. Els últims que quedaven eren el que tallava la Gran Via, l'alçada de la plaça Ildefonsa de Barcelona, i el de la C-17 a Malla. Ara les vies ja s'han reobert. Tot i això, la circulació en aquests punts i en l'entorn de Barcelona segueix sent molt complicada. D'entrada a la ciutat tenim retencions a la C-58 des de Ripollet, a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts, la B-23 des de Sant Joan d'Espí o la C-32 des de Gavà, i també a les dues rondes, la Ronda de l'Alt i la Litoral, en diversos trams en tots dos sentits de la marxa. Circulació també amb congestió a la P-7 de Barberà a Mollet cap a Tarragona. Pel que fa al transport públic, us hem d'informar d'incidències en el tram a la línia T4. No hi ha servei entre Fòrum i Glòries, direcció Verdaguer, per avaria, i tant aquesta línia com la T5 i la T6 poden patir freqüències de pas alterades també per avaria. Autobusos de Barcelona alerta també que durant el dia d'avui hi poden haver afectacions en els horaris degut a aquestes manifestacions per la vaga de docents.
4: El temps. Jofre Genué.
6: Comencem aquest dimarts amb molta calma, amb cel serè, amb domini el sol al llarg d'aquest matí. Es dissiparan les boires locals que hi ha hagut en alguns sectors, en alguns indrets, sobretot de l'interior del país, i bàsicament les temperatures que podran pujar al llarg d'aquest matí encara força, superant els 20 graus en molts casos, després d'una matinada que ens ha dut aquests valors de 3-4 graus en moltes valls, en moltes fondalades, fins i tot alta muntanya, malgrat ha pujat el termòmetre encara glaçant, 1 sota 0 cap de Baqueira, això sí, per sobre dels 2.500 metres. Tot això, però, té les hores comptades. A partir de migdia, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme i esperem una tarda d'enrenou, de ruixats, de xàfecs, de tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja per superar els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i sobretot al voltant del Vallès, és on poden reproduir-se amb més força, Catalunya Central, i també no en descartem cap a la zona dels ports, cap a l'Alta Garrotxa, alguns punts del Pirineu Oriental. Avançada la tarda, vespre, aquests ruixats s'estendran i poden arribar al Maresme, al Barcelonès, per tant, molta precaució al llarg d'aquesta tarda amb aquest temps tan insegur, i tot plegat fent que al llarg de la tarda, vespre, les temperatures iniciïn un descens.
4: Trescat Info. El cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Cannes. És el més important del món i comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana, però la inauguració d'aquesta nit serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. Una gala que servirà també per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Ens ho explica el Marc Garriga.
7: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
8: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Cannes és una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or: El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en la que ha participat l'Isec; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que compta amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba; i La bola negra, dels Javis, amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat 3 coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. I també veurem aquí un curt de l'ESCAC, una experiència immersiva de l'estudi català Universe per al Channel 4 britànic, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i un dels que l'estrenarà serà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. L'altre homenatge serà per a Barbra Streisand a la cerimònia de clausura el 23 de maig. Al Festival de Cannes es presentaran les últimes pel·lícules de cineastes de prestigi com Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky o Andrei Zviagintsev. S'ha comentat la manca de grans blockbusters de Hollywood aquest any, però el director general del festival, Thierry Frémaux, confia que tornaran en el futur quan, diu, les grans productores nord-americanes hagin decidit com ha de ser el seu futur. Tot i això, per la catifa vermella desfilaran estrelles com Rami Malek, Adam Driver, Scarlett Johansson, John Travolta, Michael Fassbender, Julianne Moore, Cate Blanchett o Kristen Stewart. Es presentaran documentals sobre John Lennon, la final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, Eric Cantona o David Lean, i hi haurà sessions de clàssics restaurats, com El laberinto del fauno, amb la presència de Guillermo del Toro, i Cria cuervos, amb Janet i els fills de Carlos Saura. En definitiva, seran 12 dies de cinema incansables i esgotadors, però també de descobertes meravelloses i de cinema de primera fila indiscutible.
4: Una nova adaptació de La senyoreta Júlia d'August Strindberg, que és una de les produccions destacades de la temporada alta que arrenca l'octubre a Girona i Salt. És un projecte de Christian Jatay que torna 15 anys després al certamen amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com ara la intolerància, el prejudici o la misogínia i que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és director artístic del Temporada Alta.
9: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etc, etc. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
4: És una coproducció del Teatre Lliure i el Temporada Alta que mantindrà col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. I el còmic La separació de l'autora gallega Uxia La Rosa, publicat per Finestres, és una reflexió sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Ho fa amb una estètica poètica i elegant que va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de Còmic en Català, Valèria Obareda.
10: La Carme viu una vida tan tranquil·la com monòtona. No hi passa mai res. De casa a la feina, de la feina a casa, la vida en parella sense estridències i punt. Fins que un dia veu com la seva ombra se li desprèn. La història li ve l'Uxia La Rosa anant a la feina. Una feina que no l'apassionava.
11: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs. O almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida i crec que la història ve d'aquí.
10: La Carme s'hi acostuma a viure sense l'ombra i el seu entorn s'adapta a veure-la així, però un dia torna i parlen d'on ha estat aquest temps. No ha marxat lluny.
11: Em vaig adonar que no calia i fins i tot que tenia més sentit si es quedava com a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivíem. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny, no?
10: El còmic desprèn aquesta sensació de no estar bé dins la pròpia pell i analitza com ens afecta la falta de sentit al dia a dia.
11: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
10: Una tristesa que és tot el contrari del que ha experimentat Uxia La Rosa fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça va celebrar ja a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions als mitjans del Club Blaugrana.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. El dia és important, el dia que no són tan important, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
2: La rua va començar al Camp Nou cap a un quart de sis i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęchnia i Lewandowski, que va hissar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també hi va participar el tècnic Hansi Flick. Sobre la seva renovació cada cop més pròxima, en va parlar el president en funcions del club, Rafael Juste, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: Tresca Info.
2: El Girona va sumar i al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a aquest gol de l'uruguaià, que igualava el que Alemau havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
5: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
2: Mentrestant, el tècnic Mitchell reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
6: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
2: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat. I si ahir es tancava amb aquest partit la 35a jornada de Lliga, avui mateix ja comença la 36a, amb la disputa de 3 partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça i l'Espanyol-Atlètic Club de Bilbao, i dijous el Girona Reial Societat.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: L'Espanyol, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club en l'organigrama blanc i blau. El nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Pace i del director general Mao Yebu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
7: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja el equipo.
2: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa. I un apunt més de primera divisió, perquè la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre, amb aquests partits pels equips catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
0: Trescat Info.
2: I encara en futbol, un apunt més: la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions contra el Barça del pròxim 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
0: Trescat Info.
2: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga CB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. El partit, al pavelló de Fontajau, començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de la conferència de la NBA, els actuals campions de la competició, Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència Oest després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los d'aquesta manera per la via ràpida per 4-0. Cleveland, mentrestant, ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2 victòries.

0: L'actor Marc Márquez va rebre ahir l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan diumenge a Madrid, on el van operar de dues fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. Tot i això, el pilot de Cerveres perdrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest proper cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. I en ciclisme, avui s'ha de reprendre el Giro d'Itàlia ja per territori italià, després de tres etapes a Bulgària. La quarta etapa té 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza. L'uruguaià Guillermo Silva sortirà com a líder.
1: Trescat Info.

0: El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. La consellera d'Educació ja ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. Avui el sector torna a fer vaga general, la primera de les tres que hi ha convocades fins al juny. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja mentrestant en direcció als Països Baixos. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteix després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. I els treballadors de Nissan a Catalunya reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats surten massivament per acompanyar la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: I ens queda el temps. A partir del migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu interior de les comarques de Girona, també els ports, on no es descarten tempestes localment fortes acompanyades de calamarsa.
1: 3Cat Info.
0: I a aquesta hora marxem en directe cap a Madrid. Compareix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la trobada que ha tingut amb el màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut. El sentim en directe.
3: En las inmediaciones del puerto de Granadilla de Abona. Su muerte nos llena de dolor y su servicio nos honra. Como saben, el pasado 5 de mayo, nuestro país, España, recibió una llamada de auxilio. Provenía de un pequeño navío en aguas del Atlántico, pero también ese aviso provenía de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea y de más de 23 gobiernos de todo el mundo que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas por un brote de antivirus. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.

0: a la solidaridad de un gran pueblo, del pueblo canario, porque a lo largo de estos días han demostrado paciencia, generosidad y un civismo que ha sido aplaudido y reconocido por multitud de líderes internacionales, incluidos el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y también el propio Papa León XIV. Creo que en momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles. Porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también con el resto del mundo a quienes socorremos. Algunos dirán que el episodio de Londius caerá pronto en el olvido, pero yo no estoy de acuerdo. Creo que va a ser recordado durante años. Y lo va a ser porque es una realidad más de quiénes somos, de quién es España, el país al que aspiramos a ser. Un país comprometido con el derecho internacional, con la paz y con el fin de las guerras. Una sociedad que sabe que los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, como es el caso de las crisis de salud global, pues no atienden a fronteras y por ello necesitan de la cooperación internacional y de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, fuertes y dotadas con los recursos necesarios para poder realizar eficazmente su trabajo. Por tanto, es un orgullo ser español, de una España que, por cierto, dice alto y claro que un mundo mejor es posible, siempre y cuando estemos dispuestos a aportar nuestro granito de arena para construirlo. Necesitamos, por tanto, más ciencia y más conciencia, y ese es el ejemplo que España ha dado al mundo. Así que muchas gracias, y antes de pasar a las preguntas de los medios de comunicación, me gustaría dar la palabra al doctor Tedros para reconocer su liderazgo, como he hecho al principio de la introducción a esta rueda de prensa, y cederle la palabra.
1: Doncs sentim ara Tedros Adhanom, responsable de l'Organització Mundial de la Salut.
2: Gràcies, s'excel·lència, primer ministre, senyor Pedro Sánchez, benvolguts membres dels mitjans de comunicació. Bon dia a tothom. M'agrada l'expressió vamos, vamos, que és molt habitual quan aquests tres ministres estaven dirigint aquesta operació. Per això, doncs, ja dic que Espanya ha dirigit amb molt d'estil aquesta situació, i voldria començar donant-li les gràcies al president Sánchez i al seu govern per el lideratge sobresortint d'Espanya i la seva col·laboració en aquesta darrera setmana. També voldria agrair a la ministra Mònica García, la meva germana, i ara, doncs, se'm presenten dos ministres més amb els que hem treballat molt de prop, el senyor Fernando Grande Marlaska i el ministre Ángel Víctor Torres. Sembla increïble que tan sols fa 10 dies que se'ns va informar a l'OMS d'un grup de casos d'antivirus a bord de la MB Hondius. Sota les regulacions sanitàries internacionals de les quals Espanya és membre i el president, doncs, ens ha ajudat a tirar endavant, la gent quan té la capacitat de gestionar els riscos de forma segura i responsable, com ho ha fet Espanya. En aquell moment el vaixell estava a prop de Cabo Verde, de Cap Verd, i li vaig demanar al ministre Ulises Correa de Silva que ens ajudés amb l'evacuació dels tres passatgers simptomàtics del vaixell, cosa que va fer. No obstant, la valoració de la situació va mostrar que excedia les capacitats de Cap Verd per poder gestionar el desembarcament ple i la repatriació complerta també. I el darrer dilluns vaig escriure al president Sánchez demanant-li si Espanya acceptaria aquest vaixell i si gestionaria el desembarcament dels passatgers amb el suport de l'Organització Mundial de la Salut. La valoració de la Unió Europea va ser la mateixa i el president Sánchez va rebre la mateixa petició de la Unió Europea. I va respondre immediatament de forma afirmativa, i durant la darrera setmana

En Espanya i l'OMS han treballat molt de prop sota el lideratge, òbviament, d'Espanya, juntament amb el govern d'Holanda i l'operador del vaixell per coordinar i executar l'operació que va tenir lloc en aquests darrers dos dies. Li dono les gràcies al president Sánchez, no tan sols per complir el deure legal d'Espanya i la llei internacional, però també per exercir el seu deure moral, mostrant la solidaritat, amb compassió, amabilitat davant dels passatgers d'aquest vaixell. Particularment durant aquests moments difícils, el món necessita aquest tipus d'amabilitat i compassió. I és justament exactament el que ha fet Espanya. I estem molt orgullosos d'haver-ho vist. Sé que tot el món també es sent orgullós d'haver-ho testimoniat. I el món, repeteixo, si hi ha una cosa que necessita aquest mateix temps, és amabilitat i compassió i suport els uns amb els altres. A part, òbviament, de les obligacions legals. Bé, podem dir amb confiança que aquesta fase de l'operació va tenir èxit. Com haureu sentit per part del president Sánchez, tots els passatgers ja han desembarcat i han sortit de Tenerife, i l'MV Hondius ara mateix està de camí cap a Holanda. Gairebé 150 persones de 23 països es trobaven en aquest vaixell i en van estar allà durant 4 setmanes, en el que haurà estat una situació esfereïdora, perquè alguns dels passatgers estaven passant per moments psicològics molt importants. Tenien el dret a ser tractats amb dignitat i compassió. Alguna gent a certs punts del món que demanaven que es contingués els passatgers dins del vaixell durant tot el període de quarantena. La nostra visió era que hagués estat inhumà i innecessari. Ahir, durant la roda de premsa, vaig dir que seria fins i tot cruel suggerir-ho. Estaven convençuts de que era possible desembarcar aquests passatgers de manera tal que fos segura per ells i per la gent de Tenerife. I això també seria respectuós pels drets humans de tant passatgers com tripulació. Aquesta darrera setmana he estat en contacte regular amb el capità del vaixell, Jan Dobrovolski, i voldria agrair-li, amb ell i l'equip que opera el vaixell i el senyor Remy, que és el conseller delegat, i a tots els passatgers, per la feina ben feta que han fet. Comprenc plenament per què la gent de Tenerife s'ha pogut preocupar per aquests passatgers d'aquest creuer desembarcant a les seves costes. Sé que el risc era baix, tant per la gent de Tenerife i a nivell global. I els esforços la darrera setmana han estat centrats per mantenir encara més baix aquest risc. Aquesta és una situació molt seriosa que hem assolit i que seguim assolint de forma molt seriosa. Un expert de l'OMS va pujar a Cabo Verde en aquest vaixell, unit per dos doctors holandesos i un expert del Centre Europeu de Prevenció i Control de les Malalties, i sota la valoració de l'OMS, i segueix sent el control de riscos globals, i diuen que aquest risc és baix. Fins ara, 11 casos s'han informat, incloent 3 morts. Els 11 casos són entre passatgers i tripulació del vaixell. 9 dels 11 s'han confirmat com a positius i els altres 2 també possiblement. Aquestes xifres han canviat poquet en aquesta darrera setmana gràcies als esforços de múltiples governs i diferents parts que no han canviat des del dia 2 de maig, quan l'OMS va parlar d'aquests casos per primera vegada. Tots els casos sospitats i confirmats s'han aïllat i gestionats sota una supervisió mèdica estricta, minimitzant qualsevol risc de posterior transmissió. Pel moment, no hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar. I vista aquest llarg període d'incubació del virus, seria possible que veiéssim més casos
a les properes setmanes. Cadascun dels països on els països ens han repatriat són responsables de controlar l'estat de salut d'aquests passatgers. La OMS és conscient d'aquesta petita quantitat

0: consistent with pacients amb símptomes consisteixen amb aquest tipus d'Andes virus i que tenen a veure amb els informes que han emès cada país. Les recomanacions de l'OMS és que s'haurien de controlar de forma activa amb aquestes instal·lacions de quarantena o a casa durant 42 dies a partir del moment de l'exposició, que seria el 10 de maig, que ens porta fins al 21 de juny. Qualsevol persona que sigui simptomàtica s'haurà d'aïllar i tractada immediatament. La nostra feina no ha acabat, la OMS ha de continuar treballant de prop amb els experts a tots els països afectats. També hem demanat a alguns països que ens informin regularment a la OMS en quant al benestar dels passatgers i la ciutat de salut i de la tripulació sota les regulacions internacionals. Una vegada més, la OMS expressa la seva gran apreciació al primer ministre, al president Pedro Sánchez i al govern d'Espanya per el seu lideratge sobresortint i el seu partenariat excel·lent en els darrers mesos. I com ja he dit moltes vegades, els virus no respecten les fronteres. La nostra immunitat més gran és la solidaritat. I aquesta és la solidaritat que Espanya ens ha demostrat. Em dona una gran satisfacció veure que hi ha gent en el món encara que fan les coses no per la seva experiència únicament política, però simplement perquè tenen raó per la gent d'Espanya i per la gent del món. Moltes gràcies.
1: Excel·lent. Doncs hem sentit Tedros Adhanom, responsable de l'Organització Mundial de la Salut, confirmava que va ser una petició de l'OMS que l'estat espanyol liderés aquest procés de repatriació dels passatgers i de rescat fins o de portar fins a un port segur al creuer Òmnius. També hem sentit el president del govern espanyol defensant que fos l'estat espanyol qui es posés al capdavant d'aquest operatiu. Ha dit que era una responsabilitat legal i una obligació moral. I encara afegir al voltant de totes aquestes qüestions una informació que us destacàvem en titulars, que és que l'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat, però, és estable i no empitjora, segons ha indicat el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot, mentrestant, ja viatja en direcció als Països Baixos. 3CAT Info. 3CAT Info.

0: I a aquesta hora connectem amb el nostre equip viari. Al llarg d'aquest matí estàvem molt pendents de com estava la xarxa viària a raó de totes aquestes protestes dels docents que avui tenen convocada vaga arreu del territori. Sapiguem com se circula a aquesta hora. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs comença, sembla que comença a millorar aquesta circulació, tot i que seguim tenint alguns punts amb problemes a la ronda litoral, per exemple, entre Bonpastor i la Barceloneta, sentit Llobregat, i des de la zona franca cap al Besòs. En aquests trams hi ha trànsit amb retencions. També d'entrada a la ciutat cap a Barcelona, trànsit dens a la C31 des del Prat, a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts, i retencions també a l'AP7 entre Mollet i Barberà, sentit Tarragona. Precaució a l'A2, en el punt d'Abrera, en sentit Barcelona, perquè sembla que hi ha una marxa lenta en marxa i que hi ha també doncs, retencions en aquest punt. Estarem atents per si hi ha actualitzacions. És tot de moment.
0: Perfecte. Clàudia Serra, gràcies. Bon dia.
1: Gràcies.
0: Afegir sobre el que us comentaven sobre aquesta jornada de vaga convocada per avui, el sindicat USTEC podria aixecar aquestes protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per aconseguir aquesta pujada de sou.
2: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre a la taula, però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Doncs vinga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues...
0: Dijous hi ha convocada una nova mesa de negociacions entre els sindicats i el departament, però la consellera Esther Niubó ja ha avançat també al matí de Catalunya Ràdio que no tenen intenció d'anar més enllà de l'increment salarial que ja van pactar amb Comissions Obreres i UGT.
3: Ens sembla, no? Que...

0: marge del tema retributiu i salarial, que insisteixo, aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, fins i tot a les manifestacions d'avui, és possible que ho sentim, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: En aquesta mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de mestres, però ha evitat qüestionar els comandaments del cos. En canvi, l'USTE qualifica d'escàndol la infiltració d'aquestes agents i les identificacions de docents que la policia ha fet a les últimes setmanes en algunes protestes. Yolanda Segura reclama la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Que és una operació policial desproporcionada, absolutament. Això sí que és desproporcionat. I evidentment, nosaltres ho denunciem, ho portem als tribunals i demanem depurades responsabilitats. Però és que, a més a més...
3: Davant la dimissió de la consellera d'Interior.
2: Evidentment. I del cap dels Mossos d'Esquadra, perquè no s'hauria d'haver produït... Això és traspassar una línia vermella.
1: Ahir la consellera Núria Parlon va admetre que s'hauran de revisar possibles errors de l'operatiu policial, però manté el suport al major Trapero.
4: Esports.
1: Eudald Serra, molt bon dia.
5: Bon dia i bona hora. El Barça va celebrar ja a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport que van rebre dels aficionats. Són declaracions dels mitjans del Club Blaugrana.
6: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
5: La rua va començar al Camp Nou cap a 17:45 de la tarda i es va acabar passades les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que va hissar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, o la bandera de Palestina, alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també hi va participar el tècnic Hansi Flick. Sobre la seva renovació cada cop més pròxima en va parlar el president en funcions del club, Rafael Juste, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
4: 3Cat Info.
5: I el Girona va sumar ahir al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant gràcies a aquest gol de l'uruguaià que igualava el que Alemau havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
8: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
5: Mentrestant, el tècnic Mitchell reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
9: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
5: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara però amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa també que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat. I si ahir es tancava la 35a jornada de Lliga amb aquest partit, avui ja comença la 36a, amb 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça i l'Espanyol-Atlètic Club de Bilbao. I dijous, el Girona, Reial Societat.
4: 3Cat Info.
5: L'Espanyol, mentrestant, va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Peix i del director general Mao Yegu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
10: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todos un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
5: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa.
4: 3CAT Info.
5: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga CB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. El partit al pavelló de Fontajau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-off de semifinals

finals de la conferència de l'NBA, els actuals campions, Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència Oest després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los per la via ràpida per

0: 3CAT Info.
1: 11:15, repassem el més destacat a aquesta hora. Els docents tornen avui als carrers en la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades fins dijous. No es reunirà la taula sectorial. La consellera d'Educació veu inviable la petició d'increment salarial de 400 euros mensuals que planteja l'USTEC. També us hem explicat que l'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat, però, és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot, mentrestant, ja viatja en direcció als Països Baixos. Des d'ara i fins les 11 també sentirem l'aval de la ministra d'Habitatge a activar incentius fiscals per la compra i lloguer d'habitatge, tal com reclama Junts per Catalunya. També parlarem de la gala solidària People in Red Barcelona, que va recaptar més de 830.000 euros ahir per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. I us explicarem que creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Prop de 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga, aconseguit diumenge pel Barça.
2: Els aficionats surten de forma massiva als carrers del centre de la ciutat per acompanyar la Rua Blaugrana, que va durar unes 5 hores.
1: I el temps, a partir del migdia, les nuvolades creixeran amb força a tota la serra prelitoral, la Catalunya central, Pirineu i interior de les comarques de Girona, també els ports, on no es descarten tempestes localment fortes acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, els ruixats s'estendran gairebé a tot arreu. Passant un parell de minuts de 11:15, el sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per aconseguir aquesta pujada de sou.
3: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una sèrie pues que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues venga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues...
1: En el mateix programa, la consellera Esther Niubó acusa l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten l'acord i ha descartat anar més enllà de l'increment salarial que ja va pactar amb Comissions Obreres i UGT.
4: Aquest moment ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys que hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals, em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. Doncs bé, els docents han sortit ja des de primera hora als carrers amb diversos talls de carretera, sobretot afectant l'accés a la capital catalana. Aquestes protestes han mantingut també tallada la C32 a Mataró des de primera hora del matí, un tall però que ja ha acabat. Ara aquests docents es dirigeixen cap a Barcelona, on tenen previst participar en la manifestació que hi ha convocada al centre de la ciutat a partir de les 12. Anem cap a Mataró. Marta Vallès.
5: La protesta efectivament s'ha traslladat cap a Barcelona en tren. Encara ara, vestíbul i andanes de l'estació de Renfe són majoritàriament de color groc, el to de les samarretes de la protesta dels docents de l'escola pública. I avui també té traces de vermell, el color de la samarreta dels professors de la concertada que s'han afegit a la protesta. Les accions del col·lectiu començaven a 8:15 del matí, quan han tallat completament l'autopista C32 en direcció cap a Barcelona. Uns 30-40 minuts de tall protagonitzat per uns 200 professors i professores darrere una pancarta que deia lluitar també és educar. I amb consignes com ara fora els Mossos de l'escola, Niubó, què passa, tu sí que cobres massa, o menys policia i més educació. Laura Calçapeu, professora Arenys, ens dibuixa la situació a les aules.
6: Perquè encara no tenim cap acord signat, dos sindicats que no ens representen van signar un acord amb el PSC. No han acceptat pràcticament cap de les nostres reivindicacions. Continuem amb aules massificades. Fa dues setmanes va caure un voladís d'una escola d'aquí Mataró, de l'escola Rocafonda. L'educació pública està caient a tro.

0: cossos. Necessitem recursos per la inclusió.
1: Al tall de l'autopista hi ha hagut moments de tensió. Quan un conductor ha arrencat la pancarta dels docents, hi ha hagut un conat d'agressió que policies de paisà han aturat. Ara aquí la protesta ja s'ha acabat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat i segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'hospital han donat negatiu i que no tenen símptomes ara mateix. El passatger que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar aquest resultat seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife. Ho explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas ha estat notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
3: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat des de l'inici del brot. 3 persones han mort per antivirus. Parlem ara de la guerra a Ucraïna. Intercanvi d'atacs avui amb drons entre Ucraïna i Rússia. Aquesta matinada, després de la fi de la treva de 3 dies, les forces russes han llançat prop de 200 drons, segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha acusat el Kremlin d'haver provocat la mort d'una persona, segons fonts oficials. Hi ha hagut danys materials en diverses localitats, entre les quals la capital. Per la seva part, el Ministeri de Defensa rus ha informat que durant la nit ha neutralitzat 27 drons ucraïnesos en zones pròximes a la frontera. La treva de 3 dies, aconseguida amb la mediació de Donald Trump, ha servit perquè Putin pogués fer dissabte la desfilada militar a la plaça Roja de Moscou sense el temor d'un atac. I a Israel han aprovat la llei que facilita aplicar la pena de mort als palestins que van participar en els atacs del 7 d'octubre del 2023. El Parlament del país ho ha acordat de manera definitiva en una votació la mitjanit passada amb 93 vots a favor i cap en contra i amb el suport inusual tant del govern com de l'oposició. 27 parlamentaris no van assistir a la sessió o bé es van abstenir. La llei preveu la creació d'un tribunal híbrid civil-militar especial. L'Organització pels Drets de les Minories Àrabs a Israel, Adalah, calcula que entre 300 i 400 palestins detinguts en presons israelianes podrien ser condemnats amb aquesta norma. 6 minuts mal comptats i arribarem a 3:15. Ara marxem cap a l'Audiència Nacional. El fiscal contraposa el suposat frau fiscal de la família Pujol amb el discurs d'Espanya en roba. Fernando Bermejo, en el seu informe final en el judici contra els fills de l'expresident, afirma que van establir una xarxa de clientelisme a través de la qual els empresaris els havien de pagar comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Ho està seguint la Maria Núria Rebella. Molt bon dia, Maria Núria.
5: Hola, bon dia. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la suposada guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo també ha desqualificat el discurs atiat per l'antiga Convergència Democràtica d'Espanya ens roba.
6: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba, con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias. Conviene recordar que el bien jurídico que se protege por los delitos de blanqueo de capitales organizado y estructurado, como explicaré, y delitos contra la hacienda pública, como infracción de un deber, no se limita al patrimonio de la Administración, sino que comprende el correcto funcionamiento del sistema tributario como pilar del Estado social.
5: Fernando Bermejo ha afirmat que tots els germans eren coneixedors dels diners que hi havia a Andorra, que van créixer, ha dit, de manera exponencial en pocs anys. Ha explicat així el paper de la seva mare, Marta Ferrusola, que va morir el 2024.
6: Ocurre igual en el año 92, cuando previamente se ingresan 68 millones el 4 de diciembre del 92, el 7 de diciembre 8 millones y el 17 de diciembre 64.540.000. Es decir, las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La señora Marta Ferrusola Llano.
5: El fiscal anticorrupció ha parlat del cobrament per serveis que no eren reals. Un cop acabi el seu informe, ara estem en un recés, serà el torn de l'advocacia de l'Estat.
3: Maria Núria Rebelle, gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
3: Seguim amb més qüestions. Us ho destacàvem en el sumari. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer de l'habitatge, tal com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que mentrestant aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
7: El gobierno puede asumir ese coste que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas, y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
3: El mes passat, Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% de l'IRPF per a quantitats pagades a la hipoteca o al lloguer. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC per recaptar fons per a la investigació de les malalties infeccioses. Una gala presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, que ha reunit prop de 800 persones i on hi han assistit nombroses celebritats del món econòmic, social i cultural. També hi ha hagut actuacions musicals d'Amaral o de Joan Dausà en aquesta edició i, per primera vegada, la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona, que ha recaigut en el cineasta i actor Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH. I creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
8: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, el Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
9: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
8: Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
9: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpid i això és molt positiu. Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Someva, per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
8: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
9: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües, que segurament tota l'atenció es queda en el 1% amb més seguidors, que són molts milions i milions. Això fa que si tu et poses a fer un contingut en català és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
8: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
3: I ara parlem d'aquesta casa. 3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la celebració del 3CAT en viu. Serà un cap de setmana del 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc. Repassem-ho amb la Montse Mas.
10: Entre els plats forts destaca un espectacle especial del Polònia, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots, amb Llucia Ferrer, i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse, de Jordi González, on participaran cares conegudes de la casa, com Toni Cruanyes o Elena García Melero. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, i diversos presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic. La ràdio també tindrà un paper protagonista. Roger Escapa traslladarà el suplement a l'Anella Olímpica el matí de diumenge, mentre que els videopodcasts més seguits, com El que no sortí d'aquí o La Turra, oferiran versions en viu amb convidat sorpresa. L'entreteniment és un pilar de la casa i ja suma un quart de l'audiència de TV3, gairebé el 70% a Catalunya Ràdio els caps de setmana i 32 milions de reproduccions a la plataforma digital l'últim any. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.

0: 3:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A poc a poc comença a millorar el trànsit a l'entorn de Barcelona, però es mantenen encara alguns punts complicats a la ronda litoral entre Bonpastor i la Barceloneta, sentit Llobregat i des de la zona franca cap al Besòs. D'entrada a la ciutat, trànsit dens també a la C31 des del Prat a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts. Precaució en aquesta mateixa via a la 2, però entre Abrera i Castellbisbal, sentit Barcelona, perquè hi ha una marxa lenta que acumula uns 4 quilòmetres de lentitud. Pel que fa al transport públic, diverses incidències actives. Rodalies informa que els trens de la R4 circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a les instal·lacions a Castellbisbal, i també s'estan registrant retards en la línia d'alta velocitat Barcelona-Sants-Figueres-Vilafant per falta d'atenció a la catenària entre Girona i Figueres. Recordem que també hi ha incidències al tram. La línia T4 està sense servei entre Fòrum i Glòries, direcció Verdaguer, i aquesta línia i la T5 i la T6 circulen amb freqüències de pas alterades per avaria. Atenció també als autobusos de Barcelona, perquè les manifestacions per la vaga de docents que s'estan produint durant tot aquest matí poden alterar també els horaris. És tot.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Després d'una matinada força fresca, les temperatures avui podran pujar amb més força, almenys fins a migdia. Per tant, esperem que el termòmetre, fins que no s'engeguin les nuvolades que esperem aquesta tarda, amb un temps ben insegur, aquest matí, amb un ambient assolellat, el termòmetre pot arribar dels 20 als 24 graus en moltes poblacions. Però estem davant d'un canvi de temps. Arriba aire fred en alçada i aquesta tarda el temps serà molt diferent al d'aquest matí. Per tant, les nuvolades, sobretot ja són a meitat del matí, a migdia, creixent cap a la serra prelitoral, Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, serra transversal, i entre quarts de 3, a les 3, doncs ja esperem els primers ruixats a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, però sobretot també engegant-se cap a la zona de la Catalunya central, els Vallesos, també zones del Montseny, Guilleries, Alta Garrotxa, Ripollès, a l'Empordà i cap a la zona dels ports. Hi ha avisos a la Catalunya central, avisos de situació meteorològica de perill, d'intensitat de pluja, perquè es pot superar els 30-20 litres per metre quadrat en mitja hora fàcilment. Sobretot Catalunya central i també sud de les comarques de Barcelona, i localment amb tempesta i calamars, amb molta precaució també cap a la zona de la Garrotxa, possibilitat de calamarsades, i també al voltant dels ports. De cara al vespre, avançada la tarda, aquests ruixats s'estendran al nord-est del país, a gran part de les comarques de Barcelona i Girona, i per tant el temps també empitjorarà de manera més general. Potser el Pla Lleida és la zona que queda una mica més al marge, i en el Pirineu la cota neu anirà baixant cap als 1.800 metres. De fet, pels propers dies l'ambient serà menys suau, més fresc, amb temperatures una mica per sota del que seria habitual, sobretot a partir de demà i de cara a divendres, que el termòmetre tocaria a fons, amb un temps que no acabarà de millorar, amb ruixats entre el Pirineu, comarques de Barcelona, Girona, i amb neu al Pirineu divendres, que podria baixar fins als 1.400 metres, sobretot en el vessant nord. Demà al matí encara hi haurà alguns ruixats residuals a primera hora al voltant de la costa central.
0: Resca Info.
3: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
4: Doncs tant com vulgui bussejar.
3: Genial. I quant d'oxigen queda?
4: El que vulgui, també.
3: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
4: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
3: I quants de cetacis?
4: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'ONCE, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'ONCE. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
6: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: 012, la millor resposta.
8: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
9: Esclar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
8: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
9: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
8: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
10: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta. I impulsa projectes sostenibles.
7: Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
12: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 9 minuts i arribarem a les 11.
13: Futbol català al dia.
14: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3Cat Info. El Sabadell perd el camp del filial de l'Atlètic de Madrid 4-3 i és segon a un punt de l'Aldenc, el líder. L'Europa empata a 3 contra el Villarreal B en un partit boig. De fet, els graciencs han fallat un penal al descompte. Continuen en zona de play-off, però amb el Cartagena i l'Algeciras ben a prop. I el Nàstic perd a Tarassona i es complica la vida de Valent. Cauen en zona de descens a falta de dues jornades. A l'anada de les semifinals dels play-offs descens a Primera Federació, el Reus Redis empata 0 davant l'Orense i haurà de guanyar a Galícia per passar a la final. I ja s'ha acabat la Lliga regular a la Tercera Federació. S'han confirmat els quatre equips que faran play-off: el Badalona, el Cornellà, l'Hospitalet i el Vilanova, que ha remuntat el descompte al camp del Lleida. Els de la Terra Ferma, que ja han baixat, jugaran a la Lliga Elit la temporada que ve, juntament amb el Camp Vidalet i el Vic. I el Martinenc i el Sant Juan de Montcada desaprofiten una oportunitat per pujar a Tercera Federació. Tots dos perden contra la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, respectivament, tot i que ho continuen tenint tot de cara. La nota negativa és pel Sant Feliuenc, que empata un davant el Vilafranca i perd la categoria. L'Ona Sant Adrià goleja a la Saragossa 5-0 i és a la final del play-off d'ascens a la Primera Federació Femenina. Qui ja té un ascens al sac és el Barça C, després de superar per 2-0 el Gijón en el partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
13: Futbol català a 3Cat Info.
15: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En primera ref se disputa la penúltima. El Sabadell rep l'Antequera 8è i estarà molt pendent també del que passi entre el líder, l'Eldenc, i l'Atlètic madrileny, tercer. Un empat entre ells i una victòria dels arlequinats els permetria situar-se com a líders. D'altra banda, duel fratricida entre l'Europa i el Nàstic en el Nou Cerdanya amb els graciencs lluitant per mantindre's en zona de play-off d'ascens i els tarragonins necessitats de punts per eixir del descens. En el play-off d'ascens a Primera Federació, el Reus Redis juga la tornada de la primera eliminatòria en el camp de l'Ourense amb l'empat a 0 de l'anada. Pel que fa a la tercera ref, comencen els play-off d'ascens. En els partits d'anada, el Vilanova rebrà el Cornellà, mentre que l'Hospitalet rebrà el Badalona. I per últim, en la competició masculina, la Lliga Elit, se disputa l'última jornada amb el títol en joc. El Martinenc visita el camp de l'Atlètic Sant Just, que necessita puntuar per assegurar-se matemàticament la permanència, mentre que l'altre aspirant, el Sant Joan de Montcada, juga en casa contra el Prat, que ja té garantit el play-off d'ascens. En la part baixa, l'Horta i el Vilafranca s'enfronten en un duel que condemnarà a un dels dos a baixar. Un altre històric, el Júpiter, visita Castelldefels amb opcions molt remotes d'evitar el descens. En la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà el partit d'anada de la final del play-off d'ascens contra la Reial Societat B.
13: Futbol català a 3Cat Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
0: Doncs seguim amb tota l'actualitat esportiva amb l'Eudald Serra. Ara, Eudald, molt bon dia.
16: Bon dia. El Barça va celebrar ahir a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal.

0: L'agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions als mitjans del Club Blaugrana.
1: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
0: La rua va començar al Camp Nou cap a 5:45 de la tarda i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stężny i Lewandowski, que va hissar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina, alçada per Lamin Yamal. A les celebracions també va participar el tècnic Hansi Flick. Sobre la seva renovació, cada cop més pròxima, en va parlar el president en funcions del club, Rafael Juste, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
2: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
0: I el Girona va sumar ahir al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a aquest gol de l'uruguaià que igualava el que Alemão havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
3: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
0: Mentrestant, el tècnic Mitchell reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats al Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
0: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat.
5: 3Cat Info.
0: I ahir, com dèiem, es va tancar la 35a jornada de Lliga amb aquest partit i avui ja comença la 36a amb tres partits més, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça i l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao i dijous el Girona-Reial Societat. L'Espanyol, mentrestant, també va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Peix i del director general Mao Yebu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
6: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
0: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa i un apunt més de primera divisió perquè la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre, amb aquests partits pels equips catalans, València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx. I encara en futbol, un apunt més, la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà a la final de la Lliga de Campions contra el Barça del proper 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
5: L'actualitat esportiva a fons.
0: Més coses. En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de conferència de l'NBA, els actuals campions de la competició Oklahoma s'han classificat per la final de la conferència Oest, després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los d'aquesta manera per la via ràpida per 4-0. Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2 victòries. A motor, Marc Márquez va rebre ahir l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan diumenge a Madrid, on el van operar de dues fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera, però, es perdrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest proper cap de setmana. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià després de 3 etapes a Bulgària. La quarta etapa té 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza. L'uruguaià Guillermo Silva sortirà com a líder.

0: En punt les 11 del matí. El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. La consellera d'Educació ja ha dit al matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. Avui el sector torna a fer vaga general, la primera de les tres que hi ha convocades fins al mes de juny. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El director de l'OMS admet que poden aparèixer nous contagis entre els passatgers del creuer, però descarta una dispersió global del virus. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salelles ha fet arribar aquest matí l'escrita acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. El Parlament israelí aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan encara en presó provisional. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30% amb Instagram com a principal plataforma. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
2: Bon dia. Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir, unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença ja la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Ahir, en el partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I al temps, a partir de migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra prelitoral. Catalunya Central, Pirineu i interior de les comarques de Girona i els ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, els ruixats s'estendran pràcticament a tot arreu.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Mestres i professors tornen a fer vagues la primera de les tres jornades d'aturada previstes des d'ara fins a final de curs per reclamar baixades de ràtios, més efectius i millores salarials. El sindicat USTEC podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per aconseguir aquesta pujada de sou.
3: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues, vinga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no? Pues...
0: En el mateix programa, la consellera Esterniu ha acusat la USTEC de fer propostes de màxims que dificulten l'acord i ha descartat anar més enllà de l'increment salarial que ja van pactar amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Dijous s'ha convocat una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. Doncs bé, com us estem dient, el sector educatiu de tot el país està convocat aquest migdia a manifestar-se pel centre de Barcelona, però en escoles i instituts ja estan notant els efectes d'aquesta protesta. Barcelona, Sara Canyete.
5: A l'Institut Escola Antaviana, el seguiment d'aquesta jornada de vaga és incontestable. Avui aquí només han vingut a treballar aquells docents que tenen assignats serveis mínims, uns serveis mínims que, d'altra banda, es van haver de sortejar ahir a la tarda, perquè entre els 70 mestres i professors tothom volia participar avui a la jornada d'aturada als centres educatius. El director del centre, en Manel Motrel, ens explica que el malestar ve de lluny, considera que els governs anteriors no l'han sabut resoldre i també que el procés d'estabilització de les plantilles ha facilitat que mestres i professors que ara ja tenen garantit un lloc de feina vulguin millorar les seves condicions.
6: Aquesta estabilització ha donat peu a poder lluitar per unes condicions laborals que al llarg d'altres governs no se'ns ha escoltat per raons vàries, la crisi del 2008, el confinament, i ara toca una mica posar sobre la taula les condicions laborals del sector.
5: Fa mesos que vivim aquest conflicte al sector educatiu i les reivindicacions es mantenen. Baixada de ràtios, millors condicions laborals, millors sous i més mans. També és el que ens diuen aquí els docents del centre, entre ells la Laia.
7: I falta hores. Al final, les mans són hores que podem atendre més bé l'alumnat, podem desdoblar grups, i ja no només ens quedem en aquesta reivindicació, sinó hi ha moltes altres reivindicacions. Hi ha les biblioteques escolars que estan super desateses, els monitors de l'hora de lleure tampoc tenen els recursos.
5: A banda de mestres i professors, avui també estan cridats a la vaga la resta del personal educatiu dels centres. La Sílvia és tècnica d'educació infantil i ens explica per què avui s'ha sumat a aquestes aturades.
8: Necessitem ja un 7è conveni. Fa 20 anys que tenim el nostre conveni amb unes funcions poc clares, que l'únic que fan amb nosaltres és anar tapant forats de tots aquests recursos que fan falta. En molts casos, com ha sigut a la nostra escola, ens han tret el TIS, el Tècnic amb Integració Social. Per tant, en comptes de posar recursos, el que veiem és que ens n'estan traient.
5: A banda de la jornada de vaga, aquest migdia hi ha prevista una manifestació unitària a Barcelona que sortirà a les 12 del migdia des de plaça Urquinaona i té previst finalitzar a plaça Sant Jaume.
0: La vaga de mestres i professors coincideix amb la polèmica per la infiltració en una assemblea de mestres de dues agents dels Mossos. La consellera d'Educació, Esterniu, assegura que ningú va informar el seu departament d'aquesta acció policial i reclama explicacions, però no qüestiona els comandaments del cos. Són declaracions al programa de Ricard Ostrell.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
0: En canvi, l'OSTE qualifica d'escàndol la infiltració d'aquests agents i les identificacions de docents que la policia ha fet les últimes setmanes en algunes protestes i ja ha anunciat que portarà el cas als tribunals.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 11 i 9 minuts, l'únic positiu d'antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS adverteix que per la durada de la incubació de l'antivirus és probable que apareguin més casos entre la tripulació i els passatgers de l'Ondius. En una roda de premsa conjunta amb el president espanyol Pedro Sánchez, el director de l'OMS descarta, això sí, una dispersió del brot. Anem cap al Palau de la Moncloa a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, ja hi ha 9 casos d'antivirus confirmats, 2 casos més que són molt probables i l'OMS ja ha localitzat la 30ena de passatgers que van desembarcar del creuer en escales prèvies a Cap Verd. És el que ha dit el director de l'OMS des de la Moncloa, que ha demanat a tots els països que facin una vigilància estricta de la quarantena. Diu que previsiblement sortiran més casos a partir d'avui, però Tedros Adhanom descarta que hi hagi un brot gaire més gran.
10: Tots els casos sospitats i confirmats s'han aïllat i gestionats sota una supervisió mèdica estricta, minimitzant qualsevol risc. No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament,

0: la situació podria canviar a les properes setmanes.
1: També Pedro Sánchez, al costat del director de l'OMS, ha advertit que la crisi no ha acabat, que cal fer un seguiment molt estricte dels passatgers que han baixat del creuer i també de possibles contactes estrets. Sánchez, que ha tret pit de l'operatiu de rescat a Tenerife, ha estat un èxit, ha dit, davant les crítiques del president canari i també del Partit Popular.
2: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
1: Tant la Moncloa com l'OMS aclareixen que la quarantena com a mínim dels ciutadans espanyols que estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid s'allargarà fins al 21 de juny. Aquesta passada nit hi ha hagut un ciutadà que ha començat a tenir símptomes després de donar positiu a la prova PCR preliminar. Se li repetirà d'aquí unes hores per confirmar que efectivament és positiu d'antivirus.
3: Paula, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia. Fins ara.
4: Tresca Info.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però, una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'ONCE, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'ONCE. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
8: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
3: El fiscal contraposa el suposat frau fiscal de la família Pujol amb el discurs d'Espanya ens robe. Fernando Bermejo, en el seu informe final en el judici contra els fills de l'expresident, afirma que van establir una xarxa de clientelisme a través de la qual els empresaris els havien de pagar comissions a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Enviada especial a l'Audiència Nacional Espanyola, Maria Núria Rebetlle.
9: El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la suposada guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo també ha desqualificat el discurs atiat per l'antiga Convergència Democràtica d'Espanya ens roba.
10: L'anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias. Conviene recordar que el bien jurídico que se protege por los delitos de blanqueo de capitales organizado y estructurado, como explicaré, y delitos contra la hacienda pública, como infracción de un deber, no se limita al patrimonio de la administración, sino que comprende el correcto funcionamiento del sistema tributario como pilar del Estado social.
9: Fernando Bermejo ha afirmat que tots els germans eren coneixedors dels diners que hi havia a Andorra, que van créixer, ha dit, de manera exponencial en pocs anys. Ha explicat així el paper de la seva mare, Marta Ferrusola, que va morir el 2024.
10: Ocurre igual en el año 92, cuando previamente se ingresan 68 millones el 4 de diciembre del 92, el 7 de diciembre 8 millones y el 17 de diciembre 64 millones 540 mil. Es decir, las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La señora Marta Ferrusola Llano.
9: El fiscal anticorrupció ha parlat del cobrament per serveis que no eren reals. Un cop acabi el seu informe, serà el torn de l'advocacia de l'Estat.
3: Està previst que el judici quedi vist per sentència dijous. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per assassinat i detenció il·legal de la jove de Mataró el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salelles ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que acaba la instrucció de la causa. L'escrit de la família Jubany també demana una indemnització de 600.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La causa té un altre investigat, Xavier Jiménez Martín. En aquest cas, la família de la víctima demana apartar-lo del procés judicial, almenys de manera provisional. L'escrit d'acusació també planteja citar a declarar 30 testimonis.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
12: La Rior visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
11: I mentrestant el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
3: Un quart de 12 del migdia, ara temps i trànsit. Comencem amb el trànsit.

0: fem un cop d'ull a la situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Situació més normalitzada, però es mantenen encara alguns punts complicats derivats d'aquestes mobilitzacions dels docents, en concret a l'A2, que es troba tallada per manifestació entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, sentit Barcelona. Precaució en aquest punt. Més enllà d'aquesta incidència, tenim retencions a la Ronda de Dalt, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per accident, i a la Ronda Litoral, entre Sant Adrià i la Barceloneta, sentit Llobregat, trànsit dens també en aquest tram. Un altre accident talla també un carril a la C25 a Gurb cap a Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que els trens de la R4 circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a causa d'una incidència a les instal·lacions a Castellbisbal. S'estan registrant també retards a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Figueres per falta d'atenció a la catenària entre Girona i Figueres, i recordem que també hi ha incidències a la línia T4 del tren. No funciona entre Fòrum i Glòries, direcció Verdaguer. Aquesta línia, la T4, també la T5 i la T6, funcionen amb freqüències de pas alterades. És tot.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
3: Les temperatures avui podran pujar amb més força, almenys fins a migdia. Aquest matí, amb un ambient assolellat, el termòmetre pot arribar dels 20 als 24 graus en moltes poblacions. Però estem davant d'un canvi de temps. Arriba aire fred en alçada i aquesta tarda el temps serà molt diferent al d'aquest matí. Per tant, les nuvolades, sobretot ja són a meitat del matí, a migdia, creixent cap a la serra prelitoral, Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, serra transversal, i entre quarts de 3, les 3, doncs ja esperem els primers ruixats a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, però sobretot també engegant-se cap a la zona de la Catalunya central, els Vallesos, també zones del Montseny, Guilleries, Alta Garrotxa, Ripollès, a l'Empordà i cap a la zona dels ports. Hi ha avisos a la Catalunya central, avisos de situació meteorològica de perill, d'intensitat de pluja, perquè es pot superar els 30-20 litres per metre quadrat en mitja hora fàcilment. Sobretot Catalunya central i també sud de les comarques de Barcelona, i localment amb tempesta i calamars. Molta precaució també cap a la zona de la Garrotxa, possibilitat de calamarsades, i també al voltant dels ports. De cara a al vespre, avançar a la tarda, aquests ruixats s'estendran.
2: 3CAT Info.
0: Israel ha aprovat la llei que facilita aplicar la pena de mort als palestins que van participar en els atacs del 7 d'octubre del 2023. El Parlament del País ho ha acordat de manera definitiva en una votació aquesta passada mitjanit, amb 93 vots a favor i cap en contra, i amb el suport inusual tant del govern com de l'oposició. 27 parlamentaris no van assistir a la sessió o bé es van abstenir. La llei preveu la creació d'un tribunal híbrid civil-militar especial. L'Organització pels Drets de les Minories Àrabs a Israel, Adal, la calcula que entre 300 i 400 palestins detinguts en presons israelianes podrien ser condemnats amb aquesta norma. Les organitzacions de defensa dels drets humans del país han denunciat la llei pel fet que apliqui la pena de mort, però també perquè permeti judicis basats en confessions suposadament obtingudes sota tortura. També Hamas ha condemnat aquesta mesura. I les autoritats de l'Iran han executat aquest matí un altre ciutadà condemnat per rebel·lió, l'últim d'una llarga llista des de l'esclat de la guerra el 28 de febrer. L'ONU xifra en almenys 21 les persones ajusticiades fins a final d'abril en una onada de repressió interna contra la dissidència política i per sospites d'espionatge. Segons aquest balanç, a més de 4.000 persones les han detingut per càrrecs vinculats a la seguretat nacional els últims dos mesos. Segons l'ONG Human Rights Watch, la República Islàmica va superar les 1.600 persones mortes en aplicació de la pena capital el 2025, una xifra rècord des de l'any 1989. Encara a l'exterior, intercanvi d'atacs amb drons entre Ucraïna i Rússia aquesta matinada després de la fi de la treva de 3 dies. Les forces russes han llançat prop de 200 drons, segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha acusat el Kremlin d'haver escollit posar fi al silenci. A l'est del país, un d'aquests aparells ha provocat la mort d'una persona, segons fonts oficials. Hi ha hagut danys materials en diverses localitats, entre les quals la capital. Per la seva part, el Ministeri de Defensa rus ha informat que durant la nit ha neutralitzat 27 drons ucraïnesos en zones pròximes de la frontera. La treva de 3 dies, aconseguida amb la mediació de Donald Trump, ha servit perquè Putin pogués fer dissabte la desfilada militar a la plaça Roja de Moscou sense el temor d'un atac. Té poc més haurà servit. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. La plataforma, des d'on es generen la majoria de continguts, és Instagram, més que no pas TikTok, però també creix perquè s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben als usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
4: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
0: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana, amb uns 20.000 seguidors. Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears, menys d'un 3%, i a Andorra no arriba ni a l'1%. La gala solidària People in Read Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet al MNAC per recaptar fons per la investigació de les malalties infeccioses. La gala, presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, ha reunit prop de 800 persones i han assistit nombroses celebritats del món econòmic, social i cultural. També hi ha hagut actuacions musicals d'Amaral i Joan Dausà. En aquesta edició i per primera vegada, la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Read Barcelona. Ha recaigut en el cineasta i actor Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH. I el cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana, però la inauguració d'aquesta nit serà amb una cinta francesa, com de fet és tradició els últims anys. Una gala que servirà també per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Ens ho explica el Marc Garriga.
5: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
6: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Cannes és una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en la que ha participat l'Isec. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que compta amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba. I La bola negra, dels Javis, amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això, s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. I també veurem aquí un curt de l'ESCAC, una experiència immersiva de l'estudi català Universe per al Channel 4 britànic, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i un dels que l'estrenarà serà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. L'altre homenatge serà per a Barbra Streisand a la cerimònia de clausura el 23 de maig. Al Festival de Cannes es presentaran les últimes pel·lícules de cineastes de prestigi com Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky o Andrei Zviagintsev. S'ha comentat la manca de grans blockbusters de Hollywood aquest any, però el director general del festival, Thierry Frémaux, confia que tornaran en el futur quan, diu, les grans productores nord-americanes hagin decidit com ha de ser el seu futur. Tot i això, per la catifa vermella desfilaran estrelles com Rami Malek, Adam Driver, Scarlett Johansson, John Travolta, Michael Fassbender, Julianne Moore, Cate Blanchett o Kristen Stewart. Es presentaran documentals sobre John Lennon, la final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, Eric Cantona o David Lean, i hi haurà sessions de clàssics restaurats, com El laberinto del fauno, amb la presència de Guillermo del Toro, i Cria cuervos, amb Janet i els fills de Carlos Saura. En definitiva, seran 12 dies de cinema incansables i esgotadors, però també de descobertes meravelloses i de cinema de primera fila indiscutible.
0: 5 minuts.

0: Minuts i arribarem a 11:45 del migdia. Esport. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. Hores després de la celebració del títol de Lliga, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Els blaugranes s'entrenaran a partir de les 12 i després hi haurà la roda de premsa de Hansi Flick prèvia a l'enfrontament. El Barça va celebrar i el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona, una rua que va estar acompanyada durant el trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Frenkie de Jong destacava la connexió entre els aficionats i un equip format en bona part a la Masia.
2: Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha, mucha gente de la casa, de la Masia, que han crecido aquí, jugadores jóvenes que dan todo por el equipo, y yo creo que transmitimos eso a la gente y se ve con la conexión que tenemos.
1: Lamine Yamal, per la seva part, agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions dels mitjans del Club Blaugrana.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua va començar al Camp Nou cap a 17:45 de la tarda i es va acabar a les 10 del vespre tocades al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que va fer onejar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i Lamine Yamal amb la bandera de Palestina.
4: 3CAT Info.
1: El Barça juga demà a Vitòria, però la 36a jornada de Lliga ja comença aquest vespre amb la disputa dels tres primers partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. També demà jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat davant l'Atlètic Club de Bilbao. Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. Ahir el club blanquiblau va fer oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu.
5: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: El Girona no jugarà fins dijous a Montilivi davant la Reial Societat perquè tot just ahir va tancar la 35a jornada al camp del Rayo, empatant a un gol i sumant un punt gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut del partit.
6: Eufòria màxima aconseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
1: A la classificació, el Girona continua a la 17a posició i marca la permanència, ara amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Sentim primer el tècnic dels gironins, Moncho Fernández, parlant del Baxi Manresa.
7: Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat en els jugadors del perímetre que fan molt dany al rival, que és un equip que no especula res en les possessions.
1: I ara el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, parlant de les claus del partit d'avui.
8: Juguem els dos equips molt ràpids, sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat, més...
1: El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de conferència de l'NBA, els actuals campions de la competició, Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència Oest, després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià després de 3 etapes disputades a Bulgària. La 4a etapa entre Catanzaro i Cosenza té 138 quilòmetres i un port de muntanya de segona categoria a més de 40 quilòmetres de l'arribada. El ciclista uruguaià Guillermo Silva surt com a líder.

0: d'Educació ha dit al matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. I a partir d'ara us explicarem que els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors. La Vall d'Aran repeteix iniciativa i engega un nou procés de participació ciutadana empesa pels bons resultats del que es va plantejar durant la Covid. L'objectiu és definir quines són les necessitats dels veïns i els projectes que pot impulsar el govern aragonès. I a l'espai Mapa Mundi ens fixarem en Svalbard, un arxipèlag gelat situat a la frontera nord de l'OTAN. En esports d'Eudal, hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments.
1: Tot això per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana.
0: I a partir de migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra prelitoral, Catalunya Central, Pirineu, interior de les comarques de Girona i els ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, els ruixats s'estendran gairebé arreu. Dos quarts de 12 i 2 minuts. El Departament d'Educació ja ha donat les primeres xifres de seguiment de la vaga d'avui a escoles i instituts públics de tot el país. Amb dades d'un terç dels centres, la situen en l'11%. La d'avui és la primera de les tres vagues que el sector ha convocat fins a final de curs per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. La protesta la segueixen tant el personal dels centres públics com els dels concertats que ja s'estan manifestant pel centre de Barcelona. Després hi ha convocada la protesta dels docents de la pública a partir de les 12 d'aquí a mitja hora, que anirà de plaça Urquinaona fins a la plaça Sant Jaume. Barcelona, Sara Canyete.
2: Avui hi ha vaga al sector educatiu i això, a banda dels centres públics, també afecta als centres concertats. El sindicat USOC, que és el majoritari al sector de l'ensenyament concertat, se suma a les tres jornades de vaga a tot Catalunya que hi ha convocades d'aquí a final de curs en aquest nou cicle de mobilitzacions que arrenca avui, convocades per al sector de l'ensenyament. Des del sector concertat demanen, sobretot, l'equiparació de recursos amb els centres públics. Diuen que ells també formen part del sistema educatiu i volen fer-ho en igualtat de condicions. Això vol dir reclamacions d'equiparació salarial, equiparació pel que fa a les plantilles i també els recursos que reben de l'escola inclusiva. Aquestes mestres que venen des de l'escola Badronat de Manresa ens explicaven per què estan avui aquí.
3: Una de les coses que es demana des de la concertada és l'equiparació de retribucions, diguéssim, amb la pública.
4: Les plantilles, d'igual recursos humans que la pública i concertada.
5: Va, doncs les han modificat les plantilles des de fa molts anys. Nosaltres treballem amb molt poc personal, amb situacions de nens dins de l'aula, entre nouvinguts, nens amb dificultats, que no les pot abarcar una persona sola.
2: La jornada de vaga és compartida, però els espais de manifestació s'han diferenciat. La manifestació de l'escola concertada ha començat una hora abans que ara, a les 12 del migdia, ho faci el sector públic. Totes dues manifestacions, però, tenen previst finalitzar el seu recorregut a plaça Sant Jaume.
0: Doncs el sindicat USTEC podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per aconseguir aquesta pujada de sou.
6: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, no? 200 tampoc, però 400-500 euros, doncs vinga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no? Pues...
0: En el mateix programa, vaja, el d'Ostrell, la consellera Esther Niu ha acusat la USTEC de fer propostes de màxims que dificulten l'acord i ha descartat tant a més enllà de l'increment salarial que ja van pactar amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que quan no parlem amb docents tothom el queda

0: mana l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Dijous hi ha convocada una nova taula de negociació entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui.
2: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
1: L'únic positiu d'antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, això segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS adverteix que per la durada de la incubació de l'antivirus és probable que apareguin més casos entre la tripulació i els passatgers de l'Ondius. En una roda de premsa conjunta amb el president espanyol Pedro Sánchez, el director de l'OMS descarta una dispersió del brot. Madrid, al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
3: Ja hi ha 9 casos d'antivirus confirmats, 2 casos més que són molt probables i l'OMS ja ha localitzat la 30ena de passatgers que van desembarcar del creuer en escales prèvies a Cap Verd. És el que ha dit el director de l'OMS des de la Moncloa, que ha demanat a tots els països que facin una vigilància estricta de la quarantena. Diu que previsiblement sortiran més casos a partir d'avui, però Tedros Adhanom descarta que hi hagi un brot gaire més gran.
4: Tots els casos sospitats i confirmats s'han aïllat i gestionats sota una supervisió mèdica estricta, minimitzant qualsevol risc. No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
3: També Pedro Sánchez, al costat del director de l'OMS, ha advertit que la crisi no ha acabat, que cal fer un seguiment molt estricte dels passatgers que han baixat del creuer i també de possibles contactes estrets. Sánchez, que ha tret pit de l'operatiu de rescat a Tenerife, ha estat un èxit, ha dit, davant les crítiques del president canari i també del Partit Popular.
5: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
3: Tant la Moncloa com l'OMS aclareixen que la quarantena com a mínim dels ciutadans espanyols que estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid s'allargarà fins al 21 de juny. Aquesta passada nit hi ha hagut un ciutadà que ha començat a tenir símptomes després de donar positiu a la prova PCR preliminar. Se li repetirà d'aquí unes hores per confirmar que efectivament és positiu d'antivirus.
1: Més coses, creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats del Partit Laborista li reclamen públicament que deixi el càrrec. Starmer es mostra disposat a resistir i es proposa posar el Regne Unit al cor d'Europa. Londres, Quim Olivares.
6: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
7: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
6: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen aquest matí per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors. La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot els magatzems de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball. És el 90% dels treballadors que hi té. Des de l'UGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
8: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones això estan parlant d'un tancament encobert.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, va activar incentius fiscals a la compra i el lloguer de l'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant,

0: aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
1: El gobierno puede asumir ese coste que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
0: El mes passat Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o bé al lloguer. La Vall d'Aran ha iniciat un nou procés de participació ciutadana per definir quines són les necessitats dels seus veïns i els projectes que, en funció d'això, haurà de desenvolupar el govern aragonès. Aquesta experiència ja es va engegar durant la Covid amb molt bons resultats. Viella, Sofia Cabanes.
2: Sí, gràcies a aquell procés de participació es van iniciar projectes que ara són realitat, com un centre d'innovació o un espai públic de coworking. 5 anys més tard, aquella experiència ara es vol repetir el procés, també perquè els temps han canviat. Clara Estrada, tècnica d'innovació del Consell General.
3: Mon auem de cunde que en 5 anys els reptes d'Aran s'han transformat, ara ho hem nou i reptes, ara gent li preocupen d'altres causes. A la vegada que volem és actualitzar aquesta huella de ruta adaptada a això que tara gent ara és més important.
2: De l'anterior procés de participació es van aplicar, segons defensa el govern d'Aran, el 90% de les propostes. Oriol Sala, conseller d'Innovació.
4: Al final, nosati ho hem recebut de la millor manera per pauses ciutadanes. Com ha dit, el 88% d'eres s'han desenvolupat, a crobo d'idea que ha estat una huella de ruta que no hem volgut deixar a darrers de costat i que s'han desenvolupat aquestes prepauses.
2: Ara es convocaran trobades presencials amb diferents sectors de la societat aranesa, però també es faran enquestes individuals per facilitar-ne la participació.
0: El futbolista Leo Messi ha comprat les antigues galeries Via Wagner situades a prop del Turó Parc, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. L'operació per valor d'11,5 milions d'euros s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Roaster, propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Ara la intenció és reformar les antigues galeries de 4.000 metres quadrats i una terrassa i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Via Wagner es troba en estat d'abandonament des que va tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals. Prop de 90, una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les antigues galeries i és la que ara les ha venut a Leo Messi.
5: Info.
6: Bon dia, Pitu.
7: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
6: En ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
8: Bon dia, Jordi.
7: Una humanitat sense límits.
6: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
9: Això no t'inquieta?
6: No, al contrari, em sento normal.
7: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: 3CAT Info.
0: I abans de l'àrea de servir encara una cosa més, 3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la casa durant la celebració de 3CAT en viu el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc, Montse Mas.
10: Entre els plats forts destaca un espectacle especial del Polònia, els càstings en directe de l'Atrap amb si pots, amb Llucia Ferrer, i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse de Jordi González, on participaran cares conegudes de la casa, com Toni Cruanyes o Elena García Melero. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, i diversos presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic. La ràdio també tindrà un paper protagonista. Roger Escapa traslladarà el suplement a l'Anella Olímpica el matí de diumenge, mentre que els videopodcasts més seguits, com el que no sortí d'aquí o la Turra, oferiran versions en viu amb convidats sorpresa. L'entreteniment és un pilar de la casa i ja suma un quart de l'audiència de TV3, gairebé el 70% a Catalunya Ràdio els caps de setmana i 32 milions de reproduccions a la plataforma digital l'últim any. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.
0: 3:15. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs hores d'ara es mantenen encara alguns punts complicats derivats d'aquestes mobilitzacions dels docents que portem tot el matí explicant-vos. Destaquem que la marxa lenta que afectava l'A2 fa una estona, sentit Barcelona, afecta ara la B23 a Esplugues, d'entrada cap a la

0: capital. Precaució, doncs, en aquest punt perquè hi ha trànsit dens. Més enllà d'aquesta incidència, tenim retencions a la Ronda de Dalt a Santa Coloma, sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat per accident arribant a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha retencions entre Sant Adrià i la Barceloneta, volíem dir, sentit Llobregat. Transport públic, recordem que els trens de la línia R4 circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a Rodalies a causa d'una incidència a les instal·lacions de Castellbisbal. Retards també en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona per falta d'atenció a la catenària entre Girona i Figueres. I atenció també perquè les manifestacions convocades pels docents a aquesta hora a la ciutat de Barcelona poden afectar les rutes i els horaris de pas d'autobusos i tramvia. És tot.
1: El temps.
2: I Jofre Genuer.
3: Les temperatures avui podran pujar amb més força, almenys fins a migdia. Aquest matí, amb un ambient assolellat, el termòmetre pot arribar dels 20 als 24 graus en moltes poblacions. Però estem davant d'un canvi de temps. Arriba aire fred en alçada i aquesta tarda el temps serà molt diferent al d'aquest matí. Per tant, les nuvolades, sobretot ja són a meitat del matí, a migdia, creixent cap a la serra prelitoral, Terres de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, serra transversal, i entre quarts de 3, les 3, doncs ja esperem els primers ruixats a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, però sobretot també engegant-se cap a la zona de la Catalunya central, els Vallesos, també zones del Montseny, Guilleries, Alta Garrotxa, Ripollès, a l'Empordà i cap a la zona dels ports. Hi ha avisos a la Catalunya central, avisos de situació meteorològica de perill, d'intensitat de pluja, perquè es pot superar els 30-20 litres per metre quadrat en mitja hora fàcilment. Sobretot Catalunya central i també sud de les comarques de Barcelona, i localment amb tempesta i calamars. Molta precaució també cap a la zona de la Garrotxa, possibilitat de calamarsades, i també al voltant dels ports. De cara al vespre, avançada la tarda, aquests ruixats s'estendran.
1: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
4: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
5: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
6: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
5: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsa Vissen.
7: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys, abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
8: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
9: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat, i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
10: The Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
9: Primera parada, Museu de Svalbard, a l'entrada un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
10: Some people like to say it's
11: molts diuen que és com el canari de

0: La mina. Perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
1: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
2: Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
1: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
3: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
1: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
4: És la seva bellesa pura el que t'atrapa, i a mesura que hi vas també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
1: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic, i Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
5: Noruega té problemes greus a Svalbard. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
6: És un reportatge de Cèlia Cernadas amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
7: Esports. Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia i bona hora. Hores després de la celebració del títol de Lliga, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Els blaugranes s'entrenen a partir de les 12 i després hi haurà la roda de premsa de Hansi Flick prèvia a l'enfrontament. El Barça va celebrar ahir el títol de Lliga, aconseguit diumenge davant el Madrid, amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar unes 5 hores. Frenkie de Jong destacava la connexió entre els aficionats i un equip format en bona part a la Masia.
9: Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha gente de la casa, de la Masia, que han crecido aquí, jugadores jóvenes que dan todo por el equipo, y yo creo que transmitimos eso a la gente y se ve con la conexión que tenemos.
8: Lamine Yamal, per la seva part, agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions

0: els mitjans del Club Blaugrana.
1: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
0: La rua va començar al Camp Nou cap a 17:45 de la tarda i es va acabar a les 10 del vespre tocades al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęgnie i Lewandowski, que va fer onejar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i Lamine Yamal amb la bandera de Palestina.
2: 3Cat Info.
0: El Barça juga demà a Vitòria, però la 36a jornada de Lliga ja comença aquest vespre amb la disputa dels tres primers partits: Celta-Llevant, Betis-Elche i Osasuna-Atlètic de Madrid. També demà jugarà l'Espanyol a Cornellà al Prat davant l'Atlètic Club de Bilbao. Els blancs i blaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. Ahir el Club Blanc i Blau va fer oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu.
3: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: El Girona no jugarà fins dijous a Montilivi davant la Reial Societat, perquè tot just ahir va tancar la 35a jornada al camp del Rayo Vallecano, empatant a un i sumant un punt gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut del partit.
4: D'eufòria màxima aconseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
0: A la classificació, el Girona continua a la 17a posició i marca la permanència, ara amb dos punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió, un any després d'haver pujat.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Sentim primer el tècnic dels gironins, Moncho Fernández, parlant de l'equip del Bages.
5: Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat en els jugadors del perímetre que fan bueno, molt dany al rival, que és un equip que no especula res en les possessions.
0: I ara el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, parlant de les claus del partit d'avui.
6: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat, més...
0: El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de conferència de l'NBA, els actuals campions de la competició Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència Oest, després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2.
2: 3Cat Info.
0: En ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià després de tres etapes disputades a Bulgària. La quarta etapa entre Catanzaro i Cosenza, de 138 quilòmetres, té un port de muntanya de segona categoria, més de 40 quilòmetres.

0: Tras de l'arribada, el ciclista uruguaià Guillermo Silva surt com a líder. I avui es juguen els vuitens de final del Masters 1000 de tenis de Roma amb l'italià Yannick Sinner, número 1 mundial, que s'enfronta al també italià Andrea Pellegrino, que arriba de la fase prèvia. En aquesta ronda també destaca el partit de l'alemany Zverev contra l'italià Darderi i el de Lorenzo Musetti contra el noruec Casper Ruud. En el quadre femení, dos partits de quarts de final avui. Sorana Cirstea contra Jelena Ostapenko i Coco Gauff contra Mirra Andrieva.
1: Trescat Info.

0: Mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar que rebaixin ràtios, més personal i pujades salarials. Segons els sindicats, la vaga té un seguiment d'un 70%, mentre que el departament el rebaixa a l'11. L'USTED reclama 400 euros mensuals d'augment per desconvocar les protestes que hi ha previstes fins a final de curs, però la consellera d'Educació de moment ho descarta. Es confirma com a positiu un dels 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'afectat presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot d'antivirus ja viatja en direcció als Països Baixos. El primer ministre britànic Keir Starmer diu que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Starmer busca aturar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. I la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina al desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. Joan Manuel Serrat és el nou Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. La institució ha destacat les més de 5 dècades de trajectòria en un lloc preferent de la història cultural amb les seves aportacions a la cançó d'autor, la poesia i el compromís social. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports.
2: Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta, Llevant, Betis, Elche i Osasuna Atlètic de Madrid. Ahir, en l'últim partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, la inestabilitat s'accentua aquesta tarda, nuvolades en creixement a tota la serra prelitoral, Catalunya Central, Pirineu i interior de les comarques de Girona, també als ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamar-se. De cara al vespre, el ruixat s'estendrà gairebé arreu, però sempre amb irregularitat.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem ara a les 12. Està previst que comenci a plaça Urquinaona de Barcelona la manifestació de mestres i professors en vaga per reclamar una rebaixa de ràtios, també més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a final de curs i, segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11% USTEC. En canvi, ho eleva el 70%. El sindicat, que lidera aquestes protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar-les Barcelona.

0: Hola, Sara Cañete, bon dia.
1: Hola, bon dia. La plaça Urquinaona es va omplint d'aquestes samarretes grogues. És el signe que representa els mestres i professors de l'escola pública que ara, a partir de les 12, tenen previst manifestar-se fins a plaça Sant Jaume. Hem parlat amb alguns dels docents que avui es manifesten. Diuen que els centres estan igual de mobilitzats que ho estaven des de principi de curs, que avui el seguiment en els seus centres educatius d'aquesta vaga també està sent molt alt i que venen aquí a manifestar-se per reivindicar el que porten tot el curs dient, que necessiten més mans, que necessiten més recursos i també millorar les seves condicions laborals. Sobre aquesta reunió que hi ha d'haver dijous entre els principals sindicats i el departament, ens diuen sincerament i en general que n'esperen ja molt poca cosa, i sobre la proposta que ha llançat avui el sindicat USTEC de doblar l'aportació que va proposar el departament, és a dir, que aquests 200 euros passin a ser 400, sense arribar als 700, que eren la proposta inicial del sindicat, diuen que d'acord, però que això no va només de sous.
2: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20, en una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I a més, més suports, més CIE, més hores d'atenció individualitzada, més docents, codocència, hi ha moltes coses.
1: Aquí estan pendents que arribin encara algunes de les columnes que s'estan movent per la ciutat de Barcelona, i tan bon punt això passi, diuen, començaran a caminar cap a aquesta plaça Sant Jaume.
0: Doncs ho anirem seguint, ara us ho comentàvem, aquesta és la primera de les tres jornades d'aturada previstes des d'ara i fins finals de curs. El sindicat USTEC podria aixecar aquestes protestes convocades si el govern accedeix a aquest increment salarial dels 400 euros al mes. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu del sindicat, Iolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per aconseguir aquesta pujada de sou.
3: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria, doncs, que bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros, doncs vinga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, allò que diuen, ni pa ti ni pa mi, no? Pues...
0: En el mateix programa, la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten l'acord i ha descartat anar més enllà de l'increment salarial que ja va pactar amb Comissions Obreres i UGT.
4: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Com dèiem, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament, en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I ara marxem cap a Madrid. El Ministeri de Sanitat confirma el positiu d'antivirus d'un dels passatgers espanyols que estan ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Les proves garanteixen que els altres 13 són negatius. Per ara ho ampliem amb la nostra companya, la Paula Brujats. Paula, molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. La persona que ha donat positiu està ingressada, separada, en una unitat d'aïllament de l'Hospital Gómez Ulla. Té febre, té problemes respiratoris lleus, però no està greu, segons informa el Ministeri de Sanitat. Ahir va començar a tenir símptomes de la malaltia i aquest matí la segona PCR ha confirmat finalment el positiu en antivirus. Les proves definitives han confirmat també el negatiu de la resta de passatgers espanyols que es va evacuar diumenge. Tots 13 són negatius i se'ls repetirà la PCR d'aquí a 7 dies i des d'avui es recompta de nou la quarantena, ja que s'allargarà fins al 21 de juny, ja que es compta abans d'ahir, el dia del trasllat, com l'últim contacte amb aquest passatger que ha donat positiu. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha advertit fa poca estona que es farà un seguiment estricte i exhaustiu i que aquesta crisi encara no ha acabat.
7: No ha acabado esta crisis y el gobierno de España continúa siguiéndola muy de cerca y monitorizando cada uno de los pasajeros, también lógicamente los asintomáticos.
6: També l'Organització Mundial de la Salut dona per fet que hi pot haver més casos entre els passatgers que han baixat del creuer, però el director de l'OMS ha descartat que el brot pugui créixer gaire més. Avui aquí, des de la Moncloa, al costat de Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha dit també que ja s'ha localitzat la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies del creuer abans que arribés a Cap Verd i que tots els països estan fent un seguiment exhaustiu.
0: Paula, gràcies, bon dia.
6: Bon dia, adeu.
0: Ens quedem a Madrid, però canviem de qüestió. Us expliquem ara que el cap de l'Església espanyola no descarta que durant la visita del Papa a l'Estat el primer mes de juny el pontífex es reuneixi amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Ha dit que, en tot cas, seria però una reunió privada que es donaria a conèixer a posteriori. Tania Tàpia, molt bon dia.
8: Què tal, bon dia. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, no ha confirmat però tampoc desmentit que aquesta trobada es produeixi. Ha dit que, en tot cas, seria part de l'agenda privada que controla la Santa Seu, però ha deixat clar que seria important per a ells perquè segura estan compromesos en reparar el mal que han suposat aquests abusos.
9: Es una posibilidad. No cabe duda de que en la Iglesia sentimos un dolor y una responsabilidad especial ante las víctimas que se han producido en nuestro propio ámbito.
8: Ara bé, Argüello també ha afegit que han rebut moltes altres peticions de col·lectius i no volen generar, diu, víctimes de primera i de segona. En un esmorzar informatiu també ha avançat que Catalunya ha posat diners a la visita del Papa, com també ha fet el govern de les Canàries, però no ha detallat quina quantitat ni quines administracions concretament han fet aquestes aportacions més enllà d'ajudar, això ja ho sabíem, amb l'organització cedint espais o personal. D'altra banda, Argüello també ha destacat el discurs que farà el Papa al Congrés dels Diputats el proper 8 de juny i ha instat els polítics a mirar més enllà de les legislatures a l'hora d'exercir la política.
9: La visita del Papa pudiera ayudarnos a caer en la cuenta de que una democracia necesita pensar en algo más de periodos de 4 años. Es decir, no mirar solo por los intereses demoscópicos y electoralistas que no electorales, ¿no?
8: I sobre les polèmiques amb Vox, ha estès la mà a reunir-se, si cal, amb Santiago Abascal després de les topades per la regularització de persones migrades. Argüello, però, ha dit que Vox s'equivoca en conceptes com la prioritat nacional, ja que van en contra dels valors de caritat de l'Església. Entre el públic hi havia diputats i responsables de la cúpula del partit d'extrema dreta.
0: Tània, gràcies. Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: De la capital catalana, uns quilòmetres més enllà, anem fins a San Fernando de Henares. Us expliquem ara que el fiscal porta 3 hores defensant els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Ha afirmat que durant anys van amagar molts diners a Andorra i ha desvinculat el cas de la suposada guerra bruta contra l'independentisme. També ha explicat que van participar en diversos negocis que van ser autèntics pelotazos. Ampliem-ho amb la nostra enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle. Molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs el fiscal anticorrupció Fernando Bermejo està fent un repàs exhaustiu, negoci a negoci, principalment de Jordi Pujol Ferrusola i la seva primera dona Mercè Gironès, i d'operació a operació. Està fent un escrutini a tots els comptes que té la família Andorra i té clar, pel que està dient, que durant dècades s'han beneficiat de la seva posició social i política per treure'n un rèdit econòmic. El sentim.
11: Todo no es casualidad, no hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido y hay afectación directa al correcto funcionamiento de la mediación de justicia.
10: Bermejo ha explicat que incorre en un delicte de frau fiscal és perjudicar l'estat de dret i a la resta de ciutadans.
12: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90 hasta por lo menos 2012. Todos aquellos contribuyeron cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Por consiguiente, no había tradición en Cataluña de tener cuentas en Andorra. Lo que había era delito.
10: Ha contraposat el suposat frau fiscal de la família Pujol amb el discurs «Espanya ens roba». Continuen, doncs, les explicacions de Bermejo. Un cop ell acabi, serà el torn de l'advocacia de l'Estat.
0: Perfecte, Maria Núria Rebelle, gràcies. Bon dia.
10: Bon dia.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un parell de minuts mal comptats i arribarem a un quart d'una. Seguim ara amb informacions de l'àmbit internacional. El primer ministre britànic Keir Starmer diu al seu gabinet que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Un missatge amb què Starmer busca afrontar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista, que li demanen que dimiteixi o que elabori un calendari de sortida davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. El gabinet de Starmer està dividit sobre la seva continuïtat. Avui mateix ha dimitit una ministra subalterna en protesta per la situació. En canvi, el ministre de Treball, Pat McFadden, compartia amb la premsa el que Starmer els ha dit de portes endins.
13: Continuarà amb la feina, com ha de fer, com la gent vol i espera que faci. Ha rebut molts suports per la seva feina. Seguirà amb la feina com li correspon i com s'espera d'ell.
0: Starmer ha mirat de reforçar la seva posició en prometre actuar amb més audàcia per abordar els problemes de país i ha advertit que el país mai els perdonaria si entren en una crisi de lideratge només 2 anys després de la seva enorme majoria parlamentària, que acabés amb el caos polític que diu va suposar el Brexit. Israel ha aprovat la llei que facilita aplicar la pena de mort als palestins que van participar en els atacs del 7 d'octubre del 2023. El Parlament del país ho ha acordat de manera definitiva en una votació la mitjanit passada amb 93 vots a favor i cap en contra i amb el suport inusual tant de govern com de l'oposició. 27 parlamentaris no van assistir a la sessió o bé es van abstenir. La llei preveu la creació d'un tribunal híbrid, civil-militar especial. L'Organització pels Drets de les Minories Àrabs a Israel, Adalah, calcula que entre 300 i 400 parlamentaris palestins detinguts en presons israelianes podrien ser condemnats amb aquesta norma. I les autoritats de l'Iran han executat aquest matí un altre ciutadà condemnat per rebel·lió, l'últim d'una llarga llista des de l'esclat de la guerra el 28 de febrer. L'ONU xifra en almenys 21 les persones ajusticiades fins a finals d'abril en una onada de repressió interna contra la dissidència política i per sospites d'espionatge. Segons aquest balanç, a més de 4.000 persones les han detingut per càrrecs vinculats a la seguretat nacional els últims 2 mesos. I segons l'ONG Human Rights Watch, la República Islàmica va superar les 1.600 persones mortes en aplicació de la pena capital el 2025, una xifra rècord des de l'any 1989. Passa un minut d'un quart d'una, connectem amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
14: Molt bon dia. Està sent un matí complicat a les carreteres per aquestes mobilitzacions dels docents que us estem explicant. Hores d'ara encara tenim una afectació a la C31 entre el Prat i l'Hospitalet. La via està tallada sentit Barcelona per manifestació. Es fan desviaments per la B10 i el lateral de la C31. Més enllà d'aquesta incidència, cua encara la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Ronda Dalt ja s'ha obert el carril tallat fins fa una estona per un accident a Horta i, per tant, en tota aquesta zona a poc a poc està començant a millorar ja la mobilitat. Transport públic, els trens de la R4, recordem que circulen amb demores de 20 minuts de mitjana a Rodalies a causa d'una incidència a les instal·lacions a Castellbisbal. Hi ha retards també a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Girona per falta d'atenció a la catenària entre Girona i Figueres i atenció també perquè les manifestacions convocades pels docents a aquesta hora a la ciutat de Barcelona poden afectar les rutes i els horaris de pas d'autobusos i del tramvia. És tot de moment.
5: El temps.
0: Francesc Mauri.
15: Els ruixats i tempestes volen ser els protagonistes aquesta tarda. Qualsevol punt de Catalunya, però sempre amb notable irregularitat. Cal advertir, perquè hi ha un avís taronja, a punts del nord de la Costa Brava, Pirineu més oriental i zona prelitoral, i també de la Catalunya central, on els ruixats i tempestes poden ser forts i acompanyats de calamar-se. No és impossible que arribin aquests ruixats a la costa sud, però ja és menys probable. Però, com dèiem, poden arribar en general a qualsevol punt de Catalunya. I allà on descarregui baixarà en picat la temperatura. La calamarsa pot ser present en algunes d'aquestes precipitacions, sobretot de l'àrea prelitoral i del nord-est. Demà, sol a l'oest i al sud de Catalunya, núvols i alguna pluja al nord-est, això al matí, perquè a la tarda s'hi afegiran algunes pluges a la resta del Pirineu.
16: Esgat.info.
17: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: 3cat.info.
0: Passen 4 minuts d'un quart d'una, continuem. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants i a partir de demà totes les persones residents sense padró també podran demanar

0: a papers a Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després de l'inici d'aquest procés. Barcelona, Mar Riera.
1: La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha fet balanç del dispositiu engegat pel consistori i ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses per serveis socials. La novetat és que a partir de demà també atendran persones sense padró que puguin acreditar la residència a la ciutat, com explica Gil.
2: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
1: La Creu Roja està donant suport al personal de l'Ajuntament al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre i disposarà d'advocats especialitzats per fer tots aquests tràmits. En canvi, les oficines d'atenció al ciutadà només es podran fer tràmits ordinaris i només a les oficines de la Monumental es mantindrà aquest operatiu especial per fer tràmits per la regularització d'estrangeria.
0: Us ho dèiem en titulars, la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que ha acabat ja la instrucció de la causa. L'escrit de la família Jubany també demana una indemnització de 600.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La causa té un altre investigat, Xavier Jiménez Martín. En aquest cas, la família de la víctima demana apartar-lo del procés judicial, almenys de manera provisional. L'escrit d'acusació també planteja citar a declarar 30 testimonis. I el síndic de comptes, Miquel Salazar, ha presentat la renúncia al càrrec. És una decisió per motius personals i familiars, segons ha comunicat el president del Parlament, Josep Rull. La renúncia es farà efectiva el proper 30 de maig. Salazar és a la sindicatura de comptes des del 2013. Quedarà en funcions de síndica major Llum Rodríguez fins que el Parlament triï el nou responsable de la sindicatura de comptes.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: El músic i cantautor català Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola, considera que ocupa un lloc essencial a la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per a l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Des dels seus començaments, als anys 60, Serrat s'ha convertit en referent de la cançó d'autor a tot l'àmbit hispà. La seva carrera va assolir una dimensió històrica amb àlbums com Mediterráneo o cançons com Penélope, Ara que tinc 20 anys, o Paraules d'amor. Joan Manuel Serrat recollirà aquest Premi d'Honor a la gala que celebrarà l'Acadèmia de la Música el proper 26 a Madrid. I el cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, el més important del món, que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana, però la inauguració d'aquesta nit serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. Una gala que també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Ens ho explica en Marc Garriga.
4: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse a los ojos.
5: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en la que ha participat l'Isec, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que compta amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La bola negra, dels Javis, amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això, s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. I també veurem aquí un curt de l'escac, una experiència immersiva de l'estudi català Universe per al Channel 4 britànic, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i un dels que l'estrenarà serà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. L'altre homenatge serà per a Barbra Streisand a la cerimònia de clausura el 23 de maig. Al Festival de Canes es presentaran les últimes pel·lícules de cineastes de prestigi com Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky o Andrei Zviagintsev. S'ha comentat la manca de grans blockbusters de Hollywood aquest any, però el director general del

festival, Thierry Frémaux confia que tornaran en el futur quan, diu, les grans productores nord-americanes hagin decidit com ha de ser el seu futur. Tot i això, per la catifa vermella desfilaran estrelles com Rami Malek, Adam Driver, Scarlett Johansson, John Travolta, Michael Fassbender, Julianne Moore, Kate Blanchett o Kristen Stewart. Es presentaran documentals sobre John Lennon, la final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, Eric Cantona o David Lynn, i hi haurà sessions de clàssics restaurats, com El laberinto del fauno, amb la presència de Guillermo del Toro, i Cria cuervos, amb Janet i els fills de Carlos Saura. En definitiva, seran 12 dies de cinema incansables i esgotadors, però també de descobertes meravelloses i de cinema de primera fila indiscutible.

0: Esports.
1: Doncs amb aquestes propostes culturals arribem gairebé a dos quarts d'una i arribarem, de fet, amb en Marcos García. Marcos, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels. Hores després de la celebració del títol de Lliga, el primer equip del Barça torna a la feina. Ho fa als entrenaments. Ciutat Esportiva, Joan Gampa, Ramon Salmurri, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Fa tot just 5 minuts que els futbolistes del Futbol Club Barcelona han saltat sobre la gespa de la Ciutat Esportiva. D'aquí a poc més de mitja hora està prevista la roda de premsa del tècnic Hansi Flick, prèvia al partit de demà contra l'Alavés, un partit en el qual el Barça no podrà comptar amb dos futbolistes. D'un costat, Lamine Yamal, que està lesionat, i de l'altre, Rafinha, que va veure la targeta groga contra el Real Madrid i està sancionat. Una sessió d'entrenament molt suau, tenint en compte que ahir va ser un dia de celebració amb la rua dels campions pels carrers de Barcelona.
2: Gràcies, Ramon Salmurri. Com diem, el Barça juga demà. Avui ja arrenca la 36a jornada de Lliga. Aquest vespre amb tres primers partits. Celta, Llevant, Betis, Elx i Osasuna Atlètic de Madrid. També jugarà demà l'Espanyol. Ho farà a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club de Bilbao. L'equip blanquiblau farà aquesta tarda el darrer entrenament i abans, com més habitual, hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. A les darreres hores el club blanquiblau ja ha fet oficial el fitxatge del seu nou director general esportiu. Es tracta de Monchi. El sentim ara mateix.
4: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí. Me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: El Girona jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat i ho farà després d'empatar ahir a un gol al camp del Rayo i sumar aquest punt gràcies a un gol d'Estuani en el darrer moment de partit.
5: Euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
2: La classificació al Girona fa matemàticament que l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria. El Girona continua a la 17a plaça i marca la permanència. Té dos punts de marge sobre les places de descens. El poliesportiu l'arrenquem amb waterpolo. I és que en aquest esport, en waterpolo, hi ha hagut roda de premsa al Natació Sabadell en clau de futur. Tota la informació la té el David Ubach. David Ubach, bon dia.
6: Bon dia. El Club Natació Sabadell ha escenificat el canvi de cicle de cara a la temporada vinent amb l'anunci oficial de la marxa dels seus dos entrenadors dels equips de waterpolo, el masculí i el femení, al final d'aquesta temporada. Així doncs, David Palma, fins ara encara tècnic de l'equip femení, plegarà de consens amb l'entitat després de 9 temporades en el càrrec, en les quals ha guanyat 3 Champions. Quim Colet, per la seva banda, l'entrenador del Sabadell masculí, ho deixa per una decisió personal i després de 8 temporades dirigint el primer equip masculí del Sabadell, en les quals s'ha assolit com a fita més important l'Eurocup, el títol de l'Eurocup l'any 2022. De la sortida de tots dos n'ha parlat en termes de lloança Claudi Martí, el president del Natació Sabadell.
7: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo, com a Natació Sabadell, més enllà dels títols, més enllà dels èxits esportius, sinó amb l'evolució que hem fet aquests anys, amb l'estructura professional, amb la professionalització, amb el compromís, amb el treball, amb tot el que nosaltres creiem que és la base, doncs, perquè el waterpolo i l'esport del Club Natació Sabadell estigui al més màxim nivell.
6: Colet seguirà desenvolupant, doncs, a partir de l'any que ve el seu projecte personal d'una acadèmia de waterpolo, mentre que Palma seguirà vinculat

0: en altres funcions del cos tècnic del Club Natació Sabadell.
1: Gràcies per aquesta informació d'última hora amb Waterpolo de Vitobac. Rematem els esports amb bàsquet. Avui comença la 31a jornada a la Lliga ACB. Es disputa entre avui i dijous i arrenca amb un duel català. El bàsquet Girona i el Baxi Manresa s'enfronten a Fontejau a les 8 del vespre. I encara en esports tindrem un moment per dir-vos que avui es reprèn el Giro d'Itàlia. Ho fa en territori d'Itàlia i després de l'etapa d'ahir, que va ser de descans, dia de descans, el ciclista de l'Uruguai, Guillermo Silva, és el líder del Giro.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 1:15, pendents que comenci la roda de premsa posterior a la reunió de govern. Mentrestant, repassem el més destacat a aquesta hora. Més

0: de febre i símptomes respiratoris. El seu estat, però, és estable, no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot ja navega en direcció als Països Baixos. El primer ministre britànic, Keir Starmer, diu que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Starmer busca aturar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. I el fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta última setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. I pel que fa als esports, Marcos García, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça ja ha tornat aquest migdia als entrenaments.
1: Sí, de fet els tenim en marxa a aquesta hora. D'aquí a poc més de mitja hora, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick, tot plegat per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés.
0: I ens queda repassar també el temps. La inestabilitat s'accentua aquesta tarda. Nuvolades en creixement a tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu interior de les comarques de Girona, també als ports on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. Passen 2 minuts i mig de 2:15. Centenars de mestres i professors es manifesten ja pel centre de Barcelona. Ho fan per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i també pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a finals de curs i, segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11%. Usteg, en canvi, ho eleva al 70%. El sindicat que lidera les protestes assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment podrien desconvocar-les. Anem ara fins a aquesta convocatòria, fins a aquesta manifestació. Sara Cañete, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Àngels. Doncs mira, la veritat és que just ara esteu sentint, imagino, aquesta tronada, que és el punt d'inici de la manifestació. Surten d'aquí, de plaça Urquinaona, ho fan amb una mica de retard, també perquè la gent, les diverses columnes que hi havia repartides per la ciutat, doncs han anat arribant amb un cert retard respecte a l'hora prevista. Més enllà de les xifres, ara mateix tampoc tenim quantificat quanta gent està participant aquí en aquesta concentració, però la veritat és que plaça Urquinaona és una autèntica marea de samarretes grogues, d'aquestes que identifiquen la lluita del col·lectiu amb aquest lema, amb aquest defensem l'educació pública. Just ara fa uns segons han acabat els parlaments dels sindicats convocants d'aquesta jornada, uns sindicats que mantenen la unitat entre ells i que continuen defensant que això va més enllà del sou. De fet, Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, s'ha referit en concret a aquesta proposta de doblar els 200 euros que ja s'han acordat fins ara a 400. Diu que en tot cas seria un punt intermig dins d'una proposta de màxims, la del sindicat, que vol arribar fins als 700 euros, però que evidentment dijous esperen parlar de moltes altres coses que no van només d'això i que, si això és el que pensen des del govern, diu, no han entès res. És més, aquí continua cuejant tot el malestar per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Els sindicats, per tant, esperen que el govern reobri la negociació en aquesta trobada de dijous, però també continuen insistint que aquesta acció dels Mossos d'Esquadra ha de tenir conseqüències. Escoltem, sentim Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec.
3: Aquesta persecució política sí que és absolutament desproporcionada i reclama responsabilitat. Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
2: De fet, des de professors de secundària, el segon sindicat amb més pes, continuen insistint que qui s'ha de posar al capdavant d'aquesta negociació és el president Illa. En tot cas, a banda dels sindicats, doncs també hem aprofitat per parlar amb algunes de les persones que avui estan participant en aquesta manifestació. Els hem demanat què els semblava, què n'esperaven d'aquesta trobada de dijous. La veritat és que es percep molt desànim entre el col·lectiu, i diuen que així a efectes immediats no n'esperen res, que creuen que el govern no acaba d'entendre la situació que es viu als centres educatius, però també, evidentment, que això no va ni de 200 euros ni de 400 euros de sou. Això és el que ens deia la directora d'un institut d'alta complexitat de Palafrugell.
4: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20, en una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per

0: forma. I a més, més suports, més CIEI, més hores d'atenció individualitzada, més docents, codocència, hi ha moltes coses.
1: Aquesta és la primera vaga del darrer cicle convocat per als sindicats per aquest final de curs, la primera vaga que afecta el conjunt de Catalunya, i la veritat és que la resposta permet dir que els docents una vegada més estan demostrant el malestar que arrosseguen al llarg de tot el curs. Esperem ara, per tant, la manifestació que comenci a caminar. Té previst arribar a plaça Sant Jaume. De moment ho fa amb aquest to molt reivindicatiu, però sense incidents.
2: Perfecte, Sara Canyete, gràcies. Bon dia.
1: Bon dia.
2: I a aquesta hora podem marxar precisament cap al Palau de la Generalitat, perquè parlant d'aquestes qüestions tenim la portaveu del govern, Sílvia Paneque. Compareixença després de la roda de premsa, després de la reunió de govern d'aquest dematí. La sentim en directe.
3: Són vostès els criteris pels quals aquest repartiment d'aquests 100 milions d'euros es fa en aquests 723 ajuntaments. Per tant, comprensió i consciència del malestar i la situació amb la que s'està treballant, i com també s'ha anunciat, la consellera Niubó aquest proper dijous ha convocat la taula sindical, la mesa sindical, la mesa on es negocia aquests diferents elements que els he assenyalat, per continuar amb allò que també el govern ha dit des del principi. Afrontem aquesta situació, ho fem amb la més gran mobilització, 2.000 milions d'euros, per afrontar una situació de desinversió i de canvi social a les aules i d'intensitat d'aquesta feina, alhora que millorem les infraestructures i alhora que mantenim la mà estesa, perquè pensem que aquest acord recull allò que ha de significar el que entenem de debò que tots estem defensant, totes les forces sindicals, que és la millora del sistema educatiu a Catalunya. Dir-los també un altre acord vinculat a l'àmbit educatiu, tot i que molt probablement no ho podríem emmarcar, no?, en la millora del propi sistema, però sí en ajudar a les famílies en moments de l'any on la despesa per afrontar l'inici de curs és especialment intensa. Estic parlant de la continuïtat de del val escolar. Aquesta ajuda que es manté amb 60 euros per material escolar, que pot beneficiar més de 800.000 alumnes de primària i de secundària pel curs 26 i 27. Per tant, continuïtat amb la mateixa quantitat, dividit també en dos vals de 30 euros cadascun. Per tant, amb la continuïtat i poder disposar d'aquests vals fins al mes de novembre amb els centres comercials adherits, és a dir, és la mateixa casuística que fins ara. L'única diferència que hi ha és que es farà via mail o via plataforma, és a dir, no hi haurà un enviament de cartes a totes les famílies, sinó que de manera telemàtica es podran activar aquests vals, com de fet la majoria de famílies estaven fent fins aquest moment. En el curs 25-26 aquest ajut va arribar a més de 700.000 alumnes, 2.000 establiments adherits, i per tant pensem que és bo, més enllà de la reflexió que pugui haver-hi a l'entorn de si aquest val escolar s'ha de convertir en un ajut més estructural, és bo mantenir-ho en el curs que ve, i de fet el 90% de les famílies beneficiàries van activar aquests vals. Per tant, és una mesura que, com dic, ve a ajudar a l'economia de les famílies en un moment, el de l'inici de curs, on la despesa es pot disparar, i a més les dades avalen que moltes famílies ho estan utilitzant. Volia continuar també informant de l'inici del viatge del president a Califòrnia. Avui comença aquest viatge institucional per estrènyer relacions amb un soci global de referència, tant en l'àmbit tecnològic com d'innovació, com també en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic, també de l'àmbit de sequera i de lluita contra els incendis de sisena generació, i també vinculat a la indústria audiovisual. Són dos els aniversaris que han motivat aquest viatge. Per un costat, els 40 anys d'agermanament entre Catalunya i Califòrnia, i també els primers 10 anys dels vincles i de Perdonin, que és que no recordo mai del memoràndum entre Catalunya i Califòrnia. Per tant, dos efemèrides, dos elements que motiven aquest viatge, que aprofitarà el president per estrènyer llaços amb empreses tecnològiques d'innovació i també en l'àmbit universitari de recerca i innovació, alhora que també visitar empreses catalanes establertes a Califòrnia, per tant tenir una conversa també amb els empresaris. Finalment, es tracta de reforçar aquests vincles amb Silicon Valley, amb les dues universitats de referència, com deia el conseller Duc, ja no només a nivell americà, sinó a nivell mundial, com són Berkeley i Stanford, i visitar aquestes empreses punteres i ser capaços de traure inversió, innovació i talent cap a Catalunya. Per tant, aquests han estat els elements de reflexió inicial i d'explicació inicial al govern, i si els sembla, passo als acords, més enllà del val escolar, que ja els he explicat. Explicar l'acord de govern liderat per el Departament d'Interior i d'Agricultura, que és l'acord vinculat a l'estratègia forestal, que ahir els consellers tenien l'oportunitat també d'explicar. Pensin que aquest acord i aquesta estratègia té dos elements diferenciadors o innovadors. Per un costat, té un impacte en el 65% del territori català, tenim un 65% del territori amb massa forestal, per tant té un impacte global, i el segon és abordar o fer front a un tipus d'incendi forestal, com els deia, de sisena generació, que en aquests moments s'aparten de la capacitat d'extinció que tenim amb els recursos, fins i tot amb els recursos reforçats, perquè són incendis d'alta intensitat. Per tant, ja no només estem parlant de tenir la capacitat d'extinció, sinó que estem parlant, com els deia, com a element innovador, de gestionar el territori per tal d'assegurar la seguretat de les persones i dels propis cossos de seguretat i de bombers que actuen en aquests incendis. Quines són les causes principals de què ens trobem davant aquesta realitat? Per un costat, l'estrès climàtic, el canvi climàtic. Un segon element és l'abandó progressiu d'usos agrícoles i ramaders. Avui el conseller ens recordava que en els últims 10 anys hi ha hagut una pèrdua pràcticament d'un 70% de ramaderia, de cabana de ramaders. Per tant, estem davant un abandó que ha fet, tercer element, que hi hagi una continuïtat en el territori de massa forestal que complica aquests incendis. Per tant, estrès climàtic, continuïtat de massa de bosc en el nostre territori i abandonament progressiu dels usos agraris i ramaders. Davant d'aquest escenari, com els deia, fins i tot la resposta d'incrementar recursos humans i dotacions tècniques per fer front a aquests incendis es fa del tot insuficient i, per tant, hem de gestionar el territori. Tres elements, i ho repassem molt ràpidament perquè sé que vostès també tenen informació amb la roda de premsa d'ahir. Primer, la defensa i la seguretat en els nuclis habitats. És a dir, la continuïtat d'aquestes zones, d'aquestes franges de protecció que toquen a les cases, per tant, continuïtat de bosc i cases, i en aquest sentit ja hi va haver una partida pressupostària de 2 milions d'euros destinada a ajuntaments per gestionar aquestes franges que estan a tocar amb els nuclis urbans, i en aquests moments es planteja una nova subvenció de 15 milions d'euros per tal de poder augmentar el treball dels ajuntaments en aquestes franges de protecció. Per tant, aquest seria el primer element. El segon seria la gestió amb els perímetres de protecció prioritària dels massissos forestals. Aquí es treballa sobretot amb la recuperació del paisatge del mosaic, és a dir, que no hi hagi aquesta continuïtat de massa forestal, sinó que pugui haver-hi aquest mosaic paisatgístic, per altra banda, tan tradicional a la nostra Catalunya, però que, com es diu, per l'abandó de moltes activitats agrícoles i ramaderes, en aquests moments s'ha de tornar a recuperar perquè la propagació del foc sigui més dificultosa. I l'últim element, aquest novedós, són els eixos de confinament d'incendis. S'han delimitat a tot Catalunya 14 eixos prioritaris que abraçarien a l'entorn de la protecció de 872.000 persones, més de 200.000 hectàrees. Això, aquests eixos de confinament fan possible dues coses, més seguretat per les persones, però també una operativitat dels cossos de bombers i els cossos de seguretat més segura. Per tant, doble protecció. De manera immediata, d'aquests 14 eixos, se n'abordaran 5, Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló. I aquests 5 eixos ja abraçaran, de les xifres globals que els hi deia, 531.000 persones. Per tant, una estratègia que va vinculada a una inversió de més de 36 milions d'euros per poder-la dur a terme. Ja hi ha en aquests moments 700 hectàrees licitades i 195 a punt de licitar. Per tant, ja des d'aquest 2026, licitades i a punt de licitar part d'aquests 5 eixos dels 14 prioritaris que hem parlat. I acompanyant a tota aquesta estratègia, que com els dic, la prioritat és fer front a aquests incendis de sisena generació i abordar la seguretat de les persones i dels propis efectius de seguretat i de bombers, hi ha un tema no menor que està vinculat, que és tot l'àmbit de la bioeconomia. Tota aquesta estratègia ens fa vincular una aposta de professionalització del sector, de la ramaderia extensiva, com els deia, com a eina de gestió d'aquest mosaic a Catalunya, compra pública verda que incorpori aquests bioproductes locals que vinguin d'aquesta gestió forestal i també tota la modernització dels treballs forestals. Per tant, no és menor que tota aquesta estratègia, tot i que l'objectiu principal sigui el de seguretat i fer front a aquests nous incendis a Catalunya, tingui també de retruc un acompanyament de millora de la bioeconomia i de professionalització del nostre sector. I, finalment, en l'àmbit de reforçar la llengua catalana i el Consorci de Normalització, dir que el govern també ha aprovat reforçar el finançament i ampliar les funcions del Consorci de Normalització Lingüística per fer front a les necessitats, com saben, vinculades de persones que volen aprendre a parlar el català i, com saben també, hem fet un pla de xoc per dotar els recursos necessaris, però en aquesta ocasió el govern ha aprovat aquestes modificació de les funcions per tal de que des del Consorci es puguin organitzar proves per l'avaluació i també certificació oficial del català. Aquesta era una qüestió que se'ns havia traslladat com a necessària i que a través d'aquest acord podem integrar. I aquests serien els diferents acords, però també qüestions que hem repassat a l'inici del govern del Consell Executiu i que els volia traslladar, i quedo a disposició de les qüestions d'actualitat política o dels propis acords que vulguin ampliar.
4: Comencem des de les cabines de ràdio amb Cesc Giró de RAC1.
5: Bon dia, portaveu. Tres qüestions aquí darrere.
3: Sí.
5: La primera, m'agradaria saber si el govern, després d'aquestes mobilitzacions d'avui i del calendari de mobilitzacions previst anunciat pel proper mes, si es planteja, més enllà de reunir-se amb sindicats per fixar prioritats, reobrir les negociacions com demanen especialment USTEC. La segona pregunta, m'agradaria saber, avui el Parlament acabant d'anunciar que demà hi haurà una compareixença del major Trapero i la consellera Parlon per la qüestió de les infiltracions policials. La majoria de grups demanaven si aquesta compareixença podria ser conjunta també amb la consellera Niubó. No sé si perquè el govern, acusen el govern de no voler aquesta compareixença conjunta. M'agradaria saber doncs, perquè no s'ha produït de forma conjunta. I l'última pregunta sobre pressupostos. M'agradaria saber si el govern preveu que la setmana que ve es puguin fer un pas pràcticament definitiu amb Esquerra Republicana per tancar un acord de pressupostos. Ahir Esquerra deia que estaven a prop també el PSC i situaven la qüestió a pactar ara amb una mena de traspàs o que la Generalitat guanyi presència en algun organisme que ara mateix és 100% de l'Estat. No sé si ens podria explicar també quin és aquest organisme. Gràcies.
3: Sí, respecte a la crida o la convocatòria de la consellera Niubó de la mesa de negociació per el dijous, és un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ho hem dit des del principi. Per un costat, la més gran mobilització de recursos per atendre unes necessitats acumulades en una nova realitat social, per un costat, però per l'altre, mà estesa per escoltar. És evident el descontent dels educadors a Catalunya i, per tant, el procés d'escolta i, per això, aquesta taula. Aquesta és la posició actual del govern respecte a aquesta qüestió. Respecte a la sol·licitud de compareixença conjunta, sincerament li haig de dir que ignorava la demanda. El que sí que teníem confirmat és la compareixença, efectivament, de la consellera d'Interior a demanda dels grups parlamentaris i aquesta es produirà demà, efectivament, per atendre totes aquelles qüestions que els grups parlamentaris vulguin comentar. Ignorava aquesta sol·licitud conjunta, en tot cas són dinàmiques del Parlament, dels grups parlamentaris. Sí que li puc dir que des del govern sempre, sempre que s'han demanat compareixences del president i dels consellers, els hem atès totes. No sé si som el govern que més compareixences hem fet al Parlament, però sempre que se'ns ha demanat no n'hem declinat ni una. Per tant, ignoro aquesta casuística de conjunta o no, però estic convençuda que les peticions de compareixences i d'explicacions seran donades com fins ara ha estat. En tot cas, li confirmo que demà hi ha la compareixença de la consellera d'Interior al Parlament de Catalunya. Respecte als pressupostos, saben la dinàmica d'aquest govern, acord tancat, acord que s'ha traslladat en aquests moments, efectivament, ho he dit i em reitero, les negociacions amb Esquerra Republicana doncs van pel bon camí, teníem un compromís de tenir pressupostos efectivament aprovats abans de la finalització del període parlamentari, per tant abans de les vacances d'estiu, pensem que anem pel bon camí i quan estigui tancat, doncs serà el moment de comunicar els detalls. Ja saben que no especulem sobre negociacions, traslladem acords un cop finalitzats.
4: Pregunta Ricard Jiménez, d'Onda Cero.
6: Hola, bon dia. També sobre el tema de les mobilitzacions, una entrevista recollida que ha donat la consellera, la Yolanda Segura d'Austec al diari Ara, deia que si s'incrementaven els salaris uns 400 euros mensuals podrien començar a parlar d'aixecar les mobilitzacions. No sé si realment des del govern creuen que això pot ser una realitat, també perquè des dels docents ho comparaven, no, una miqueta amb aquests increments salarials que han viscut els Mossos d'Esquadra, d'aquests 300 euros mensuals. Llavors m'agradaria saber per què el govern amb els Mossos d'Esquadra sí que fa aquest increment salarial i amb els docents no. Quin és l'impediment que defensa el govern? Després, tot i que no volen donar cap tipus de detall sobre el tema dels pressupostos, m'agradaria saber si estan negociant aquest acostament que demana el sector educatiu des de fa molt de temps d'apropar-nos, no?, a que el pressupost d'educació s'acosti al 6% i no es quedi en aquest 2,5% actual. No sé si hi ha una carpeta oberta en aquesta línia que potser d'aquesta forma es podria començar a convèncer els docents. I realment jo també li volia preguntar perquè no sé què és el que li queda al govern. No sé si té algunes amagat sota la màniga per acabar de convèncer el sector educatiu, que ja els han dit que l'actual acord no els sembla proporcional el que demanen i que d'aquí no es mouran. Ja han començat les mobilitzacions i no sé com el govern preveu convèncer a USTEC perquè realment s'avingui amb vosaltres i faci bo l'acord que heu tancat en Comissions Obreres i la UGT. Gràcies.
3: Sí, bueno, jo crec que les tres preguntes més o menys anaven encarades a la posició del govern respecte a aquestes mobilitzacions. Com hem dit des del principi, entenem el malestar de la comunitat educativa. De fet, ja li dic que la diagnosi que fem és que s'han anat acumulant retallades des de l'any 2010. Aquestes retallades no només han fet que els nostres centres educatius no estiguin a l'alçada del que mereix Catalunya per aquesta activitat educativa, sinó que ha fet que els nostres mestres hagin estat durant molts anys a la cua, en tercera posició per la cua respecte a la comparativa de les comunitats educatives d'altres comunitats autònomes, i a més una realitat social més complexa que s'ha d'atendre. Per tant, jo crec que estem d'acord de com hem arribat fins aquí, la diagnosi. Què posa en valor el govern? La més gran mobilització de recursos econòmics, 2.000 milions d'euros, que s'hagi fet en els últims anys, dècada, a Catalunya. Per tant, sí que tant la consellera com el govern en el seu conjunt posa en valor. Pensin que el pressupost total del Departament d'Educació ronda els 8.000 milions d'euros. S'estan mobilitzant 2.000 milions d'euros per atendre totes les necessitats en el conjunt, les condicions laborals i de sou també. De fet, aquest mes de maig els professors ja rebran aquest primer pagament, com els vaig dir en rodes de premsa anterior, de 875 euros, crec, si no recordo malament. Per tant, no hi ha cap pas. Hi ha una voluntat, de posar al dia les condicions laborals, els equipaments educatius, les ràtios, la burocràcia, el nostre sistema educatiu, de mobilitzar 2.000 milions d'euros, la quantitat més gran mobilitzada, i de mantenir una actitud de diàleg i de mà estesa en el desplegament d'aquest acord. I per això la consellera convoca la mesa de negociació aquest dijous per donar mostra de que entenem el malestar, que sabem que posem sobre la taula una mobilització importantíssima de recursos econòmics que, a criteri del govern, ve a solventar o a iniciar aquest camí de reversió cap a l'excel·lència educativa a Catalunya en els diferents àmbits que s'havien reivindicat, i de mà estesa i de voluntat d'acord per part del govern. Aquesta és la posició del govern, i ho posem en valor perquè no és menor. És a dir, dit d'una altra manera, fins ara no hi havia hagut, en l'última dècada, mobilització extraordinària de recursos econòmics per començar a revertir la situació de l'educació a Catalunya. I des del punt de vista del govern, aquest és un punt important. Ara, és veritat que hi ha aquest malestar, i per tant, en l'àmbit de l'escola inclusiva, doncs sabem que hi ha aquest malestar, però pensem que aquest acord va en aquesta direcció. Però volem escoltar, a través de la mesa de negociació, que és l'espai que s'escau, en quines qüestions, en tot cas, es podria millorar, però entenem que l'acord recull totes aquelles qüestions que a nivell sindical se'ns havien traslladat, i des de la comunitat educativa en el seu conjunt.
4: Seguim des del fons amb Laura Pons de la SER.
7: Hola, consellera, què tal? Bon dia, com està? Vostè ara explicava que la consellera Niubó ha convocat per dijous la mesa sindical per escoltar, per demostrar aquesta mà estesa. M'agradaria però que em concretés si en aquesta trobada de dijous mantindran l'acord actual o si creuen que es pot millorar. Ho dic perquè, pel que explicava vostè ara, és difícil millorar-lo pel que fa al pressupost, però no sé si pretenen, si poden accelerar altres mesures que tenen a veure, per exemple, en baixar les ràtios. Això es podria...
2: Doncs hem seguit bona part d'aquesta roda de premsa posterior a la reunió de govern. La portaveu Sílvia Paneque donant ara resposta a les preguntes dels periodistes, la majoria d'elles encarades cap a aquesta vaga de docents. Avui ha arrencat una tongada llarga de mobilitzacions al voltant de les peticions també que fan aquests sindicats. Tot el que hagi donat de si aquesta roda de premsa i la resta de l'actualitat del dia, ara mateix al Catalunya al dia, amb en Quim Balaguer avui.
8: Catalunya al dia. Amb Quim Balaguer.
9: Els mestres no cedeixen en el seu pols contra el govern, i el govern tampoc cedeix per a contestar els docents. Així, enrocats els uns i enrocats els altres, hem arribat al primer dels tres dies de vaga unitària que hi ha convocats per aquests mesos de maig i juny. I per la banda dels educadors, els ànims estaven força encesos, com s'ha pogut veure ja a primera hora del matí en diversos talls de carretera que han col·lapsat els accessos a Barcelona i altres vies importants del país. I la indignació continua fent-se ben palesa ara mateix a la manifestació que ha començat fa tot just mitja hora al centre de la capital del país. Mestres en peu de guerra contra l'immobilisme del govern de Salvador Illa. I, a més, el recent episodi d'infiltració dels Mossos en una assemblea de mestres no ha contribuït gens a acostar posicions. L'últim exemple és d'avui mateix. Des del sindicat majoritari USTEC es planteja...

0: planteja una nova proposta d'augment retributiu inferior a la que es demana inicialment, però la consellera no afluixa.
1: Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
2: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no, a acostar posicions.
0: Demà passat, sindicats i el departament tornaran a trobar-se cara a cara a la taula de negociacions. Però, ateses les posicions actuals, es fa difícil pensar que el govern millori l'oferta que va pactar amb Comissions Obreres i la UGT i que la resta de sindicats s'hi acabin conformant i adherint. Tot apunta, doncs, que el calendari de mobilitzacions fixat fins al 5 de juny es mantindrà invariable. Des d'aquí, una abraçada als pares i ànims.
3: Catalunya al dia.
0: I en aquest Catalunya al dia també us explicarem que la producció del corriol com a negre atura el transport de sorra a la platja entre el Vendrell i Calafell. Àngels López, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Aquest petit ocell, una espècie amenaçada típica de platges sorrenques, està en plena època de cria ara, i per tant les vibracions i el soroll de la maquinària pesant el perjudiquen molt.
4: Sí, l'Ajuntament de Calafell critica la mesura, tem que si no es transporta ara la sorra, les platges no estaran llestes a l'estiu. Es queixen, a més, que només els han fet aturar a ells.
5: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres i s'exigeixen aquestes mesures. Immediatament al costat, a la del Riuet de Coma-ruga, i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura.
0: I des del Pallars Sobirà, el nostre corresponsal ens explicarà que les restes de 9 civils que els franquistes van torturar i executar en plena guerra l'any 1938 continuen sense aparèixer.
4: És la coneguda com la fossa de l'hostal d'Aidí, amb veïns d'Unarres, Calarre i València d'Àneu. És la tercera vegada que els arqueòlegs proven sense èxit de localitzar-los.
6: Jo espero que continuem amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. És una reivindicació molt important de cara a la família i a la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
0: I sentirem l'Ignasi de Ribot i de Valle. Ell és l'advocat en actiu més vell de Catalunya. Té 100 anys i és de Girona.
4: I va ser alcalde d'aquesta ciutat fins al 1979 i fa uns dies encara van als jutjats a defensar un client.
7: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida.
0: Després el sentirem perquè en Fèlix Martín ha pogut fer-li una entrevista. I us parlarem també en aquest Catalunya al dia d'un bastó molt especial. És un bastó inspirat en Gaudí i que, finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona, serà lliurat al papa en la seva visita a Catalunya. Aquest ha estat un matí molt complicat a les carreteres pels talls de professors a diferents punts. Com ho tenim a aquesta hora, equip viari Clàudia Serra?
8: Hola, bon dia. Doncs ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim, però, les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona. Destaquem circulació complicada a la Ronda Litoral, sentit Llobregat. Hi ha retencions des de Sant Adrià fins a la Barceloneta i des de la Zona Franca també cap a la Barceloneta en sentit Besòs. Fora de Barcelona, atenció, perquè la C-55 a Olesa de Montserrat està tallada per la fuita d'un producte químic.
0: I pel que fa al temps, Francesc Mauri alerta amb les pluges que poden caure qualsevol moment a partir d'aquesta hora, oi? On poden ser més fortes?
9: Bon dia. Doncs segurament a la zona prelitoral, a la Catalunya central i al nord-est del país, nord de la Costa Brava i Pirineu Oriental. És aquí on aquests ruixats i tempestes sempre irregulars poden caure localment amb forta intensitat i amb calamar-se. No es descarten ruixats i tempestes a qualsevol altre punt de Catalunya a mesura que avanci la tarda i arribi el vespre, però sempre menys importants que en aquestes zones citades.
0: N'estarem ben pendents. Gràcies, Francesc. I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia, els esports, avui amb quins continguts, el del Serra?
10: Doncs hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. El Lleida Club de Futbol oferirà demà una roda de premsa per conèixer els detalls del grup grup inversor que ha de garantir el futur del club. També l'AEM treballa aquests dies per dissenyar l'estructura tècnica de la temporada que ve. I el Consell d'Administració del Nàstic, en un comunicat, ha condemnat els actes vandàlics contra els vehicles dels jugadors i els tècnics aparcats al nou estadi de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez del control tècnic i Montse Duran al control central. Avui us parla en nom d'ells Quim Balaguer. Ara passen 6 minuts de la una. Comencem.
3: Catalunya al dia.

0: És el so que fan aquest migdia milers de mestres i professors que s'estan manifestant des de fa una mitja hora al centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les tres que hi ha convocades fins a final de curs i, segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11%. USTEC, el principal sindicat del sector, ho eleva, en canvi, al 70%. El sindicat, que lidera les protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar-les. Anem, doncs, cap a la unitat mòbil del centre de Barcelona amb Matilde Seoane i Sara Cañete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Quim. Doncs mira, en aquests moments la capçalera de la manifestació just està entrant a plaça Sant Jaume. Aquí hi ha moltíssima gent. Nosaltres no tenim encara xifres oficials de participació, però sí que podem dir que aquesta és una nova demostració de força, de capacitat de mobilització del col·lectiu de mestres i professors i la resta de personal educatiu que treballa als centres públics. Recordem que avui el personal dels centres concertats també està cridat a la vaga i que també s'han manifestat aquest migdia per part dels sindicats, doncs una mica l'expectativa posada en el que pugui passar en aquesta reunió de dijous, on tornaran a seure tots junts amb el govern. Des del sindicat majoritari, des d'USTEC, ja avisen que és, diuen, responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte, que tot dependrà de la proposta que ells puguin posar sobre la taula, i recorden que continuen esperant que algú accepti, algú prengui responsabilitats per l'afer de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en fem i no mostra voluntat negociadora.
1: Un missatge que també donava Laura Jané, la portaveu de la CGT, que sobre les 17 vagues convocades fins a final de curs diu que si el govern creu que això només va de sous, no té ben posat el termòmetre.
3: 17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa. Necessitem urgentment baixar les ràtios a totes les etapes. Necessitem més recursos per la inclusiva. Necessitem més recursos per l'estructura.
1: De fet, Quim, sobre les declaracions que indicaves de la portaveu d'USTEC, ara en aquestes declaracions prèvies ha volgut deixar clar que els 400 euros no és una proposta en ferm del sindicat, sinó que seria una possibilitat d'arribar a un terme mig respecte als 700 que demanaven inicialment, però que evidentment aquest conflicte no només s'atura amb això, i de fet aquest és un missatge amb el que molts dels docents que avui ara aquí s'estan manifestant doncs també coincideixen. Els hi hem demanat què els semblava aquesta pujada salarial, si això per seria una xifra satisfactòria, i tots ens deien que no va d'això.
4: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20, en una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma, i a més, més suports.
5: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
1: Doncs avui aquesta jornada de vaga i mobilitzacions massiva, i a l'espera de veure dijous si finalment es pot desencallar o desescalar d'alguna manera aquest conflicte que tot el curs que s'arrossega.
0: Gràcies, Sara, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs amb aquest ambient als carrers sembla difícil que dijous es pugui arribar a un acord. I més, quan des de la Conselleria d'Educació es manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per mestres i professors, Montse Poblet.
6: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera, ha acusat la USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
7: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
6: En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
7: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
6: De fet, demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
0: I ara s'està fent la manifestació, però les protestes han començat així a primera hora del matí. Protestes en hora punta que han provocat aquest matí molts problemes de trànsit. Els docents han tallat vies amb molt volum de circulació, com l'AP7 al Vallès, la C32 al Maresme o la Ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet. Talls que s'han allargat entre 40 minuts i una hora, i això ha acabat amb la paciència d'alguns conductors que s'han encarat, Montse, amb els manifestants.
6: Sí, el primer dels talls s'ha fet a les 7 del matí a la Ronda de Dalt de Barcelona, sortida 19 a Santa Coloma de Gramenet. La protesta ha ocupat els dos sentits de la marxa durant una hora. La mateixa ronda també ha estat tallada de 7 a 8 a l'alçada de Mundet. Minuts després, d'un quart de 8, s'ha tallat la C32 a Mataró, tots els carrils en direcció cap a Barcelona, un tall que no s'ha retirat fins passades les 8, quan la cua arribava fins a Arenys de Mar a 11 quilòmetres. Hi ha hagut moments de tensió quan un conductor s'ha dirigit cap als manifestants, els ha arrencat la pancarta de les mans i tres Mossos de paisà han actuat per evitar una baralla. Ha passat el mateix al tall de l'autopista P7 a Montornès, quan alguns motoristes han perdut la paciència i han increpat els manifestants. La P7 també s'ha tallat entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat. Patrícia Morales, delegada del sindicat USTEC a Santa Coloma de Gramenet, deia això des del tall de la B20.
8: Entenem perfectament que estan una mica molestos per aquests talls, però desgraciadament és el que funciona perquè realment es posi nerviós el govern i comenci a moure. Sabem que estan preocupats per les mobilitzacions. Nosaltres quan vam parlar amb la New Boy ja li vam dir que els sindicats l'únic que estem fent és vehicular aquesta ràbia i l'únic que fem és acompanyar aquesta lluita perquè arribi a una negociació real. I és el que ja tant de bo no haguéssim de fer això perquè ens escoltessin de veritat.
9: Catalunya al dia.
0: Un minut per arribar a un quart de dues del migdia. Fins ara hem parlat de les mobilitzacions dels mestres. Canviem ara radicalment de qüestió. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat dels familiars, Benet Salelles, ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació en què també es proposa apartar de la causa judicial, de manera provisional, un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Marta Vallès, bon dia.
10: Hola, bon dia, Quim.
0: L'escrit també demana, Marta, que s'obri judici oral contra el principal investigat per aquest crim.
10: Exactament, l'advocat Benet Salelles ha presentat l'escrit d'acusació un cop s'ha confirmat que ha acabat la fase d'instrucció. En aquest escrit es demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia, el principal investigat, 20 anys per un delicte d'assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. La família sempre l'ha considerat el responsable del crim de l'Helena Jubany el 2 de desembre de 2001. Aquestes peticions de pena coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit d'acusació també es demana una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la jove mataronina. Pel que fa a l'altre investigat, Xavi Jiménez, es proposa apartar-lo en aquesta fase del procés i es demana el sobreseïment provisional. Hi hauria indicis que va participar en l'escrit dels anònims que va rebre la víctima, però això no apunta, diu l'escrit, a la seva participació directa en la mort. Benet Salelles demana l'obertura de judici oral amb jurat popular i proposa 30 testimonis per part de l'acusació particular, entre els quals hi ha familiars de l'Helena, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, on pertanyien víctima i investigats, veïns del bloc on van trobar el cos i diversos pèrits científics. Santi La Iglesia va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars el 8 de gener passat. La seva parella, el 2001, era Montserrat Careta, que es va

0: Va suïcidar a la presó on era per aquest cas.
1: Aquest feminicidi que ens recorda que la violència masclista és molt present i aquí en tenim dades. Amb 2.401, les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat van arribar al seu màxim l'any passat. Els partits judicials de la comarca van tramitar el 2025 65 denúncies més que l'any anterior. Això és un increment de gairebé un 3%, segons el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que registra totes les dades sobre aquest tipus de violència. David Àngela, sabem per què augmenten aquestes denúncies, malgrat totes les campanyes per combatre aquesta xacra?
2: Hola, bon dia, Quim. Doncs aquest increment de denúncies no equival a un increment dels delictes. Segons Lucía López, responsable de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, aquest indicador no significa que la situació estigui empitjorant. Diverses causes, com més sensibilitat o més canals per comunicar aquests fets, explicarien, segons el seu criteri, aquest increment de denúncies.
3: Que la gent està més informada, que coneix més el sistema, el circuit local de violència, que hi ha també més recursos, perquè és cert que hi ha més recursos i que hi ha hagut també una aposta continuada a fer polítiques públiques en aquest sentit, a reforçar els circuits de violència i a tenir una xarxa més forta en aquest sentit assistencial i que poder per això també creixen.
2: A més, el Consell Comarcal disposa cada vegada de més dades i això permet fer una radiografia més precisa, segons Lucía López.
3: No només fem una explotació de les dades del Consell General del Poder Judicial, sinó que, mica en mica, també s'estan fent més estudis i més anàlisi dels recursos públics dirigits a les dones víctimes de violència i se fa una explotació estadística d'aquests recursos que abans no es feia. I també tenim la reedició d'enquestes que es fan cada X temps com l'enquesta de violència o l'enquesta de violència sexual de Catalunya.
2: L'estudi també evidencia que creix el percentatge de denúncies dirigides a homes de nacionalitat estrangera, una circumstància que López atribueix al creixement del volum d'estrangers i al fet que les víctimes també ignoraven els canals per denunciar.

0: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones en el procés de regularització de migrants i a partir de demà els residents de la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després de l'inici del procés. Mar Riera, bon dia.
1: Molt bon dia. La tinent d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat, com explica Gil.
2: I ara el que estem fent és muntar el dispositiu de la següent fase. En aquest moment estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona també a partir de demà que no tinguin l'empadronament però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat i per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
1: El pavelló 2 de Fira de Barcelona funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre i serà l'espai central per fer aquests tràmits i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà, la de Monumental, que continuarà fent també papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi d'Advocacia de Barcelona, que asseguren que hauria anat bé una llista orientativa sobre els documents necessaris per acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya que es demanen en aquest procés de regularització.
0: Deu minuts per arribar a 2:15. Avui estava previst el desnonament d'una família d'un pis de Barcelona on una empresa vol fer co-livings. Però, finalment, Carme Clèries s'ha ajornat una setmana.
3: Sí, és el cas d'una mare separada, la Túria, amb 3 fills, que va deixar de pagar alguns mesos, segons el sindicat de llogateres que li dona suport. Diuen que, malgrat la seva situació de vulnerabilitat, l'empresa propietària, la mateixa que el bloc Papallona, la vol fer fora per llogar el pis per habitacions amb contractes temporals de prop de 1.000 euros i saltant-se les regulacions. Xema Basterra, afectat per la mateixa situació en un altre edifici i portaveu del sindicat, demana l'actuació del govern.
4: La Generalitat ha de deixar clar a New Amsterdam Developers que el seu model de negoci s'ha acabat i ha d'arribar fins al final amb les inspeccions, els expedients i posar sancions exemplars no només a Sant Agustí o a Bloc Papallona, sinó també a la desena d'edificis que controlen arreu de la ciutat.
0: La falta d'habitatge, un problema crònic a tot el país. Doncs ara us parlem que a Lleida s'impulsa la construcció de 88 habitatges de lloguer social al voltant del que serà el primer centre comercial de la ciutat. Està previst que les obres puguin començar a principis de l'any que ve i que s'hi pugui entrar a viure el 2029. Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia, Quim.
0: Se sap com seran aquests pisos?
5: Doncs la majoria tindran dues habitacions i una desena, tres. Tindran entre 52 i 80 metres quadrats i els preus oscilaran entre els 350 i els 540 euros. Es preveu que hi vagin a viure unes 200 persones. L'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que aquesta àrea, el barri dels Magraners, on es construirà el primer centre comercial de la ciutat, també contempla la construcció d'habitatges en una zona de creixement urbà.
6: Quants anys portàvem esperant un moment com aquest? Aquí tenim una de les reserves més importants d'habitatge de tota la ciutat i som a Torresalses, perquè de Torresalses se n'ha parlat molt des del punt de vista comercial, però ningú parlava de que aquí darrere i al voltant hi haurà molt habitatge. I Torresalses és un sector estratègic pel futur de Lleida, perquè ens dona més connectivitat.
5: Els 88 habitatges de lloguer assequible que s'hi construiran formen part dels 800 pisos socials que impulsa l'Ajuntament. A la zona també s'han adjudicat, de moment, 12 solars per la construcció d'habitatges unifamiliars.
0: Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos del districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme. Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, de fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per a activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració. Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. Doncs, segons ha explicat el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Miquel Borràs, sembla que amb el nou pla d'usos es facilitarà l'obertura d'establiments de lloguer de patinets i bicicletes o de locals on deixar les maletes en una taquilla durant tot el dia. A més, es podrien autoritzar fins a 7 noves discoteques.
8: Una opció que seria possible gràcies a la reducció del radi de distància entre aquests locals que planteja l'Ajuntament. Obre la porta a concentrar encara més activitat nocturna en carrers que ja suposen una pressió molt forta. També es preveu flexibilitzar activitats comercials en zones estratègiques com la Rambla i Via Laietana i facilitar l'entrada de grans marques i sectors econòmics d'impacte social alt en espais cada vegada més densificats.
7: Els veïns denuncien que l'Ajuntament els amaga informació i que els enganya, sobretot, diu Miquel Borràs, a Ciutat Vella.
8: Això ens està passant no només amb el pla d'usos, ens està passant amb el parc de Ciutat Vella, amb el pla Endreça, amb la notícia de que havien limitat l'arribada de creueristes i ara resulta que estan augmentant encara més, ens trobem que ens enreden. Llavors, això ens comença ja a emprenyar bastant, no? En aquest cas, el que proclamen públicament, podem estar molt d'acord, però després et vas mirant el que pot venir darrere i vas trobant sorpreses.
7: Els veïns fan una crida als diferents grups municipals perquè aturin l'aprovació del nou planejament. A hores d'ara, Esquerra i Comuns ja s'hi han pronunciat en contra.
0: Els veïns de la Vall d'Aran podran decidir quins són els projectes que ha de prioritzar el seu govern en els propers 5 anys. Es tracta, Sofia Cabanes, d'un procés de participació ciutadana que ja va funcionar amb èxit durant la Covid i que ara es torna a impulsar.
9: Bon dia, Quim. Exacte. Gràcies a aquell procés de participació es van iniciar projectes que ara són una realitat, com un centre d'innovació o un espai públic de coworking. 5 anys més tard, aquella experiència, ara es vol repetir el procés també perquè els temps han canviat. Clara Estrada, tècnica d'innovació del Consell General.
10: Mona, ho hem de cunde que en 5 anys els reptes d'Aran s'han transformat, ara ho hem nou i reptes, a la gent li preocupen d'altres causes.
9: De l'anterior procés de participació es van aplicar, segons defensa el govern aranès, el 90% de les propostes. Oriol Sala, conseller d'Innovació.
11: Nosaltres haguem recebut de la millor manera les propostes ciutadanes, com ha dit, el 88% d'eres s'han desenvolupat, a Crobodide, que ha estat una huella de ruta que no haguem volgut deixar a darrers de costat.
9: Ara es convocaran trobades presencials amb diferents sectors de la societat aranesa, però també es faran enquestes individuals per facilitar-ne la participació.
12: Ja no ens taparan més la boca, perquè la infermeria ha de dir la seva, perquè les infermeres ja no callem.
13: Les infermeres ja no callem.
0: Amb aquest lema que sentim, les infermeres ja no callem, les professionals s'han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials

0: i professionals. Ho fan en el dia avui, el Dia Internacional de la Infermeria. A Girona s'han concentrat davant les portes de l'Hospital de Santa Caterina, de Salt. Anem cap allà, Núria Paraire. Quines reivindicacions han detallat?
1: Hola, bon dia. Doncs mira, ens expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que els professionals d'infermeria han d'assumir, tot i que diuen que no se'ls compensen econòmicament. Ens ho detalla el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
2: Tot això doncs ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
1: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina. Alguns més joves que, en començar, veuen que no és el que s'esperaven, i altres, també joves o més grans, que marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen bons sous i ràtios més altes, és a dir, que hi ha més infermers per cada 1.000 habitants i, per tant, la càrrega de feina és més assumible.
0: I els treballadors de Nissan a Catalunya fan avui una assemblea per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. És gairebé el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya, Mireia Sala.
3: La multinacional nipona ha concretat l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball, el 90% dels treballadors que hi té. Els sindicats denuncien que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre. I el conseller d'Empresa, Miquel Samper, confia que la bonança econòmica permeti minimitzar l'efecte d'aquest ERO.
4: Pot haver-hi un procés d'ERO amb una empresa, però tenim possibilitats molt grans a dia d'avui que aquestes persones que han perdut la feina puguem trobar-li altres feines i que, per tant, doncs, la incidència amb la seva vida personal doncs, sigui el menor possible.
3: Els sindicats alerten que la mitjana d'edat dels treballadors del magatzem de Nissan al Prat és de 53 anys.
0: I els empresaris de Tarragona creen una nova patronal després de l'enfonsament de l'anterior pels deutes econòmics que acumulava. El nou president, Xavier Rigau, ha dit que un dels problemes que es troben els empresaris és la manca d'actitud i coneixement dels treballadors novells a causa d'una escola, ha dit, massa tova. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: En què es basa per dir això?
5: Doncs mira, a veure, Rigau considera que els alumnes que surten de la formació professional i de la universitat arriben sense el que necessiten els empresaris, per això fa aquesta petició.
6: Que els mestres recuperin l'autoritat és bàsic perquè les pròximes generacions que es vindran a les empreses tinguin la formació i l'actitud adequada. I jo crec que part dels problemes que nosaltres ara tenim ve de l'ensenyament.
5: Una vintena de companyies i associacions empresarials han creat FUET, un nom curiós que surt de Foment Empresarial del Camp de Tarragona. Agafa el relló de la CEPTA, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, que va desaparèixer fa un parell d'anys perquè no va poder afrontar els deutes econòmics. La nova patronal ha defensat la construcció de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona i l'allargament de la vida de les centrals nuclears.
0: I atenció ara amb aquesta notícia. El protagonista és Leo Messi. El futbolista argentí, l'estrella, ha comprat les antigues galeries Via Wagner, situades al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona i abandonades des de fa dècades. Primer va ser el Cornellà, ara aquestes galeries. La seva intenció, Jordi Canal, és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer.
7: Sí, l'operació per valor d'11,5 milions d'euros s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Ross Tower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que va tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant aquests anys fins a tenir el control total de les instal·lacions i és la cara a les avenudes a Messi.
0: Sembla clar, doncs, que Messi, un cop acabi el seu periple a Miami, als Estats Units, té molt clar que tornarà a Barcelona. I aquest any hi haurà portes obertes al Port de Barcelona al cap de setmana del 30 i el 31 de maig. S'oferiran 5.000 visites guiades per terra i per mar que es podran reservar, apunteu-vos-ho, a partir del dia 19 de maig. Port de Barcelona, Joan Garcia, quines novetats té aquesta tercera edició?
8: Doncs seran dues. Visitar el far del Llobregat, al marge esquerre del riu, prop de la desembocadura, un dels

més antics que encara funcionen, i una novetat sorprenent, un ball d'embarcacions que es podrà contemplar des del moll Barcelona del World Trade Center dissabte dia 30 a les 12 del migdia. Anirà a càrrec de vaixells remolcadors amb

0: març que ve, dia 19, al web portdebarcelona.cat, portes obertes, amb una aportació simbòlica d'un euro que anirà destinada o bé a la Fundació CRAM de recuperació d'animals marins o bé a l'associació Estela Maris de suport a tripulacions de vaixells. El president del port, José Alberto Carbonell, ha explicat què es pretén aconseguir amb les jornades de portes obertes.
1: Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones s'hi treballa cada dia en aquesta infraestructura, que és cabdal per la competitivitat del nostre país.
0: Diumenge 31 se celebrarà la 10a edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el càncer.
2: Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
3: I a aquesta hora, com és habitual, cada dia fem un repàs, un cop d'ull, a la web i a l'aplicació de 3CatInfo. Marc Vidal, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Quim.
3: Què és el més vist?
4: Doncs mira, avui...
3: Deixa'm una cosa, deixa'm pronosticar-te que demà la notícia més vista serà Messi compra les galeries i a Wagner.
4: Justament la notícia que acabem d'escoltar, que estem a punt de publicar també la web del 3CatInfo. Ho veurem.
3: A veure,
4: demà repassarem amb l'Estel.
3: Correcte.
4: Escolta'm, estem seguint aquesta vaga de mestres, de docents a Barcelona, aquest primer dia de vaga a tot Catalunya. Millores laborals ja és el titular que tenim ara al 3CatInfo. Avui també estem pendents d'aquesta Casa Batlló, que restaurarà la tercera planta, i en aquesta web i app del 3CatInfo doncs podeu veure com ha quedat a l'interior.
3: L'original, deu dir.
4: Sí, és un patrimoni bastant impressionant. En vam parlar també ahir. I avui també us oferim la possibilitat de combinar arquitectura i gastronomia a la web i a l'app del 3CatInfo, perquè hem fet cuina d'estrelles Michelin en espais que són Premi Pritzker. És un article que també podreu llegir a la web i l'app del 3CatInfo.
3: Alimentar-te pels ulls i
4: sí,
3: per la boca.
4: Sí, correcte. I aleshores és bastant interessant com es combina, no?, tots els, allò, els cinc sentits, per entendre'ns, eh? Escolta'm, i fa un any parlàvem del que era el que anomenàvem turisme de tatuatges a Barcelona. No sé si recordes aquest tema que vam fer l'any passat. És a dir, és gent que...
3: No me n'he fet mai cap i, per tant, doncs, és un tema que no...
4: És un tema interessant, és a dir, gent que només ve a la ciutat per fer-se un tatuatge. Per això li vam dir
3: turisme de tatuatges.
4: No? Fins i tot s'arriba a dir que hi ha gent que s'emporta un tatuatge com si fos un imant de la nevera, perquè n'hi ha de petits que es fan gairebé in situ i en un moment...
3: Turisme sanitari, turisme de comiat. De solters,
4: afegeix aquest,
3: no, de tatuatges,
4: perquè també es diu...
3: També hi ha certa reputació de bons tatuadors.
4: Això t'anava a dir, a la ciutat de Barcelona hi ha reputació correcta, doncs, tatuadors famosos, i hi ha gent que fa aquest peregrinatge per venir aquí a fer-ho.
3: En comptes de comprar-se l'imant de la nevera, s'enduen això.
4: Sí, no és molt més car, diu l'article, vull dir que, en fi, depèn de quin imant.
3: Molt bé, de moment no m'has convençut per fer-me'n cap.
4: Ja veurem, a veure, demà et dic exactament què passa.
3: I demà a veure què ha passat amb Leo Messi.
4: Molt bé.
3: Moltes gràcies, Marc, bon dia.
4: Adéu.
2: Catalunya al dia.
3: Passen 5 minuts de 2:15. Ja us n'hem fet un petit tast a la portada, molt petit. Ara us ho expliquem amb detall. El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. Ho ha sabut 3CatInfo i us ho explicarem amb detall. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Anem a buscar més detalls d'aquesta primícia que ens porta des de Tarragona la Coia Ballester. Coia, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs, segons hem pogut saber aquí a 3CatInfo, ciutadans, com deies, del territori d'origen de Gaudí, financien aquest bastó, que és una fèrula papal, perquè Lleó XIV el faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià, justament, explica al Catalunya al dia com serà aquest bastó.
6: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que estarà fet amb un material ceràmic acrílic d'un color similar, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del naixement.
5: La fèrula té molts més detalls, com formes de la façana del naixement i incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia.

0: i a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels 5 continents, i també una tortuga.
1: La part que tocarà a terra hi haurà una tortuga de plata, que és la tortuga terrestre que hi ha a la porta del naixement. La tortuga aquesta aguanta una columna, doncs això representarà que estarà aguantant el bàcul. No sé si ho va pensar, que ja sabia que les obres anirien a pas de tortuga, això no ho sé.
0: El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
1: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben, serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
0: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà també una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
2: Esperem, doncs, a veure si el papa l'accepta o no. Gràcies, Colla, bon dia.
0: Bon dia.
2: I d'aquestes qüestions de l'Església, baixem a la terra. Els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que la de l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, Quim, bon dia.
2: En termes de qualitat, com es preveu, doncs, la campanya?
3: Doncs molt bona. Això és així per les condicions meteorològiques que hi ha hagut durant el mes d'abril. Ho explica Jaume Aleu, que és el responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a les Terres de l'Ebre.
4: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat en aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes. L'avantatge és que ja s'han acabat les primeres varietats, que són les més sensibles.
3: Ara, de fet, ja estan collint varietats no tan delicades com serien la Red Pacific i la Frisco. En termes de producció, les dades que mouen els grans productors són positives. Eduard Sadó és el director general de Serima Cherries, la principal productora.
5: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment. I que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
3: La cirera bàsicament s'exporta sobretot a països europeus com ara Alemanya, Suïssa o els Països Baixos.
2: Per primera vegada a Catalunya, un advocat arriba als 100 anys mantenint-se en actiu. Ho tornaré a dir. Arriba als 100 anys i mantenint-se en actiu. És de Girona i no és cap desconegut allà. És Ignasi de Ribot i de Valle, que sense deixar mai l'advocacia, també va ser alcalde de la ciutat fins al 1979, fins a les primeres eleccions municipals democràtiques. El degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Albert Sierra, destaca que en el seu cas l'edat no és cap problema per treballar amb professionalitat.
6: Sí, l'exercici és ple, nosaltres encantats de que pugui estar seguint exercint, i a més té una pròpia responsabilitat que sap perfectament quan ho ha de fer i quan no ha de fer-ho. Per tant, per nosaltres endavant, i és un motiu de felicitació i d'orgull que un company compleixi aquests 100 anys, i repeteixo, al principi a Catalunya ens pensem que és el company que més longeu, que amb 100 anys està exercint la nostra professió.
2: Doncs ara el coneixerem una mica més, perquè del Col·legi d'Advocats li ha fet un homenatge, i allà hi ha anat en Fèlix Martín. Bon dia, Fèlix, on ets ara?
7: Hola, bon dia, doncs sóc a la seu del Col·legi d'Advocats de Girona, on el col·legi acaba de fer un homenatge i acaba de fer un brindis, li acaben d'entregar un diploma a Ignasi de Ribot i de Valle, que ens acompanya a aquesta hora pel Catalunya al Dia. Senyor Ignasi de Ribot, molt bon dia.
8: Bon dia. Què tal?
7: No està cansat de treballar ja amb 100 anys?
8: No, estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida, amb discursos, amb alegries, però amb variants. Marxa de la monotonia.
7: No és habitual treballar a la seva edat, i menys fent d'advocat amb una responsabilitat important.
8: Veig que estadísticament resulta així, però potser canviarà.
7: Què vol dir, que cada vegada hi haurà més gent gran treballant?
8: És clar, jo crec que sí.
7: Per què no s'ha jubilat vostè?
8: Per això, perquè no sabia res més que treballar. No sé pintar. A més, havia viscut una època que treballàvem els dissabtes. Ara hi ha setmana anglesa. I a vegades, quan jo era alcalde

0: que no cobràvem, havia de treballar els diumenges també a la tarda per preparar les coses.
1: Vostè encara va als jutjats?
0: Sí, sí, i vaig anar fa pocs dies, depèn dels assumptes que queden, per els assumptes de fa 2 anys, que encara no s'han acabat.
1: Els tràmits duren molt de temps i a vegades els jutjats a més el fan esperar, eh?
0: Els tràmits duren molt de temps i els jutjats no acaben de trobar la fórmula de despatxar les coses.
1: Això ja passava quan vostè va començar?
0: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. Vol dir que la justícia ha augmentat.
1: I tants que n'hi ha i no n'hi ha prou.
0: Jo crec que no. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar. El que canvien és les lleis, però no els homes.
1: La seva feina del dia a dia com la resumeix?
0: Ara el tinc més senzill. El dematí normalment no vaig al despatx. I vaig a la tarda 4 o 5 hores.
1: Què li sembla que li hagin fet aquest acte d'homenatge aquí al Col·legi d'Advocats de Girona?
0: No m'ho pensava. Han sigut molt agradables. Sempre m'han tingut moltes consideracions.
1: Senyor Ignasi de Ribot, moltes gràcies per estar aquest migdia aquí al Catalunya al Dia i per molts anys.
0: Gràcies, que vostè pugui veure.
1: Molt amable, gràcies.
0: Gràcies.
2: Déu-n'hi-do, va començar abans que en Perry Mason i encara en peu de guerra. Ara falta 1 minut i mig per 2:45. La fossa comuna de l'hostal d'Aidí, al Pallars Sobirà, continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 1938. Anem cap a Llavorsí, Pau Rovira. Aquest va ser un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil.
3: Hola, Quim, bon dia. Sí, les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Entre les víctimes hi havia una dona embarassada i una altra que, segons la documentació, va ser violada abans de ser executada. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
4: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. Bueno, és una reivindicació molt important de cara a la família i a tota la gent de la comarca, que la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
3: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de memòria democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
2: El pont històric Gaitona, al Segrià, es començarà a rehabilitar l'any que ve. Dóna accés a zones agrícoles del municipi on es produeixen prop de 100 milions de quilos de fruita anualment. Lleida, Noelia Caselles, feia dècades que Gaitona reclamava solucions per aquesta infraestructura que està molt debilitada.
5: Bon dia, Quim. Sí, el pont que creua el riu Segre, que connecta el poble d'Gaitona amb la gran zona fruitera del municipi, on hi ha unes 4.000 hectàrees de cultius. Rosa Pujol és l'alcaldessa.
6: Un pont que està molt malament d'estructura, que està molt malament de seguretat, on hi passen el 75% dels quilos de fruita del municipi d'Gaitona, que hi havia un perill.
5: La rehabilitació serà fruit d'un acord amb la Generalitat. Albert Dalmau, el conseller de la Presidència, hi posa terminis i xifres.
7: Encarregant aquest any el projecte i després fent-se càrrec de la transformació integral d'aquest pont, una actuació que serà més de 4 milions, amb l'objectiu doncs, de durant aquest any fer la redacció del projecte i després ja licitar i poder començar les obres a partir de l'any 2027.
5: El pont es va construir l'any 1917 i va ser destruït durant

0: La Guerra Civil el van refer, però des dels anys 70 que la infraestructura s'ha anat debilitant, sobretot amb les grans riuades del 82.
1: I Sabadell, la capital del Vallès Occidental, vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial. L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros, 2,8 procedents de fons europees. Sabadell, Marta Vallès, abans de final d'any, s'obrirà la licitació per gestionar l'escola.
2: Sí, com ha explicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, la intenció és que sigui un centre d'excel·lència on vinguin els millors formadors.
3: Tenim la voluntat i volem ser referent a Catalunya, referent a Espanya i referent al sud d'Europa en formació gastronòmica d'alt nivell a casa nostra. Us deia, volem treballar amb una col·laboració público-privada i, per tant, com que volem els millors partners i volem que vinguin aquí els millors, abans d'acabar l'any llançarem aquest espai amb una licitació pública.
2: El centre al barri de Gràcia de Sabadell s'ubica en un espai emblemàtic, l'antiga fàbrica Sallarès Déu, tancada des de fa uns 20 anys. L'escola ja està completament equipada.
3: Un centre que disposa de 2.300 metres quadrats. Tots els equipaments que veureu aquí és d'última generació, tant a nivell tecnològic com a nivell d'equipaments. També tenim 5 aules formatives, equipades doncs, també amb tecnologia informàtica del primer nivell. 32 espais de treball individuals pensats per la pràctica i l'estudi de totes les instal·lacions, cambres de congelació, cambres de conservació, sales de reunions, vestuaris, magatzems i un taller de cuina de gairebé 200 metres quadrats.
2: També té un taller de bar-restaurant, una aula magna i espais de coworking. Els primers que estrenaran l'escola seran els alumnes de formació professional que fan graus relacionats amb l'hostaleria al Vapor Llong.
1: I de l'Escola d'Hostaleria de Sabadell entrem ara a la cuina que el grup social 11 té a la seva seu a la ciutat de Lleida.
4: Si necesitamos más intensidad...
5: Encender 7.
6: Encender 8. Venga, pues lo dejamos así. Y cuando empieza...
1: Electrodomèstics que parlen i aplicacions de mòbil descriptives són clau perquè les persones amb problemes de visió puguin ser autònomes a la cuina. Avui a Lleida ha provat l'experiència de cuinar a cegues un dels xefs més reconeguts de la ciutat, Gonzalo Ferreruela. Estela Busoms, bon dia.
7: Hola, Quim.
1: I quin era el menú?
7: Doncs mira, arròs amb verdures i peix amb romesco. I Ferreruela ho ha cuinat amb els ulls tapats amb un antifaç i amb l'ajuda d'una vitroceràmica i una fregidora d'aire que van donant indicacions.
5: Temperatura de freidora alta. Encendido.
6: La tecnologia és una meravella. La tecnologia permet suplir part d'aquestes carències que tenim amb l'absència del sentit de la vista.
7: I la Geraldine és una de les usuàries reals que avui ha fet d'ajudant del xef.
8: Ella te va diciendo cómo puedes... O sea, la temperatura, el tiempo, también te avisa cuando puedes dar la vuelta a lo que estás preparando. Nos facilita mucho la vida.
7: Tot plegat s'emmarca en una setmana en què el grup social 11 dona a conèixer com la tecnologia ajuda les persones cegues o amb discapacitat visual greu en la seva vida diària. Les eines hi són, però també cal que empreses i institucions pensin a integrar-les, segons la delegada a Lleida, Arantxa Vallespí.
9: I la veritat que són eines que ens ajuden molt, per això dic que la tecnologia és dual. Per una banda, ens obre un munt de portes i per una altra banda, ens costa encara arribar a explicar-li a la gent que tot ha de ser accessible.
7: La intel·ligència artificial també té el seu paper en aplicacions de mòbil que descriuen què tenen davant com si fossin els ulls dels usuaris.
1: 10 minuts per les dues. S'ha aturat el trasllat de sorra des de la platja de Coma-ruga fins a la de Calafell per protegir el corriol Coma-negre, una espècie Cama-negre, deixeu que ho digui bé, corriol Cama-negre, una espècie d'ocell amenaçada. Es feien camions per la platja, però els agents rurals han ordenat aturar-lo pel naixement d'unes cries d'aquest ocell que fa els seus nius a la platja. L'Ajuntament de Calafell s'ha mostrat molest per la decisió que considera desproporcionada. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Genarriba, bon dia.
10: Hola, Quim, bon dia.
1: I en quina fase s'ha aturat?
10: Ja força avançat. Des de principis d'abril els camions anaven i venien amb tones de sorra des de la zona del port de Coma-ruga, on hi ha acumulacions de sediments, fins a la platja de Masmel de Calafell. S'havien pres mesures de protecció dels nius, com posar un vigilant a cada niu per avisar els camioners, però això no ha estat suficient per la Generalitat, que ha prohibit al Ministeri de Transició Ecològica seguir amb aquests moviments. L'entitat ecologista Geben ja havia advertit del risc que suposava per la pervivència del corriol tant la compactació de la sorra com les alteracions vibratòries i acústiques. Ara estan satisfets de la decisió. Ismael Muñoz, president del GEVEN.
11: És una bona notícia, però només una bona notícia parcial. És molt bona perquè no tindrà afectació durant la campanya de nidificació del corrent.

0: però el que reclamem realment és que al setembre també, quan es reprenguin els moviments, aquests moviments no es facin per la platja.
1: Però l'Ajuntament de Calafell ho considera incomprensible, com es queixa el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos.
2: El que creiem és que són desproporcionades, perquè ja hi havia unes mesures que han funcionat altres anys i no entenem per què aquest cop no funcionen i de cop i volta, enmig d'una obra, s'han d'aplicar noves mesures.
1: I no entenen els criteris que utilitzen els agents rurals.
2: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres i s'exigeixen aquestes mesures. Quan immediatament al costat d'aquesta obra està la del Riuet de Coma-ruga i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura d'aquestes.
1: Diu que quan els treballs es reprenguin al setembre ja hi haurà massa prop als primers temporals.
3: I creix el consum i la creació de continguts en català a la xarxa social, segons un estudi, Marc Ruiz.
4: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
5: Estem en una fase superinicial. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
4: Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
5: Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Someva, per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
4: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
5: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües. Si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
4: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
6: Esports.
3: Sis minuts per les dues. Temps ara per la informació esportiva. Del Serra, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hores després de la celebració del títol de Lliga, el primer equip del Barça ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés.
7: Els blaugranes s'han entrenat aquest migdia i després ha parlat Hansi Flick a la prèvia d'aquest enfrontament. La compareixença de l'alemany l'ha seguit des de la ciutat esportiva blaugrana. Ramon Salmurri, bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Un Hansi Flick ha comparegut instants després d'aquesta suau sessió d'entrenament, després de la rua d'ahir. Un Flick que no podrà comptar ni amb Rafinha sancionat ni amb Lamine Yamal de cara a aquest partit contra l'Alavés. Insisteix el tècnic en la necessitat de garantir els 100 punts, d'arribar als 100 punts. Això passa, diu, per guanyar els 3 partits que queden i, a més, ha subratllat la seva satisfacció per la renovació de contracte fins al 2028 amb opció a ampliar una temporada més fins al 2029.
9: Que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més. Sent el Barça es bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
3: Aquest partit de Lliga de demà, Eudal, arriba amb el títol ja a la butxaca i amb les celebracions pels carrers de Barcelona, que ara molt presents, una celebració massiva, amb la tradicional rua de jugadors i cos tècnic.
7: Una rua que va estar acompanyada durant el trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Frenkie de Jong destacava la connexió entre els aficionats i un equip format en bona part a la Masia.
10: Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha gente de la casa, de la Masía, que han crecido aquí. Jugadores jóvenes que dan todo por el equipo. Y yo creo que transmitimos eso a la gente. Y se ve con la conexión que tenemos.
7: Lamine Yamal, per la seva part, agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions dels mitjans del club.
11: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
7: La rua va començar al Camp Nou, cap un quart de sis de la tarda, i es va acabar a les 10 del vespre tocades al mateix estadi. Entre els moments més destacats, cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que va fer una estelada, tots dos en

0: Filats al frontal de l'autobús i la minya mal amb la bandera de Palestina.
1: El Barça juga demà a Vitòria i demà també jugarà l'Espanyol a Cornellà Prat davant l'Atlètic Club de Bilbao.
0: Els blanc i blaus faran aquesta tarda l'últim entrenament i abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. Ahir, l'Espanyol va fer oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu. L'andalús va explicar per què aterra ara l'Espanyol just a final de temporada.
2: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: I en bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous. I ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: Els gironins són desens a la classificació, amb 13 victòries, el Baxi Manresa 12 amb 12. Sentim el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, parlant de les claus del partit d'avui.
3: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat.
0: El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra.
1: I acabarem amb una punta de waterpolo i del Club Natació Sabadell.
0: El Club Vallès ha escenificat aquest migdia un canvi de cicle amb el comiat de cara a la pròxima temporada als dos equips de waterpolo. A l'equip femení, David Palma no continuarà com a entrenador després de 9 temporades i de guanyar, entre d'altres, 3 títols de la Champions. I Quim Colet no seguirà l'equip masculí després de 8 anys al capdavant, durant els quals destaca l'Eurocup masculina guanyada per l'equip sabadellenc.

0: Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
1: I avui acabem amb el couplet, el gènere musical que va tenir la seva època daurada durant els anys 20 del segle XX, i que aquí va donar perles com La Marieta de l'Ull Viu, Baixant de la Font del Gat o Remena Nena. Demà a les 6 de la tarda, al Teatre Cursal de Manresa, el cor Tu t'hi veus i representarà l'espectacle No em toquis el couplet, amb totes les entrades exaurides, ja per cert. El show encadena els grans èxits d'aquest gènere amb una veu en off que repassa la seva història. Doncs amb el couplet acabem, ho deixem aquí per avui. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la una del migdia. Molt bona tarda a tothom.
2: Mestres i professors tornen a la vaga a l'espera de les negociacions de dijous. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: Talls de carreteres a primera hora, amb un col·lapse molt important de Barcelona en plena hora punta al matí, i ara mateix manifestacions. Aquest és el mapa de la vaga general de l'educació catalana avui, Joan Bota.
4: Amb un clima enrarit per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees docents i amb la petició de 400 euros al mes per acabar amb les vagues expressada per la portaveu de la USTEC al matí de Catalunya Ràdio, els convocants parlen d'un nou seguiment massiu del 70%, mentre que la Generalitat rebaixa la xifra al 32%, tot i que encara falten centres per comunicar dades.
2: Barcelona, Sara Cañete.
5: Van estar participant en aquesta manifestació que es troba en aquests moments a plaça Sant Jaume. El malestar per la gestió del govern creix. Avui, per primera vegada, els manifestants han demanat la dimissió de la consellera Niubó. Pendents, com dèieu, de la reunió d'aquest dijous, els sindicats insisteixen que és responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte i que la revisió de l'acord que ja es va signar ha d'anar més enllà del sou. Laura Jané és portaveu de la CGT.
6: 17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització una darrere l'altra no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa.
2: Però tot i aquestes protestes, avui, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tancat la porta a les pujades salarials que reclamen els docents. Es torna a remetre a les millores ja acordades amb els sindicats minoritaris, comissió

0: Comissions Obreres i UGT.
1: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys que hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals, ens sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals.
0: Ara tornarem a aquestes protestes dels docents. Mentrestant, al judici pel cas Pujol, la fiscalia acusa els fills de l'expresident de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
2: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo no veu al darrere la presumpta operació Catalunya per acabar amb els independentistes i veu delicte.
3: No estamos simplemente ante dinero oculto en cuentas lejanas, sino estamos que se detallaron recursos públicos de forma consciente durante muchos años con un impacto económico real y medible.
0: Encara a Madrid, el pacient espanyol positiu d'antivirus ja té símptomes de la malaltia, però està estable i el seu estat no empitjora, Paula Brujats.
4: Sí, està aïllat el Gómez Ull amb febre i problemes respiratoris lleus. Els altres 13 passatgers continuen negatius asimptomàtics, però hauran de fer quarantena fins al 21 de juny. Ja són 10 els casos confirmats per antivirus i l'OMS dona per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarten que el brot creixi gaire més.
0: De tornada a Catalunya, la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat el desembre del 2001 a Sabadell.
5: Acabada la instrucció de la causa, la família, que demana una indemnització de 600.000 euros, proposa apartar l'altre investigat, Xavier Jiménez, i crida a declarar una trentena de testimonis.
0: I en temps de cultura, avui comença el festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes, amb una edició que serà històrica pel cinema català. Enviat especial, Marc Garriga.
6: Una dotzena de títols en presència catalana es podran veure a les diferents seccions del festival, incloses tres cintes que opten a la Palma d'Or i dues on es parla català. El festival obrirà avui amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb Hansi Flick, que ha parlat avui, l'endemà de la Rua del Barça.
7: Emocionat encara per la quantitat de gent que va haver-hi pels carrers de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, 750.000 culers van sortir per celebrar el títol de Lliga. L'entrenador del Barça també s'ha mostrat crític amb una de les imatges d'aquesta rua, de la Lamine, agafant una bandera de Palestina. El sentirem al Catalunya Migdia. I el Girona aconsegueix un punt important per la salvació. Ahir va empatar un al Camp del Rayo, suma 39 punts, com l'Espanyol. I això és un punt més de l'equip que marca el primer equip que marca el descens.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, doncs, després d'un matí molt complicat, ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, en diversos punts d'entrada i sortida de Barcelona, però la incidència més destacada és a la C55, entre Olesa de Montserrat i Esparreguera. La calçada està tallada en els dos sentits de la marxa degut a un camió que ha patit una fuita d'un dels bidons que transportava amb sal fumant i amoníac. Hi ha uns 4 quilòmetres de cua, han començat a fer-se ja desviaments per la B112 en el cas dels turismes i la C58 en el cas dels camions.
0: Molt bé, ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Un temps que avui és especialment interessant perquè Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
0: Aquesta tarda s'esperen pluges que en alguns llocs poden ser importants.
10: Sí, més que importants pel que fa a gran quantitat de precipitació, pel que fa a intensitat, és a dir, poden caure amb facilitat 15, 20, 25, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Per tant, sensació de tempesta aparatosa, en alguns casos amb calamarsa, i algunes quantitats fins i tot podrien ser una mica superiors, i l'àrea preferida per aquestes tempestes més fortes seria la zona prelitoral, Catalunya central, Pirineu més oriental i nord de la Costa Brava. Però poden caure sempre amb una marcada irregularitat a qualsevol punt del país.
0: Doncs no haurem d'estar pendents i allà on caigui, molta precaució, especialment per la gent que estigui a la carretera. Gràcies, Francesc. Fins ara.
10: Fins ara.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Ho dèiem en començar, milers de mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personals i pujades salarials. Avui és la primera jornada de vaga de les tres que hi ha convocades fins a finals d'aquest curs. I segons el Departament d'Educació, el seguiment és de prop del 32%. L'USTEC, el sindicat majoritari, ho eleva al 70%. De fet, el sindicat, que és qui lidera les protestes, assegura

0: que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar les protestes. Barcelona, Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Sara Cañete, bon dia.
1: Hola, bon dia, Òscar. Doncs mira, aquí a plaça Sant Jaume, malgrat que han acabat els discursos que posaven punt i final en aquesta manifestació, encara queda moltíssima gent i han participat 26.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. És la primera de les tres vagues generals que s'han convocat fins a final de curs. En aquest cicle de protestes en seran 17 en total i ha tornat a ser una demostració de força i del malestar que es viu al sector educatiu des de fa mesos. Aquest conflicte que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC situen que una pujada de sou, que podria ser de 400 euros al mes, el doble, per tant, del que ha proposat el govern, aquests 200 euros a 4 anys, seria o podria ser suficient, això sí, si el col·lectiu li dona el vistiplau. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doble el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni patir ni pan ni, no?
1: Entre els manifestants, aquí també els hem preguntat per aquesta reunió, la veritat és que ens diuen que tenen molt poques expectatives, que creuen que el govern no s'està fent el càrrec del que es viu i del malestar que hi ha als centres educatius i per això insisteixen que més enllà del sou, això per ells va sobretot de recursos.
3: És que no sé si...

0: A la segona hora del Catalunya Migdia recuperarem aquestes protestes dels professors que estaven en aquesta manifestació, remarcant que no només demanen aquesta pujada de sou, sinó també, especialment, la rebaixa de les ràtios i també que hi hagi més recursos de cara a fer front sobretot a l'escola inclusiva. Com dèiem, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial que demanen mestres i professors, Montse Poblet.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
2: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu. Reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat de la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Precisament demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
0: Doncs en línia amb aquestes explicacions, avui al matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Educació, el govern, que s'ha reunit aquest matí, també ha deixat entreveure que no hi ha pràcticament cap marge per millorar l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres i que suposa una mobilització, diu, de 2.000 milions d'euros. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que aniran a la taula de negociació dijous amb la voluntat d'escoltar el malestar dels docents. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mentre els docents es manifestaven a la plaça Sant Jaume, a l'interior del Palau de la Generalitat s'ha reunit el govern com cada dimarts. A la compareixença informativa posterior, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres i ha assegurat que el govern es reunirà dijous amb els sindicats amb la voluntat d'escoltar-los, però els ha demanat que siguin conscients que no hi ha més recursos econòmics per posar sobre la taula.
4: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació.

0: ara hi ha d'haver un principi de realitat.
1: Encara relacionat amb l'educació, el govern ha aprovat avui tornar a reeditar l'anomenat val escolar de cara al curs que ve. Cada família amb fills a primària i secundària rebrà 2 vals de 30 euros cadascun per comprar llibres i material escolar.
2: I mentrestant, Esquerra i els Comuns, que són socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida. Parlament, Jordi Corbalan.
3: Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern. I deixar-se d'ocurrències.
3: Avui, que fa 2 anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
3: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
2: Més coses, passen 13 minuts de les 2. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Jordi Pujol d'intentar convertir el seu judici en un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
7: Hola, bon dia. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
8: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
7: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
8: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
7: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
8: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
7: Ara intervé José Ignacio Ocio, advocat de l'Estat.
2: És 3:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida l'actualització de l'estat dels malalts d'antivirus.
9: Catalunya migdia.
10: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
11: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, licor...
10: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
12: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
13: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
14: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
15: Ostres.
14: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
16: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B7.

0: 12 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
1: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 euros amb 20, i amb els nostres tecnoavantatges.
2: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
3: Catalunya migdia.
4: Passen 2:15. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes. Està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. La resta dels passatgers, 13, són negatius per ara, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. El director de l'Organització Mundial de la Salut s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida de la reunió ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però res fa pensar, diu, que el brot creixi gaire més. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia? Fins ara hi ha 10 casos confirmats d'antivirus. Són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que des d'abans d'ahir estan confinats a Madrid. El director de l'OMS diu que és normal que surtin nous casos. Ha demanat avui als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom ha cridat també a la calma. Diu que res fa pensar en una explosió del brot.
6: There is no sign that we are seeing... No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
5: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, també la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
7: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
5: El Ministeri de Sanitat diu que quan van arribar a Tenerife tots eren asimptomàtics i que és normal que surtin ara més casos pel llarg període d'incubació de la malaltia. Mentrestant, l'OMS ja ha localitzat la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer Ondios ja viatja cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
4: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el mes de desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per Santiago La Iglesia, el principal investigat, pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
8: L'advocat de la família concreta que demanen per Santi La Iglesia 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. Unes peticions que coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit es recull que Helena Jubany va anar el 30 de novembre de 2001 al pis que compartia en Santi La Iglesia i Montserrat Careta, que era la seva parella, i que d'allà ja no va sortir. Algú o algunes persones li van donar substàncies estupefaents que el van deixar en coma. Posteriorment, la van pujar al terrat del bloc, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. L'escrit de l'acusació particular també proposa el sobreseïment provisional de les diligències contra Xavi Jiménez, un altre dels investigats. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre la víctima, però no en la participació directa en el crim. Salellas també demana que s'obri judici oral amb jurat popular contra Santi La Iglesia i apunta que l'acusació particular proposa 30 testimonis, entre els quals familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, veïns del bloc on van trobar el cos i pèrits científics. El nom de Montserrat Careta no apareix perquè es va suïcidar a la presó. Després que es va reobrir el cas, l'estiu passat, es van presentar noves proves i Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó, el mes de novembre. Aquest 8 de gener va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
4: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatges, que és el que reclama Junts per Catalunya, Pilar García.
9: Sí, en una entrevista a la CNN, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
10: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
9: El mes passat, Junts va tombar la

0: prorrogar dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en IRPF per a les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer. Els comuns veuen de bon ull la proposta d'incentius fiscals. Ara bé, si es lliga amb la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer.
1: I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants en equipaments municipals. A partir de demà, els residents a la ciutat, sense padró, també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després que s'iniciés el procés, Marriera.
2: La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials a l'Ajuntament, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 ja s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat.
3: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
2: Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà de la de Monumental, que continuarà fent papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre tots els documents necessaris per tal d'acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya.
1: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si abans no han aprovat unes oposicions, Jordi Canal.
4: Sí, en un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i que per això han encadenat aquests contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament.
1: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del seu partit, el laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i dos alts càrrecs del seu propi govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares, bon dia.
5: Hola, bon dia. Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
6: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
5: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
7: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
5: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
1: Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro-drets humans. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
9: Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història, els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
8: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
1: I decisió polèmica a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
10: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que serà una reunió tècnica i nega que això impliqui acceptar els talibans com el govern legítim de l'Afganistan. El portaveu comunitari, Magnus Lammert, ho ha desvinculat.
11: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius. No és res nou.
10: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'escuda dient que actua a petició d'una majoria de països comunitaris.
11: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
10: I assegura que ja hi ha hagut una reunió aquest gener a l'Afganistan entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants. I tot això, malgrat que el club comunitari té sancions aprovades contra diverses figures del règim fonamentalista, que en cas de venir a Brussel·les per reunir-se necessitarien un visat especial perquè tenen prohibit viatjar a la Unió. Segons l'ONU, per a la població civil, l'Afganistan és un cementiri dels drets humans, sobretot per a les dones i les nenes. L'any passat, la majoria de peticions d'asil a Europa van ser d'afganesos.
1: El Papa Lleó XIV tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
0: Segons ha pogut saber Trescatinfo, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescatinfo com serà aquest bastó.
12: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats.
0: La fèrula té molts més detalls, com el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit els feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
1: Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer advocat de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut a la ciutat, és Ignasi de Ribot i de Batlle. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Girona, Fèlix Martín.
13: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
14: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida amb discursos, amb alegries.
13: Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint. Es queixa de la lentitud de la justícia.
14: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
13: Ignasi de Ribot i Valles és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió. Només n'hi ha un altre en actiu més gran a tot l'estat. És un seu col·lega de Múrcia que n'ha fet 102.
1: Més coses, els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya. Fins i tot millor en termes de producció.

0: perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveuen una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Serima Xeres, la principal productora.
2: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
3: I anem a una notícia un punt sorpresa. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer, Mireia Salà.
4: Sí, l'operació, per valor d'11 milions i mig d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venudes a Leo Messi.
3: Passant 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest diumenge i tots els festius,
7: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
6: obren de 12 a 8 de la tarda.
7: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
6: Molt més fàcil i còmode.
7: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
6: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
7: obren de 12 a 8 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: Som 3Cat.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frena el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Xirrupiti, xirrupiti, xirrupiti.
0: Catalunya migdia.
8: Passant 6 minuts de 2 quarts...
9: Tu me juges pas, mais non jamais.
8: La pel·lícula La Venus Electric inaugura aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Canes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat l'ISEC. A Marga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba, i a La Bola Negra dels Javis hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat 3 coproduccions, l'Escà Concurt i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de La Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les

0: majors.
1: I ara literatura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada dels lectors en el seu últim llibre, Comiats, i confirma a Catalunya Ràdio que serà l'últim llibre que escriurà i que no farà marxa enrere. El prestigiós escriptor anglès visita Barcelona per presentar la seva darrera novel·la i per participar en el festival En altres paraules. Barcelona, Montse Camps.
2: Als seus 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final, la seva obra més cèlebre, explica que no va ser una decisió senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
3: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
2: Comiats, publicat per Angle i Anagrama, reflexiona sobre la persistència de l'amor o la necessitat d'aprendre a dir adéu i un tema recurrent a la seva obra, la memòria.
3: La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental, hem de creure que és una cosa sòlida en la qual podem confiar. Però sovint els nostres records no són els que pensem que són, inevitablement. Sobretot els nostres records preferits, els que hem explicat més vegades, són els menys fiables perquè quan els expliquem, el cervell els va canviant una mica.
2: Barnes parlarà avui mateix de la seva obra i el seu comiat a l'Entre Paraules, organitzat per Caixa Fòrum Barcelona, i llegirà un text inèdit fet expressament pel festival.
1: Més coses? Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
4: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram i moltes de les publicacions se les troben als usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
5: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
4: Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
5: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids i això és molt positiu.
4: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears, menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
1: I una última cosa abans dels esports.
6: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica...
1: 3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la casa durant la celebració del 3CAT en viu el cap de setmana, com sentiu, del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. Estel Coletes.
7: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del Que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucià Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic, i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.
6: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Amb la ressaca de la multitudinària Rua del Barça.
8: Gairebé 750.000 culers van sortir al carrer per celebrar el títol de Lliga.
9: Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
8: Lamine Yamal, ara el sentíeu, i la resta de jugadors i staff van tornar a emocionar-se amb la gent que va sortir als carrers de Barcelona ahir per celebrar el títol de Lliga. Segons la Guàrdia Urbana, van sortir 750.000 aficionats per seguir aquesta rua. La celebració ha deixat algunes imatges, com la de Lamine amb la bandera de Palestina. D'aquesta imatge, de la rua en general, i també del partit que el Barça té de Lliga demà amb l'Alavés a Vitòria, n'ha parlat fa una estona el tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri.
10: Sí, ja saps, Laia, que les festes l'endemà es paguen i avui hi ha hagut una sessió suau d'entrenament amb gestos visibles de cansament per part dels futbolistes i per això Hansi Flick intenta portar l'equip a l'estadi mental competitiu. A part dels objectius individuals, treu pit pel creixement que ha tingut l'equip durant aquesta temporada i ho significa, per exemple, amb el rendiment defensiu i s'alinea amb el vestidor en aquest objectiu d'aconseguir els 100 punts, és a dir,

0: guanyar els 3 partits que queden.
1: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
0: Per tant, no esperis rotacions massives d'un Hansi Flick que reconeix que està molt satisfet per la seva renovació. Es farà oficial aquests propers dies. Ell volia renovar fins al 2028. El club pretenia fer-ho fins al 2029 i han arribat a aquest acord de 2028 més ampliació d'un any. Un Flick que reconeix que els últims dies, després de la mort del seu pare i de la consecució del títol de Lliga i la Rua, li han demostrat que Barcelona és el seu lloc vital. També la Rua i les imatges d'emoció de la gent. I és per això que ha estat crític també amb la imatge de Lamin Yamal onejant una bandera de Palestina.
1: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
2: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
3: Doncs el Barça, que es va recuperant de la rua, de les celebracions, pensa ja en aquest partit de Lliga de demà al Camp de Vitòria. I ahir també es va jugar un partit de Lliga. El va jugar el Girona, que va salvar un punt importantíssim per la permanència.
4: Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha marcat! Estuani! Marca Estuani amb el cap! Una la vida de tenir l'uruguaio! Cap al cap!
3: Estuani, en extremis, va empatar un al partit del Girona al Camp del Rayo i el Girona ara ha sumat 39 punts, 2 més per sobre el descens d'Eduard Solà.
5: Sí, això vol dir que el Girona haurà de continuar patint per la permanència perquè a falta de 2 jornades per al final de la Lliga, com dius, té 2 punts d'avantatge respecte al descens. Falten 3 partits, 9 punts en joc, 2 partits a casa i una fora. Tot plegat després de l'empat d'ahir a última hora al Camp del Rayo, a Vallecas, amb un gol d'Estuani al minut 90. El Rayo Vallecano havia marcat el 86. Estuani no s'havia entrenat durant tota la setmana perquè tenia mal en un genoll i es va infiltrar per poder jugar, encara que fos pocs minuts. El capità va rematar de cap un córner i va fer el seu quart gol de la temporada. Això sí, el primer de jugada.
6: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil. Y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo. Y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
5: Són declaracions d'Estuani a Movistar, que com Mitchell vol centrar-se en el partit de dijous a Montilivi contra la Real Societat. El Girona, amb 39 punts i empatat amb 3 equips més, necessita fer 3 o 4 punts per salvar-se. Dijous ha de rebre la Real Societat, diumenge haurà de jugar al camp de l'Atlètic Madrid i acabarà a casa contra un rival directe, l'Elx.
3: I l'empat del Girona-Vallecas ha fet que l'Espanyol baixi fins a la 17a posició i que estigui igualat a 39 punts amb el Girona, però també amb el Mallorca i l'Elx. I això converteix el partit de demà que tenen contra l'Atlètic Club en la primera de les 3 finals que queden. Jan Ortuzar.
7: Un partit que és clau, ja que l'Espanyol es troba tan sols 2 punts per sobre el descens, que marca l'Alavés, i 3 punts per sobre d'un Llevant, que està en una dinàmica positiva. Els llevantins porten 10 dels últims 15 punts d'un Espanyol que només n'ha aconseguit un. I és que l'Espanyol sembla que viu el dia de la marmota i no guanya des del 22 de desembre, quan es va imposar precisament contra l'Atlètic Club per 1-2. Des d'aquell dia, Sant Mamés ha aconseguit 6 de 54 punts possibles. Per revertir la situació i aconseguir certa tranquil·litat per a aquestes últimes setmanes de Lliga, des del mateix Espanyol han decidit posar ofertes a la botiga perquè tothom vagi al partit de blanc i blau, es crearà un mosaic amb l'ajuda de les grades abans del partit i, si algun abonat no pogués anar al partit, pugui cedir l'entrada a algú altre gratuïtament i creeixi un ambient propici de cara a demà. A banda, avui a 4:45 de la tarda parla l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
3: I el Madrid sent que cada dia que passa té més a prop el sí de Mourinho. El tècnic portuguès diu que quan acabi la Lliga Portuguesa, que això passa aquest cap de setmana, parlarà del seu futur, Marcos García.
8: Fixa't, el mes de març Mourinho parlava de seguir el Benfica la pròxima temporada i fins i tot ampliar el seu contracte amb l'equip portuguès. Ahir li preguntaven pel seu futur i havia canviat. Demanava respondre a partir de dilluns. Això que dius tu, exactament. Dilluns de la setmana vinent. Aquest canvi de Mourinho l'interpreten a Madrid com un petit gest. A Mourinho li preguntaven ahir, després d'empat amb el Braga, si la possibilitat que el Benfica acabi la temporada fora de la Champions influirà o no en la seva decisió de futur.
9: Yo no estoy hablando del Real Madrid, estoy hablando de Benfica. El trabajo que hemos hecho, para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar tercero. No es esto que va a influir en mi futuro.
8: Mourinho, com us dèiem ahir, té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros per resoldre aquest any de contracte que té encara Portugal amb el Benfica. Imagina, Laia, si el Bernabéu tenen clar que serà Mourinho, que han mirat algun nom més, però ens diuen que a hores d'ara, realment, a aquesta hora, no hi ha pla B.
3: I estem parlant molt de la Lliga i hem parlat de les situacions a l'Espanyol i al Girona, a la zona de descens. Queden 3 jornades perquè acabi la Lliga i avui comença la jornada 36. El Barça, evidentment, ja és campió, però queda molt per decidir a la zona baixa i, per tant, ja es comencen a jugar partits molt importants, Maria Chesena.
10: Sí, jornada intersetmanal decisiva que comença avui a les 7 de la tarda amb un Celta Llevant. Els valencians ara mateix penúltims han de guanyar per sortir del descens. Una mica més tard, a les 8, el Betis rep l'Elx. Els de Pellegrini volen blindar les Champions davant un Elx amb 39 punts que necessita puntuar en aquesta zona baixa tan atapeïda. I per tancar la jornada d'avui, a 2:15, l'Atlètic de Madrid visita el Sadar. Demà dimarts, a part de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club, es disputa també el Villarreal-Sevilla. Els andalusos arriben amb només un punt d'avantatge sobre els catalans, mentre que els de Vitoria ara mateix són 18ens. Es troben 2 punts per sota. El Girona rep dijous la Real Societat a Montilivi, una jornada que es tancarà amb el València-Rayo i un Madrid-Oviedo que ja és pur tràmit.
3: Passen 4 minuts, una mica més, a 3:15. Farem una pausa i després...
11: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu a nova temporada.
3: Parlarem d'aquestes persones, del comiat dels tècnics al Sabadell de Waterpolo.
12: Catalunya migdia. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i
13: Esclat. Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
15: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm.
14: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
16: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
16: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
17: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som
19: 3CAT.
3: I en bàsquet, falten 4 jornades perquè s'acabi la lliga regular de l'ACB. Encara no estan certificats del tot els play-offs. El Barça hi serà segur, també hi podria entrar la penya i altres equips catalans. El que volen fer és certificar la permanència. Però enmig de tot això, Ernest Macià, el que fem és començar amb una última hora del Barça.
20: Doncs sí, un jugador que retira, Jan Veselý, el pivot titular durant les últimes temporades, aquesta no perquè ha estat una mica més lesionat, Jan Veselý es retira als 36 anys. Estem parlant, bé, d'un jugador que és una llegenda del bàsquet europeu, que va guanyar, doncs, amb Jelko Bradovic una Eurolliga, que va estar una Final Four el 2010 amb el Partizan, però que entremig va passar per l'NBA i va jugar als Washington Wizards. I el Barça, bé, ja ha estat 4 anys, ha guanyat una Lliga i 3 Lligues catalanes, ja no estava en el seu, diguem-ne, prime de la carrera, però tot i així ha ofert grans actuacions i és veritat que últimament les lesions l'han llastat, ja porta una miqueta més d'un any alternant infermeria i pista, i finalment avui ha anunciat que l'any que ve Laia, en un comunicat a Instagram, diu: ens veurem a les grades.
19: Molt important per a que tu has dit, no? Però després de demà anirà dimecres i anirà dijous i dissabte tindrem un altre partit. Doncs la nostra filosofia, tu saps qual és, i és el present immediat i és la

0: nostra filosofia i no canviarem ara quan no hi ha més que 3 setmanes pel final de la lliga regular.
1: I aquest que sentíem, Laia, era el Moncho Fernández, el tècnic del Girona, perquè la realitat s'imposa. Hi ha jornada de la Lliga CB intersetmanal i avui tenim un gran duel per la desena posició. El Girona juga a casa, rep el Baxi Manresa. A la primera volta, el Girona va guanyar l'últim segon amb una cistella de Martínez Gueven, 95-97, i actualment el Girona té una victòria més que el Manresa. Si el Girona guanya, pràcticament desplaçarà el Manresa de la lluita per aquesta desena plaça. Però si el Manresa guanya i guanya per més de 2, la lluita per la desena posició, és a dir, places europees, poder negociar places europees de cara a l'any que ve, estarà Laia més viva que mai.
2: I a Sabadell, a pocs dies per la tornada dels quarts de final de la Champions femenina waterpolo, avui s'han acomiadat els tècnics dels dos equips. Tant el femení com el masculí renoven els entrenadors per la temporada que ve, David Huach.
3: Aquest matí, doncs, s'han oficialitzat els relleus a les banquetes dels equips masculí i femení del Club Natació Sabadell. David Palma deixa l'equip femení després de 9 anys en el càrrec i d'haver assolit, entre molts altres títols, 3 lligues de campions. Quim Colet, per la seva banda, acaba cicle a la banqueta del masculí del Sabadell després de 8 anys en els quals sobresurt el primer títol europeu de la història de l'entitat, l'Eurocup, assolida el 2022. En tots els casos, s'ha de parlar d'una separació ben amistosa i entre agraïments mutus, tal com ha quedat palès a la roda de premsa d'aquest matí i tal com verbalitza precisament el president del Natació Sabadell, Claudi Martí.
4: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo, com ho sabem, més enllà dels títols, més enllà dels èxits esportius, sinó amb l'evolució que hem fet aquests anys, amb l'estructura professional, amb la professionalització, amb el compromís, amb el treball, amb tot el que nosaltres creiem que és la base, doncs, perquè el waterpolo i l'esport del Comitè Sabadell estigui al més màxim nivell.
3: David Palma plega de mutu acord amb el club per engegar el que serà una renovació profunda que anirà més enllà de la banqueta, també afectarà ostensiblement la plantilla. Mentrestant, Quim Colet marxa del Sabadell per una decisió personal.
2: És dimarts i ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de Ciclisme a Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, analitzeu la figura de Paula Blasi amb algú que la coneix molt bé.
5: Segurament amb la persona que la coneix millor, el seu entrenador, que ha estat amb ella des dels seus inicis. Fran Escolà ens detalla com era la Paula del primer dia, com ha millorat i, sobretot, on pot arribar.
6: Ho he de parlar amb ella, però al final li seré molt clar, eh? Al final pot arribar on vulgui. O sigui, arribarà on vulgui. Ara simplement hem de seguir pulint cosetes, veure també on podem encara destacar més, perquè segurament tenim un potencial allà per descobrir. I jo, al final, la meva finalitat és aquesta, analitzar-ho tot i donar-li a ella totes les eines possibles per ser la millor.
5: És una conversa tècnica molt profunda en què Fran Escolà reconeix que Paula Blasi, amb només 23 anys i ja entre les millors del món, té encara molt marge de millora. L'entrevista completa ja disponible a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Parlem de golf a les portes d'un nou major, el campionat de la PGA dins d'aquest circuit estatunidenc. Un altre dels circuits, el LIV, organitzat per fons a l'Aràbia Saudita, no passa pel seu millor moment i fins i tot perilla el seu futur. Carles Vila.
7: De fet, tot està a l'aire en aquests moments esperant que, una vegada s'anunciï la retirada del Fons Econòmic dels Emirats Àrabs, el major inversor des de la creació del LIV, un altre gran patrocinador preferentment nord-americà, es faci càrrec del circuit. L'actual temporada està assegurada, fins i tot també podria arribar els diners per la següent, però ara mateix el LIV sembla estar ferit de mort. El basc John Ram, que acaba de arreglar la seva situació amb el DP World Tour, no es vol preocupar abans d'hora.
8: Cuando vinimos al LIV, cierto riesgo, sí que éramos conscientes en ese sentido. Pero de ahí ya no sé, como hay incertidumbre en el futuro, yo creo que como humanos es muy fácil imaginar un futuro bastante peor de lo que de verdad puede que vaya a ser. Así que me voy a preocupar en lo que puedo, que es esta semana y la que viene y la siguiente y poco a poco y jugar los torneos que tenemos, que bueno, como sabemos que tenemos hasta final del año, aún quedan muchos meses para que para el equipo del LIV salga con un plan nuevo, ¿no? Así que no me quiero preocupar mucho en ese sentido.
7: Ram, juntament amb el català David Puig, serà aquesta setmana el PGA Championship a Pennsylvania, a l'Anarimin Club a prop de Filadèlfia. El basc vol millorar el nivell mostrat a l'últim Major, el Masters d'Augusta,

0: i competir amb els grans favorits una vegada més, el nord-irlandès Rory McIlroy i el nord-americà Scottie Scheffler.
1: Tornem al futbol, falta un mes perquè comenci el Mundial, que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic, 30 dies on l'organització encara té feina per fer, Jan.
2: El Mundial, que serà el més gran de la història perquè hi participaran 48 seleccions, no està exempt de polèmica. El tema més candent aquests últims mesos és la participació de l'Iran al Mundial, per la guerra entre aquest país i els Estats Units. En principi, la participació del país asiàtic no està compromesa, però la Federació Iraniana ha demanat algunes garanties per acudir al Mundial. D'aquest tema en va parlar el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, quan la FIFA es va plantejar excloure l'Iran del Mundial i incloure Itàlia.
3: Els Estats Units no han dit en cap moment que no puguin venir. El problema amb l'Iran no és amb els seus esportistes, és amb els acompanyants que puguin tenir alguna connexió amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica. A ells no els deixarien passar. No sé d'on ha sortit aquesta informació més enllà de l'especulació sobre que l'Iran decideix si no participar-hi i que Itàlia pogués ocupar el seu espai.
2: Un altre tema molt polèmic són les entrades, amb preus que superen els $10,000 com a conseqüència d'un sistema de venda dinàmic que ha implementat la FIFA, que fa que els preus s'adaptin a la demanda de cada partit. A més, anar fins a l'estadi MetLife de New Jersey des de Manhattan en transport públic, per exemple, tindrà un afegit de $105 a banda del preu de l'entrada.
3: El nostre missatge avui és que els nostres fills a Gaza tenen dret a la vida i a l'esperança. Haurien d'estar en els camps esportius i no en fosses comunes ni morgues.
1: I acabem amb el personatge del cap de setmana, que avui, més que un personatge, Marta García, és una competició.
4: I una de molt especial, la Marató de Palestina, que s'ha fet en Betlem, tot i que ha celebrat enguany la desena edició. Ara feia alguns anys que no se disputava per la nova ofensiva de l'exèrcit israelí en el 2023 sobre la franja de Gaza, que l'ha deixada totalment destruïda. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada. I, òbviament, per motius obvis, amb aquest mur de limitació de l'espai, els participants han de fer dos voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres. Han participat un 2.000 atletes, bona part d'ells de Gaza. Esta marató va néixer el 2013 amb l'objectiu, com sentíem al principi, d'un dels organitzadors, Hassan Al-Rai, per lluitar pels drets dels seus infants i denunciar la restricció de la llibertat de moviments del poble palestí.
1: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva a les 7. Més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tots els detalls de la nova vaga de mestres i professors d'avui. El pols entre els docents i la Generalitat continua ben viu. El sindicat majoritari dels mestres, l'USTEC, ha demanat al matí de Catalunya Ràdio 400 euros al mes d'augment salarial. El govern, però, descarta millorar el que ja va pactar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, com ha deixat clar la consellera d'Educació, Esther Ribó, també al matí de Catalunya Ràdio. Totes dues parts es reuniran dijous. També hem connectat amb Madrid. Allà, la Fiscalia acusa els fills de l'expresident Jordi Pujol de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera i del procés. I us hem detallat també la petició de pena de presó que la família d'Helena Jubany ha concretat sobre el principal acusat de l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. 26 anys de presó demanen per Santiago la Iglesia, a més d'una indemnització de 600.000 euros. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs estem pendents dels efectes de l'explosió d'una bombona de butà que ha provocat destrosses a prop de la Rambla del Poblenou de Barcelona. No se sap encara si hi ha víctimes, però al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies i el 112 ha rebut una trentena de trucades. Anem, doncs, cap allà. Miquel Jarque, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tenim un balanç de víctimes. Una persona en estat greu, una persona en estat menys greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. Gairebé totes les persones ferides ha estat per inhalació de fum. I és que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. Aquest és un carrer molt, molt petit, molt estret. El foc, veiem com estan treballant ara mateix els bombers amb una escala mecànica, la façana ennegrida, el foc apagat i com entren en, en un edifici de dues plantes. Els bombers de Barcelona s'han desplegat aquí amb 10 dotacions. El SEM també hi ha enviat una desena d'ambulàncies. Aquí, al costat, a tocar d'aquest edifici, una residència d'avis i una escola bressol que no consta que tingui persones ferides.
7: Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona. Us informarem de possibles actualitzacions. Més notícies. Hi ha més acomiadaments previstos a Catalunya. L'empresa Quality Espresso ha anunciat un ERO per tancar la producció a la zona franca.

0: aquesta companyia dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals ha anunciat a la plantilla la seva intenció de presentar un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. La majoria de la plantilla, de 117 persones, treballa justament en aquesta àrea, però els sindicats encara no saben quants acomiadaments es volen fer. El PSC, Junts i Esquerra han presentat al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%, una forquilla que puja fins al 95% en casos concrets, com el, per exemple, el d'una donació que vingui d'una herència. La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
1: És una mica simptomàtic que Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes, com Castella-La Manxa, tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
0: Més qüestions. El president de les Illes Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagis d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, bona tarda.
2: Bona tarda. Sanitat nega rotundament que hi hagués cap contagiat quan el creuer va arribar a la Granadilla. Allà només es va fer un test PCR als passatgers que tenien algun símptoma i el pacient espanyol positiu d'antivirus no en va tenir cap fins ahir al vespre. Fernando Clavijo acusa, la ministra Mónica García respon.
3: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
4: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
2: La bronca política no fluixa mentre el Ministeri no descarta que surtin més positius entre els 14 passatgers que hi ha aïllats a l'Hospital Gómez Ullà a Madrid.
0: I ens quedem a la capital espanyola perquè la presidenta madrilenya acusa el govern espanyol de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. La Moncloa diu que des de l'ambaixada es va oferir protecció a Ayuso, però ella ho va rebutjar. Ens quedem, doncs, com dèiem, a Madrid. Tania Tàpia.
5: Bona tarda. Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cansar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusa la Moncloa de tirar el foc. Sánchez evita entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya.
6: I si no és perquè nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
7: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
5: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar part del viatge a Mèxic, Ayuso s'ha quedat el cap de setmana al país sense agenda pública.
8: Passen 6 minuts de les 3.
9: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
8: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, bona tarda.
10: Bona tarda.
8: La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
8: I el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
11: Bona tarda.
8: Tots bé?
11: De
10: bé,
11: moment.
10: Sí.
8: Bueno, de moment esperem que duri, no?
11: Tot just sí, però com que, dia, com que el dia començava assolellat i ja ens han dit que hi haurà pluges...
8: No, pluges, i en alguns moments...
11: I ara podran ser perilloses,
8: sí,
11: doncs...
8: Sí. No és que no s'espera, ens ha dit el Mauri, que plogui molt, però sí una quantitat important en poc temps. Per tant, pot ser intens. La Neus, que és previsora, porta paraigües.
11: Però un paraigües molt petit.
8: Sí, amb aquest paraigües no farà front a aquests aiguats.
10: No faré propaganda, però és boníssim.
12: Si ha de ploure molt,
8: aquest paraigües... Però què vol dir boníssim? Per fer què? Perquè pesa poc.
10: Ocupa poc. Pesa poc i es veu que és d'una tela especial.
8: Molt bé, però si plou, tapa o no tapa? Perquè aquells que pesen poc, ocupen poc i després no tapa, ja
10: no anem bé.
11: O no ha de ser o ha de ser gros.
12: I si fa aire...
10: Aguanta.
12: Sí?
10: Era la prova, aguanta.
8: Molt bé, al vespre ja trucaré a veure si ha aguantat la tromba que et pugui caure a sobre o no. Bé, en tot cas, saludem qui ens porta el primer tema des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ho fa. Carlota, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
8: Estàs preparada tu per les pluges o no?
13: Bueno, mira, vaig posar dues rentadores ahir, vull dir que avui hi ha que ploqui el que vulgui.
8: Tens feina feta, si has recollit la roba estesa, llavors ja està.
13: Sí, escolta, ja
8: ara ja, que vinguin. Què ens vols proposar? No deu ser de pluja, no?
13: No, no vull parlar de la pluja, és una altra mena de pluja, diguéssim, no?

0: Diguéssim, vull parlar-vos de que fa un temps que s'estan posant de moda això dels preus dinàmics, que en altres paraules podríem dir que és la gran aixecada de camisa, no? Els preus dinàmics són aquests preus que impliquen que varien, no? El preu varia en funció de l'oferta i la demanda. El patim se suposa en comprar bitllets d'avió, reservar hotels, per exemple, però és indignant especialment en el tema d'entrades de concerts i d'esdeveniments. L'últim any he hagut de comprar diverses entrades a Ticketmaster, no per mi, sinó per la meva prole, diguéssim, i només de pensar que o sigui, cada cop que he d'entrar a Ticketmaster a comprar una entrada ja m'estresso, saps? Sobretot perquè és que has de prendre la decisió molt de pressa, no? Perquè et foten les entrades i llavors compro o no compro, què estic disposat a pagar, no? El cas és que les entrades s'oferten amb un preu oficial, que sempre està molt bé, però després pots acabar pagant el doble o més, vull dir, és una absoluta barbaritat. De fet, hi ha vegades que diuen, no farem preus dinàmics, no? I tothom diu, que bé, no? Per exemple, ara fa poc ho vam fer amb aquest de l'Olivia Rodrigo, però després hi ha entrades Platinum, que bàsicament és el mateix que un preu dinàmic, tot i que no li diuen preu dinàmic, Vull dir, és una entrada que no té res d'especial, o sigui, no té cap avantatge encara que es digui Platinum, és normal i corrent, simplement està regulada per la demanda que hi ha. En definitiva, que això és una gran estafa. Cal dir que, en principi, no és culpa de Ticketmaster, que és tot el que pensem primer, jo crec, sinó que és cosa dels artistes, que són els que marquen si s'apliquen o no s'expliquen preus dinàmic. Vull dir que no hauríem de disparar contra qui no toca. L'OCU, l'Organització de Consumidors, se suposa que ha demanat una regulació del mercat, especialment per la venda d'entrades d'espectacles, ja que en aquest àmbit, a diferència del que passa amb hotels, avions, Ubers, etc., no hi ha competència, perquè o la compres allà o no la compres, no? I, per tant, no hi ha alternativa. He vist que no sembla que hi hagi cap país que ho hagi regulat, tot i que sí que hi ha una directiva òmnibus de la Unió Europea que indica que, bueno, que ha de quedar clar quines són les condicions i com s'efectua, no, aquesta, diguéssim, com funciona el preu dinàmic i anunciar que existeix això. Però vaja, que em sembla una mica inquietant perquè et deixa com molt desprotegit com a comprador, no? I com ho veieu vosaltres?
1: A més, els que tenim una edat, ens trenca allò de una cosa té un preu. És a dir, jo vull comprar-me aquesta camisa val tants euros. Em va bé, la compro. No em va bé, no la compro. Ara, això de que, no, al matí val tant, a la tarda val tant i demà passat valdrà una altra quantitat, no, escolti, a mi m'està fent marejar i m'ha fet gran. Deu ser això, també pot ser.
2: Jo tinc un dubte, des de l'absoluta ignorància. En el tema aquest dels concerts, per exemple, això que comentaves de Ticketmaster, hi ha l'opció, o s'ha comprovat que existeixi l'opció de que si algú no ha venut totes les entrades, com el malbaratament, perquè no es venguin més barates, o aquesta opció no es contempla?
0: No ho sé. Clar, jo sempre que he comprat ha sigut d'aquests que hi ha bufetades. Clar. Però clar, quan diuen preus dinàmics, sempre és preu dinàmic a l'alça. O sigui, ningú pensa, doncs si resulta que en sobren, després baixaran. Sí. Això no passa, eh?
3: Que m'ha agradat que diguis que els preus oficials fixats estan bé.
0: Bueno, bé, sí.
3: Jo d'aquí dies vaig veure Bad Bunny, que n'estic molt orgullós, i vaig comprar l'entrada fa...
2: Vas aconseguir-la?
3: Sí, vaig aconseguir-la fa un any, però tampoc diríem que seria un preu... Ja no sé què és un preu raonable, diguem-ne, però no he pagat el preu que pagues per...
2: No és un preu popular,
3: No és un preu popular, diguem-ne, però... Clar, és veritat que és un fenomen que fa molt poc temps, però és l'essència del capitalisme, de la llei de l'oferta i la demanda. Amb això no vull dir que hi estigui d'acord, al contrari. De fet, a mi m'agradaria que m'ho regalessin, però... O que hi hagués el que diu la Carlota, el de tota la vida dels preus fixats. Ara bé, hi haurà algú que ho deixarà de fer? No, perquè en tots aquests concerts, Bad Bunny, Olivia Rodrigo, en tots, encara que hi hagi oferta dinàmica, no es diu, ara els preus dinàmics igualment s'omplen. Ara, si algú comença a regular, com va passar amb Oasis al Regne Unit, que van posar una mica de traves, doncs veurem si això canvia, perquè si no, com sempre, estarem exposats a que el mercat ens va posant exigències i nosaltres anem comprant cada dia.
1: Hi ha dues maneres, eh? M'ho va intentar el govern del Regne Unit, en què va intentar posar algunes traves perquè això no es produís així, i l'altra és que l'artista s'hi negui, que aquesta és una altra. També és veritat que hi ha alguns artistes que diuen no he sigut jo, ha sigut el meu productor, que aquí també fan trampes, perquè clar, si l'artista no vol, no es ven així. I en canvi, si l'artista o no vol intervenir o ja potencia que això es vengui així, doncs llavors, clar, estem amb aquest problema. Però sí.
4: Abans, quan érem una mica més joves nosaltres, calculàvem que anàvem a fer una cua, compràvem les entrades, i llavors, eventualment, si t'havies quedat sense, si estaves fent cua pel Bruce Springsteen, no? Llavors hi havia la revenda. Ara ens expliquen els promotors, no?, que la revenda, amb la venda electrònica, és molt més difícil. Però, en canvi, ara hi ha els preus dinàmics, no? I encara hi ha altres coses que a mi també em semblen com molt surrealistes, que és si vostè és d'aquesta entitat bancària, tindrà pole position per poder comprar aquestes entrades. Que això encara em sembla, no, com perquè al final hauràs de tenir un compte a cadascuna de

0: la Rosalía va passar, sí, que anava molta gent boja buscant clients del Banc de Santander perquè eren els que tenien la prioritat.
1: Sí, n'hi va haver amb tres filtres previs, fins i tot, no? Santander, sí, després de la promotora del concert, res per aconseguir-ho. I el problema, o no és el problema, és el mercat de la indústria musical, que les entrades van pujant any a any de manera imparable. Si tu fa 5 anys et diguessin que haguessis pagat 200 euros per un concert, no per un concert, sinó per la gran majoria de grans concerts que es fan a Barcelona, que és el que s'està pagant, tu diries que no. Això respon a que el mercat musical ha canviat, ho hem parlat moltes vegades, però tampoc és que n'estiguem fent res com a usuaris, al contrari, un concert ja s'està veient com una immensa experiència per la que val la pena pagar 200 euros i no els 20 que jo pagava, un record, quan era jove, i ens estem acostumant. Per tant, potser també ens acostumarem que d'aquí poc en pagarem 500 o 600 si el preu dinàmic ho diu així.
2: I això és una taca d'oli que s'estén, perquè els que ens agrada el futbol també, ara mateix, igual, si vols anar al Camp Nou, o ets abonat
1: o res,
2: o oblida-te'n, perquè abans allò que no, és que em deixaven el carnet o algú, no, tenia una mica de... Ara això és complicadíssim, i si vas al mercat a comprar, i sí, prepara la cartera.
0: És una cosa que passa molt aquí, perquè jo tinc algun amic que és un boig al futbol i va a partits a Europa, i aquí el que passa és que qualsevol partit que ningú se m'enfadi, ja saps que no sóc futbolera, però que no és un Barça-Madrid, Atlètic de Madrid, sinó d'equips més modestos, doncs també són molt cares les entrades, i en canvi hi ha lligues europees on tu pots anar a veure
2: l'Alemanya
0: partits.
2: La modèlica, en aquest cas, és l'Alemanya.
1: Perquè no està fixat i perquè sempre hi ha demanda. Sempre hi haurà turistes que volen anar a veure el Barça perquè és una de les atraccions de la ciutat. Si tu te'n vas a veure el Porto per 20 euros, perquè no és una demanda turística.
0: Però jo no estic dient, per això et deia, que ja no passa només en partits del Barça o per anar al Camp Nou, sinó que en partits d'equips més modestos de la Lliga Espanyola també s'estan pagant uns preus que no són homologables a partits similars en altres lligues europees.
3: Però si tu ets un turista que està a Barcelona, de qualsevol país que té un nivell de vida superior a Catalunya, doncs és fàcil que, com diu el Maiol, de la mateixa manera que el Museu del Barça és el museu més visitat a Barcelona, doncs puguis anar a veure un partit de futbol i sempre hi haurà algú que podrà pagar-ho.
2: Avui sentia el Matí de Catalunya Ràdio que deien que es calcula que el 20% del turisme que ve a Barcelona és turisme esportiu. Que vol dir, bàsicament, venir a veure el Barça, o potser MotoGP, o potser algun la cursa de Fórmula 1, però un 20%, és a dir, un de cada 5 turistes que ve a Barcelona és per viure algun esdeveniment esportiu. Que això també és veritat, que en algunes, per exemple, algunes pistes de l'NBA també es produeix molt. Molta gent que va a veure la pista del Chicago Bulls o el Madison Square Garden de Nova York. I aquí també, clar, també és veritat que abans tu anaves a fer les cues pel concert que es feia a la teva ciutat. I, per tant, la teva competència, diguem-ne, eren els teus conciutadans. Ara, com que es veuen per internet, els concerts de Barcelona els compra la gent de tota Europa i fins i tot tot el món, si volguessin, igual que els partits del Barça. És a dir, que també entrem en aquesta mundialització, globalització dels esdeveniments, que fa que la competència sigui molt més ferma i que, per tant, els preus encara vagin més. I, per tant, que s'inventin aquests sistemes de pujar els preus, perquè saben que hi ha gent que té un poder adquisitiu altíssim que et compra les entrades a un preu prohibitiu.
1: I per això, amb el Camp Nou, a dos terços de 60.000 persones d'ocupació, es va fer la facturació més alta de la història en un sol partit, que van ser 16 milions d'euros.
3: Però aleshores l'única via és la regulació, per la via de la Unió Europea o de l'Estat espanyol o de qui sigui, no? Perquè si no...
0: si no, només podran anar al futbol, a concerts i esdeveniments, futbol, no? A partir d'una determinada renda, i però això s'hauria d'intentar evitar.
1: Ja passa. No podran, sinó ara ja només s'ho pot pagar qui s'ho pot pagar.
4: El que és trist és per això que al final els artistes que estan fent això són els artistes que ja són milionaris. Saps
2: que no ho necessitarien, vols dir.
4: Clar, llavors dius, no ho sé, no? Vull dir, vaja, no ho sé, a mi em sembla bastant indignant. Vull dir, jo si fos una d'aquestes fans, crec que, no sé, hauríem de fer una vaga, no? Una vaga de que vingui algú a petar i no li comprés ningú. Això no passarà.
3: Ara faré una generalització que potser no és justa, però en general la gent que té calés li agrada guanyar calés i, per tant...
2: Com més en tens, més en vols.
1: Jo un cop vaig trobar entrada de Batbani, si no sap greu, la mobilització la deixaré per un altre concert.
2: Ja, a partir després, un cop passi Batman i llavors ja et mobilitzaré.
0: Jo em vaig quedar sense Van Morrison, vull dir que si algú a un preu assequible es deixa, doncs que avisa.
2: Que no sigui dinàmic, eh? O allò de...
0: Home, si és dinàmic a la baixa,
2: allò
0: sí.
2: De, si no, venc un bolígraf per no sé quants mil euros i a més regalo una entrada de no sé què, que aquesta és la tàctica pels que volen fer revenda. Bé, en tot cas, queda feta la denúncia, tot i que em fa l'efecte que de solució no n'hi veiem. Però vaja, més enllà que això, que siguin els mateixos artistes els que es plantin, però està difícil. Carlota, gràcies. Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Passant 2 minuts d'1:15. Una pausa i

0: De seguida anem amb el tema del dia, un altre dia de mobilitzacions de mestres i professors.
1: Catalunya migdia.
2: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
3: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
4: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
1: Catalunya migdia.
5: Tot costa.
6: La temporada del 10.
7: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
8: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
7: 10 temporades ja.
9: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
10: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Per molts anys i que en feu molts més.
10: Catalunya Ràdio.
1: Som
10: 3CAT.
0: Passant 19 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Avui que és el primer dels 3 dies de vaga d'educació a tot Catalunya que es faran aquest mes de maig i també a principis de juny. Mestres i professors tornen a fer vaga amb les mateixes reclamacions que el primer dia, baixar les ràtios, més personal per poder dur a terme l'escola inclusiva i també millores salarials. Aquest matí a primera hora hi ha hagut talls de carreteres de docents que després s'han incorporat a la manifestació a Barcelona, una manifestació en la que hi torna a haver moltíssims mestres, segons els sindicats, 70.000, segons la Guàrdia Urbana, 26.000. Pel que fa a la vaga, els sindicats asseguren que ha tingut un 70% de seguiment, el Departament d'Educació diu que un 32% de seguiment, sempre hi ha aquest ball de xifres. Més enllà dels números, el conflicte fa mesos que està enquistat. De fet, des de principis d'any, quan el Departament va arribar a un acord amb els sindicats minoritaris de l'educació, Comissions Obreres i la UGT. Avui el sindicat USTEC, que és el majoritari entre els mestres, ha assegurat que podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Recordem que el pacte, el govern ha establert un augment salarial de 3.000 euros anuals en 3 anys, és a dir que d'aquí a 3 anys els mestres acabarien cobrant 200 euros més al mes, la meitat del que demana l'USTEC. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per poder aconseguir aquesta pujada de sou.
11: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per a arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues, venga, anem a veure si això és una fórmula possible. Bueno, hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues,
0: al mateix matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'ha mostrat gaire oberta a la possibilitat de pujar l'oferta en el pacte que ja es va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, i de fet, diu, acusa els sindicats de fer propostes maximalistes i ha defensat l'acord salarial pactat amb els minoritaris.
12: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Queda demostrat doncs, que les posicions continuen molt allunyades, tot i que demà passat hi ha convocada una nova taula de negociacions entre sindicats i departament, en què es podrà veure si hi ha algun marge de negociació. Una taula on sembla que el govern simplement vol escoltar les demandes dels professors, tornarà a defensar l'acord signat, però si hem de fer cas al que diu la consellera Niubó i el que després ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, no s'espera una contraoferta del govern als sindicats d'ensenyament.
13: Jo crec que aquest govern, en el tema de l'educació, en altres també li ha passat, però en el tema de l'educació li ha passat dues coses. Hi ha una part de problema heretat, important, és a dir, el problema de les ràtios, de l'escola inclusiva, el problema dels sous, no és una cosa que comenci amb el govern d'Illa, Per tant, diguéssim que hi ha un acumulat que li esclata

0: ell i després el govern, aquí sí, ha comès errors propis. Crec que jo ho he comentat aquí alguna vegada, presentar com a acord de país un govern on no hi és un acord de país amb uns sindicats on no hi és el principal i més combatiu, que és USTEC, doncs és fàcil pensar que pot no sortir bé. Probablement no van saber calcular tampoc el cabreig que hi havia en la comunitat educativa, no?
1: Només calia tenir algun familiar o alguna amic en la comunitat educativa que estigui en els xats de professors per saber quin nivell d'emprenyada hi havia amb les condicions,
0: sí.
1: No només amb aquest govern, estic d'acord amb tu, que amb una situació heretada de fa molts anys.
0: És a dir, no, jo sempre dic que a l'USTEC no hi ha conseller que li faci bé, i per tant no, ni la Niubó ni els que hi ha hagut d'Esquerra, que han sigut la majoria, perquè en el tripartit i en el cas dels governs amb la marca posterior, sí, sí, de Convergència, sempre li queia la cartera a Esquerra, perquè a més Esquerra era un partit que tradicionalment tenia una bona relació amb els mestres, havia arribat a dir que era, no, allò, el partit dels mestres, una generalització segurament injusta, però s'havia dit, i amb USTEC tenien una bona relació. En tot cas, jo crec que no es van calcular bé les forces ni per una banda ni per l'altra, perquè és veritat que qualsevol que estigui en un xat de mestres era fàcil veure el cabreig que hi havia, qualsevol que estigui en un xat de pares veurà que hi pot haver una part de comprensió, però també pot haver-hi un efecte bumerang si aquestes manifestacions o aquestes vagues són sostingudes durant molt temps, i sobretot si al final, el dijous, el govern no pot dir que va només a escoltar. Tu ets una part de la negociació, per tant, entenc que avui ningú vulgui dir em mouré del lloc, no? Perquè tu vas a negociar, per tant, avui doncs tothom al carrer i dijous ja ho trobarem. Però el govern que deia que no s'asseuria, doncs el dijous s'asseu, per tant, ja s'ha mogut. Crec que si al final això s'acaba resolent només amb diners, crec que la imatge d'USTEC tampoc seria la que li convindria, perquè en principi, i a més tenen raó, això no hauria d'anar només de diners. I quan es diu que l'educació ha de ser una prioritat de país, doncs passa també per algunes de les coses que estan denunciant del que passa a les escoles, no? Veurem dijous, segur que no en sortirà res. Seria molt estrany que en surti res, no? Però el sol fet de que estiguin disposats a seure, doncs ja em sembla un cert pas endavant.
2: Jo diria que amb tot el que portem de curs i amb aquestes 17 jornades que al final haurem tingut de vagues, s'ha anat com escalant el conflicte de manera que es podia haver estalviat. És a dir, crec que aquí estem fent una crisi del sistema educatiu del país, perquè ni els uns ni els altres no han encertat la negociació i segurament en les darreres hores no han encertat el relat tampoc, no? D'una banda, doncs el govern és veritat que ha heretat coses, però crec que els consellers d'educació sempre hereten coses, com les hereten els d'afers socials i les hereten, no?, els que porten habitatge, perquè són conflictes endèmics, no?, que tenim en l'estat del benestar. Però el govern potser es podia haver estalviat coses que han encès encara més les manifestacions, no? Les dues Mosses d'Esquadra infiltrades a l'Assemblea, no han fet cap favor. La polèmica dels Mossos als instituts, amb la consellera Niubó dient jo no en sé res, i la consellera Parlon, que demà haurà de parlar al Parlament, tampoc han ajudat amb res. I per tant, jo diria que aquesta crisi que s'ha anat fent grossa i que ha anat creixent i que s'ha anat escalant, doncs s'han de buscar responsabilitats als dos costats, no? Quan un està disposat a negociar, al final ha de moderar i mesurar com diu les coses i què fa també, no? I és evident que si tu vas a la vaga has de pressionar, però has de mantenir la teva autoritat moral per pressionar. I crec que aquesta mobilització anava de moltes d'altres coses, anava d'una escola amb professionals que poguessin atendre la diversitat, anava de recursos i anava de moltes d'altres coses, a més dels diners. I per tant, crec que aquesta sortida d'avui dels 400-500 euros potser ho veurem amb els dies, no ajuda el col·lectiu.

0: col·lectiu de mestres que està al carrer, que és veritat, que
1: No va dir-te. Entenent això que dius, és veritat que avui, parlant, per exemple, la nostra companya Sara Cañete, que ha estat a la mobilització de mestres i de professors...
0: Els talls de veu deien moltes altres coses.
1: I ella, quan li dèiem, escolta'm, però parlen d'aquest augment de sou, que diu la Yolanda Segura, i diu, no, no, aquí no es parla de l'augment de sou, aquí es parla de les ràtios, aquí es parla de l'escola inclusiva, aquí es falta de que no tenen mesures, de que el govern no els escolta, i a més, de l'augment de sou. Però no ho centralitza en tot l'augment de sou. Vull dir que a vegades també, a vegades, potser per la poca traça dels portaveus o perquè a vegades els periodistes apretem per treure un titular i quan en traiem un l'estirem molt, ha quedat avui molt reduït als 400 euros, quan és veritat que fins ara l'augment de sou era una de les reivindicacions.
0: Critiquem que es faci un acord amb els dos sindicats que no són majoritaris al sector i que, en canvi, potser avui el sindicat majoritari del sector, que durant el procés ha estat reivindicant totes les altres coses, potser no ha afinat del tot. No?
2: Vostè, que és el sindicat principal, que no el majoritari, és, és una precisió...
0: No ho dic per presumir,
2: sinó perquè és un error que a vegades al matí també cometem i dic, no, que és el principal, perquè no té la majoria. A vegades tampoc ni els propis representants d'USTEC, que sempre ha demostrat una actitud molt combativa, defensen certs arguments de, sobretot, aquestes reivindicacions que feien avui. A mi m'ha sorprès avui, no ja el titular de l'Ara, que ja m'ha sorprès de bones a primeres, sinó que quan nosaltres li hem preguntat al matí, ni tan sols digués això de dir, escolti, era una pregunta molt dicotòmica d'això i hem exagerat, però el problema no és aquest, perquè realment, efectivament, si tu parles amb els professors, el que et diuen és que els problemes són molts altres. Però el que ha dit Yolanda Segura no és, escolti, per aixecar-nos de la per aixecar les mobilitzacions volem una persona més
0: una
2: a cada aula,
0: volem
2: una ràtio més baixa. No, no, ha dit, volem 400 euros més al mes. Que això a qualsevol treballador, encara que tinguin tota la raó els professors, a qualsevol treballador, no és que se li posin les mans al cap, perquè crec que tots, tot i viure en un món de gelosies, sempre tendim a acceptar que la resta puguin tenir unes certes millores laborals. Però tothom pensa, clar, jo també vindré a treballar demà 3 hores abans si em paguen 300 euros més. Llavors, això ajuda poc a les famílies que, havent estat sempre molt comprensives amb aquestes reivindicacions, acaben ja una mica fartes davant de tot el que ve aquest tercer trimestre. Per tant, això pel que fa a USTEC. Pel que fa al govern, crec que ells primer han pecat d'una certa ingenuïtat al pensar que la bona voluntat inicial i el canvi d'actitud no en general a les conselleries d'Esquerra, sinó especialment amb el que va representar el conseller Cambray, que és algú que ha fet molt de mal per qüestions d'actitud i per la manera de governar en la relació amb els sindicats educatius. Crec que ells van pecar de pensar que amb el simple canvi d'actitud i de voluntat això ja aniria millor, quan el nivell de cremar-se dels professors estava tan elevat que era impossible. A partir d'aquí, els errors que han dit que són evidents i flagrants, que formen part de la tàctica negociadora, però han tibat massa, i ara tenim una relació tòxica. Quan tu tens una relació tòxica, no pots anar amb la teva parella a reformar casa teva perquè acabareu barallats per qualsevol cosa. Per tant, crec que uns i altres haurien d'arribar dijous i dir, escolteu, nosaltres, totes aquestes vagues, ens aparquem. A canvi d'aquesta negociació que heu arribat a aquest pacte, que va ser una tàctica negociadora de dir, hem arribat a un pacte amb els sindicats que són els majoritaris del país, però els minoritaris en l'educació, nosaltres la reobrim. I amb aquest acord de mínims, que suposa renunciar d'uns i altres, perquè al final uns han anat molt forts amb una cosa i uns i altres, tornar a començar, intentar acabar aquest curs en pau...
1: Però els discursos que arriben no és que vagin així a dijous.
2: Però paradoxalment, si tu mires la distància de les propostes...
3: Tampoc és tanta.
2: No és tanta. És a dir, entre 200 i 400 euros al mes, sí, ja sé que és el doble, però ostres, podem arribar a un acord, la ràtio, no és una distància que dius que és insalvable, és que estem parlant de coses que... És una distància que, estant en una taula de negociació i havent de barallar-se o batallar durant hores i hores, pensant en acords a llarg termini, en solucions diferents, en coses, en una relació sana, que no tòxica, es podria arribar a un acord.
1: En els augments de sous també s'ha de tenir en compte els terminis, eh? És a dir, la proposta del govern són 200 euros d'aquí a 3 anys.
0: 3 anys.
3: Sí, però...
1: Sí, sí,
3: però...
1: Sí, comencen per 60, d'aquí 80, i acaben sent 200 euros d'aquí a 3 anys. Desconec si l'Auster, quan demana 400 euros, els demana ja el mes que ve. Si són el mes que ve, home, hi ha molta diferència entre els 60 i els 400, n'hi ha molta diferència.
2: Exacte, sí,
3: però, és a dir, i és en els mestres i en qualsevol altre salari. Estem parlant de la funció pública, estem parlant d'una estabilitat que no tothom té en el seu dia a dia. Però dit això, jo crec que hi ha dues coses. Una, el govern, tu deies, ha pecat d'ingenuïtat i d'una certa supèrbia.
2: Sí, sí,
3: crec.
2: Perdó, ingenuïtat al principi i supèrbia posterior. Sí,
3: sí. Perquè... De la mateixa manera que crec que el govern s'ha equivocat en aquest pols pensant que els tombaria,

També crec que estaria bé que l'USTEC reconegués que aquest govern, i no un altre, ha proposat una inversió rècord a l'educació. I que un govern, el que sigui, el d'un ajuntament, un consell comarcal, la

0: sindicats de classe la tenen i els gremials tenen la seva part, que està molt bé, que està molt bé, però que probablement té un punt miop quan el que has de fer és mirar d'una manera àmplia tot el que és l'administració. Després hi ha la comparació de si els Mossos més, hi ha més abans i més diners, i llavors venen els metges, que jo crec que sí que també tenen molts motius per queixar-se i probablement es queixen menys i no per manca de motius. És a dir, que jo crec que l'Illa va pensar, l'Illa o el govern Illa o el Consell de la Presidència, quan no hi era la consellera i estava... Havent-ho arreglat amb UGT i comissions, doncs aquests ja vindran.
1: Ja ho tindríem.
0: I jo crec que va pecar de desconeixement i de desconeixement del que és l'USTEC.
2: Que és una cosa, perdó, que en altres àmbits, per exemple, els pressupostos, a vegades passa. És a dir, que aquesta manera de negociar, de jo ho faig del cort amunt per pressionar l'altre, està molt pensada des del punt de vista de la tàctica política, no des del malestar dels professors. El que passa és que aquí, si anem a una guerra o una batalla a llarg termini, han d'anar molt en compte. És a dir, qui es pot permetre més una mobilització com la d'avui? El govern no li és còmode, però al final que ha tingut uns problemes al matí, les famílies han fet el que han pogut...
0: Hi havia molta gent a la mani, però si tu mires els percentatges de seguiment, són relatius.
2: Ara estava parlant amb els meus amics que són pares i que havien de portar a l'escola, doncs sí, un se'ls ha quedat a casa, els altres els han portat a l'escola i han fet el que han pogut, però al final, si aquests dies es van sostenint, és el que deies tu abans, a qui li farà pagar més? Home, l'oposició li farà pagar al govern i més si comet errors com el tema dels policies infiltrats. Però al final, el camp de suport que hi ha generat als professors, que segurament hi era molt més fa un cert temps, i que més enllà del tòpic de sempre, de les condicions i tot plegat, que això vull ja apartar-ho del debat perquè em sembla absurd, però fins i tot els professors se'ls hi pot, o els sindicats se'ls hi pot acabar girant en contra si allarguen molt aquesta tensió. Depèn, no ho sé.
3: Depèn, és a dir, per exemple...
2: Han de vigilar molt els
3: perquè,
2: dos.
3: Perquè també quan parles amb professors et diuen mentre només vam parlar de ràtios i mentre només vam parlar de recurs a l'escola inclusiva, ningú no es va fer ni cas. A la que vam deixar de fer colònies, tothom nerviós. Perquè llavors les empreses de cases de colònies... O compte perquè llavors el meu negoci depèn d'aquí. Els autocars que portaven... O compte perquè llavors aquí una part del sector també del turisme... O compte perquè d'aquestes extraescolars també depenen. Vull dir que també depèn si el govern pot permetre's que aquest conflicte, que ara mateix és només de la comunitat educativa, acabi també anant al sector de les cases de colònies, al sector dels autocars, al sector de les extraescolars... Si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen per perdre, perquè és evident que els professors hi haurà un moment que perdran la molta o poca simpatia que puguin tenir per bona part de la societat, que es vegi perjudicada perquè no pot portar els nens a escola, perquè encara que diguem que és molt important les ràtios, molt important els recursos, hi ha molts pares que també veuen l'escola com un pàrquing tant, on deixen els nens al matí i així se'n despreocupen, desgraciadament. Vull dir que si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen a perdre.
1: Jo no estic tan d'acord amb que sigui un conflicte només de les escoles, ja hores d'ara, perquè ja han advertit les cases de colònies, ja han advertit els autobusos, ja han advertit les famílies... Sí. Inevitablement els hi genera un embolic que el seu fill pugui anar a l'escola o no pugui anar-hi perquè decideixen no portar-li perquè només hi ha, no?, uns serveis mínims X, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que tant els uns com els altres farien bé de seure's dijous amb una actitud diferent, perquè crec que d'aquí a final de curs estaria bé que això es resolgués i que el curs vinent...
3: És que, les coses... és que si no resol aquest any, el començament el curs, de curs al setembre...
1: El començament de curs, perquè si no, tindrem un començament de curs al setembre molt calent, perquè si la gent se'n va escalfada a l'estiu, quan tornem al setembre ens podem trobar que hi ha vagues el primer dia no, però el segon
0: sí. I els que més pateixen...
1: I al final, perdoneu-me, els que més pateixen són els nanos, eh?
0: Clar, vull dir, hi ha una cosa que hi ha mestres que no volen escoltar, però és que és així. A qui més perjudica, Maiol, no és ni a tu, ni a mi, ni als nostres amics.
2: I les colònies
0: són a les famílies vulnerables, que són els que pateixen més els problemes aquests de les ràtios i les classes,
1: i que
0: no tenen l'alternativa que... de el portaré a no sé on, perquè l'has de portar a l'escola sí o sí. I això estaria bé que també ho tinguessin present a l'hora de plantejar determinades mobilitzacions, que volguen ajudar, que volen ajudar els més dèbils de la cadena, poden acabar perjudicant més amb aquests infants. I després, dos, jo crec que el suport als mestres ha anat pujant i baixant en funció una mica també de com plantejaven ells les reivindicacions. És a dir, quan comença el soroll fort, que no, que no era nou, perquè ja se n'havia parlat, i no només d'això,

0: en cursos anteriors, és amb el canvi d'inici de curs, que aquí jo crec que perden una part important del favor de la comunitat de les famílies. Després, quan comencen a parlar de les ràtios, de les dificultats, de que no se'ls hi paguen les nits de campaments, coses que probablement molts pares o molta gent desconeixia, jo crec que guanyen sí, suports. És a dir, també ells han de calibrar una mica què reivindiquen i com ho reivindiquen. Perquè jo estic d'acord que aquesta inestabilitat permanent, que és evident que al govern no li convé i és el primer responsable en resoldre'l, tampoc crec que els hi estigui beneficiant si perduren el temps. El mateix favor que tenen ara el poden perdre.
1: I que a més, els temes que s'han de resoldre, més enllà de les reivindicacions salarials o laborals, han d'anar a resoldre el gran tema, que és què està passant ara mateix a les aules. Ah. Perquè baixa el nivell, com ensenyem amb les pantalles, com encarem el futur...
2: com encarem la diversitat.
1: Com encarem la diversitat.
2: Diversitat que... no només d'allò d'ètnia, sinó també de coneixement, de necessitats especials, ah, etcètera, etcètera. Perquè, clar, les aules avui dia no són les aules de fa 30 o 40 anys. S'ha canviat moltíssim. I la dificultat de fer front a això no es pot utilitzar les mateixes receptes que s'utilitzen fa 30 o 40 anys, perquè la realitat és molt canviant.
1: No és només... que també passa per aquí, que hi hagi 5 nens menys i un assistent social més, sinó que s'ha de replantejar tot el model de l'escola i mentre estem en aquest debat no s'està fent l'altre, que realment també
3: durant,
1: és important.
3: Perquè durant els darrers anys hi ha hagut canvis importants en el sistema educatiu, s'ha canviat la manera de treballar a les aules, es treballa per projectes, han entrat els mòbils, han entrat no, les tauletes, han entrat els ordinadors, etc etc, i estem en un punt en el qual algunes persones comencen a posar en dubte aquest model del que està passant a dins de les aules. No? Mm. I els que ens interessa l'educació, doncs veure que després es restringeix el debat en el món educatiu a coses tan, tan concretes... No?
0: Jo crec que no restringeix, com... és a dir, han sortit, no sé... 25 informes, ja no dels Bofill, que ara no sé com es diuen, sinó de llibres... No, vull dir, aquest debat hi és, i a part de que és un debat que segurament és dels que més interessa als que tenim fills, no? Nosaltres no ens vam preguntar quan els hi van donar la tablet, no ens han preguntat quan els hi han tret els telèfons, vull dir,
1: hem anat fent
0: el que hem pogut, no? I, en fi, és molt difícil, i ells no ho tenen gens fàcil.
3: La tablet i el projecte i el telèfon és una cosa, diguem-ne, que a nivell social potser és, diguem-ne, és un,
0: depèn,
3: és un debat,
0: ara el debat
3: és un debat
0: és
3: més
0: si
3: públic.
0: Si l'han de tenir al 10, als 12, als 14, a la tableta, sí, ja no tinc el telèfon.
3: Però és un debat més públic perquè és més ampli, diguem-ne. No es restringeix exclusivament a l'àmbit educatiu, perquè també ens ho plantegem els adults, si
0: sí,
3: hem d'anar amb
0: aquest,
3: el mòbil
0: però que
3: tot
0: aquest
3: el
0: debat,
3: dia.
0: Debat, i els companys que fan informació d'educació se n'han fet un tip de fer peces perquè en la comunitat educativa hi és. Vull dir que existeix. Una altra cosa és que, en fi, informativament pugui ser més o menys rellevant, però sí que el tenen, aquest debat. I el debat aquest, per exemple, d'estudiar per projectes o no, doncs no sé, havia de ser fantàstic, però ara ja no ho és.
3: Ara ja no ho és, ho era molt, ara ja no ho és, etcètera. És com estudies mates, si amb caixetes, sense caixetes, etcètera, etcètera, no? Però a mi, potser en un món més ideal del que vivim, no? M'agradaria sentir els sindicats gremials i la consellera del RAM també parlar sobre aquestes coses, no? I aquest conflicte que crec que ja està molt enquistat no beneficia aquest tipus de debat. És a dir, és evident que hem de parlar de ràtios, és evident que hem de parlar de persones especialitzades per atendre la diversitat, és evident, segurament, que hem de parlar de sous, però... Ostres, potser també l'educació de la canalla del nostre país mereix que parlem d'altres coses, no? I són debats que té la gent que hi entén, la gent que llegeix diaris, doncs potser se n'assabenten, però o que escolten la ràdio o el que sigui, però és un debat que no està al carrer, no? I crec que és un debat que afecta molt el futur de... els resultats que obtenen els nens i les nenes a les escoles, no? Perquè després vindran els exàmens PISA, després vindran els exàmens de nivell, i tot el dia estem dient que cada dia surt més baixet, no?
2: Falten 17 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa abans, però equitat.org és la Fundació Bofill.
0: Perdó, demano disculpes, però no era despectiu, si és que no sabia el nom.
2: Equitat.org.
0: Però tothom diu l'antiga Bofill.
2: Sí, l'antiga Bofill, perquè si no, no ens aclarim. Sí, sí, això costuma passar. També durant molt de temps vam estar dient tants euros les antigues pessetes. Això també ho havíem dit.
0: O l'antiga Convergència.
2: També, ui, aquesta encara ara. Per cert, ja per tancar el tema, dijous hi ha reunió, i com dèiem, molta voluntat de canvi. No, consellera Sílvia Pané, que després de la reunió del govern avui, així és com el govern es planteja anar dijous a la reunió amb els sindicats.
4: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments, i és la posició del Departament d'Educació. Ara, hi ha d'haver un principi de realitat.
2: Explicar l'acord amb UGT i amb Comissions, escoltar a les reivindicacions de l'USTEC i els altres sindicats, i bany de realitat.
1: És el que et deia abans, una relació tòxica. Quedem, si vols, tu ja diràs el que hagis de dir.
2: I jo faré el que em semblarà.
1: I ja me n'aniré, ja està.
2: Això per les dues parts. Per tant, ara mateix, home, som a dimarts, d'aquí a dijous veurem si canvia, però ara mateix moltes perspectives de canvi no ho sembla. Fem una pausa i decidim més coses.
5: Catalunya migdia.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'Anella Olímpica. 3CAT en viu.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
9: Tretze minuts per arribar a les 4 de la tarda. Si tinc temps encara hi tornaré a la política catalana, però em vull aturar una estona en l'ansavirus, perquè un jove italià de 25 anys ha començat a tenir símptomes compatibles amb aquest antivirus. L'han traslladat a un hospital de malalties infeccioses de Roma per fer-li proves. Ja estava fent quarantena perquè va estar en el vol que va sortir de Johannesburg a Sud-àfrica cap a Europa i en el que durant una estona, només una estona, també va embarcar la dona que va morir més tard a causa del virus i que la van fer baixar de l'avió. Fins ara, qui havia donat presumptament positiu o havia tingut símptomes en aquest vol, ha acabat donant negatiu. Veurem què passa amb aquest jove italià. El pacient ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid que hi va donar positiu en antivirus sí que ha començat a tenir símptomes, està aïllat en una de les plantes més altes de l'hospital. La resta de passatgers, que en són 13, de moment són negatius, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. Aquest brot d'antivirus, segons diuen els experts, està a

0: esgotat, tot i que no es descarta que pugui sortir algun cas positiu més entre els passatgers del vaixell. Però no s'espera, segons l'Organització Mundial de la Salut, que això s'ha sortit de mare. Veurem, toquem fusta. El que no s'acaba és la confrontació del president de les Illes Canàries amb el govern espanyol. Avui, Fernando Clavijo, el president de les Canàries, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver ocultat que un dels espanyols ja era positiu quan estava al vaixell. Diu que ho van amagar i que no ho han dit fins que ja havia desembarcat. El Ministeri de Sanitat, a través de la ministra Mònica García, li ha respost que tots els passatgers eren asimptomàtics i l'ha acusat d'estar intentant treure rèdit polític d'aquesta crisi.
1: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
2: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
0: La relació entre el govern espanyol i el govern canari, ja per exemple amb la immigració ja va ser dificultós, ara un altre cop amb l'endavirus, a més amb un partit que a vegades dona suport, a vegades no el suport, segons com es vegi.
3: És que a vegades la política és molt absurda.
0: Bé,
3: una altra, bueno, sovint, però la política és un art noble que destrossen els polítics a vegades, i en aquest cas és que, o sigui, aquest intent de Fernando Clavijo de cada dia treure alguna cosa, que no és que el govern espanyol ho hagi fet tot bé, tampoc, però quina necessitat tindria el govern d'amagar que hi ha hagut un positiu? Perquè quin motiu hi ha? Vull dir, que és bastant normal que ha passat. Aquests senyors en un vaixell han desembarcat, se'ls ha fet una prova i un senyor ha donat positiu. Ara no sé si és home o dona, ha donat positiu. Tu què necessites? Cada dia sortir perquè vas fer el ridícul amb lo de les rates voladores i ara necessites sortir com el que
4: nedadores.
3: Tens... Nedadores. Perdó,
0: nedadores, sí, voladores. Bueno, rates voladores,
4: potser aquí no,
3: nedadores. Si li pregunto a ChatGPT, em diu que també, i li envio a la ministra.
0: Ho veus que et lleves massa d'hora.
3: Exacte, sí, és que aquesta hora ja començo a estar amb el cap volant, també. Vull dir, és que hi ha un moment que dius, escolta, jo també entenc que el senyor Clavijo no surti i digui el govern ho ha fet tot bé. Hi ha coses discutibles, com el fet de la decisió que es fes a Canàries sense l'aprovació prèvia, com el fet dels dubtes entre Robles i la ministra García sobre la quarantena, d'acord, però, escolti, el sisè dia de crisi no li trobarà una cosa nova al govern espanyol, no passa res, ja està, ja s'ha acabat aquesta crisi política.
4: Jo estic bastant d'acord, és a dir, segur que no ho ha fet tot bé, però se li poden retreure moltes coses al govern cada dia, però això... Jo crec que ho ha gestionat prou bé, tenint en compte que fa una setmana ningú sabíem què era això.
3: Que hi havia 100 persones amb un vaixell, sí. Un virus, unes rates, no sé
4: on. Que Ushuaia, Argentina i altres llocs d'allà sabien el que era, però aquí no. A mi no m'enganxaran amb dient com es propaga o es deixa de propagar. O sigui, a la hemeroteca no quedarà un tall de esto es un resfriado. No. Però de la polèmica política, a mi em sembla que de veritat, la veig artificial, la veig forçada i sobretot la veig irresponsable. És a dir, si l'OMS s'equivoca i si els experts s'equivoquen, doncs el senyor Clavijo tindrà motius per dir no sabien el que deien. Però amb tot el que han dit fins ara, crec que la seva resposta no ha estat correcta, perquè el que ha fet és fomentar una por entre els seus ciutadans que amb el que diuen els experts i el que diu l'OMS, no estava justificada. I ja no diem si a més, demana ajuda a la intel·ligència artificial perquè li digui que les rates poden arribar nedant 200 metres o 400 metres, no sé quants eren.
3: No recordo. O
4: avui dia això, quan el Ministeri ho ha explicat, és a dir, era un pacient, que és veritat, no sabem si és home o dona, que primer va donar un positiu lleu, no? Que és això que vam aprendre també amb el coronavirus, després la segona va donar negatiu i ara ha tornat a donar positiu. A més, és que no en treu res el govern per mentir en això. Llavors, el dispositiu que, vist des de fora, era complexa perquè diferents països, a més amb protocols diferents, perquè els holandesos fan la quarantena a casa, els d'aquí estan tancats, els d'Estats Units també tindran esperant en un hospital, vull dir que una mica cada país, que això ja no sé si hauria de ser així o no.
0: I encara més dificultós per les exigències del govern canari de demanar que el vaixell no toqués terra i que quedés fondejat i no pas atracat. Si hagués atracat hagués estat més fàcil perquè amb un EPI haguessin baixat pel seu propi peu, pujat a l'autocar i ja està. No, se'ls havia de treure des del vaixell perquè, clar, no van voler que toqués terra. Vull dir que això era per complir una de les peticions del govern canari.
4: Sí, a mi em sembla que té un punt d'irresponsable, la veritat. És a dir, crear una por que a priori no

0: està justificada i a més, amb una cosa que no decideix només el govern espanyol, perquè en aquest cas ho decideix l'OMS, que és qui li diu, no? A més, et toca fer-ho i a més per solidaritat, no? A Canàries, que ja era un dels destins del vaixell. Tinc la sensació que el senyor Clavijo ha entrat, s'ha anat embolicant ell, sí. I ara no sap molt bé com sortir-ne i cada dia la diu més grossa, no?
1: Jo crec que tot el que hem sentit fins ara de l'antivirus per la part de l'OMS i dels experts, no?, donen una certa tranquil·litat i una certa seguretat del que és o no és aquest antivirus, i no, ens expliquen que a segons quins països d'Amèrica Llatina hi ha casos cada any i sí. Ningú li agafa... No?
2: I fins i tot hi ha morts cada any. Sí. No, no cada una quantitat any, molt gran,
1: perquè,
2: però sí que hi ha morts.
1: Té un índex
0: escoles,
1: de mortalitat, perquè té un índex de mortalitat que és el que és. No? I per tant, només puc entendre les declaracions del senyor Clavijo des de que ha començat aquesta crisi del vaixell com entre l'atac de banyes de no m'han tingut prou en compte i necessito donar o fer-me el valent davant de la meva parròquia, que són els meus votants, no? I per tant, no respon ni molt menys a cap criteri mèdic o de seguretat o el que sigui, sinó que només respon a defensar el seu territori, sí. I a que els seus votants doncs estiguin contents de, mira, almenys ha contestat, no? Això té un recorregut curt, perquè al final el vaixell ja és fora de Canàries i navegant cap a
2: però a vegades
1: als Països Baixos.
2: L'electorat premia aquestes actituds.
1: Sí, per això t'ho dic.
3: Per això ho fa.
1: Per això ho fa.
3: Que també fa gràcia Mònica García dient intenta treure rèdit polític. Pues com tots els polítics, en qualsevol moment que ho fan.
0: El que passa és que s'espera que, a part de treure rèdit polític, quan gestionen, tinguin un punt de responsabilitat.
3: Ah, sí, sí. Això sí, amb tot.
0: Ja no et dic el bé
2: comú. No, encara és naïf, la nena.
0: No, perquè jo...
3: No, és veritat, té tota la raó.
0: Perquè la política és gestionar.
2: Hauria, sí, sí.
1: No, perquè la generació de l'alarma que pot haver estat generant aquest senyor no condueix a res, al contrari. És a dir, no, quan l'OMS i els experts han estat dient... No? Tothom tranquil, perquè això és el que és, i és veritat, avui mateix el senyor de l'OMS, quan ha sortit de la Moncloa, ha dit pot ser que surtin més casos, però no s'espera que en surtin més enllà de la gent que ha estat al vaixell, doncs, i ha fet una recomanació als Països Baixos dient potser que us ho mireu, això, no? De com esteu fent les quarantenes. Més enllà d'això, l'alarma que produeix aquest senyor no serveix de res, és al contrari. Més aviat és perjudicial per tota la resta de la societat, no?
2: Bé, veurem. En tot cas, hi haurà segurament algun degoteig més de casos en els pròxims dies, però s'espera, que dèiem, que sigui de gent que estava en aquest vaixell i que si estan més o menys controlats i a més en hospitals, doncs a veure si es poden anar recuperant tots plegats. Ens queden, 4 minuts per arribar a les 4, per tant no cal que us hi estengueu gaire, però espereu per la setmana que ve, acord de pressupostos?
3: Sí. Sí.
2: Però aquest, aquest sí és un desig o
1: no?
2: Els missatges que arriben és que...
3: Tu has dit que siguessin breus. Jo crec que
2: una mica més, perquè el Garriga fins d'aquí 3 minuts i mig no hi entrarà. Però,
3: crec que la setmana que ve, si res no es torça i si tot evoluciona com ha d'evolucionar, hi haurà pressupostos... No sé si aprovats, però almenys tindrem l'acord.
0: El dubte era què passaria després de les eleccions andaluses. Abans ja sabíem que no en sabríem res. Per tant, els terminis són els que ja eren previsibles. Hi havia el dubte si amb el cas de les Mosses infiltrades i la petició de que es destitueixi a Trapero, això podia ser una dificultat en la negociació. Esquerra i Comuns han deixat clar que no. I, per tant, en principi, jo crec que si no es trenca res molt gros...
3: Alguna sorpresa hi pot haver, però en principi, si tot va com ha d'anar...
0: Sí, si tot depèn d'una bilateral, perquè allà es digui que es faran coses...
3: Sí, exacte. El camí està traçat...
2: Moltes sorpreses no hi poden haver, més que res, perquè ja estem a meitats de maig i al final acabaran aprovant els pressupostos del 26 a l'any 2027.
0: I quan parlem de coses heretades, la línia orbital és del 2004, vull dir que vindrà d'un any.
1: Jo crec que és esperable i a hores d'ara ja és molt desitjable. No? Perquè no cal aprovar els pressupostos al mes de setembre. Perquè els pressupostos al mes de setembre no tenen gaire temps d'execució, diguem-ne.
2: Una altra cosa, sí que li arriba fins aquí, després d'allargar-ho tant.
0: La resposta curta, no.
3: No, no, estava
1: la
3: pensant...
1: Una dada que sempre m'agrada... La resposta una mica més llarga és política.
3: L'últim president que va aprovar tots els pressupostos...
2: Això t'agrada molt, això t'agrada molt.
3: I els va aprovar temps, es deia José Montilla. Sí. És una dada que sempre...
2: T'he vist dir-li amb ell en persona, fins i tot.
3: Sí, bueno, perquè vam estar comentant aquesta dada i ell va respondre, perdona.
0: Fets i no paraules.
3: Exacte. I el president Montilla va respondre, perdona, jo no vaig perdre ni una votació al Parlament. I aquell govern li deia amb el Dragon Khan.
2: Sí que t'ho va dir, és veritat, és veritat.
3: És una dada que, perquè, ostres, allò de l'aprovació, de fet, una altra dada que m'agrada molt, en els últims 15 anys hem estat més dies en pròrroga pressupostària que amb els pressupostos en vigor.
2: Que en teoria el tòpic diu que és la llei més important de la legislatura.
0: Dragon Khan va ser el primer tripartit.
3: És veritat. No, no va dir Ernest Maragall.
0: No, va ser Carretero, no?
2: Jo diria que era el primer. Segur que
0: el del Montilla també
3: hi deia. El segon tampoc semblava una vessada.
2: Pues mira.
0: Però amb el que ha vingut després...
3: No, clar. Bueno, clar, perquè hem ficat el xambala ja.
2: Sí, sí. Bé, en tot cas, veurem si la setmana que ve doncs, hi ha acord de pressupostos, ja ho anirem informant a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Nosaltres ho deixarem aquí. Queda un minut per arribar a les 4 de la tarda, un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per escoltar els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia, gràcies a la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: A vosaltres.
2: Ho deixem aquí. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 4. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes fins a final de curs. Una explosió d'una bombona de gas de butà ha causat dos ferits greus, un d'ells un menor, en un edifici de pisos del barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. Es confirma el positiu del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius d'antivirus. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. La Fiscalia acusa a la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors interins de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això vol per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Es disparen els preus dels Estats Units fins al 3,8% interanual. La pujada del preu de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà situa la inflació al nivell més alt en gairebé 3 anys. El Pentàgon diu que ja s'han gastat 29.000 milions de dòlars en la guerra contra l'Iran. Aquest vespre s'estrena el Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or a Peter Jackson, el creador de la trilogia El Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules que opten a la Palma d'Or i dues que es parla en català.
2: Esports.
3: Hansi Flick confirma la seva renovació pel Barça fins al 2028 i de cara al partit de demà, l'alemany descarta un relaxament a les tres últimes jornades de Lliga i assegura que l'objectiu és arribar als 100 punts. Demà el Barça visita l'Alavés a la 36a i en tapa en última jornada de Lliga. De fet, avui es comença a disputar ja aquesta 36a jornada en tres partits, el Celta Llevant a les 7, el Betis Elx a les 8 i l'Osasuna Atlètic de Madrid a 2:15. Demà també jugarà l'Espanyol, que rebrà l'Atlètic Club amb l'objectiu de tancar la ratxa de 18 jornades seguides sense guanyar. El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet amb un duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa a les 8.
1: Tarda molt inestable. S'esperen ruixats intensos a qualsevol comarca del país, tret del Pla de Lleida i el Pirineu Occidental. Precaució a les comarques del Pirineu Oriental, Catalunya Central i Prelitoral de Barcelona per possibles xàfecs molt intensos acompanyats de calamarsa o pedra.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 4 de la tarda. La vaga de mestres i professors per demanar rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. És la primera de les 3 aturades generals convocades fins a finals de curs per l'USTEC, que ha dit que si els apugen 400 euros mensuals podrien desconvocar-les. La pressió del sector s'ha evidenciat amb una manifestació unitària al centre de Barcelona en què, segons la Guàrdia Urbana, han participat 26.000 persones i ho ha seguit la Sara Canyete amb el suport tècnic de la Matilde Seoane.
4: 26.000 persones han participat a la manifestació de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. I aquesta és la primera de les 3 vagues generals que els sindicats han convocat fins a final de curs i ha tornat a ser una demostració de la força, però també del malestar que es viu al sector educatiu. Aquest és un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. El representant representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, situen que una pujada de sou de 400 euros al mes, el doble del que ha acordat el govern fins ara, els podria semblar acceptable si compta, això sí, amb el suport del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
4: Entre els manifestants, però, poques expectatives pel que fa a la reunió d'aquest dijous. Insisteixen que per ells això va de recursos i no de sous.
5: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20... En una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I, a més, més suports.
6: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
4: Avui, per primera vegada, s'han sentit crits on es demanava la dimissió de la consellera Niubó i també cueja la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Els sindicats insisteixen que ha de tenir conseqüències i continuen demanant dimissions a la CUP del Departament d'Interior.
1: La consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per a mestres i professors. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat la USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
7: Aquest moment ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana a l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova aturada de negociacions entre els sindicats i el departament en què podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
7: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi, doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre aquest tema. I tornant a la vaga d'avui, Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir aquesta negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels republicans, Esther Capé.

0: ella i la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
1: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
2: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
0: Avui, que fa 2 anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
3: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
4: 4 i 9 minuts.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I estem pendents de l'explosió d'una bombona de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona que ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien al pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no han estat hospitalitzats. Els bombers han evacuat de l'edifici 9 persones i el foc ja està extingit. Barcelona, Miquel Jarque.
6: Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Una persona ha quedat ferida greu, l'altra, una menor, han estat menys greu, totes dues traslladades a l'hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona.
7: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
6: El cap de l'operatiu ha explicat que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. L'edifici on s'ha produït, a tocar amb la Rambla del Poblenou, s'ha hagut de desallotjar. Les primeres observacions dels bombers és que no ha patit danys estructurals.
4: El pacient espanyol positiu d'antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia, de fet, investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
8: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
8: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
10: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con 0 incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
8: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la 30ena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
4: Canviem de qüestió quan passen 12 minuts de les 4 de la tarda. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac a Catalunya i assegura que va tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
11: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
12: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España

0: Jens Roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
1: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, es perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
0: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
0: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
1: L'advocacia de l'Estat ha rebatut l'argument de les defenses assegurant que els delictes dels quals se'ls acusa no han prescrit.
2: 3Cat Info.
3: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Per als que no ho han superat, unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensa degudament.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Hem arribat així a un quart de cinc de la tarda, moment ara d'aturar-nos en el repàs de l'actualitat i centrar-nos en l'àrea de serveis, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Algunes incidències que es mantenen des del migdia i altres de noves. Continua tallada la carretera C55 a l'altura d'Olesa de Montserrat en tots dos sentits, perquè aquest migdia un camió que transportava garrafes de salfumant i amoníac ha tingut una fuita. S'estan fent desviaments pels vehicles que circulen en sentit sud, en direcció Barcelona, per la carretera C58 a l'altura de Monistrol de Montserrat, això els camions, i els turismes en un recorregut més curt per la B102 entre Monistrol i Collbató per enllaçar amb l'autovia A2 aquí a l'altura de Collbató. També hi ha hagut un altre accident a l'autopista AP7 a l'altura d'Hostalric en direcció Girona. Hi ha un sol carril obert i uns 3 quilòmetres de cua en aquesta zona. També aturats encara a la B20, la Pota Nord, entre el Nus de Trinitat i Santa Coloma de Gramenet en direcció Mataró. Aquí encara un carril tallat per reparar els danys que ha provocat un accident també d'aquest migdia. Afecta de retruc amb retencions la C58 i la C33 des de Montcada fins l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i la Ronda de Dalt amb retencions entre Sant Gervasi i el Nus de la Trinitat també en aquesta direcció. També aturades a la Ronda Litoral entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port i a la Barceloneta en sentit en Besòs i de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat i l'autovia A2 i la Ronda Litoral entre l'Hospitalet i Cornellà en direcció Lleida. Pel que fa a la situació del transport públic, la línia RL4 de Rodalí es troba interrompuda entre Calaf i Manresa a causa d'un tren avariat entre Rajadell i Aguilar de Segarra. S'està fent un servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Manresa. Més informació d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
3: Néstor Gómez.
5: Tarda de forta inestabilitat amb tempestes que ja descarreguen a molts punts del paralitoral des del massís dels Ports, Montsià, Baix Ebre, també cap a les muntanyes de Prades, també ho fan cap a l'àrea de Montserrat, àrees de Sant Llorenç de Munt, i afectarà totes aquestes comarques. Aquestes amb tempesta ja han descarregat en alguns punts fins a 14 litres en el cas de Carme, a 13 a Montserrat, però són dades provisionals que ben segur que a mesura que vagi avançant la tarda anirem ampliant-les. També hi ha alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu, però aquestes ja són de menor quantia. El que destaquem de cara a les properes hores és aquesta referència de les tempestes del paralitoral que aniran a més a mesura que vagin passant les hores entre les 4, 5, 6, 7, 8 a la tarda, és a dir, fins al vespre, poden ser localment intenses a qualsevol punt del paralitoral, àrees de la Catalunya central, i a més es desplaçaran cap a les comarques de Girona, on es mantindran molt actives fins a primera hora de la nit. Unes precipitacions que poden ser localment localment o puntualment de caràcter torrencial, és a dir, pot deixar 40 litres

0: per metre quadrat en només 30 minuts. Tot això també pot anar acompanyat de fenòmens severs com pot ser la calamarsa o la pedra. Fora de l'àmbit de les comarques de Barcelona, Girona, Prelitoral i també el Camp de Tarragona, com més cap a ponent, la jornada serà una mica més tranquil·la, però no es quedaran exemptes de que pugui aparèixer algun ruixat. Tot això amb unes temperatures que déu-n'hi-do com han pujat encara avui, valors de fins a 27 graus al Pantà de Siurana, 27 al Perelló, 27 també al Montmell. Temperatures de 26 graus de màxima a Ulldecona i a Sant Sadurní d'Anoia.
1: 3CAT Info.
2: En l'àmbit internacional, la inflació s'accelera als Estats Units el mes d'abril fins al 3,8% interanual arran de la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. És la més alta en gairebé 3 anys i està lleugerament per sobre del pronòstic del mercat. L'alça de la gasolina hi ha influït especialment, amb el galó de benzina ja per sobre dels $4.50 de mitjana, quan abans de la guerra estava a $3. La dada arriba amb el preu del barril de petroli Brent als $108 i a nivell polític just mig any abans de les eleccions del mig mandat. Donald Trump, però, assegura que els nord-americans que les turbulències econòmiques per la guerra que ell va iniciar són temporals. I mentre els ciutadans estan notant les conseqüències del conflicte directament a la seva butxaca, el Pentàgon ha actualitzat la despesa militar que ha suposat ja la intervenció de l'exèrcit dels Estats Units contra l'Iran. S'eleva a $29.000 milions, 4 més dels que es va dir el mes passat. La major part d'aquests diners s'han gastat en municions. Amb un final encara poc clar d'aquesta guerra, la Casa Blanca té previst presentar una sol·licitud pressupostària addicional al Congrés. I Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha enfrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares.
3: Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
4: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
3: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
5: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
3: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A casa nostra, els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que la de l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Tortosa, Jordi Barranca.
6: El temps durant el mes d'abril ha permès avançar uns dies l'inici de la campanya i això és positiu. Jaume Leu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos de Terres de l'Ebre.
7: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
6: De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveure una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Cerima Xeres, la principal productora.
8: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
6: El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
9: Monsieur Jorpin, mais non jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium.
10: Comment s'appelait l'être cher?
9: Irène.
10: J'entends quelqu'un.
2: És el tràiler de la Venus Electric, que inaugura aquest vespre la 79a.

0: edició del Festival de Cinema més prestigiós del món, el de Canes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
1: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat l'ISEC. A Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba. I a La bola negra dels Javis hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat tres coproduccions, l'Escà Concurt i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de la Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
0: I Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació, per valor d'11,5 milions d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Sosimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats en una terrassa, també es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprovant fins a tenir el control de les instal·lacions i ara és ara l'escala les ha venut a Leo Messi.
2: Esports.
0: Fins a 4:45 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. Un cop acabada la celebració pel títol de Lliga, el Barça campió ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar la visita de demà al camp de l'Alavés, un rival directe del Girona i de l'Espanyol per la permanència. Hansi Flick, l'entrenador alemany, no entén un relaxament de l'equip.
4: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
3: Flick, d'altra banda, ha donat per feta la seva renovació, això sí, de curta durada.
4: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
3: L'Alavés, per la seva banda, és el tercer per la cua, 2 punts al Girona i de l'Espanyol, que amb l'Elx i el Mallorca tenen 39 punts. Demà també juga l'Espanyol, l'equip blanc i blau, que vol trencar la ratxa ja de 18 partits seguits sense guanyar, rebrà un Atlètic Club que lluita per entrar a Europa. Manolo González ha parlat fa uns instants en roda premsa prèvia a aquest partit. Diu que han de sortir a morir.
5: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: 3CAT Info.
3: Avui ja juguen els tres primers partits de la 36ena i antepenúltima jornada de la primera divisió masculina. A les 7 jugarà el Celta Llevant, a les 8 el Betis Elx i a 2:15 l'Osasuna Atlètic de Madrid. El Girona, de la seva banda, rebrà dijous, demà passat, la Reial Societat. Mitchell Sánchez, l'entrenador del conjunt gironí, reconeixia que en aquest partit els va la supervivència. Són declaracions de Mitchell després de l'empat d'ahir del Girona a Vallecas.
6: Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja, que estén en primera l'any que ve.
3: A la primera divisió, un fons inversor encapçalat per l'exfutbolista Sergio Ramos ha acordat la compra del 60% del capital social del Sevilla, valorat en 400 milions d'euros. Aquest moviment, aquest acord, encara ha de signar-se i l'ha d'aprovar el Consell Superior d'Esports. I una última hora que acabem de saber. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat per aquesta tarda, per les 6, una roda de premsa. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença, però tindrà lloc

0: després de materialitzar-se la segona temporada seguida sense aconseguir cap títol.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny a una hora encara per determinar. Aquesta és la primera valoració que n'ha fet Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
2: El equipo que lanza más de fuera o más lanzamiento tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg, que és el vigent campió, i el Fuxe de Berlín. En bàsquet, un duel català obre avui la 31a jornada de la Lliga CB. És el bàsquet Girona-Baxi Manresa, que començarà a les 8 del vespre. Moncho Fernández, entrenador de l'equip gironí, parla del rival d'avui.
3: Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat en els jugadors del perímetre que fan molt dany al rival, que és un equip que no especula res en les possessions.
0: El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra. Precisament el Barça, el pivot Jan Veselý, ha anunciat al vestidor la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec, de 36 anys, tancarà la seva trajectòria extensa després de 4 temporades al Barça. I en ciclisme tenim en marxa la quarta etapa del Giro d'Itàlia, la primera en territori italià. Falten 40 quilòmetres per arribar a Cosenza, que és el lloc on finalitza aquesta quarta etapa, i tot just ara comença un port de segona categoria amb el gran grup Unit. El ciclista uruguaià Guillermo Silva ha tornat a sortir avui com a líder de la General.

0: Hem arribat a 4:45 de la tarda.
1: 3CAT Info.
0: Cop d'ull als temes més destacats que us estem explicant a aquesta hora, començant per la vaga de mestres i professors, que ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a final de curs. I d'altra banda, es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre, símptomes respiratoris i, segons el Ministeri de Sanitat, l'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va decretar i detectar el brot navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. La propera mitja hora, però, també us parlarem de la presidenta madrilenya, que ha acusat la Moncloa de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic, i ha acusat la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de boicotejar-la. El Parlament israelià tira endavant una llei que preveu la pena de mort per als responsables dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Un tribunal especial jutjarà els més de 300 palestins detinguts per aquells fets. I la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: Dos noms. Hansi Flick és el primer, que confirma abans de visitar demà l'Alavés la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada més d'opcional. I el Madrid, Florentino Pérez, convoca per a les 6 de la tarda una roda de premsa. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença, però tindrà lloc després de materialitzar-se la segona temporada consecutiva sense aconseguir cap títol.
0: Tarda molt inestable, s'esperen ruixats intensos a qualsevol comarca del país, tret del Pla de Lleida i el Pirineu Occidental. Preocupació a les comarques del Pirineu Oriental, Catalunya Central i prelitoral de Barcelona per possibles xàfecs molt intensos acompanyats de calamarsa o pedra. Ara passen 2:30 de 4:45 de la tarda. La vaga de mestres i professors per demanar rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. És la primera de les tres aturades generals convocades fins a final de curs, però l'USTEC ha dit que si els apugen 400 euros mensuals podrien desconvocar-les. La pressió del sector s'havia

0: evidenciat amb una manifestació unitària al centre de Barcelona, en què, segons la Guàrdia Urbana, hi han participat 26.000 persones. L'ha seguit la Sara Cañete amb el suport tècnic de la Matilde Seoane.
1: 26.000 persones han participat a

0: que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, situen que una pujada de sou de 400 euros al mes, el doble del que ha acordat el govern fins ara, els podria semblar acceptable si compta, això sí, amb el suport del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni per ti ni per mi, no?
0: Entre els manifestants, però, poques expectatives pel que fa a la reunió d'aquest dijous. Insisteixen que per ells això va de recursos i no de sous.
2: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20... En una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I, a més, més suports.
3: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
0: Avui, per primera vegada, s'han sentit crits on es demanava la dimissió de la consellera Niubó i també cueja la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Els sindicats insisteixen que ha de tenir conseqüències i continuen demanant dimissions a la CUP del Departament d'Interior.
4: Doncs bé, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per a mestres i professors. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat la USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
5: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
4: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
4: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions sobre aquest tema.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: 4:30 de 5 de la tarda, el pacient espanyol positiu d'antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia, per cert, investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
7: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
8: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
7: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
9: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
7: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació.

0: Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
1: Salvador Illa ha començat el dia pendent de la primera jornada de protestes del sector educatiu. De fet, ha encapçalat la reunió setmanal del Consell Executiu i a aquesta hora ja vola cap a Califòrnia, on serà de viatge oficial fins diumenge. El president recupera l'agenda internacional que va quedar suspesa a principis d'any a causa de la malaltia que va patir. Albert Prat.
2: Salvador Illa marxa pendent de les vagues de professors i amb la intenció de controlar la situació mentre sigui fora, tot i que tècnicament ha tornat a delegar les funcions de president al conseller Albert Dalmau. Quan arribi a Califòrnia, el president farà la primera parada a Silicon Valley per reunir-se amb alguns gegants tecnològics i l'acompanyarà el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, que destaca la importància d'aquesta primera etapa.
3: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats de fet més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley, tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
2: Són declaracions de Duch al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, que emetrà l'entrevista sencera diumenge a partir de les 10 de la nit. Durant la gira, la comitiva del president també passarà per Hollywood per vendre el potencial del hub Catalunya Media City per mirar d'atraure productores com Disney. I tampoc és casual que ell hagi triat un estat demòcrata per fer el primer gran viatge de l'any. El president es reunirà amb el govern de Califòrnia, que s'ha convertit en el principal bastió progressista contra les polítiques de Donald Trump.
1: Un primer informe dels lletrats del Parlament veu poc marge per portar a la justícia les amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, a una parlamentària d'Esquerra. En un esborrany inicial, els serveis jurídics de la cambra apunten que les paraules del dirigent ultra contra la republicana Najat Diruesh, d'origen marroquí, les empara la llibertat d'expressió i la inviolabilitat parlamentària. Terrades va dir això.
4: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
1: Malgrat que més tard va demanar disculpes, la mesa va encarregar un estudi als lletrats per si hi havia recorregut legal i va enviar la qüestió a la comissió del Parlament, que s'encarrega de sancionar diputats que se salten el codi de conducta que encara ho ha de resoldre. Precisament, i a petició del PSC, l'òrgan que presideix Josep Rull ha elevat aquest mateix grup de treball una nova intervenció de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que ja té un expedient obert per un altre assumpte. La representant va carregar contra la compareixença de l'Associació Joventut Àfrica Negra en una comissió del Parlament. La presidenta madrilenya ha acusat la Moncloa de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. Madrid, Tania Tàpia.
5: Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cancel·lar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusa la Moncloa d'atiar el foc i fomentar, juntament amb el govern de Sheinbaum, els actes de boicot que denuncia. I encara va més enllà, explica que per protegir-se ha hagut de contractar la seva pròpia seguretat i acusa el govern espanyol de deixar-la desprotegida. Preguntat pel tema, el president espanyol Pedro Sánchez ha evitat entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya. El sentim tots dos.
6: I si no és perquè nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
7: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
5: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar la part final del viatge a Mèxic i denunciar que estava en perill, Ayuso s'ha quedat al país tot el cap de setmana sense agenda pública i ha tornat aquest dilluns a Madrid.
1: Més qüestions.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro drets humans. Jerusalem, Jordi Bresco.
9: Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
10: Aquests
11: judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici

0: i d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història. Els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
1: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Abans de l'àrea de serveis, us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants i a partir de demà, els residents de la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, acreditant, això sí, l'estada a la capital catalana. Ho explica la tinenta d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil.
4: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I, per tant, necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
3: A més, ha explicat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara a Barcelona, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses per serveis socials. Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà, la de la Monumental, que continuarà fent papers per a la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre els documents necessaris per acreditar els 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria de l'ICAP.
5: Haguéssim agraït de dir, escolti, si vostè no té l'empadronament, li servirà el certificat de transport que digui que vostè ha tingut un passe mensual aquests mesos, o el carnet de la biblioteca, o les assistències al metge, etc. Tot això són coses que nosaltres estem demanant quan no hi ha un certificat d'empadronament, o inclús havent-hi un certificat d'empadronament, per assegurar el bon resultat de l'expedient.
3: A més, insisteix que encara que no s'hagués aprovat aquest procés, les persones que s'estan regularitzant ara ho haurien fet igualment durant els propers anys. Passa un minut de 4:45 de la tarda, àrea de serveis. Equip Viari, Marilús García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Encara algunes complicacions provocades per incidències. Hi ha un nou accident, ara a la J533, a l'altura de Vilobí d'Unyà. S'hi fa pas alternatiu, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. També es mantenen les aturades ara d'uns 4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona perquè hi ha un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Encara complicacions també a la C55, es manté tallada a l'altura d'un Olesa de Montserrat en tots dos sentits de la circulació per l'accident aquest migdia d'un camió que ha perdut unes garrafes de salfumant i també d'amoníac i que han vessat a la calçada. Hi ha complicacions en totes dues direccions perquè la via es troba tallada a la circulació. Es fan desviaments per la carretera C58 a Monistrol de Montserrat pel que fa als camions i els turismes se'ls desvia per la carretera local B112 entre Monistrol i Collbató i aquí poden agafar l'autovia A2. També continua en les complicacions a la B20, la Pota Nord, amb aturades entre el Nus de la Trinitat i Santa Coloma de Gramenet en direcció Mataró, on encara hi ha un carril tallat per reparar els danys d'un accident d'aquest migdia. Afecta de retruc les entrades per la C58 i la C33 amb retencions entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. També cues aquestes habituals d'hora punta a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. Al lateral la B30, Barberà, direcció Tarragona, Bellaterra, direcció Girona. C17, a Parets del Vallès, en direcció Barcelona, C59 a Palau-Solità i Plegamans per anar cap a Caldes, la C60 Argentona, direcció Mataró, autovia A2 a l'altura de Cornellà, direcció Lleida, la B23 a l'entrada de Barcelona per l'avinguda Diagonal, i a les rondes, la ronda a dalt amb trams de lentitud des de Pedralbes a Vallcarca, també d'Horta a Canyelles i entre Roquetes i el Nus de Trinitat en aquesta direcció, la ronda litoral entre passeig de la zona Franca i Montjuïc a l'altura del Port i a Sant Adrià sentit Besòs i a la Barceloneta en totes dues direccions. estacions. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via fins pràcticament plaça Espanya en direcció d'entrada a Barcelona. El transport públic es manté interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per un tren avariat entre Rajadell i Aguilar de Segarra.

0: està fent servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Manresa. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores venen dominades i marcades pels ruixats. Les tempestes que poden ser intenses pràcticament a qualsevol punt de país del país, tret de l'àrea de Ponent i del Pirineu Occidental. I atenció al sector del prelitoral de Barcelona, litoral de Barcelona, Catalunya Central i comarques de Girona, perquè al llarg de la tarda aquestes precipitacions es poden intensificar i deixar precipitacions superiors als 20, als 30 i puntualment als 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Tot això acompanyats de fenòmens de tempesta, de calamarsa o fins i tot no descartaríem que també de pedra. Com dèiem, al llarg de la tarda aquestes precipitacions que han arrencat a les terres de l'Ebre, a punts de Montsant, fins i tot a les muntanyes de Prades, a mesura que vagi avançant la tarda, també arribaran altres punts del prelitoral i sobretot avançant cap a les comarques de Girona, on arribaran les pluges més intenses al llarg de la tarda i sobretot també aquest proper vespre. Tantes precipitacions farà que la temperatura màxima tendeixi a baixar només al nord, perquè al sud les temperatures han arribat fins a valors de 27 graus al pantà de Siurana i també al Perelló. Una situació meteorològica que demà serà una mica més calmada, tot i així amb ruixats de tarda al nord del país.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 10 minuts i seran les 5 de la tarda. La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el desembre de 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia, principal investigat pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
4: Les acusacions han presentat avui les qualificacions provisionals i tant la Fiscalia com la família de l'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia, 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el relat d'aquestes parts, la víctima va anar el 30 de novembre de 2001 al pis de Sabadell on vivien la Iglesia i la seva parella Montserrat Careta i d'allà ja no en va sortir. La matinada del 2 de desembre la Iglesia no es descarta que amb la complicitat d'altres persones hauria drogat la jove fins a deixar-la sense sentit, la van pujar al terrat de l'edifici, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. El pas següent del procés és la celebració d'una audiència preliminar perquè la jutgessa escolti les parts i decideixi si porta el cas a judici. Es faria amb jurat popular i l'advocat de la família Jubany avança que citaria una trentena de testimonis, entre els quals la mateixa família de l'Helena, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, on pertanyien la víctima i els investigats, i pèrits científics, entre d'altres. Les acusacions també coincideixen a demanar el sobreseïment provisional contra l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre l'Helena, però no en la participació directa en la seva mort. El nom de Montserrat Careta, parella de la Iglesia, ja no apareix perquè el 2002 es va suïcidar a la presó on era com a sospitosa per aquest cas. Després que es va reobrir la causa, l'estiu passat, Santi la Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó al mes de novembre. El 8 de gener d'aquest any va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
3: L'Audiència de Barcelona absol Jair Domínguez de l'acusació de delicte d'odi. L'acusació particular, exercida per Vox, sol·licitava 2 anys de presó i una multa per haver dit en un programa de Catalunya Ràdio que el feixisme, els nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. El Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona conclou que les expressions de l'humorista, que es van fer 2 dies després de les eleccions del 2021, quan Vox va entrar al Parlament per primera vegada, s'emmarquen dins d'un programa d'entreteniment. Afegeix que la manifestació de Domínguez va ser una reflexió sarcàstica i irònica adreçada a persones de diverses opinions polítiques i no entorns violents antagònics a Vox que poguessin reaccionar violentament a aquestes expressions. Es basa en un informe d'intel·ligència elaborat pels Mossos d'Esquadra que, entre altres aspectes, valora el context del programa, la intenció de les expressions fetes per l'humorista, l'audiència a la qual anava adreçat i la franja horària en què es va emetre.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Saltem a Lleida, que impulsa la construcció de 88 habitatges de lloguer social al voltant del que serà el primer centre comercial de la ciutat. Està previst que les obres puguin començar a principis de l'any que ve i que s'hi pugui entreviure el 2029, per a Joan Álvarez.
5: La majoria dels habitatges tindran 2 habitacions i una desena, 3. Tindran entre 52 i 80 metres quadrats i un preu aproximat d'uns 6,80 euros per metre quadrat útil, pel que ara per ara oscil·larien aproximadament entre els 350 i els 540 euros. Es preveu que hi vagin a viure unes 200 persones. L'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que aquesta àrea, al barri dels Magranets,

0: Més, on es construirà el primer centre comercial de la ciutat, també contempla la construcció d'habitatges en una zona de creixement urbanístic.
1: Quants anys portàvem esperant un moment com aquest? Aquí tenim una de les reserves més importants d'habitatge de tota la ciutat i som a Torresalses, perquè de Torresalses se n'ha parlat molt des del punt de vista comercial, però ningú parlava de que aquí darrere i al voltant hi haurà molt habitatge. I Torresalses és un sector estratègic pel futur de Lleida, perquè ens dona més connectivitat.
0: Els 88 habitatges de lloguer assequible que s'hi construiran formen part dels 800 pisos socials que impulsa l'Ajuntament mitjançant la cessió de sòl públic. A la zona també s'han adjudicat de moment 12 solars per la construcció d'habitatges unifamiliars.
2: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
3: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
4: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Temps ara pels esports.
2: Esports.
4: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat per a les 6 de la tarda, d'aquí una hora i 5 minuts, una roda de premsa. No s'ha avançat l'objectiu ni el tema d'aquesta compareixença, però això sí, tindrà lloc després de materialitzar-se la segona temporada seguida sense aconseguir cap títol pel que es refereix al futbol. Una compareixença, una roda de premsa que podreu seguir en directe aquí a 3CAT Info i també a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
5: El Barça, mentrestant, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
6: I think a lot of coaches are...
7: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
6: I think it's a good deal. For me it's a really good deal.
5: Declaracions que arriben l'endemà de la celebració pel títol de Lliga i abans de la visita de demà al camp de l'Alavés, un rival directe del Girona i de l'Espanyol per a la permanència. Hansi Flick, l'entrenador alemany, no entén, o no entendria ara, un relaxament de l'equip.
7: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
5: L'Alavés, per la seva banda, és el tercer per la cua, a 2 punts del Girona i de l'Espanyol, que amb l'Ells i el Mallorca tenen tots 4 39 punts. Demà també juga l'Espanyol, l'equip blanquiblau, que vol trencar la ratxa de 18 partits seguits sense guanyar, rebrà un Atlètic Club que lluita per entrar a Europa. Manuel González és el tècnic de l'Espanyol.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir pues, a morir, no hi ha més.
5: El Girona, de la seva banda, rebrà dijous la Reial Societat. Michel Sánchez, l'entrenador del conjunt gironí, reconeix que en aquest partit els va la supervivència. Són declaracions a mitjans després de l'empat d'ahir del Girona a Vallecas.
9: Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja, que estén en primera l'any que ve.
5: Avui ja juguen els 3 primers partits de la 36a i antepenúltima jornada de la primera divisió masculina. A partir de les 7, Celta-Llevant. Recordem que el Llevant és el penúltim a la classificació i que l'equip gallec lluita per les posicions europees. Una hora més tard, a les 8, Betis-Elx. Una situació similar al Betis, que vol mantenir-se en zona europea, mentre que l'Elx vol allunyar-se de la zona de descens. I a 9:15 es disputarà l'Osasuna Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
5: El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. La valoració és la de Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
10: El equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
5: L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg, i el que és el vigent campió, i el Fuxe de Berlín.

0: 3CAT Info.
1: En bàsquet, un duel català obre avui la 31a jornada de la Lliga CB. És el bàsquet Girona-Baxi Manresa, que començarà a les 8 del vespre. Diego Campos, l'entrenador manresà.
2: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat.
1: El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra. Precisament el Barça, el pivot Jan Veselý, ha anunciat al vestidor la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec de 36 anys tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. En ciclisme tenim en marxa la quarta etapa del Giro d'Itàlia, la primera en territori italià. Falten 20 quilòmetres per arribar a la línia de meta situada a Cosenza, amb un ciclista que marxa escapat, un grup de perseguidors a 21 segons i el gran grup que el trobaríem a 8 minuts 24 segons del líder avui. Previsiblement, l'uruguaià Guillermo Silva podria perdre la primera posició a la general.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha 7 quilòmetres de cua ja a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció a Girona per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. Una altra topada, aquesta de nova, a l'autovia A2, provoca retencions entre Collbató i Esparreguera en direcció Barcelona, i també hi ha retencions a Esparreguera direcció Lleida. I es manté tallada la C55 a Olesa de Montserrat en tots dos sentits perquè un camió que transportava garrafes de salfumant i amoníac ha tingut una fuita. S'estan fent desviaments.
0: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons la USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixar les ràtios, més personal i pujades salarials. La USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a finals de curs. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febres i símptomes respiratoris, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell, on es va detectar, navega en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades, durant dècades, sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Keir Starmer s'aferra al càrrec del primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord a la línia política de la formació. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar a fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. I Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola, consideren que ocupa un lloc essencial a la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat per les 6 de la tarda una roda de premsa. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. Avui comença a disputar-se la 36a i entra penúltima jornada de Lliga amb 3 partits, a les 7 el Celta Llevant, a les 8 el Betis Elx i a 2:15 l'Osasuna Atlètic de Madrid. L'Espanyol rebrà demà l'Atlètic Club i el Girona la Reial Societat dijous. I el Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg de

0: Anés a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar.
1: I avui tarda molt inestable, s'esperen ruixats intensos a qualsevol comarca del país, tret del Pla de Lleida i el Pirineu Occidental. Precaució a les comarques del Pirineu Oriental, Catalunya Central i prelitoral de Barcelona per possibles xàfecs molt intensos, acompanyats també de calamarsa o pedra.
2: Trescat Info.
1: Ara són les 5 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga, us acompanyaré fins al punt de les 6. La vaga de mestres i professors per demanar rebaixar les ràtios, més personal i pujades salarials han tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. És la primera de les tres aturades generals convocades fins a final de curs, però l'USTEC ha dit que si els apugen 400 euros mensuals podrien desconvocar-les. La pressió del sector s'ha evidenciat amb una manifestació unitària al centre de Barcelona en què, segons la Guàrdia Urbana, han participat 26.000 persones. Unitat mòbil amb Matilde Seoane i Sara Cañete.
3: 26.000 persones han participat a la manifestació de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. I aquesta és la primera de les tres vagues generals que els sindicats han convocat fins a final de curs i ha tornat a ser una demostració de la força, però també del malestar que es viu al sector educatiu. Aquest és un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, situen que una pujada de sou de 400 euros al mes, el doble del que ha acordat el govern fins ara, els podria semblar acceptable si compta, això sí, amb el suport del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doble el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
3: Entre els manifestants, però, poques expectatives pel que fa a la reunió d'aquest dijous. Insisteixen que per ells això va de recursos i no de sous.
5: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona. Si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20... En una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I, a més, més suports.
6: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
3: Avui, per primera vegada, s'han sentit crits on es demanava la dimissió de la consellera Niubó i també cueja la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Els sindicats insisteixen que ha de tenir conseqüències i continuen demanant dimissions a la CUP del Departament d'Interior.
1: Tots bé, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per mestres i professors. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
7: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana a l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi de postura en les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar al seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
7: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, de la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi, doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions precisament sobre aquest tema. Doncs bé, Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida.

0: Parlament, Jordi Corbalan.
1: Esquerra i els comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels republicans, Esther Capella, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
2: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern, doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
3: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
1: Avui, que fa 2 anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
4: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
1: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 i pràcticament 10 minuts. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia investiga també un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
6: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
7: There is no sign that we are seeing.
8: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
6: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
9: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con 0 incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
6: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'explosió d'una bombona de butà en un edifici al barri de Poblenou de Barcelona ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien al pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no estan hospitalitzats. Els bombers han evacuat de l'edifici 9 persones i el foc ja està extingit. Barcelona, Miquel Jarque.
10: Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Una persona ha quedat ferida greu, l'altra, una menor, han estat menys greu, totes dues traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona.
11: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
10: El cap de l'operatiu ha explicat que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. L'edifici on s'ha produït, a tocar amb la Rambla del Poblenou, s'ha hagut de desallotjar. Les primeres observacions dels bombers és que no ha patit danys estructurals.
0: Més qüestions. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. A la recta final ja del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional.

0: Nacional, Maria Núria Rebetlle.
1: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
2: El anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba, con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
1: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
2: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
1: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
3: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
1: L'advocacia de l'Estat ha rebatut l'argument de les defenses assegurant que els delictes dels quals se'ls acusa no han prescrit. 3K
0: Info. Pràcticament un quart de sis, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també del transport públic i del temps. I tots els detalls de l'estat del trànsit els té la nostra companya Mariluz García. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs comencem destacant que ja s'ha pogut reobrir la carretera C-55, que estava tallada des d'aquest migdia a l'altura d'Olesa de Montserrat, perquè un camió que transportava garrafes amb salfumant i amoníac havia tingut una fuita. Ara ja s'ha obert la via en totes dues direccions, segons informen des del Servei Català de Trànsit. En canvi, a l'autopista P7 encara un sol carril obert a la circulació, a l'altura d'Hostalric, en direcció Girona, a causa d'un altre accident. Hi ha un 7 quilòmetres de cua des de Sant Celoni. També hi ha hagut una topada a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció Barcelona. Hi ha retencions en totes dues direccions, un carril tallat en direcció Barcelona. També a la mateixa autovia A2, a força intensitat de trànsit des de Castellbisbal fins a Abrera en totes dues direccions. Cues també a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, al lateral la B30 a Bellaterra en sentit nord a Barberà del Vallès, direcció sud. C-59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. La C-17 a l'altura de Canovelles i també a l'Ametlla del Vallès en totes dues direccions i a Parets del Vallès en sentit sud. La C-60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. C-58 i C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B-20 la pota nord entre el Nus de la Trinitat i Santa Coloma en direcció Mataró, on encara hi ha un carril tallat per reparar els danys provocats per un accident. També aturants a l'autovia A2, a l'autopista C-32, volem dir, a l'altura de l'Ella, en sentit nord, en direcció Girona. Compte perquè hi ha alguna possible incidència en aquest punt. I pel que fa a les rondes de Barcelona, on hi ha més cua és a la ronda litoral, amb aturades entre passeig de la Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i a Sant Adrià, en sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. La ronda a dalt, aturada entre Pedralbes i Vallcarca, i també d'Horta a Canyelles, en sentit Besòs, i entre el Nus de la Trinitat i la sortida de U, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, la C-31, retencions entre l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via fins passat a Plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. I el transport públic, recordem que es manté interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per un tren avariat entre Rajadell i Aguilar de Segarra. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre Manresa i Lleida Pirineus. Més informació al punt de 2:15.
0: El temps. La crònica d'en Néstor Gómez.
5: Tarda de forta inestabilitat, amb tempestes que ja descarreguen a molts punts del paralitoral, des del massís dels Ports, Montsià, Baix Ebre, també cap a les muntanyes de Prades, també ho fan cap a l'àrea de Montserrat, àrees de Sant Llorenç d'Amunt, i afectarà totes aquestes comarques. Aquestes amb tempesta ja han descarregat en alguns punts fins a 14 litres, en el cas de Carme, a 13 a Montserrat, però són dades provisionals que ben segur que a mesura que vagi avançant la tarda anirem ampliant-les. També hi ha alguns ruixats cap a les comarques del Pirineu, però aquestes ja són de menor quantia. El que destaquem de cara a les properes hores és aquesta referència de les tempestes del paralitoral que aniran a més a mesura que vagin passant les hores entre les 4, 5, 6, 7, 8 a la

0: tarda, és a dir, fins al vespre, poden ser localment intenses a qualsevol punt del prelitoral, àrees de la Catalunya central, i a més es desplaçaran cap a les comarques de Girona, on es mantindran molt actives fins a primera hora de la nit. Unes precipitacions que poden ser localment o puntualment de caràcter torrencial, és a dir, pot deixar 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Tot això també pot anar acompanyat de fenòmens severs, com pot ser la calamarsa o la pedra. Fora de l'àmbit de les comarques de Barcelona, Girona, prelitoral i també el Camp de Tarragona, com més cap a ponent, la jornada serà una mica més tranquil·la, però no, es quedaran exemptes de que pugui aparèixer algun ruixat. Tot això amb unes temperatures que, déu-n'hi-do, com han pujat encara avui, valors de fins a 27 graus al Pantà de Siurana, 27 al Perelló, 27 també al Montmell. Temperatures de 26 graus de màxima a Ulldecona i a Sant Sadurní d'Anoia.
1: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits no fixes de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar els treballadors i comunicar la situació a Inspecció del Treball o a la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament. 3CAT Info. 3CAT Info. Obrim plana internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu, que seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares.
2: Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
3: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
2: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
4: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
2: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
1: La inflació s'accelera als Estats Units al mes d'abril fins al 3,8% interanual arran de la guerra a l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. És la més alta en gairebé 3 anys i està lleugerament per sobre dels pronòstics del mercat. L'alça de la gasolina hi ha influït especialment, amb un galó de benzina ja per sobre dels 4,5 dòlars de mitjana, quan abans de la guerra estava als 3 dòlars. La dada arriba amb el preu de barril de petroli Brent als 108 dòlars i a nivell polític just mig any abans de les eleccions de mig mandat. Donald Trump, però, assegura que els nord-americans que les turbulències econòmiques que la guerra que ell va iniciar són temporals. I mentre els ciutadans estan notant les conseqüències del conflicte directament a la seva butxaca, el Pentàgon ha actualitzat la despesa militar que ha suposat ja la intervenció de l'exèrcit dels Estats Units contra l'Iran. S'eleva a 29.000 milions de dòlars, 4 més dels que va dir el mes passat. La major part d'aquests diners s'han gastat en municions. Al final, encara poc clar d'aquesta guerra, la Casa Blanca té previst presentar una sol·licitud pressupostària addicional al Congrés. 3CAT Info. Canviem ara radicalment de qüestió. El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
5: Segons ha pogut saber 3CAT Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'han

0: Carregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3CAT Info com serà aquest bastó.
1: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que estarà feta amb un material ceràmic acrílic d'un color similar, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del naixement.
0: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet, faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
1: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben, serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
0: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
2: I abans dels esports, una darrera qüestió que us destacàvem en titulars. El músic i cantautor català Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola, considera que ocupa un lloc essencial a la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Joan Manuel Serrat recollirà aquest Premi d'Honor a la gala que celebrarà l'Acadèmia de la Música el proper 26 de maig a Madrid. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat per d'aquí a 35 minuts, a les 6 de la tarda, una roda de premsa urgent i sorpresa. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença, però tindrà lloc després de materialitzar-se la segona temporada seguida sense aconseguir cap títol a la secció de futbol. Una roda de premsa que podreu seguir en directe aquí, a 3CAT Info i també a Catalunya Ràdio.
4: 3CAT Info.
3: Mentrestant, el Barça, Hansi Flick, ha donat per feta la seva ampliació de contracte com a tècnic blaugrana fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
5: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
3: Declaracions que arriben després de la celebració pel títol de Lliga i abans de la visita de demà al camp de l'Alavés, un rival directe del Girona i de l'Espanyol, per la permanència. Hansi Flick, l'entrenador alemany, no entén un relaxament de l'equip.
5: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
3: L'Alavés, per la seva banda, és el tercer per la cua de la classificació, a 2 punts del Girona i de l'Espanyol, que juntament amb l'Elx i el Mallorca tenen 39 punts. Demà, precisament, també juga l'Espanyol. L'equip blanquiblau, que vol trencar la ratxa de 18 partits seguits sense guanyar, rebrà un Atlètic Club que lluita per entrar a Europa. Sentim Manuel González, el tècnic de l'Espanyol.
6: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
3: El Girona, de la seva banda, rebrà dijous la Reial Societat amb l'objectiu d'allunyar-se de la zona de descens. Avui es juguen els tres primers partits d'aquesta 36ena i entra per última jornada de la primera divisió masculina. A partir de les 7, Celta Llevant, a les 8, Betis, Elx, i a 2:15, Osasuna Atlètic de Madrid. També a la primera divisió, un fons inversor encapçalat per l'exfutbolista Sergio Ramos ha acordat la compra del 60% del capital del Sevilla, valorat en 400 milions d'euros. Aquest acord encara ha de signar-se i ell l'ha d'aprovar al Consell Superior d'Esports.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Pel que fa al bàsquet, un duel català obre avui la 31ena jornada de la Lliga CB. És el bàsquet Girona-Manresa, que començarà a les 8 del vespre. Moncho Fernández, entrenador de l'equip gironí, parla del Baxi Manresa.
7: Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat els jugadors del perímetre

0: que fan bueno, molt dany al rival, que és un equip que no especula res en les possessions.
1: Diego Campo, de la seva banda, és l'entrenador del Manresa.
2: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat.
1: El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra. Precisament al Barça, el pivot Jan Veselý ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec, de 36 anys, tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. Mentrestant, el Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. L'altra semifinal es juguen el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxer de Berlín. I en ciclisme, Jonathan Narváez, del UAE Team Emirates, s'ha endut la quarta etapa del Giro d'Itàlia, que avui ha finalitzat a Cosenza, després de 138 quilòmetres i amb un port de muntanya de segona categoria. Giulio Ciccone, del Lidl Trek, que arriba tercer avui a la meta, és la nova maglia rosa.

0: Són 6:15. A aquesta hora repassem els principals titulars i comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García.
1: Bona tarda. Destaquem les cues a l'AP7 entre Gualba i Hostalric d'uns 8 quilòmetres en direcció a Girona per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. També aturats a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera en direcció a Barcelona per un altre accident, però és que hi ha visibilitat molt reduïda entre Abrera i Esparreguera en tots dos sentits a causa de la pluja i per això hi ha circulació intensa en aquesta zona. També destaquem les cues a la B23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord, l'autopista AP7 a Sant Cugat del Vallès en totes dues direccions i les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
0: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32%, segons el Departament d'Educació, i d'un 70%, segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a final de curs. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. I fins les 6 en punt també us explicarem altres notícies, com la polèmica decisió a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. I aquest vespre s'estrena al Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules que opten a la Palma d'Or i dues en què es parla català. I en esport, Ricard Isidro, què hi posarem?
2: Doncs dos noms. El primer, el de Florentino Pérez, el president del Madrid, que ha convocat per a les 6 de la tarda una roda de premsa que podrem seguir a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença. I el segon nom és el de Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que abans de visitar demà l'Alavés en partit de Lliga, ha donat per feta la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional.
0: I avui tarda molt inestable, s'esperen ruixats intensos a qualsevol comarca del país, tret del Pla de Lleida i el Pirineu Occidental. Precaució a les comarques del Pirineu Oriental, Catalunya Central i prelitoral de Barcelona per possibles xàfecs molt intensos, acompanyats també de calamarsa o pedra. Passen 3:30 de 6:15. La vaga de mestres i professors per demanar rebaixa de ràtios...

personal i pujades salarials ha tingut un seguiment d'un 34%, segons el Departament d'Educació, i d'un 70%, segons l'USTEC. És la primera de les tres aturades generals convocades fins a final de curs, però l'USTEC ha dit que si els apugen 400 euros mensuals,

0: conflicte que fa mesos que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, situen que una pujada de sou de 400 euros al mes, el doble del que ha acordat el govern fins ara, els podria semblar acceptable si compta, això sí, amb el suport del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doble el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
0: Entre els manifestants, però, poques expectatives pel que fa a la reunió d'aquest dijous. Insisteixen que per ells això va de recursos i no de sous.
2: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20... En una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I, a més, més suports.
3: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
0: Avui, per primera vegada, s'han sentit crits on es demanava la dimissió de la consellera Niubó i també cueja la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Els sindicats insisteixen que ha de tenir conseqüències i continuen demanant dimissions a la CUP del Departament d'Interior.
4: La consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per mestres i professors. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
5: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
4: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi de postura de les dues parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de les dues agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
4: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions precisament sobre aquest tema.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia investiga també un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
7: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
8: There is no sign that we are seeing.
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
7: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
10: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
7: Sanidad negra.

0: que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
1: I us ho destacàvem al sumari. Decisió polèmica a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. Brussel·les, Bruno Forteamires.
2: La Comissió Europea diu que serà una reunió tècnica i nega que això impliqui acceptar els talibans com el govern legítim de l'Afganistan. El portaveu comunitari, Magnus Lammert, ho ha desvinculat.
3: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
2: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'escuda dient que actua a petició d'una majoria de països comunitaris.
3: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
2: I assegura que ja hi ha hagut una reunió aquest gener a l'Afganistan entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants. I tot això, malgrat que el club comunitari té sancions aprovades contra diverses figures del règim fonamentalista, que en cas de venir a Brussel·les per reunir-se necessitarien un visat especial perquè tenen prohibit viatjar a la Unió. Segons l'ONU, per a la població civil, l'Afganistan és un cementiri dels drets humans, sobretot per a les dones i les nenes. L'any passat, la majoria de peticions d'asil a Europa van ser d'afganesos.
1: I Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atemptats del 7 d'octubre de 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro drets humans. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
5: Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història. Els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
4: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
1: Rússia ha aprovat amb èxit un nou míssil intercontinental amb capacitat nuclear, segons ha anunciat Vladimir Putin. El president rus assegura que el nou projectil pot superar els 35.000 quilòmetres d'abast, cosa que li permet arribar doncs, pràcticament a qualsevol punt del planeta. Després d'aquest assaig, Putin diu que l'arma estarà operativa per entrar en combat a finals d'anys i que cap sistema antimíssils la pot aturar.
6: Finalment, amb capacitat de superar tots els sistemes de defensa antimíssils existents i futurs, Sarmat es posarà en servei de combat a finals d'any.
1: Segons mitjans independents russos, el míssil intercontinental Sarmat s'havia de posar en funcionament abans, però els dos primers assajos no van sortir bé. Més qüestions. Els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia les amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Torrades, en una parlamentària d'Esquerra. A petició de la mesa, els serveis jurídics de la cambra han apuntat, en un esborrany, que les paraules del dirigent ultra contra Najat Driouech, d'origen marroquí, l'empara la llibertat d'expressió i l'inviolabilitat parlamentària. Torrades va dir-li això.
7: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo La señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
1: La mesa, per cert, ha iniciat els tràmits per expedientar la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra la compareixença de l'Associació de Joventut Àfrica Negra del Parlament.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Audiència de Barcelona ha absolt Jair Domínguez de l'acusació de delicte d'odi. L'acusació particular exercida per Vox sol·licitava 2 anys de presó i una multa per haver dit en un programa de Catalunya Ràdio que el feixisme, als nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. El Tribunal de Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona conclou que les expressions de l'humorista, que es van fer 2 dies després de les eleccions del 2021, quan Vox va entrar al Parlament per primera vegada, s'emmarquen dins d'un programa d'entreteniment. Afegeix que la manifestació de Domínguez va ser una reflexió sarcàstica i icònica, adreçada doncs, a persones de diverses opinions polítiques i no a entorns violents, antagònics a Vox, que poguessin reaccionar violentament a aquestes expressions. Es basa en un informe d'intel·ligència elaborat pels Mossos d'Esquadra que, entre d'altres aspectes, valora el context del programa, la intenció també de les expressions fetes per l'humorista, l'audiència a la qual anava adreçat i a la franja horària en què es va emetre. Són 5:45, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Mariluz García, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Encara uns 8 quilòmetres i mig de cua a l'AP7 entre Galba, Gualba i Hostalric en direcció Girona, i és que hi ha un camió bolcat que deixa un sol carril obert a la circulació, segons informen des de trànsit. En aquesta zona també aturants a la C35 a l'altura d'Hostalric, sobretot en sentit en nord. Compte per si hi ha també alguna incidència en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, amb cues habituals d'hora punta, però també n'hi ha més provocades per les pluges intenses que cauen en alguns punts al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i Oriental. Aturants a la C58 a l'altura de Terrassa Est i fins a Terrassa Oest en direcció Manresa. També a la C58 entre Sant Quirze i Sabadell Nord en direcció Barcelona. També a l'altura de Montcada fins a Ripollet, direcció Terrassa, i entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat en direcció, com us dèiem, d'entrada. L'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i també entre el Papiol i Sant Cugat en sentit nord. Molta intensitat en tota aquesta zona. Entre el Papiol i Barberà del Vallès en totes dues direccions a causa de la pluja. També aturats a la C59 a Palau-solità i Plegamans en sentit nord, la C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, autopista B23 entre Molins de Rei i el Papiol en sentit nord per enllaçar amb l'AP7, autovia A2 entre Pallejà i Sant Feliu en totes dues direccions i també a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, la B20, la Pota Sud i la C32 entre Sant Boi i Viladecans en totes dues direccions. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda Adalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs, també entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron i també a l'altura de Cornellà en direcció Llobregat i la ronda Litoral amb cua entre Passeig de la Zona Franca i el Port, també a l'altura de la Barceloneta i de Fòrum a Santa Coloma sentit Besòs i entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat a l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. El transport públic, recordem que es manté interrompuda la circulació de la línia RL4 de Rodalies entre Manresa i Calaf, perquè hi ha un tren avariat entre Rajadell i Aguilar de Segarra. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Manresa. Més informació al punt de les 6.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
10: El temps de cara a les properes hores venen dominades i marcades per ruixats. Les tempestes que poden ser intenses pràcticament a qualsevol punt de del país, tret de l'àrea de Ponent i del Pirineu Occidental. I atenció al sector del prelitoral de Barcelona, litoral de Barcelona, Catalunya Central i comarques de Girona, perquè al llarg de la tarda aquestes precipitacions es poden intensificar i deixar precipitacions superiors als 20, als 30 i puntualment als 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
11: tot això acompanyats de fenòmens de tempesta, de calamarsa o fins i tot no descartaríem que també de pedra. Com dèiem, al llarg de la tarda aquestes precipitacions que han arrencat a les Terres de l'Ebre, a punts de Montsant, fins i tot a les muntanyes de Prades, a mesura que vagi avançant la tarda, també arribaran altres punts del prelitoral i sobretot avançant cap a les comarques de Girona, on arribaran les pluges més intenses al llarg de la tarda i sobretot també aquest proper vespre. Tantes precipitacions farà que la temperatura màxima tendeixi a baixar només al nord, perquè al sud les temperatures han arribat fins a valors de 27 graus al pantà de Siurana i també al Perelló. Una situació meteorològica que demà serà una mica més calmada, tot i així, amb ruixats de tarda al nord del país.
8: Trescat Info.
1: 11 minuts i les 6. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones del procés de regularització de migrants i a partir de demà els residents de la ciutat sense padró també podran demanar papers a Fira de Montjuïc acreditant, això sí, l'estat de la capital catalana. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil.
12: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona també a partir de demà que no tinguin l'empadronament però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat i per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
1: I a més ha explicat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara a Barcelona, 10.000 s'han fet de manera online a persones doncs, ja ateses per serveis socials. Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de la Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà, la de Monumental, que continuarà fent papers de regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre els documents necessaris per acreditar els 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria de l'ICAP.
13: Haguéssim agraït de dir, escolti, si vostè no té l'empadronament, li servirà el certificat de transport que digui que vostè ha tingut un passe mensual aquests mesos, o el carnet de la biblioteca, o les assistències al metge, etc. Tot això són coses que nosaltres estem demanant quan no hi ha un certificat d'empadronament, o inclús havent-hi un certificat d'empadronament, per assegurar el bon resultat de l'expedient.
1: A més, insisteix que encara que no s'hagués aprovat aquest procés, les persones que s'estan regularitzant ara ho haurien fet igualment durant els pròxims anys.
8: 3CAT Info.
1: Amb 2.401 les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat van arribar al seu màxim l'any passat. Els partits judicials de la comarca van tramitar el 2025 65 denúncies més que l'any anterior. Això és un increment d'un 2,8% segons la nota anual de violència contra les dones del 2025, el document del Consell Comarcal del Baix Llobregat que registra totes les dades sobre aquest tipus de violència. David Àngela.
14: Aquest increment de denúncies no equival a un increment dels delictes. Segons Lucía López, responsable de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, aquest indicador no significa que la situació estigui empitjorant. Diverses causes, com més sensibilitat o més canals per comunicar aquests fets, explicarien, segons el seu criteri, aquest increment de denúncies.
15: Que la gent està més informada, que coneix més el sistema, el circuit local de violència, que hi ha també més recursos, perquè és cert que hi ha més recursos i que hi ha hagut també una aposta continuada a fer polítiques públiques en aquest sentit, a reforçar els circuits de violència i a tenir una xarxa més forta en aquest sentit assistencial i que poder per això també créixer.
14: A més, el Consell Comarcal disposa cada vegada de més dades i això permet fer una radiografia més precisa, segons Lucía López.
15: No només fem una explotació de les dades del Consell General del Poder Judicial, sinó que, mica en mica, també s'estan fent més estudis i més anàlisi dels recursos públics dirigits a les dones víctimes de violència i se fa una explotació estadística d'aquests recursos que abans no es feia. I també tenim la reedició d'enquestes que es fan cada X temps com l'enquesta de violència o l'enquesta de violència sexual de Catalunya.
14: L'estudi també evidencia que creix el percentatge de denúncies dirigides a homes de nacionalitat estrangera, una circumstància que López atribueix al creixement del volum d'estrangers i al fet que les víctimes també ignoraven els canals per denunciar.
1: 6:45. Més qüestions. La justícia europea avala que les plataformes digitals, com Meta o Google, hagin de pagar els mitjans de comunicació per utilitzar les seves notícies a internet. El tribunal no fixa per si sol aquesta obligació, però sí que obre la porta perquè els països puguin establir-la per llei. La sentència també concedeix als mitjans de comunicació que puguin autoritzar o rebutjar que les plataformes d'internet facin servir els seus continguts. Si els deixen utilitzar-los, els jutges avalen que Meta o Google hagin de pagar els mitjans compensacions equitatives, diuen tenint en compte que els ingressos publicitaris i els beneficis econòmics que genera per a les grans plataformes, doncs, les reproduccions de notícies. El Tribunal Europeu admet que aquestes obligacions restringeixen la llibertat empresarial de les tecnològiques, però ho veu necessari per garantir els drets d'autor de mitjans i deixar que la premsa pugui recuperar la inversió que ha fet per generar aquesta informació periodística. La sentència arriba a partir d'un cas que enfronta Meta, la matriu de Facebook i Instagram, amb l'organitza públic d'Itàlia que regula

0: al sector de les telecomunicacions del país. El veredicte, però, crea jurisprudència a tota la Unió Europea.
1: Tu me jugeras pas. Mais non, jamais. Depuis quelque temps, j'ouvre une médium.
2: Comment s'appelait l'être cher?
0: La Venus Electric inaugura aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig, amb una dotzena de títols on hi ha involucrades també productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
3: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Cannes és una xifra mai vista. Hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat L'Isec, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba, i a La Bola Negra, dels Javis, hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat tres coproduccions, l'Escà Concurt i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de la Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
0: Pràcticament un minut més tard de l'habitual, els esports. Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell. El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat per d'aquí a 5 minuts, 4 minuts, mal comptats, a una roda de premsa a les 6 de la tarda. No s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença, però el que segur és que tindrà lloc després de materialitzar-se la segona temporada seguida sense aconseguir cap títol en la secció de futbol. Una compareixença que podreu seguir en directe a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio.
5: 3Cat Info.
4: Mentrestant, el Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
6: I think a lot of coaches are...
7: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
6: I think it's a good deal. For me it's a really good deal.
4: Declaracions que arriben després de la celebració pel títol de Lliga i abans de la visita de demà al camp de l'Alavés, un rival directe del Girona i de l'Espanyol per la permanència. Hansi Flick, l'entrenador alemany, no entén un relaxament de l'equip.
7: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
4: L'Alavés, per la seva banda, és el tercer per la cua, 2 punts al Girona, i de l'Espanyol, que amb l'Elx i el Mallorca formen un grup de 4 equips amb 39 punts. Demà, precisament, també juga l'Espanyol. L'equip blanquiblau vol trencar la ratxa de 18 partits sense guanyar i rebre un Atlètic Club que lluita per entrar a Europa. Manuel González, el tècnic del conjunt blanquiblau, diu que han de sortir a morir.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
4: El Girona, de la seva banda, rebrà dijous la Reial Societat, també un partit vital per sortir del descens. Avui, de fet, ja es juguen els 3 primers partits de la 36a i antepenúltima jornada de Lliga de la Primera Divisió Masculina. A les 7, Celta Llevant, a les 8, Betis Elx, i a 2:15, Osasuna Atlètic de Madrid. També a la Primera Divisió, un fons inversor encapçalat per exfutbolista Sergio Ramos ha acordat la compra del 60% del capital social del Sevilla, valorat en 400 milions d'euros. Aquest acord encara ha de signar-se i l'ha d'aprovar el Consell Superior d'Esports.
5: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
4: Pel que fa al bàsquet, un duel català obre avui la 31a jornada de la Lliga CB. És el partit entre el bàsquet Girona i el Manresa, que començarà a les 8 del vespre. El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra. També al Barça, el pivot Jan Veselý ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec, de 36 anys, tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. Seguint en clau blaugrana, l'equip d'handbol

0: enfrontarà l'Aalborg, a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que es jugarà 17 a 13 de juny en una hora encara per determinar. Carlos Ortega és l'entrenador del Barça.
1: El equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg, que és el vigent campió, i el Fuxe de Berlín. I en ciclisme, triomf per a Jonathan Narváez de l'Emirates a la quarta etapa del Giro d'Itàlia, que ha acabat avui a Cosenza després de 138 quilòmetres. Giulio Ciccone, del Lidl Trek, és el nou líder.
2: Rescat Info.
3: Bona tarda, són les 6. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit equip viari endavant.
4: Destaquem els més de 9 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona per un camió volcat que deixa un sol carril obert, també aturats a la C35 a Sant Celoni i Hostalric, també en sentit nord la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà en sentit sud i la ronda a dalt entre Cornellà i Vallcarca en sentit Besòs.
3: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a finals de curs. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. Una explosió d'una bombona de gas butà ha causat dos ferits greus, un d'ells menor i nou més de lleus en un edifici dels pisos al barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. Kirstarmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Aquest vespre s'estrena el Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la palma d'honor a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules copten a la Palma d'Or i dues que es parla català.
2: Esports.
0: Pendents que comenci aquesta roda de premsa de Florentino Pérez, el president del Madrid, que ha convocat per ara a les 6 de la tarda, en la qual no s'ha avançat l'objectiu d'aquesta compareixença. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. El Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga CB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa a partir de les 8.
3: Els ruixats i les tempestes continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran en les comarques de Girona. A partir de la nit, les pluges es dissiparan. Demà, temps més tranquil amb sol i boires al matí i ruixats a les comarques de Girona a la tarda.
2: Trescat Info.
3: Ara passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3 Cat Info.
3: La vaga de mestres i professors per demanar rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. És la primera de les tres aturades generals convocades a finals de curs, però l'USTEC ha dit que si els apugen 400 euros mensuals

0: quals podrien desconvocar-les, la pressió del sector s'ha evidenciat amb una manifestació unitària al centre de Barcelona en què, segons la Guàrdia Urbana, han participat 26.000 persones. Ho ha seguit des de Barcelona o la unitat mòbil d'aquesta casa amb la Sara Cañete i el suport tècnic de la Matilde Seoane.
1: 26.000 persones han participat a la manifestació de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. I aquesta és la primera de les tres vagues generals que els sindicats han convocat fins a final de curs i ha tornat a ser una demostració de la força, però també del malestar que es viu al sector educatiu. Aquest és un conflicte que fa mesos que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC, el sindicat majoritari, situen que una pujada de sou de 400 euros al mes, el doble del que ha acordat el govern fins ara, els podria semblar acceptable si compta, això sí, amb el suport del col·lectiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doble el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni per ti ni per mi, no?
1: Entre els manifestants, però, poques expectatives pel que fa a la reunió d'aquest dijous. Insisteixen que per ells això va de recursos i no de sous.
3: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20... En una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma. I, a més, més suports.
4: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
1: Avui, per primera vegada, s'han sentit crits on es demanava la dimissió de la consellera Niubó i també cueja la infiltració de dos agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Els sindicats insisteixen que ha de tenir conseqüències i continuen demanant dimissions a la CUP del Departament d'Interior.
0: La consellera d'Educació precisament manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per a mestres i professors. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
5: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. A la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
0: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions sobre aquest tema. Però tornant a la vaga d'avui, Esquerra i els Comuns reclamen al govern de Salvador Illa que faci una proposta als docents que permeti reobrir les converses i aturar les vagues als centres educatius. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
6: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
7: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
0: Per Junts per Catalunya, el govern està en fallida quan fa 2 anys de les eleccions al Parlament. Mònica Sales és la líder del partit a la cambra.
8: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: Junts i la CUP retreuen a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb l'executiu d'Illa mentre demanen el cap del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents.
9: 3CAT Info.
0: 6:09, el pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius. De moment, però, se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia, però, investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
9: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
10: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
9: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
11: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
9: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
12: 3Cat Info.
0: L'explosió d'una bombona de butà en un edifici al barri del Poblenou de Barcelona ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien en el pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no han estat hospitalitzats. Els bombers han evacuat l'edifici, 9 persones i el foc ja està extingit. Barcelona, Miquel Jarque.
13: Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Una persona ha quedat ferida greu, l'altra, una menor, han estat menys greu, totes dues traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona.
14: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
13: El cap de l'operatiu ha explicat que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. L'edifici on s'ha produït, a tocar amb la Rambla del Poblenou, s'ha hagut de desallotjar. Les primeres observacions dels bombers és que no ha patit danys estructurals.
0: La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
15: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
16: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
15: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
16: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
15: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
16: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios.
17: Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
15: L'advocacia de l'Estat ha rebatut l'argument de les defenses assegurant que els delictes dels quals se'ls acusa no han prescrit.
0: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits no fixes de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés. S'han quedat sense plaça i per això han encadenat

0: era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez, que es su presidente. Y perdió 25 millones de euros. I además lo siento, porque yo tengo...
1: Doncs segueix aquesta compareixença de Florentino Pérez, el president del Madrid, que finalment ha posat llum a la foscor, com diria aquell, i ha sortit en roda de premsa en una compareixença per anunciar que convoca eleccions i, sobretot, que ell es torna a presentar, un Florentino Pérez que ha sortit amb un ànim guerriller, fins i tot indignat pel que ell diu que són atacs injustificats de la premsa promoguda per diversos grups que volen controlar el Real Madrid. Florentino Pérez assegura que mentre ell sigui president del Club Blanc, el soci madridista serà qui presideixi i qui mani en el Real Madrid.

0: Hem arribat a 6:45 de la tarda, sou a 3 Cat Info. Seguim en directe fa un moment la compareixença del president del Real Madrid, Florentino Pérez. De seguida hi tornarem abans, però fem un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora, començant però per actualitzar la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: El punt més conflictiu, l'AP7, amb més de 9 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona, on retiren un camió que ha bolcat i un sol carril obert a la circulació per esllavissades enmig de la pluja, tallada la B112 entre Collbató i Monistrol de Montserrat. I a l'àrea de Barcelona, cues destacables als principals accessos, però sobretot a les rondes en totes dues direccions.
0: Ho ampliem d'aquí uns minuts. També us explicarem que els bombers han fet una trentena de sortides entre 3:45 de la tarda a causa de les tempestes. La majoria de serveis han estat per petites inundacions i branques caigudes i han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental. A tot això, una jornada de vaga de mestres i professors que ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. L'USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a final de curs. D'altra banda, es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. Pendents també de que la justícia europea avala que les plataformes digitals com Meta o Google hagin de pagar els mitjans de comunicació per utilitzar les seves notícies a internet. També que el Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. I que el pont històric d'Aitona al Segrià es començarà a rehabilitar l'any que ve. Dona accés a zones agrícoles del municipi on es produeixen prop de 100 milions de quilos de fruita anualment.
2: Esports.
0: Pendents d'aquesta roda de premsa del president del Madrid, Ricard.
3: El més destacat d'aquesta compareixença és que el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. El president del Club Blanc diu que ho fa per defensar el club i a ell mateix dels atacs organitzats que volen controlar el Madrid, un Florentino Pérez que també ha aprofitat per atacar el Barça, recent campió de Lliga, per el cas Negreira. I mentrestant, Hansi Flick ha confirmat abans de visitar demà l'Alavés la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional.
0: I el que dèiem, els ruixats i les tempestes que continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran a les comarques de Girona. A partir de la nit les pluges es dissiparan. Demà temps més tranquil amb sol i boires al matí, ruixats a les comarques de Girona a la tarda. Ricard, com dèiem, pendents d'aquesta roda de premsa de Florentino Pérez.
4: A la Busola, a ver si yo me voy.
3: Segueix aquesta compareixença del president del Madrid. Encara no han acceptat preguntes dels mitjans de comunicació. Un Florentino Pérez que, com dèiem, està indignat i guerriller al que ell considera atacs de diversos grups que volen controlar el Club Blanc, un Club Blanc que ell vol defensar sota la seva presidència perquè assegura que qui mana realment en el Madrid és el soci madridista, un Florentino Pérez, que també ha aprofitat per atacar el Barça per l'anomenat cas negre. Seguim sentint aquesta compareixença i aquesta autolluança de Florentino Pérez a la seva gestió al capdavant del Real Madrid.
4: Con el patrimonio de los que se presenta. Como yo lo hice en el año 2000, que avalé entonces en aquella época 170 y tantos millones para que pudieran esto.

0: Entonces, a todo esto voy a convocar las elecciones y voy a hablar claro a los socios. Digo, mire, es que hay gente que les quieren quitar la propiedad. O sea, que los dueños, y los periodistas tienen lo que quieren hacer, pero no tienen que tener derecho a atacar a un club como el Real Madrid, que además se ponen de acuerdo, y yo lo voy a defender ante mis socios. Y lo voy a defender en esta campaña que vamos a hacer en cuanto convoquemos las elecciones ahora. Pero que nadie espere que yo me voy a cruzar de brazos, que yo estoy cansado, como dicen, es que está cansado. Ya lo ve, hoy en su periódico de ABC, no sé si sabe quién es este señor, pues pregúntelo, mire, acabo de entrar y me lo han dicho, mira lo que dice la ABC.
1: Segueix aquesta compareixença, aquest monòleg de Florentino Pérez, en el que s'ha mostrat relativament reiteratiu en els seus motius de presentar o de convocar eleccions. Encara no ha dit la data en què convocaria aquestes eleccions a la presidència del futbol del Real Madrid, volíem dir, un Florentino Pérez que ha volgut destacar la seva gestió en dues etapes al capdavant del Real Madrid, tant a nivell econòmic com a nivell esportiu. S'ha mostrat guerriller cap a aquests certs sectors que volen dominar, segons ell, el Real Madrid, i ell ha defensat que ell és un defensor del Real Madrid, que vol defensar la propietat del Real Madrid, que, segons ell, és dels socis, i que també al final de tot ha volgut aprofitar per atiar cap al Futbol Club Barcelona, per suposat cas Negreira, i també cap a la Lliga de Futbol Professional, la LFP, al capdavant de la qual està Javier Tebas. Com diem, Florentino Pérez ha convocat eleccions a la presidència, ha dit que ell es tornarà a presentar. Si no m'equivoco, Florentino Pérez té 79 anys i optaria a una nova presidència del Club Blanc. No ha dit la data, això sí, però que ell vol lluitar contra els sectors que es volen acabar amb la propietat del Real Madrid i, sobretot, vol defensar la seva gestió i la seva figura davant d'aquests atacs.
2: Al temps dels esports sentirem els extractes més importants d'aquesta roda de premsa. Ricard, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3 minuts i seran 3 quarts de 7 de la tarda. Els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda d'aquest dimarts a causa de les tempestes. Segons els bombers, la majoria dels serveis han estat per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet a la regió central i a l'àrea metropolitana sud. A banda, els bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. Per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental, amb més de 60. A 3 quarts de 7, a l'àrea de servei, actualitzarem aquestes incidències de trànsit i la previsió meteorològica.
3: 3Cat Info.
2: La vaga de mestres i professors de totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i un 70% segons l'Austec. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat en què hi han participat prop de 26.000 persones segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de 3 aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final del curs a banda de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre els sindicats i el govern continuen enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir el conflicte. L'USTEC, el sindicat majoritari, assegura que posaran sobre la taula un increment de sou de 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat fins ara. Si el govern l'accepta, l'USTEC diu que podria aixecar les protestes. Ho ha explicat la portaveu Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
4: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que, bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però ha acusat l'Austec de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid.
5: Aquest moment ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
2: Per tot plegat ha reiterat, des del matí de Catalunya Ràdio, la crida als sindicats a participar en la reunió de dijous. I la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents continua. La consellera Esther Niubó considera que falten més explicacions i assegura que ningú va informar el seu departament d'aquesta operació. Tot i així, evita qüestionar els comandaments del cos policial.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
2: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ja ha presentat una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració d'agents en assemblees de mestres i reunions sindicals al sector educatiu. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració de drets fonamentals com els de reunió, vaga i llibertat sindical. Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions sobre aquest tema. 6:45 de la tarda, com dèiem, actualitzem la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip Viari, Melius García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu a les carreteres continua sent la P7, amb uns 10 quilòmetres de cua força compacta des de Sant Celoni fins a Hostalric, en sentit nord, en direcció Girona, on treballen per retirar un camió que ha bolcat. En aquesta zona també aturants a la C35 a l'altura de Sant Celoni, també en sentit nord. A l'àrea de Barcelona, com que ha plogut a força, hi ha bassals d'aigua a la sortida pel Nus de la Trinitat a la C58 a l'altura de Montcada. Això provoca retencions a les vies d'accés al Nus de la Trinitat, la que més, la Ronda Litoral, congestionada al llarg d'uns 15-16 quilòmetres des de Zona Franca fins al Nus de la Trinitat en aquesta direcció. I la B20, la Pota Nord, també aturada des de Badalona fins al Nus de la Trinitat per enllaçar amb les autopistes del Vallès. També aturats en sentit contrari a la C58 i la C33 des de Montcada. Cues també a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C-17 de Parets a Lliçà de Vall en direcció Vic, la C-60 entre la Roca del Vallès i Argentona en direcció Mataró, autopista B-23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal, i ens queda la Ronda a Dalt amb retencions des de l'Hospitalet fins a Vallcarca, també d'Horta a Canyelles en sentit Besòs. A l'extrem sud de la Gran Via també una llarga retenció des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. El transport públic es manté interromput a la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per un tren avariat entre Aguilar de Segarra i Rajadell. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Manresa. Més informació renovada al punt de les 7.
2: El temps. Néstor Gómez.
7: Els ruixats i les tempestes continuaran actives durant les immediates hores, fins i tot de caràcter intens a l'àrea de Barcelona, però amb tendència, a mesura que vagi avançant la tarda i s'acosti el vespre, que es vagin desplaçant cap a les comarques de Girona. Unes precipitacions que han començat a primera hora de la tarda, darrera hora del matí cap a les Terres de l'Ebre, deixant a l'entorn dels 22-24 litres al Parc Natural dels Ports i també al Dover. Després han anat pujant per tot el prelitoral fins a reenfortir-se a l'àrea de Montserrat, on han registrat precipitacions superiors als 50 litres per metre quadrat. És el cas de Monistrol de Montserrat amb 54 litres i s'espera que durant les properes hores arribin també a les comarques de Girona, unes pluges que ja han descarregat a la Garrotxa més de 20 litres per metre quadrat en el cas d'Olot. Pluges que tenen les hores comptades. A mesura que vagi avançant el vespre, seran cada cop més localitzades a les comarques de Girona i amb l'arribada de la nit tendiran pràcticament totes elles a desaparèixer, però darrere seu han deixat un panorama d'alguns terres blancs per calamar-se o pedra a poblacions com el Collbató, Vacarisses, Piera i fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona, al centre del Raval, ha caigut una mica de calamar-se o pedra. Tot això canviarà demà al matí, un matí que de nou serà assolellat arreu, amb bancs de boira matinals, i de cara al migdia sí que creixeran ruixats i tempestes, però no seran tan intenses com les d'avui, ni tan generals. Demà es concentrarà més cap a les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, localment, això sí, amb tempesta i possiblement en calamar-se. Demà les temperatures seran similars a les d'avui.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
2: 11 minuts. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius. De moment, però, no se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
8: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes

0: estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
1: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
0: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
2: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
0: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
3: Més qüestions. La justícia europea avala que les plataformes digitals com Meta o Google hagin de pagar els mitjans de comunicació per utilitzar les seves notícies a internet. El tribunal no fixa per si sol aquesta obligació, però sí que obre la porta perquè els països puguin establir-la per llei. La sentència també concedeix als mitjans de comunicació que puguin autoritzar o rebutjar que les plataformes d'internet facin servir els seus continguts. Si els deixen utilitzar-los, els jutges avalen que Meta o Google hagin de pagar els mitjans compensacions equitatives, diuen, tenint en compte els ingressos publicitaris i els beneficis econòmics que genera per a les grans plataformes la reproducció de notícies. El Tribunal Europeu admet que aquestes obligacions restringeixen la llibertat empresarial de les tecnològiques, però ho veu necessari per garantir els drets d'autors dels mitjans i deixar que la premsa pugui recuperar la inversió que ha fet per generar informació periodística. La sentència arriba a partir d'un cas que s'enfronta amb Meta i amb la matriu de Facebook i Instagram, amb l'organisme públic d'Itàlia que regula el sector de les telecomunicacions al país. El veredicte, però, crea jurisprudència a tota la Unió Europea.
4: 3Cat Info.
3: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
5: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
6: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que estarà feta amb un material ceràmic acrílic d'un color similar, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del Naixement.
5: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet, faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
6: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja a aquestes alçades el Vaticà ja ho saben, serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
5: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
3: I també ho apuntàvem a dos quarts. El pont històric d'Aitona, al Segrià, es començarà a rehabilitar l'any que ve, dona accés a zones agrícoles del municipi on es produeixen prop de 100 milions de quilos de fruita anualment. Feia dècades que la població reclamava solucions per a aquesta infraestructura que està molt debilitada. 6 minuts i seran les 7.
4: Esports.
3: Ricard Isidro, hem sentit aquesta compareixença en directe a 3Cat Info de Florentino Pérez. Ara els extractes més rellevants.
7: Sí, una compareixença que segueix en marxa. Florentino Pérez, principalment el resum seria que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid i que ell s'hi presentarà, i en una roda de premsa curiosa i singular, un Florentino Pérez reiteratiu, s'ha mostrat també guerriller indignat, que s'ha mostrat com un defensor del club i de la propietat que, segons Florentino Pérez, recau en els socis i que no vol que els atacs organitzats de diversos grups mediàtics que volen controlar el club doncs això, es quedin amb la presidència del Reial Madrid. Ja de passada ha volgut atacar novament el Barça pel cas Negreira, avisant fins i tot que presentarà

0: Serà un dossier de 500 pàgines quan finalitzi la temporada, que demostrarien la compra dels àrbitres durant 20 anys, uns àrbitres que encara segueixen, segons ell, arbitrant els partits ara i que beneficiarien el club blaugrana. També ha criticat la Lliga de Futbol Professional. Un Florentino Pérez que en aquesta roda de premsa, en la qual no ha acceptat preguntes de qualsevol tipus, només diu que només respondrà a preguntes sobre aquest anunci de convocatòria d'eleccions i de que ell es tornarà a presentar per manar 5 temporades més al capdavant del Real Madrid. Un Florentino Pérez que ha volgut treure dades de com ha millorat a nivell esportiu i a nivell econòmic l'entitat blanca i que segueix reiterant una vegada i una altra aquesta concepció de que ell ha creat el millor Real Madrid de la història. Un Florentino Pérez, com diem, que ha convocat eleccions a la presidència del Real Madrid i que ell mateix s'hi presentarà.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Mentrestant, el Barça, Hansi Flick dona per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
2: I think a lot of coaches are...
3: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
0: Declaracions que arriben després de la celebració pel títol de Lliga i abans de la visita de demà al camp de l'Alavés, un rival directe del Girona i de l'Espanyol, per cert, per la permanència. Hansi Flick, l'entrenador alemany, no entén ara un relaxament de l'equip.
3: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
0: L'Alavés, per la seva banda, és el tercer per la cua, ara mateix en zona de descens, a 2 punts del Girona i de l'Espanyol, que amb l'Elx i el Mallorca formen un grup de 4 equips amb 39 punts. Demà també juga l'Espanyol. L'equip blanquiblau vol trencar, per fi, d'una vegada per totes, la ratxa ara ja de 18 partits seguits sense guanyar i reprarà un Athletic Club que lluita per entrar a Europa. Manuel González és el tècnic de l'Espanyol.
4: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
0: El Girona, de la seva banda, rebrà dijous la Reial Societat, també amb l'intenció d'aconseguir una victòria que l'allunyaria de les places de descens. Avui juguen els 3 primers partits d'aquesta 36a i antepenúltima jornada de la primera divisió masculina i el primer és a punt de començar, és el Celta Llevant, que ho farà a les 7 de la tarda. Una hora més tard, a les 8, Betis Elx i a 2:15, Osasuna Atlètic de Madrid. Més coses. En bàsquet, un duel català obre avui la 31a jornada de la Lliga CB. És el partit entre el Bàsquet Girona i el Manresa, que començarà a les 8 del vespre. Moncho Fernández és l'entrenador de l'equip gironí i parla així del rival d'avui.
5: Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat en els jugadors del perímetre que fan molt dany al rival, que és un equip que no especula res en les possessions.
0: Diego Campo, per la seva banda, és l'entrenador del Manresa i explica les claus del partit.
6: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat.
0: El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra. El Barça, per cert, el pivot Jan Veselý ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec, de 36 anys, tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. Afegir que el Barça d'handbol s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny. Carlos Ortega és l'entrenador blaugrana.
7: El equipo que lanza más de fuera, o más lanzamiento, tiene capacidad de penetración y capacidad de lanzamiento, pero tira mucho de fuera. Un 6-0 con muchos kilos, muy, muy contundente, y que juega muy rápido también, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil de sacar también.
0: L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxer de Berlín. I en ciclisme, Jonathan Narváez de l'Emirates s'endú la quarta etapa del Giro d'Itàlia, que avui ha finalitzat a Cosenza, després de 138 quilòmetres i amb un port de muntanya de segona categoria. Giulio Ciccone, del Lidl Trek, que ha arribat avui tercer, és la nova maglia rosa.
1: Trescat Info.

0: Les 7 en punt. Els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda a causa d'un front de tempestes que han provocat petites inundacions i branques caigudes. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental, amb més de 60. Doncs fem un cop d'ull a l'estat del trànsit i amb com aquestes pluges poden estar afectant a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs molt aturada la ronda litoral des de Zona Franca fins al Nus de la Trinitat perquè hi ha bassals d'aigua a la sortida de la C58 a l'altura de Montcada direcció Terrassa. A l'AP7, 11 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Hostalric direcció Girona per un camió volcat que estan treballant per retirar. Hi ha un sol carril obert a la circulació i tallada per esllavissades a causa de la pluja la B112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat amb Monistrol.
0: La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'USTEC demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar aquestes vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxims. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar les societats. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han provat unes oposicions. Això val per als que han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. El Parlament israelià tira endavant una llei que preveu la pena de mort per als responsables dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Un tribunal especial jutjarà els més de 300 palestins detinguts per aquells fets. L'entitat Prodrets Humans denuncia una norma que s'aplicarà amb caràcter retroactiu i amb confessions sota pressió. El Teatre Raval, la Ciutat Vella, reobre aquest vespre amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra proposa una mirada diferent del que s'ha fet i explica sobre el poeta, sota la direcció de Pep Tosar i Evelyn Arevalo, que formen la direcció artística del teatre després d'una reforma integral.
2: Esports.
0: Ricard Isidro.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del club en una data per concretar i ha anunciat que ell s'hi presentarà. El màxim mandatari blanc diu que ho fa per defensar el club, a ell mateix i al futbol mundial dels atacs organitzats contra la seva figura i la seva gestió. Florentino Pérez ha aprofitat també per atacar el Barça pel cas Negreira. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. Per cert, ja ha començat el primer partit de la 36a i antepenúltima jornada de la Lliga de la Primera Divisió. És el Celta, llevant amb un empat a 0 al marcador. Avui també jugaran el Betis. Ells, a les 8, i l'Osasuna Atlètic de Madrid, a 2:15. L'Espanyol rebrà demà l'Atlètic Club i el Girona la Reial Societat dijous.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran a les comarques de Girona. A partir de la nit, les pluges es dissiparan. Demà, temps més tranquil, amb sol i boires al matí, ruixats a les comarques de Girona a la tarda.
2: Trescat Info.
0: Són les 7 i 4 minuts i mig. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins al punt de les 8.

0: Els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3 i 2 quarts de 6 de la tarda d'aquest dimarts a causa de les tempestes. Segons els bombers, la majoria de serveis han estat per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet a la regió central i a la metropolitana sud. A banda, els bombers han destinat dotacions preventives també a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. I per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat del Vallès Oriental, amb més de 60. A 7:45 farem balanç en protecció civil i ara sapiguem com estan aquestes tempestes i quina és la previsió en connexió amb la Gemma Puig. Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs mira, encara tenim ruixats, tempestes, encara poden descarregar amb intensitat. El gruix que ha afectat sobretot, com comentaves, aquesta zona entre el Barcelonès, Baix Llobregat o Vallès està marxant i se situa ara ja cap al Vallès Oriental i arribant al Maresme, però sobretot les més actives descarreguen dins del mar, però també en tenim d'actives cap al Segrià, cap a Ponent, cap a punts del Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany o Alt Empordà. Per tant, encara en les properes hores mantindrem doncs, aquests ruixats que poden ser intensos. Els registres més significatius han deixat aquests 54 litres per metre quadrat a Monistrol de Montserrat, 52 a Montserrat també, 36 hostalets de Pierola, Rellinars, 37 a Vacarisses, 33 a Olot i, com dèiem, en molts casos doncs, han anat acompanyats de tempesta o fins i tot de calamarsa. També s'ha notat que un cop ha passat la tempesta, doncs, la temperatura ha baixat. Encara en aquestes properes hores, pendents d'aquests ruixats, tot i que ara ja són una miqueta més irregulars, però estones encara poden descarregar amb intensitat.
0: Doncs seguirem pendents de com evolucionen aquestes tempestes. Gemma Puig, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Més qüestions.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La vaga de mestres i professors a totes les aules de Catalunya han tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat en què hi han participat prop de 26.000 persones segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de les tres aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final del curs, a banda de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre els sindicats i el govern continuen, però, enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir el conflicte. L'USTEC, el sindicat majoritari, assegura que posaran sobre la taula un increment de sou de 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat fins ara. Si el govern accepta, l'USTEC diu que podria aixecar doncs, les protestes. Ho explica la portaveu Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
3: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid.
4: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: I per tot plegat ha reiterat la crida als sindicats a participar en la reunió de dijous. Doncs bé, la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents continua. La consellera d'Educació, Esther Niubó, considera que falten més explicacions i assegura que ningú va informar del seu departament d'aquesta operació. Tot i així, evita qüestionar els comandaments del cos policial.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
0: I mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ja ha presentat una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració d'agents en assemblees de mestres i reunions sindicals del sector educatiu. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració dels drets fonamentals, com els de reunió, vaga i llibertats sindicals. Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions sobre aquest tema. Esquerra i els Comuns reclamen al govern de Salvador Illa que faci una proposta, però als docents que permeti reobrir les converses i aturar les vagues als centres educatius. Sentim ara la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jessica Albiach.
5: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres

0: Nosaltres interpel·lem directament al govern doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
1: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
2: Per Junts per Catalunya, el govern està en fallida quan fa 2 anys que de les eleccions al Parlament. Mònica Sales és la líder del partit a la cambra.
3: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
2: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els comuns que continuïn negociant els pressupostos amb l'executiu d'Illa mentre demanen al cap del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius, de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia també investiga un altre cas sospitós. Tots els detalls els té la Paula Brujats.
4: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
5: There is no sign that we are seeing.
6: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
4: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
7: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con 0 incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
4: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la 30ena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. A la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
9: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
10: L'anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
9: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
10: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
9: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
10: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
9: L'advocacia de l'Estat ha rebatut l'argument de les defenses assegurant que els delictes dels quals se'ls acusa no han prescrit.
2: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa tot just gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, permès que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azte Oir també han demanat a l'Audiència provincial que reactivi aquest procediment.

0: Moment per actualitzar l'estat del trànsit. Marilús García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu continua sent l'autopista P7 a l'altura d'Hostalric en direcció Girona, on aquesta tarda cap a les 4 ha bolcat un camió que ocupa pràcticament tota la calçada. Estan treballant per retirar-lo. Se circula només pel voral i això provoca uns 11 quilòmetres de cua des de Sant Celoni a Hostalric en sentit nord. També aturats en aquesta zona a la carretera C35 a l'altura d'Hostalric, també en sentit nord. Cues també a la C60, una llarga retenció a l'altura d'Argentina en sentit sud, en direcció Mataró, bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme, on també hi ha retencions a l'altura d'Argentona en sentit nord, en direcció Tarragona, en direcció Girona, volem dir. També aturats a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. Ja s'està normalitzant la circulació després que la pluja intensa ha deixat bassals d'aigua a l'altura de Montcada que han complicat la circulació. També aturats en aquesta zona a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. A l'altre extrem, la B23, el tram final entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. A les rondes també millora la circulació. Hi ha encara congestió a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca i també d'Horta Canyelles en sentit Besòs. La ronda litoral a l'altura de passeig de la zona franca, al port, a la Barceloneta i entre Fòrum i Santa Coloma en sentit en Besòs i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta de forma intermitent direcció Llobregat. D'altra banda, recordem que es manté tallada per les llavissades la B112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat a Monistrol. D'altra banda, pel que fa a la situació del transport públic, en recordem que la línia RL4 de Rodalies es manté interrompuda entre Calaf i Manresa per un tren avariat entre Aguilar de Segarra i Rajadell. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre Lleida, Pirineus i Manresa. I al tramvia de Barcelona també hi ha un comboi avariat, cosa que afecta les freqüències de pas de les línies T1, T2 i T3 del tram baix. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Després d'un matí assolellat, ha arribat la tarda amb molta energia, amb aire fred a les capes altes atmosfèriques que permet el gran desenvolupament de les nuvolades i a tot el prelitoral, els ruixats i les tempestes s'han sovintejat fins i tot amb calamarsades i algunes pedregades a Collbató, Vacarisses, Piera, Esparreguera, Sant Cugat i fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona. Unes precipitacions que han arribat als 50 litres per metre quadrat a l'entorn de Montserrat. És el cas de Monistrol de Montserrat amb 54 litres per metre quadrat, al monestir de Montserrat, 51 litres per metre quadrat, com a xifres més destacables del dia. Però, per exemple, a l'extrem sud del país, destaquem els més de 20 litres per metre quadrat al Dover o també als ports. I per l'altra banda, també, cap a la Garrotxa, on les tempestes ara es mantenen també actives, a la Garrotxa Olot han arribat a superar la xifra dels 20 litres per metre quadrat. De cara a les properes hores, les pluges que ara mateix se situen intenses a l'àrea de Barcelona tendiran a desplaçar-se cap a les comarques de Girona. I és en aquesta zona, durant aquest vespre, on s'esperen que les pluges continuen ben actives, al igual que el Pirineu més oriental, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. Totes aquestes precipitacions, tots aquests ruixats, calamarsades i pedregades desapareixeran amb l'arribada de la nit. Ja no hi haurà energia per fer créixer les nuvolades, es dissiparan i tindrem una nit i matinada prou tranquil·la arreu del país. De fet, tot per donar pas a un dimecres assolellat amb bancs de boira matinal, però demà a la tarda se'n tornem-hi. No hi haurà tanta activitat de tempestes com les d'avui, però se n'espera eren localment intenses a l'interior de les comarques de Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més qüestions. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits, no fixes, de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i de comunicar la situació a Inspecció del Treball o a la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament. L'explosió d'una bombona de butà a un edifici del barri de Poblenou, de Barcelona, ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien al pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no estan hospitalitzats. Els bombers han evacuat l'edifici 9 persones i el foc ja està extingit. Miquel Jarque.
4: Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Una persona ha quedat ferida greu, l'altra, una menor, han estat menys greu, totes dues traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona.
5: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
4: El cap de l'operatiu ha explicat que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. L'edifici on s'ha produït, a tocar amb la Rambla del Poblenou, s'ha hagut de desallotjar. Les primeres observacions dels bombers és que no ha patit danys estructurals.
3: 3CAT Info.
0: Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb un caràcter ara retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt, civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per organitzacions pro-drets humans. Jerusalem. Jordi Brascó.
6: Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
7: Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història, els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
6: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
8: Ser un niño rojo en el pueblo, un mandón. Me gustaban los juegos a los que juegan los niños que van a salir.
0: El Teatre Raval, la Ciutat Vella, reobre amb un espectacle de Federico García Lorca. L'obra, titulada Federico García, inaugurada aquest vespre a la temporada del nou espai després d'una reforma integral. El que es proposa en aquesta obra és una mirada diferent del que s'ha explicat i fet sobre García Lorca, una peça que pretén mostrar a l'espectador la naturalesa del món interior del poeta, per tal que esdevingui una mena de guia per comprendre millor l'artista. Pep Tossà ha explicat a Catalunya Ràdio que els fa especial il·lusió que el muntatge inaugural d'aquesta temporada del nou Teatre Raval, després de la seva estrena ara fa 10 anys al Grec, i per una altra raó molt especial.
9: Perquè terriblement continua sent estrictament necessari reivindicar Federico García Lorca, no? Perquè és que el monstre que el va assassinar el tornem a tenir, si no a casa nostra, a portada al costat, no? El feixisme torna a avançar a passes agigantades.
0: Pel que fa a la reforma del Teatre Raval, aquesta consta de dues sales sota la direcció artística de Pep Tossar i Evelyn Arevalo. La sala Tadeusz Kantor té una capacitat per 193 persones, amb una platea de gairebé 150 butaques i un amfiteatre amb 45 butaques més. La segona sala, d'espai Damià Huguet, té 50 localitats amb petites taules per espectacles de proximitat i concerts també de petit format.

0: Les Corts.
1: 5 minuts mal comptats i seran 8:15. Moment pels esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. Florentino Pérez ha anunciat que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid i que ell s'hi presentarà.
3: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: En una roda de premsa curiosa i singular s'ha pogut veure un Florentino Pérez molt reiteratiu, guerriller i indignat, que s'ha mostrat com un defensor del club i ha dit que la propietat és dels socis. A més, assegura que es presenta a les eleccions perquè no vol que continuïn uns atacs organitzats per diversos grups mediàtics per controlar el club, atacant-lo també a ell i a la seva gestió econòmica i esportiva que ell ha defensat com a exemplar a nivell mundial. Ja de passada, Florentino Pérez també ha volgut atacar novament el Barça pel cas Negreira i ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostrarien la compra dels àrbitres.
4: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Y cómo no voy a estar cabreado? Lo dijo el instructor. Corrupción sistémica durante 2 décadas. Y siguen siendo los mismos árbitros. Este año hemos hecho un vídeo también, que lo vamos a enviar ahí, de los 18 puntos que nos han quitado a lo largo de la temporada.
2: Florentino Pérez també ha acabat criticant la Lliga de Futbol Professional.
5: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més d'opcional.
6: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
2: Són declaracions de Flick que arriben després de la celebració pel títol de Lliga i abans de la visita de demà al camp de l'Alavés, que per cert és un rival directe del Girona i de l'Espanyol per la permanència en un partit que correspondrà a la 36a jornada de Lliga. Hansi Flick, l'entrenador, no entén ara un relaxament de l'equip, ja que ara l'objectiu ha de ser arribar als 100 punts a la classificació. L'Alavés, per la seva banda, és el tercer equip classificat per la cua, a 2 punts del Girona i de l'Espanyol, que juntament amb l'Elx i el Mallorca formen un grup de 4 equips amb 39 punts. Demà, precisament, també juga l'Espanyol. L'equip blanquiblau vol trencar la ratxa de 18 partits seguits sense guanyar i rebrà un Atlètic Club que lluita per entrar a Europa. Manolo González ho té molt clar a l'hora de com planteja el partit.
7: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: El Girona, per la seva banda, rebrà demà passat dijous la Reial Societat, en un partit important també per l'entitat gironina, que amb una victòria s'allunyaria del descens. De fet, ara ja tenim en joc un partit d'aquesta 36a i en penúltima jornada de la primera divisió masculina. És el Celta Llevant, que guanya l'equip gallec per 1-0. Recordem que el Llevant és el penúltim a la classificació. A les 8 començarà el Betis Elx i a 9:15 l'Osasuna Atlètic de Madrid.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: En bàsquet, el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa obrirà avui la 31a jornada de la Lliga ACB. A Moncho Fernández, entrenador de l'equip gironí, parla així del rival d'avui.
8: Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat en els jugadors del perímetre que fan molt dany al rival, que és un equip que no especula res en les possessions.
2: De la seva banda, el Barça jugarà demà a Granada i el Joventut rebrà dijous l'Andorra. Precisament al Barça, el pivot Jan Veselý ha anunciat a la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec, de 36 anys, tancarà la seva àmplia trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. Per cert, l'equip d'handbol del Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. L'altra semifinal

Final es jugarà al Magdeburg, el vigent campió, i el Fuxe de Berlín. I el ciclisme, triomf per Jonathan Narváez a la quarta etapa del Giro d'Itàlia, que ha finalitzat a Cosenza. A Giulio Ciccone, del Leader Trek, que ha arribat avui tercer a la meta, és la noble Maglia Rosa.

0: Som 8:15. Fins ara us hem explicat que els bombers han fet una trentena de sortides entre les 3:45 d'aquesta tarda a causa d'un front de tempestes que han provocat petites inundacions i branques caigudes. El telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental, amb més de 60. Ens en donarà tots els detalls la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 32% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. La USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a final de curs. I es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell, on es va detectar, navega en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. I fins les 8:00 també us explicarem altres notícies, com que el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet a tràmit la denúncia del grup ecologista GEPEC Ecologistes de Catalunya perquè revisi la concessió d'aigua del riu Siurana al Priorat, que es deriva cap al pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. També que creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. I en esport, Ricard Isidro, què hi posarem?
1: El president del Madrid, Florentino Pérez, que ha anunciat eleccions a la presidència del club en una data encara per concretar i ha assegurat que ell s'hi tornarà a presentar. L'altre nom és el de Hansi Flick, que ha confirmat, abans de visitar demà el Barcelona a l'Alavés, la seva renovació pel club laguarana fins al 2028, més una temporada opcional.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes continuaran actives a l'àrea de Barcelona fins al vespre i alhora es desplaçaran i descarregaran a les comarques de Girona. A partir de la nit les pluges es dissiparan. Demà temps més tranquil, amb sol i boires al matí i ruixats a les comarques de Girona a la tarda.

0: Els ruixats i les tempestes han descarregat amb força en diferents punts de Catalunya durant aquesta tarda. Us ho estem explicant en directe. Els bombers han fet més de 50 sortides, sobretot per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet en les regions centrals i metropolitana sud. I per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 122 trucades. La comarca amb més avisos hauria estat el Vallès Oriental, amb més de 60. Tenim amb nosaltres Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències. Molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Com tenim ara mateix la situació i quines previsions tenim?
1: Doncs seguim amb aquestes pluges que teníem avui, que ja ens avisava el Servei Meteorològic de Catalunya que podíem tenir una intensitat de més de 40 litres en 30 minuts, i és el que s'ha anat produint en alguns punts aquesta tarda, com heu vist. Continua plovent encara tot el que és les franges de la meitat nord, de la zona sobretot de Catalunya Central en aquests moments, comarques de Girona, també encara les comarques de Barcelona, però això ja anirà minvant de cara a la nit, sobretot encara a les 8, les 9. Encara preveiem pluges, però anirà minvant, com bé dèieu ara, i de cara al vespre, més cap a la nit, doncs ja anirà fluixant, i de cara a demà esperem precipitacions més lleugeres que les d'avui, Més d'un nivell 1 de 6, amb menys probabilitat i amb menys intensitat.
0: De fet, els bombers han parlat de més de 50 intervencions. Quines incidències han hagut d'atendre?
1: Correcte, sí, bombers ens deien ara aquesta tarda, a les 19 hores, que tenien 56 avisos relacionats amb les pluges. Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o amb algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura

que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.

0: doncs, resolt pels operatius.
1: Sí, precisament a primera hora de la tarda gran part d'aquestes trucades al 112 venia d'aquesta regió central, més de 60 provenien, de fet, del Vallès Oriental. No sé si encara segueix aquí el focus d'atenció.
0: Sí, està per tota aquesta part, com comentaven, comarques de Girona, comarques de Catalunya Central i la zona ja més nord de Barcelona, que és per on encara està passant aquesta pluja, que de cara al a la nit, ben bé a partir de les 9 o les 10 de la nit, ja és el que ho comentem, que sembla que va afluixant ja i es va dissipant per la nit. Haurem d'esperar encara aquestes dues properes hores, tres properes hores, aviam com va evolucionant i com va marxant aquesta pluja, ja també sortint pel Maresme, sortint per l'Empordà, també cap a mar. És la previsió que teníem i és el que esperàvem. No sabem que hi hagin gaires incidències de trànsit, ens comentava el Servei Català de Trànsit, més que mantenia tallada de la B-112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat per una esllavissada, i també hi havia alguna incidència, però menor, un establiment d'un servei de tren llançador entre Terrassa i Manresa per part de Renfe, degut a aquesta situació que tenien de condicions meteorològiques adverses, però no sabem que hi hagin hagut repercussions importants.
1: Ens ho comentaves ara mateix que també aquestes tempestes han impactat el Maresme. Tenint en compte que és comarca de Rieres, hi ha hagut incidències en aquest aspecte?
0: No hem tingut informació, com comentes. El que sempre diem, quan hi ha una situació d'aquestes de pluges així, que poden tenir una certa intensitat i una certa intensitat en un període curt de temps, sempre és molt important no acostar-nos a rius, a rieres, a zones que puguin quedar soterrades, perquè aquestes pluges el que poden fer és incidir molt en un punt, en un moment determinat, i acumular molta aigua, el qual ens pot fer poder tenir un accident que ens pugui arrossegar. Sempre diem el mateix, per poca quantitat d'aigua que hi hagi els vehicles, per exemple, poden surar i se'ls poden portar, o nosaltres si passem caminant doncs també ens poden arrossegar. Anem amb molt de compte amb aquest tema i, com bé comentes, amb zones aquestes que tenen les muntanyes molt properes a la costa, que fan baixades molt ràpides i que sempre s'ha de vigilar amb aquestes espais de torrenteres, de barrancs, de rieres, que poden tenir aquestes acumulacions en poca estona.
1: També tenim la mirada posada al Ripollès i hi havia risc molt alt en aquesta zona de temps violent. No sé si saben com s'està vivint la situació en aquesta zona de Catalunya.
0: Sí, és aquesta estona de la tarda que esperàvem aquest temps violent. N'ha fet en algun punt ha caigut pedra, en algun punt ha hagut ratxes fortes de vent i també precipitació en un moment destacable, i és el que hem anat seguint durant avui. No tenim informació de que hi hagin hagut danys per persones, danys destacables, no tenim aquesta informació, i per tant doncs ara seguim veient quina és l'evolució aquesta que està tenint amb aquestes trucades, com comentàvem, al 112, sobre unes 210 trucades, i aquests serveis que han tingut que fer bombers d'aquesta cinquantena d'atencions que han tingut que fer al llarg de la tarda.
1: I de cara a les properes hores, quines recomanacions feu des de Protecció Civil?
0: Sempre les recomanacions en aquesta situació és molta vigilància en aquestes zones que comentàvem, en aquestes zones inundables, barrancs, rius, rieres, zones properes a rius que puguin acumular aigua. També molta vigilància, sobretot amb la conducció, amb les activitats en l'exterior. Recordem que pugui caure una branca, que pugui caure algun element que ens pugui caure a sobre, ens pugui fer mal, i sobretot també la conducció. Molta vigilància amb la conducció, reduir la velocitat, anar amb compte amb les zones que plogui, i sobretot si veiem que la conducció no és segura, sempre és molt millor aturar-nos amb un voral de la carretera, deixar les llums perquè se'ns vegi i esperar que passi el ruixat i després continuar la marxa.
1: Imma Soler, subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, moltes gràcies per atendre'ns un cop més a 3CAT Info.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: Bona tarda.

Més qüestions. La vaga de mestres i professors a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment d'un 34%, segons el Departament d'Educació, i d'un 70%, segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat en què hi han participat prop de 26.000 persones, segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de les tres aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final del curs, a banda de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre sindicat i govern continuen enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir el conflicte. L'USTEC, el sindicat majoritari, assegura que posaran sobre la taula un increment de sou de 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat doncs, fins ara. Si el govern l'accepta, l'USTEC diu que podria aixecar les

0: protestes. Ho explica la portaveu Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
1: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria doncs que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid.
2: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Demà hi ha una nova convocatòria de vaga, aquesta vegada territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès. La polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents, però continua. La consellera d'Educació, Esther Niubó, considera que falten més explicacions i assegura que ningú va informar el seu departament d'aquesta operació. Tot i així, evita qüestionar els comandaments del cos policial.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
0: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ja ha presentat una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració d'agents en assemblees de mestres i reunions sindicals del sector educatiu. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració dels drets fonamentals, com els de reunió, vaga, llibertat sindical. Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre aquest tema. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius, de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida han donat per fet que sortiran també més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia investiga un altre cas de sospitós. Madrid, Paula Brujats.
3: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
4: There is no sign that we are seeing.
5: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
3: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
6: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
3: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.

0: Pràcticament són 7:45, moment per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també del transport públic, amb la nostra companya Mariluz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs augmenta la cua que hi ha a l'autopista AP7 a l'altura d'Hostalric en direcció a Girona, on retiren un camió que cap a les 4 d'aquesta tarda ha bolcat i ocupa pràcticament tota la calçada. Se circula pel voral i això provoca 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Hostalric en sentit nord en direcció a Girona. En aquesta zona també retenció a la C35 a l'altura de Sant Celoni, també en sentit nord. Pel que fa a altres incidències, es manté tallada per esllavissades la B112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat, a l'altura de Monistrol, en tots dos sentits. A l'àrea de Barcelona ja millora força la circulació després de les llargues cues que hi ha hagut aquesta tarda a causa de la pluja, però queden retencions a la C31 nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, en sentit nord, en direcció Mataró, on retiren un vehicle avariat que talla un carril a la circulació. També aturats encara a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Vallcarca en sentit en Besòs. I a la C60, uns 2-3 quilòmetres de cua a l'altura d'Argentona en sentit a sud en direcció Mataró o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. Pel que fa al transport públic, ha quedat restablerta la circulació de trens de la línia RL4, que estava interrompuda entre Calaf i Manresa per un tren avariat entre Rajadell i Aguilar de Segarra. Ja l'han pogut retirar de les vies. En canvi, i al tramvia de Barcelona també hi ha un comboi avariat, cosa que afecta les freqüències de pas que es troben alterades a les línies T1, T2 i T3 del tram baix. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Avui molt pendents de la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
2: Els ruixats i les tempestes continuaran actives durant les immediates hores, fins i tot de caràcter intens a l'àrea de Barcelona, però amb tendència, a mesura que vagi avançant la tarda i s'acosti al vespre, que es vagin desplaçant cap a les comarques de Girona. Unes precipitacions que han començat a primera hora de la tarda, darrera hora del matí cap a les Terres de l'Ebre, deixant a l'entorn dels 22-24 litres al Parc Natural dels Ports i també al Dover. Després han anat pujant per tot el prelitoral fins a enfortir-se a l'àrea de Montserrat, on han registrat precipitacions superiors als 50 litres per metre quadrat. És el cas de Monistrol de Montserrat amb 54 litres i s'espera que durant les properes hores arribin també a les comarques de Girona, unes pluges que ja han descarregat a la Garrotxa més de 20 litres per metre quadrat en el cas d'Olot. Pluges que tenen les hores comptades. A mesura que vagi avançant el vespre, seran cada cop més localitzades a les comarques de Girona i amb l'arribada de la nit tendiran pràcticament totes elles a desaparèixer, però darrere seu han deixat un panorama d'alguns terres blancs per calamar-se o pedra a poblacions com en Collbató, Vacarisses, Piera i fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona, al centre del Raval. Ha caigut una mica de calamar-se o pedra. Tot això canviarà demà al matí. Un matí que de nou serà assolellat arreu amb bancs de boira matinals i de cara al migdia sí que creixeran ruixats i tempestes, però no seran tan intenses com les d'avui ni tan generals. Demà es concentraran més cap a les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, localment, això sí, amb tempesta i possiblement en calamar-se. Demà les temperatures seran similars a les d'avui.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet a tràmit la denúncia del grup ecologista GPEC Ecologistes de Catalunya perquè revisi la concessió d'aigua del riu Siurana al Priorat que es deriva cap al pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. Els ecologistes diuen que les concessions com aquesta, que es van atorgar fa un segle a perpetuïtat, no tenen cap sentit amb les condicions climàtiques actuals. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Després de gairebé 40 anys de lluites dels ecologistes i de les entitats del Priorat, el TSJ de l'Aragó ha decidit obrir un procediment judicial vinculat amb la reclamació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè revisi la concessió que va atorgar el pantà de Riudecanyes fa gairebé un segle. La denúncia s'ha presentat a l'Aragó perquè la seu de la CHE és a Saragossa. L'advocada dels ecologistes, Meritxell Cotrines, apunta que la concessió actual que permet derivar 4.000 litres per segon del riu Siurana al pantà de Riudecanyes ha quedat obsoleta.
7: Això és una gran problemàtica que ja no només passa aquí, sinó que passa amb totes aquestes concessions que es van atorgar fa gairebé un segle a perpetuïtat, no? que les condicions de fa 100 anys, evidentment, a nivell ambiental, no són les mateixes que ara. No?
6: Andreu Escolà, expresident del GPEC, ha celebrat la decisió judicial.
8: Després de tot el que ha passat, i des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això... Doncs és històric.
6: Escolà i l'activista Anaïs Estrem estan pendents de judici per haver desviat de forma simbòlica aigua del riu Siurana que anava a l'embassament de Riu de Canyes en un acte reivindicatiu l'any 2017. La comunitat de regants ha sol·licitat penes superiors als 4 anys de presó pels delictes d'usurpació i danys.
0: 10 minuts mal comptats per les 8. Més qüestions. Els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot, en termes de producció, millor que la de l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Tortosa, Jordi Barranca.
9: El temps durant el mes d'abril ha permès avançar uns dies l'inici de la campanya i això és positiu. Jaume Leu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos de Terres de l'Ebre.
10: Un any com

0: Enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveuen una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Serima Xeres, la principal productora.
2: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
3: I us ho destacàvem, el sumari creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que han fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
4: La plataforma des d'on es genera en la majoria de continguts és Instagram i moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
5: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
4: Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
5: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultat ràpid i això és molt positiu.
4: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears, menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
6: Trescat Info. Trescat Info.
3: Als seus 80 anys, el prestigiós escriptor anglès Julian Barnes s'acomiada dels lectors en el seu últim llibre, Comiats, que presenta avui a Barcelona. L'autor de novel·les com El sentit d'un final, la seva obra més cèlebre, explica que no va ser una decisió senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i ara el que toca és callar.
7: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
3: Comiats, publicat per Angle i Anagrama, reflexiona sobre la persistència de l'amor o la necessitat d'aprendre a dir adéu. I un tema recurrent, també en la seva obra, la memòria.
7: La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental, hem de creure que és una cosa sòlida en la qual podem confiar. Però sovint els nostres records no són els que pensem que són, inevitablement. Sobretot els nostres records preferits, els que hem explicat més vegades, són els menys fiables perquè quan els expliquem, el cervell els va canviant una mica.
3: Barnes parlarà aquest vespre de la seva obra i el seu comiat en Les altres paraules, organitzat per Caixa Fòrum Barcelona, amb les entrades exaurides. Llegirà un text inèdit fet expressament per aquest festival, per on també hi passaran David Uclés, Josep Pedrals o la mexicana Valeria Luiselli.
6: Trescat Info. Trescat Info.
3: I abans dels esports, us expliquem una darrera qüestió. El PSC, Junts i Esquerra presenten al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre d'altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%. La forquilla pujarà fins al 95% en el cas de la donació que vingui d'una herència. La directora de Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
8: És una mica simptomàtica a Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes com Castella-La Manxa tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
3: La llei començarà ara la seva tramitació al Parlament, que pot, però, durar mesos. 5 minuts i seran les 8, moment per tota l'actualitat esportiva.
6: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Txell. Florentino Pérez ha anunciat que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid i que ell s'hi presentarà.
10: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí

0: que no voy a dimitir,
1: sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: En una roda de premsa curiosa i singular, s'ha pogut veure un Florentino Pérez molt reiteratiu, guerriller i indignat, que s'ha mostrat com un defensor del Madrid i ha dit que la propietat del club és dels socis. A més, assegura que es presenta a les eleccions perquè no vol que continuïn els atacs organitzats per diversos grups mediàtics per controlar el club, atacant-lo també a ell i a la seva gestió econòmica i esportiva, que també ha dit que és exemplar a nivel mundial.
1: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo, que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid.
2: I ja de passada, Florentino Pérez ha volgut atacar novament el Barça pel cas Negreira i ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostrarien la compra dels àrbitres durant 20 anys. També ha criticat la Lliga de Futbol Professional.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, al Barça les coses van diferent i Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional.
4: I think a lot of coaches are...
5: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
2: Són declaracions de Hansi Flick que arriben després de la celebració pel títol de Lliga i abans de la visita de demà al camp de l'Alavés, un rival directe, per cert, del Gironi de l'Espanyol per la permanència. Hansi Flick, l'entrenador alemany, no entén ara un relaxament de l'equip.
5: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
2: L'Alavés, per la seva banda, és el tercer per la cua, a 2 punts del Girona i de l'Espanyol, que juntament amb l'Elx i el Mallorca formen un grup de 4 equips amb 39 punts. Demà també juga l'Espanyol, l'equip blanquiblau vol trencar la ratxa de 18 partits seguits sense guanyar i rebre un Atlètic Club que lluita per entrar a Europa. Manolo González, el tècnic blanquiblau, ho té molt clar.
6: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: El Girona, per la seva banda, rebrà dijous la Reial Societat. Avui, per cert, ja es juga un partit de la 36a entre per l'última jornada de la primera divisió. És el Celta 1, Llevant 1 al descans. Ara, d'aquí minut i mig, començarà el Betis Elx i a 2:15 l'Osasuna Atlètic de Madrid.
3: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: I en bàsquet, d'aquí a un minut i mig, un duel català obre la 31a jornada de la Lliga CB. És el partit que enfronta el bàsquet Girona amb el bàsquet Manresa, que començarà a les 8. I a Fontejau hi tenim, i seguirà aquest partit, l'Eduard Solà. Eduard, bona tarda.
7: Hola, què tal? Bona tarda, Ricard. Doncs efectivament, d'aquí uns instants ha de començar aquest duel català entre el bàsquet Girona i el bàsquet Manresa, on el més important de tot és que estan lluitant per aquesta desena posició, que els asseguraria una plaça per disputar competició europea de cara a la pròxima temporada. El bàsquet Girona, amb 13 victòries, el bàsquet Manresa, amb una victòria menys, s'enfrontaran en aquest partit que, com deies, ja en la recta final d'aquesta Lliga CB, a punt de començar el partit entre el bàsquet Girona i el Manresa.
2: Moltes gràcies, Eduard. El Barça jugarà demà a Granada i el Juventut rebrà dijous l'Andorra. Precisament el club blaugrana, el pivot Jan Veselý, ha anunciat la seva retirada un cop finalitzi aquesta temporada. El pivot txec, de 36 anys, tancarà la seva trajectòria esportiva després de 4 temporades al Barça. I l'equip d'handbol del Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a les semifinals de la Champions masculina, un partit que jugarà el dissabte 13 de juny en una hora encara per determinar. L'altra semifinal la jugaran el Magdeburg i el Fuxe de Berlín.
8: Bona tarda, són les 8. Els bombers fan més de 50 sortides a causa de les tempestes que aquesta tarda han caigut en diferents punts de Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents, la majoria a la comarca del Vallès Oriental. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'Austec. La protesta s'ha concentrat a Barcelona en prop de 26.000 manifestants. L'Austec demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar les vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxim. Es confirma el positiu d'antivirus al ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. Al vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam als Països Baixos. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i tres als càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Es disparen els preus als Estats Units fins al 3,8% interanual. La pujada del preu de l'energia pel conflicte a l'Orient Mitjà situa la inflació al nivell més alt en gairebé 3 anys. El Pentàgon diu que ja s'han gastat 29.000 milions de dòlars en la guerra contra l'Iran. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran passar fixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. Una explosió d'una bombona de gas butà ha causat dos ferits greus, un d'ells menor i un nou més lleus en un edifici als pisos al barri del Poblenou de Barcelona. Els bombers han desallotjat l'edifici i al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de Música Espanyola, consideren que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons.
3: Esports.
2: El president del Madrid, Florentino Pérez, convoca eleccions a la presidència del club en una data per concretar i ha anunciat que ell s'hi tornarà a presentar. El màxim mandatari blanc diu que ho fa per defensar el club, a ell mateix i al futbol mundial dels atacs organitzats contra la seva figura i la seva gestió. Mentrestant, Hansi Flick confirma, abans de visitar demà a l'Alavés, la seva renovació pel Barça fins al 2028, més una temporada d'opcional. I en bàsquet acaba de començar el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa, corresponent a la 31a jornada de la Lliga ACB.
8: I en les properes hores encara tindrem ruixats i tempestes a les comarques interiors, al Prepirineu i al Nord-est. A partir de la nit les pluges es dissiparan. Demà temps més tranquil, amb sol i boires al matí, ruixats a les comarques de Girona a la tarda. Temperatures més baixes.
3: 3CAT Info.
8: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
3: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
8: Els bombers han fet aquesta tarda més de 50 sortides a causa de les tempestes, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
0: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
8: D'altra banda, els bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. Per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: La vaga de mestres i professors a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment d'un 70% segons l'Austec i d'un 34% segons el Departament d'Educació. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat en què hi han participat prop de 26.000 persones, segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de tres aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final del curs, a banda de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre els sindicats i el govern continuen enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir el conflicte. L'Austec, el sindicat majoritari, assegura que posaran sobre la taula un increment de sou de 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat fins ara. Si el govern l'accepta, l'Austec diu que podria aixecar les protestes. Ho ha explicat la portaveu Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
9: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions, vam anar amb

0: una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid. Són declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Demà hi ha una nova convocatòria de vaga, aquesta vegada territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès. I continua la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, deia en aquesta mateixa entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que considera que falten més explicacions i assegura que ningú la va informar ni a ella ni al seu departament d'aquesta operació. Tot i així evita qüestionar els comandaments del cos policial.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat de la proposta personalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ja ha presentat aquest matí una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració dels agents. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració dels drets fonamentals. César Lago Nigro és el president de l'associació.
3: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
1: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior Núria Parloni i del major Josep Lluís Trapero per donar explicacions sobre aquest tema. I tornant a la vaga, Esquerra i els Comuns reclamen al govern de Salvador Illa que faci una proposta als docents que permeti reobrir les converses i aturar les vagues als centres educatius. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jèssica Albiach.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern doncs, que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern i deixar-se d'ocurrències.
1: Per Junts per Catalunya, el govern està en fallida quan fa 2 anys de les eleccions al Parlament. Mònica Sales és la líder del partit a la cambra.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
1: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb l'executiu d'Illa mentre demanen al cap del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, pel cas de la infiltració en assemblees dels sindicats. El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
1: 88 minuts. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius, de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez de la Moncloa i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
8: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
8: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
10: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con 0 incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. y otro

0: Los que suelen opinar sobre cualquier cosa guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
1: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
2: 3CAT Info. Ampliem el focus. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant al seu executiu que continuarà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i quatre dels càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Per contra, un centenar de membres del Parlament han signat una carta de suport. Londres, Quim Olivares.
3: Starmer desafia les crítiques un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
4: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
3: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
5: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
3: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
2: Mentrestant, i com a conseqüència de les eleccions de la setmana passada, el Parlament de Gal·les ha triat el líder del partit independentista com a nou primer ministre principal. És la primera vegada que un nacionalista galès presideix el govern d'aquesta nació històrica del Regne Unit i posa fi a l'hegemonia laborista de gairebé un segle. D'altra banda, la inflació s'accelera als Estats Units el mes d'abril fins al 3,8% interanual arran de la guerra de l'Orient Mitjà i la pujada del preu de l'energia. És la més alta en gairebé 3 anys i està lleugerament per sobre dels pronòstics del mercat. L'alça de la gasolina hi ha influït especialment amb el galó de benzina ja per sobre dels $4.50 de mitjana, quan abans de la guerra estava a $3. La dada arriba amb el preu del barril de petroli Brent als $108 i a nivell polític just a mig any abans de les eleccions de mig mandat. Donald Trump, però, assegura als nord-americans que les turbulències econòmiques per la guerra, que ell va iniciar, són temporals. I mentre els ciutadans estan notant les conseqüències del conflicte directament a la butxaca, el Pentàgon ha actualitzat la despesa militar que ha suposat ja la intervenció de l'exèrcit dels Estats Units contra l'Iran. S'eleva a $29.000 milions, quatre més del que es va dir el mes passat. La major part d'aquests diners s'han gastat en municions. Amb un final encara poc clar d'aquesta guerra, la Casa Blanca té previst presentar una sol·licitud pressupostària addicional al Congrés.
6: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'explosió d'una bombona de butà en un edifici al barri del Poblenou de Barcelona ha acabat amb una persona ferida greu i una altra menys greu per cremades. Es tracta d'una mare i una filla que vivien al pis que s'ha incendiat i que estan ingressades a l'hospital. L'incendi també ha deixat 9 ferits lleus que no han estat hospitalitzats. Els bombers han evacuat d'edifici 9 persones i el foc ja està extingit. Barcelona, Miquel Jarque.
7: Tot ha passat a la cuina de l'habitatge. Una persona ha quedat ferida greu, l'altra, una menor, han estat menys greu, totes dues traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ho ha explicat Carlos Chico, cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona.
8: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i han sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent o consultades per si calgués o no reallotjar-les.
7: El cap de l'operatiu ha explicat que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. L'edifici on s'ha produït, a tocar amb la Rambla del Poble Nou, s'ha hagut de desallotjar. Les primeres observacions dels bombers és que no ha patit danys estructurals.
2: Hem arribat així a un quart de nou del vespre. Àrea de serveis a 3CAT Info.

0: Comencem per l'equip viari per saber si hi ha incidències a aquesta hora. Amb Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja la circulació en general força fluida, carreteres i autopistes catalanes, però encara hi ha algunes incidències que es mantenen actives. La que afecta l'autopista P7 a l'altura d'Hostalric en direcció Girona. Aquesta tarda cap a les 4 ha bolcat un camió. Encara estan treballant per retirar-lo de la calçada. Ocupa pràcticament tots els carrils de circulació. Se circula només pel voral i això provoca 14 quilòmetres de cua des de Sant Celoni a Hostalric en sentit nord en direcció Girona. Per això es recomana fer servir vies alternatives, com ara des de Barcelona, l'autopista del Maresme, la C32, o bé, si ja circuleu per l'autopista P7, agafar la C60 fins a Argentona i aquí enllaçar amb la C32, o si no, si us quedeu en aquesta zona de Sant Celoni i Hostalric, agafar la carretera C35, on també hi ha força volum de circulació. També es manté tallada la carretera B112 entre Collbató i el funicular aeri de Montserrat a l'altura de Monistrol, perquè hi ha hagut una esllavissada de pedres a l'altura de Collbató. L'esllavissada ha afectat dos vehicles, d'on la policia local de Collbató ha hagut de rescatar tres persones de l'interior d'aquests vehicles que han quedat atrapats per l'esllavissada de pedres. El transport públic, recordem que el tramvia de Barcelona, a causa d'un comboi avariat, es mantenen alterades les freqüències de pas al tram baix, a les línies T1, T2 i T3. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: Els ruixats i les tempestes continuaran actives durant les immediates hores, fins i tot de caràcter intens a l'àrea de Barcelona, però amb tendència, a mesura que vagi avançant la tarda i s'acosti al vespre, que es vagin desplaçant cap a les comarques de Girona. Unes precipitacions que han començat a primera hora de la tarda, darrera hora del matí cap a les Terres de l'Ebre, deixant a l'entorn dels 22-24 litres al Parc Natural dels Ports i també al Dover. Després han anat pujant per tot el prelitoral fins a reenfortir-se a l'àrea de Montserrat, on han registrar precipitacions superiors als 50 litres per metre quadrat. És el cas de Monistrol de Montserrat amb 54 litres i s'espera que durant les properes hores arribin també a les comarques de Girona, unes pluges que ja han descarregat a la Garrotxa més de 20 litres per metre quadrat en el cas d'Olot. Pluges que tenen les hores comptades. A mesura que vagi avançant el vespre, seran cada cop més localitzades a les comarques de Girona i amb l'arribada de la nit tendiran pràcticament totes elles a desaparèixer, però darrere seu han deixat un panorama d'alguns terres blancs per calamar-se o pedra a poblacions com el Collbató, Vacarisses, Piera i fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona, al centre del Raval. Ha caigut una mica de calamar-se o pedra. Tot això canviarà demà al matí. Un matí que de nou serà assolellat arreu amb bancs de boira matinals i de cara al migdia sí que creixeran ruixats i tempestes, però no seran tan intenses com les d'avui ni tan generals. Demà es concentraran més cap a les comarques de Girona, nord de les comarques de Barcelona, localment, això sí, amb tempesta i possiblement en calamar-se. Demà les temperatures seran similars a les d'avui.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 11 minuts i arribarem a 9:15 després dels darrers eros de Nestlé o Nissan. Avui s'ha conegut un nou expedient de regulació a Catalunya. L'empresa Quality Espresso, que fa 75 anys que és a Catalunya i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar la producció a la zona franca. L'ero d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de producció, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Òscar Perea és president del comitè d'empresa i delegat de Comissions Obreres.
4: Toda la producció i tots els departaments directament estrets con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
0: El sindicat també denuncia que l'ERO és una estratègia de l'empresa per deslocalitzar la producció. Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre els acomiadaments dilluns que ve. I encara relacionat amb l'àmbit laboral, el Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres assegura que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del sindicat a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
5: No és fijo perquè no ha passat unes opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
0: Per als

0: que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensa degudament.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet a tràmit la denúncia del grup ecologista GPEC Ecologistes de Catalunya perquè revisi la concessió d'aigua del riu Siurana al Priorat que es deriva cap al pantà de Riudecanyes, al Baix Camp. Els ecologistes diuen que les concessions com aquesta, que es van atorgar fa un segle, a perpetuïtat, no tenen cap sentit amb les condicions climàtiques actuals. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Després de gairebé 40 anys de lluites dels ecologistes i de les entitats del Priorat, el TCJ de l'Aragó ha decidit obrir un procediment judicial vinculat amb la reclamació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè revisi la concessió que va atorgar el pantà de Riudecanyes fa gairebé un segle. La denúncia s'ha presentat a l'Aragó perquè la seu de la Che és a Saragossa. L'advocada dels ecologistes, Meritxell Cotrines, apunta que la concessió actual, que permet derivar 4.000 litres per segon del riu Siurana al pantà de Riudecanyes, ha quedat obsoleta.
3: Això és una gran problemàtica que ja no només passa aquí, sinó que passa amb totes aquestes concessions que es van atorgar fa gairebé un segle a perpetuïtat, no? que les condicions de fa 100 anys, evidentment, a nivell ambiental, no són les mateixes que ara. No?
2: Andreu Escolà, expresident del GPEC, ha celebrat la decisió judicial.
4: Després de tot el que ha passat, i des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric.
2: Escolà i l'activista Anaïs Estrem estan pendents de judici per haver desviat de forma simbòlica aigua del riu Siurana que anava a l'embassament de Riudecanyes en un acte reivindicatiu l'any 2017. La comunitat de regants ha sol·licitat penes superiors als 4 anys de presó pels delictes d'usurpació i danys.
0: La fossa de l'hostal d'Aidí al Pallars Sobirà continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 38 en un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil. Llavorsí, Pau Rovira.
5: Les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica que assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
6: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat.
5: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de memòria democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
1: 3CAT Info.
0: El músic cantautor català Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola, considera que ocupa un lloc essencial a la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per a l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Des dels seus començaments als anys 60, Serrat s'ha convertit en un referent de la cançó d'autor a tot l'àmbit hispà. La seva carrera va assolir una dimensió històrica amb àlbums com Mediterráneo o cançons com Penélope, Ara que tinc 20 anys o Paraules d'amor. Joan Manuel Serrat recollirà aquest Premi d'Honor a la gala que celebrarà l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid. I Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació, per valor d'11,5 milions d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Sosemi Edificio Rostower, que és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en un estat d'abandonament des que es va tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre les diferents propietats dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és ara qui les ha venudes a Messi.
1: Esports.
0: David Ubach, bona tarda.
7: Bona tarda, temps per als esports, 5 minuts per repassar-los encapçalats. Per una notícia que de seguida ampliarem, les declaracions de Florentino Pérez, el president del Madrid, en una peculiar roda de premsa on d'entrada ha anunciat que convoca eleccions a la

0: presidència del Club Blanc i que ell s'hi presentarà a la reelecció. Abans, però, mana les porta en joc amb dos fronts. Avui, l'un, la Lliga de Futbol de Primera Divisió, l'altre, la CB de Bàsquet, amb jornada entre setmana. I, a més, avui, amb un duel català que enfronta el Girona i el Manresa a Fontajau. I, de fet, aquest partit, des del pavelló gironí, l'està seguint l'Eduard Solà, que saludem. Eduard, bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, David. Doncs, efectivament, s'ha acabat el primer quart. Aquest duel català entre el Girona i el Manresa, de moment amb domini de l'equip local del Girona, que guanya al final del primer quart per 7 punts de diferència, 22 a 15, en un partit que ha començat molt igualat, però que de seguida el bàsquet Girona s'ha avançat en el marcador, ha obert diferències i ha arribat a tenir un avantatge de 8 punts, que ha quedat reduïda aquest 7 que hi ha al final del tercer quart, en un partit entre Manresa i Girona. Tots dos busquen aquesta desena posició, que de moment ocupa el Girona, que té una victòria més que els manresans, que els assegurarien una plaça europea de cara a la pròxima temporada. A punt de començar el segon quart, Girona 22, Manresa 15.
0: El Girona, doncs, per davant. L'equip gironí ja ha salvat el Manresa molt a prop d'assolir-ho. I en futbol tenim ja partits en joc de la jornada 36 a primera, que també es disputa entre setmana. Repassem a marcadors. Minut 68 del Celta 2, Llevant 3. Un marcador aquest que perjudica els dos catalans immersos a la zona baixa de la classificació. El Girona, que hi va empatar al camp del Rayo amb un gol a l'últim minut, i també l'Espanyol. De fet, aquest triomf momentani del Llevant a 22 minuts més l'afegit pel final del partit deixa ara els granotes amb 39 punts, els mateixos que té a la classificació, doncs, el Girona, que cauria a les places de descens, mentre que l'Espanyol estaria només un lloc per sobre, 17è, marcat la permanència. Ara mateix, provisionalment, hi hauria un múltiple empat, volíem dir, a 39 punts, entre Elx, Mallorca, Llevant, Espanyol i Girona. Un Elx que també està jugant ara i està perdent, en el seu cas, al camp del Betis, en un partit que és al minut 24. Tancarà la jornada d'avui a l'Osasuna Atlètic de Madrid a partir de 9:45 de la nit.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I el que ara apuntava amb el nom del dia és el de Florentino Pérez, que ha convocat per sorpresa una roda de premsa aquest migdia. A partir de les 6 de la tarda, el president Blanc ha anunciat, doncs, el que apuntàvem, que convoca eleccions a la presidència del Madrid i que ell s'hi presentarà. La roda de premsa ha estat singular, en què s'ha pogut veure un Florentino Pérez molt reiteratiu, guerriller, indignat, que s'ha mostrat com un defensor del Madrid i ha dit que la propietat del club és dels socis. A més, assegura que es presenta a les eleccions perquè no vol que continuïn els atacs organitzats per diversos grups mediàtics, assegura, per controlar el club, atacant-lo també a ell i a la seva gestió econòmica i esportiva, que també ha assegurat que és exemplar a nivell mundial.
3: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo, que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid.
0: Ja de passada, Florentino Pérez ha volgut atacar també novament el Barça pel cas Negreira i ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres. També ha criticat la Lliga de Futbol Professional. El Barça, mentrestant, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional.
4: I think a lot of coaches are...
5: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
4: I think it's a good deal. For me it's a really good deal.
0: I a tom aquestes declaracions de Florentino Pérez, última hora relativa al Barça, que... Doncs, en relació a les acusacions de Florentino Pérez pel cas Negreira al Barça, el Club Blaugrana informa que està estudiant accions legals al respecte. Les declaracions de Hansi Flick són prèvies a l'Alavés Barça de demà. Demà també jugarà l'Espanyol. L'equip blanc i blau, doncs, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao. Els dos partits amb transmissió a Catalunya Ràdio.

0: Són 8:45 del vespre, sintonitzeu 3CAT Info, moment de recapitular els temes més destacats d'aquesta hora. Els bombers fan més de 50 sortides a causa de les tempestes que aquesta tarda han caigut en diferents punts de Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents, la majoria a la comarca del Vallès Oriental. Això, la jornada de vaga de mestres i professors que ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'Austec. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'Austec demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar les vagues i la consellera Niubó el retreu que facin propostes de màxim. Es confirma, d'altra banda, el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta passada nit presenta febre i símptomes respiratoris, segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. Tot això ho ampliem de seguida, però la propera mitja hora també us parlarem de les infermeres que, amb el lema que sentir, amb el lema les infermeres ja no callen, les professionals s'han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals. Ho fan en el Dia Internacional de la Infermera. I d'altra banda, la Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001, a Sabadell, demanen 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia, principal investigat del cas pels delictes d'assassinat i detenció il·legal.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9. David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda. Destaquem les declaracions del president del Madrid, Florentino Pérez, en una roda de premsa peculiar. Ha convocat a les eleccions a la presidència del Club Blanc en una data per concretar i ha assegurat que ell mateix es presentarà a la reelecció. Florentino Pérez assegura que ho fa per defensar el club dels atacs de diversos grups mediàtics i alhora ha atacat també el Barça pel cas Negreira, a més de defensar la seva figura d'aquests atacs que considera organitzats.
0: I el temps. En les properes hores encara tindrem ruixats i tempestes a les comarques interiors, al Prepirineu i al nord-est. A partir de la nit les pluges es dissiparan. Demà, temps més tranquil, amb sol i boires al matí i ruixats a les comarques de Girona a la tarda. Temperatures més baixes. Ara passen 2:30 a 9:15 del vespre. Els bombers han fet aquesta tarda més de 50 sortides a causa de les tempestes, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
3: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
0: D'altra banda, els bombers han desestinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes. Per la seva banda, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Més qüestions. La vaga de mestres i professors a totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment d'un 70% segons l'Austec i d'un 34% segons el Departament d'Educació. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat, en què hi han participat prop de 26.000 persones, segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de tres aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final de curs, a banda de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre els sindicats i el govern continuen enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir el conflicte. L'Austec, el sindicat majoritari, assegura que posaran sobre la taula un increment de sou de 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat fins ara. Si el govern accepta, l'Austec diu que podria aixecar les protestes. Ho ha explicat la portaveu Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
4: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doble el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però ha acusat a l'Austec de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid, també ho deia al matí de Catalunya Ràdio.
5: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no?, perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no?, altres professionals que puguin donar suport suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Demà hi ha una nova convocatòria de vaga, aquesta vegada territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès. I amb el lema Les infermeres ja no callen, les professionals s'han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la

0: diguéssim, físic i mental, sobretot.
1: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina. Alguns més joves que en començar veuen que no és el que s'esperaven i d'altres, també joves o més grans, que marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen sous més bons i ràtios més altes, és a dir, més infermeres per cada 1.000 habitants i, per tant, la càrrega de feina és més assumible.
2: 3Cat Info.
3: 8:36, a 3/4 actualitzarem la situació del trànsit i el temps, però abans us expliquem que el pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, són 13, són negatius de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. I Itàlia, d'altra banda, investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
4: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus. Són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
5: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
4: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
6: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil, como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
4: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
3: Tornem a Madrid perquè la Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
7: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
8: L'anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
7: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
8: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
7: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
8: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
7: L'advocacia de l'Estat ha rebatut l'argument de les defenses assegurant que els delictes dels quals se'ls acusa no han prescrit.
3: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azteuir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. La presidenta madrilenya ha acusat la Moncloa de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. Madrid, Tania Tàpia.
9: Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cancel·lar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusa la Moncloa d'atiar el

0: provoqui fomentar, juntament amb el govern de Sheinbaum, els actes de boicot que denuncia. I encara va més enllà, explica que per protegir-se ha hagut de contractar la seva pròpia seguretat i acusa el govern espanyol de deixar-la desprotegida. Preguntat pel tema, el president espanyol Pedro Sánchez ha evitat entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya. Els sentim tots dos.
1: I si no és perquè nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
2: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
0: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar la part final del viatge a Mèxic i denunciar que estava en perill, Ayuso s'ha quedat al país tot el cap de setmana sense agenda pública i ha tornat aquest dilluns a Madrid.
3: 3Cat Info.
4: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia, principal investigat pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial, de manera provisional, un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
5: Les acusacions han presentat avui les qualificacions provisionals i tant la Fiscalia com la família de l'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia, 20 anys per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el relat d'aquestes parts, la víctima va anar el 30 de novembre de 2001 al pis de Sabadell on vivien la Iglesia i la seva parella Montserrat Careta i d'allà ja no en va sortir. La matinada del 2 de desembre la Iglesia no es descarta que amb la complicitat d'altres persones hauria drogat la jove fins a deixar-la sense sentit, la van pujar al terrat de l'edifici, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. El pas següent del procés és la celebració d'una audiència preliminar perquè la jutgessa escolti les parts i decideixi si porta el cas a judici. Es faria amb jurat popular i l'advocat de la família Jubany avança que citaria una trentena de testimonis, entre els quals la mateixa família de l'Helena, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, on pertanyien la víctima i els investigats, i pèrits científics, entre d'altres. Les acusacions també coincideixen a demanar el sobreseïment provisional contra l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre l'Helena, però no en la participació directa en la seva mort. El nom de Montserrat Careta, parella de la Iglesia, ja no apareix perquè el 2002 es va suïcidar a la presó on era com a sospitosa per aquest cas. Després que es va reobrir la causa, l'estiu passat, Santi la Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó el mes de novembre. El 8 de gener d'aquest any va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
4: Més qüestions.
3: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
4: Un minut i arribarem a 9:15. Rússia ha aprovat amb èxit un nou míssil intercontinental amb capacitat nuclear, segons ha anunciat Vladimir Putin. El president rus assegura que el nou projectil pot superar els 35.000 quilòmetres d'abast, cosa que li permet arribar pràcticament a qualsevol punt del planeta. Després d'aquest assaig, Putin diu que l'arma estarà operativa per entrar en combat a finals d'any i que cap sistema antimíssils la pot aturar.
6: Finalment, amb capacitat de superar tots els sistemes de defensa antimíssils existents i futurs, s'armat es posarà en servei de combat a finals d'any.
4: Segons mitjans independents russos, el míssil intercontinental s'armat s'havia d'haver posat en funcionament abans, però en els dos primers assajos no va funcionar bé. 9:15 del vespre, àrea de serveis a 3Cat Info. Equip Viari, Mariluz García, portem tota la tarda pendents de les pluges i les seves afectacions, però també d'una retenció quilomètrica a l'AP7. Quina és la situació a aquesta hora?
7: Doncs sí, encara uns 14 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Sant Celoni i Hostalric en direcció Girona, i és que encara treballen per retirar un camió que ha bolcat cap a les 4 d'aquesta tarda. Hi ha un sol carril obert a la circulació. De fet, els vehicles estan circulant pel voral de la dreta. Per això recordem les vies alternatives: l'autopista del Maresme, la C32, si sortiu de l'àrea de Barcelona, o bé si circuleu ja per l'AP7 a la zona del Vallès Oriental, podeu agafar a l'altura de la Roca del Vallès la C60 o bé, si no, la C35 a l'altura d'Hostalric en funció del recorregut. A causa de les pluges hi ha hagut una esllavissada a la carretera B112 a l'altura de Collbató. Per això aquesta via es troba tallada entre Collbató i l'aeri de Montserrat a l'altura de Monistrol. I és que hi ha hagut una esllavissada de pedres que ha afectat dos vehicles, d'on la policia local de Collbató ha hagut de rescatar

0: rescatar 3 persones. A la resta de la xarxa viària, la circulació ja normalitzada.
1: El temps.
2: Gemma Puig.
3: Les tempestes han anat a la baixa, encara en queden algunes d'actives, alguns ruixats, però també aniran afluixant amb el pas de les hores, ja són molt més concentrats cap al sector de la meitat nord, Prepirineu i sobretot cap al nord-est, Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt, Baix Empordà. Els registres més significatius, els 54 litres per metre quadrat a Monistrol de Montserrat, 52 a Montserrat, 42 a Valldoreix, 37 a Vacarisses, 36 a Rellinars, 42 a Sant Pau de Segúries o també els 33 d'Olot, en molts casos acompanyat de tempesta i també de calamar-se. I s'ha notat i força aquest descens de la temperatura. Avui les màximes encara s'han enfilat, però un cop ha passat la tempesta, la temperatura ha tirat clarament a la baixa. Al vespre, ja nit i matinada, doncs aquestes precipitacions aniran a la baixa i demà al matí tindrem un matí un pèl més fresc, amb boires matinals, amb estones amb sol, i serà a partir del migdia quan podrem tenir algun ruixat cap al Pirineu, migdia i primera hora de la tarda. Demà els ruixats seran molt més concentrats en aquest sector del Pirineu, Prepirineu i Nord-est. Encara s'espera que alguns puguin descarregar amb intensitat. Hi ha avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap a sectors de la Garrotxa, la Selva o el Gironès, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Pel que fa a les temperatures, també quedaran un pèl més baixes. Els valors més alts els hi costarà de passar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la façana litoral i prelitoral. I aquest temps de primaveral i amb ruixats de tarda el repetirem també de cara a dijous.
1: Tresca Info.
4: Bon dia, Pitu.
5: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
4: A Nil jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
6: Bon dia, Jordi.
5: Una humanitat sense límits.
4: En Nil no jutja mai, sempre escolta i sempre respon.
7: Bé, això no t'inquieta?
4: No, al contrari, em sento normal.
5: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: L'Audiència de Barcelona absol Jair Domínguez de l'acusació de delicte d'odi. L'acusació particular exercida per Vox sol·licitava 2 anys de presó i una multa per haver dit en un programa de Catalunya Ràdio que el feixisme, els nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. El Tribunal de la Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona conclou que les expressions de l'humorista, que es van fer 2 dies després de les eleccions del 2021, quan Vox va entrar al Parlament per primera vegada, s'emmarquen dins d'un programa d'entreteniment. Afegeix que la manifestació de Domínguez va ser una reflexió sarcàstica i irònica adreçada a persones de diverses opinions polítiques i no entorns violents antagònics a Vox que poguessin reaccionar violentament a aquestes expressions. Es basa en un informe d'intel·ligència elaborat pels Mossos d'Esquadra que, entre altres aspectes, valora el context del programa, la intenció de les expressions fetes per l'humorista, l'audiència a la qual anava adreçat i la franja horària en què es va emetre.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
8: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
0: Obrim l'aula per parlar de poesia i arts visuals. Anem a l'Institut Miquel Martí i Pol de Roda de Ter, a Osona, que en col·laboració amb la cooperativa cultural Cardan Cultura han dissenyat un projecte que uneix llengua, creació artística i territori, a partir d'una selecció de poemes de l'obra La fàbrica, del poeta de Roda de Ter. Miquel Martí i Pol, els alumnes creen instal·lacions artístiques i reflexionen sobre el passat industrial del territori. Per començar, l'Institut ha escollit 5 poemes de Miquel Martí i Pol que retraten com és la vida a la fàbrica. Glòria Pedrós és professora de Llengua i Literatura.
9: I vam fer amb la meva companya, la Marta, una selecció de 5 poesies, una mica doncs, que dibuixessin diferents aspectes, no? Per exemple, doncs, la rutina, una altra seria la maquinària, permetia treballar l'alienació, això, aspectes diferents, i llavors el que fèiem era llegir-los a classe, comentar les paraules difícils, contextualitzar-los, i a partir d'aquí doncs van fer grups i els alumnes van decidir una mica quin era el poema que el més els agradava per treballar.
0: El projecte treballa les arts visuals, però també la comprensió lectora.
9: Aquí el que fem és que els alumnes es barallen, no, amb el poema, perquè han d'anar pensant, repensant, impregnar-se de les paraules, no només el significat, sinó el que els transmet. I penso que això doncs, és una excusa molt bona, no? per poder treballar-ho.
0: I és que aquesta comprensió lectora és un pas previ i necessari per arribar al nivell d'abstracció que demana el projecte, com expliquen l'Àlex i l'Ismail.
6: Perquè tu, quan per primera vegada llegeixes el poema, no l'entens. Però si després vas mirant paraula per paraula, si no saps el que significa i tot això, doncs t'ajuda més a entendre molt més bé el poema.
7: Per exemple, si hi havia una paraula complicada, la vam entendre, vam saber algunes frases que eren més difícils, algunes frases que no es podien entendre del tot, ens les va explicar i allò, per venir aquí després a Plàstica, escoltar el poema i poder decidir-nos, ens va servir bastant.
0: Amb els grups fets i el poema escollit, el procés continua amb la creació artística. Irene Bernedes és la professora de Visual i Plàstica.
10: Els alumnes, sobretot, estan molt acostumats a fer servir el dinar 4 sempre, per fer dibuixos, per fer pintures, làmines, i és la manera de sortir una mica d'aquest paper i de fer coses en 3D, de fer coses grans, perquè la sala d'exposicions és molt gran i han hagut d'obrir molt la seva ment i també això ha estat molt bé.
0: Aquest exercici, passar d'un poema a una instal·lació artística, és molt poc habitual i és la part que més ha costat als alumnes. Clara Montserrat és membre de la cooperativa Cardan Cultura.
11: Per intentar sortir una mica del que era la literalitat del poema i del que ells representaven, perquè tenien tendència a representar, doncs, no?, a dibuixar, no?, doncs, si parlem del poema que parla de les màquines, doncs clar, immediatament una persona treballant amb una màquina. Clar, això ja ho diu el poema.
0: Com explica l'Ismail, superar aquesta literalitat ha estat un autèntic repte.
7: Però clar, nosaltres dibuixàvem directament el poema representant-lo en dibuix i ens van venir les professores i ens van explicar que no es tenia que fer així, que teníem que dibuixar el que ens representés o el que ens vingués, el sentiment que ens donés escoltar aquest poema.
0: I és on els alumnes han necessitat més acompanyament.
11: Els hi van fer tot un treball de quines sensacions els hi transmetien, que es posessin una mica al lloc de les persones que treballaven o que tenien aquestes rutines de vida, o que tenien aquest estil de vida. També intentar trobar elements que poguessin expressar la mateixa sensació, però que fossin elements més abstractes. Fugir una mica de la figuració.
0: Al final n'han sortit obres interessants que reivindiquen la força del col·lectiu o representen el pes de la rutina, com explica la Bruna.
12: El nostre poema és la gent i, bueno, hem fet com un cercle de tela que s'hi pugui posar a dins, i a dins el que intentem representar és la soledat, i hi haurà una pregunta que posarem: t'has sentit mai sol? I tu hauràs de marcar en pintura un punt. I per fora hi haurà un fanal, una cigarreta, una persona i una sirena que representa que cada dia repeteix el mateix.
0: El projecte es tanca amb una exposició de les instal·lacions dels alumnes a la seu de Cardan Cultura, a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Grau.
13: M'ha agradat més el tema de Plàstica, que era fer, doncs, les escultures i tot això.
12: Jo crec que el que fa més il·lusió del projecte és anar-ho a exposar a Can Grau i que les famílies o la gent que vulgui venir ho pugui venir a veure.
6: El que m'ha agradat més no és exposar, sinó entendre el poema i entendre el que era, doncs, aquesta fàbrica, que jo no la coneixia.
7: Poder representar, per exemple, un poema que normalment tu dius és avorrit o no és interessant de llegir, poder-lo expressar de la teva manera i poder-te aixecar, poder-ho dibuixar, poder pintar.
0: Una proposta ambiciosa i poc convencional que uneix llengua, arts visuals i territori. Amb ells, tanquem l'aula.
8: Aula oberta.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 minuts i seran les 9.
0: Esports.
1: David Ubach, bona tarda.
2: Bona tarda. Encapçalem aquesta informació esportiva aquí a la sintonia de 3CAT Info d'una banda amb les declaracions polèmiques de Florentino Pérez, el president del Madrid, que d'entrada apuntem que ha anunciat que es presentarà la reelecció, ja que ha convocat eleccions a la presidència del Madrid, però ha anat més enllà. Fins i tot, abans, actualitzem marcadors en joc, tenim un parell d'escenaris oberts. A la Lliga CB, duel català a Fontajau entre el Girona i el Manresa. El descans guanya el Girona 43-32. I a la primera divisió de futbol ha arrencat ja la jornada 36, l'avantpenúltima, amb dos partits en joc i un que començarà més tard. Tenim, d'una banda, el duel que enfronta l'Osasuna amb el Llevant, que és ja al minut 8 del temps afegit, amb victòria del Llevant per 2-3. Celta-Llevant, volíem dir, no Osasuna-Llevant. Celta 2, Llevant 3, al temps afegit a Balaïdos. I al descans, el Betis 1, Elx 1. Llevant i Elx són dos rivals directes de Girona i Espanyol a la zona baixa de la classificació. De fet, el Llevant, amb la seva victòria, col·loca el Girona provisionalment en lloc de descens amb 39 punts, els mateixos que té l'Espanyol just per sobre, marcant la permanència, i també amb 39 quedarien al Llevant, al Mallorca, al Sevilla, no, perquè ja en sumaria 40, també 40 en té l'Elx amb aquest empat. Són, però, puntuacions provisionals, perquè la jornada tot just arrenca avui i s'allargarà fins dijous, també amb partits que jugaran demà dos dels catalans, Barça i Espanyol, mentre que el Girona jugarà dijous. Ara en parlarem. El partit que arrencarà a 2:15 de la nit és l'Osasuna Atlètic de Madrid.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara ho destacàvem, Florentino Pérez ha anunciat que convoca eleccions a la presidència del Madrid, per tant, descarta la dimissió perquè ha anunciat que ell s'hi presentarà. Ha estat en una compareixença de premsa convocada aquest migdia d'urgència, que ha arrencat una mica més enllà de les 6 de la tarda, i en què s'ha pogut veure en Florentino Pérez molt reiteratiu i combatiu, també amb declaracions singulars, queixant-se dels coneixements futbolístics d'una periodista, i és que, de fet, Florentino Pérez ha atacat els grups mediàtics de Madrid, a qui considera que estan aplanant el terreny perquè altres candidats es presentin a la presidència del Madrid. A més, Florentino Pérez ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i ha assegurat que ell és exemplar a nivell mundial.
3: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo, que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid.
2: Un Florentino Pérez que de passada ha atacat novament el Barça pel cas Negreira i ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres. El Barça, al seu torn, ja ha respost fa ben poca estona aquestes declaracions de Florentino Pérez, assegurant en un comunicat que el club blaugrana està estudiant ara mateix emprendre accions legals arran d'aquestes acusacions. El vessant esportiu, ara ho dèiem, demà juguen Barça i Espanyol. El Barça visita el camp de l'Alavés, un altre rival directe de Girona i Espanyol a la zona baixa de la classificació, i a la roda de premsa prèvia, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional.
4: I think a lot of coaches are...
5: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. És un bon acord. Per mi és un bon acord.
4: I think it's a good deal. For me it's a really good deal.
2: L'Espanyol, mentrestant, rep a Cornellà del Prat l'Atlètic Club de Bilbao, amb el tècnic blanquiblau Manolo González, que considera que és un partit en què han d'anar a totes ja per trencar aquesta dinàmica de 18 partits sense guanyar i escapolir-se del descens.
6: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar a la... al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: Dijous, Girona, Reial Societat. A la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha comunicat que Jan Vesely es retirarà del bàsquet en actiu un cop que s'acabi la temporada i, anant vol, el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg a les semifinals de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions.
0: Trescat Info.
7: Ara són les 9. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons l'USTEC. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb prop de 26.000 manifestants. L'USTEC demana un augment salarial de 400 euros al mes com a primer pas per desconvocar totes les vagues i la consellera Esther Niubó el retreu que facin propostes de màxims. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó. Es confirma el positiu d'antivirus del ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Des d'aquesta nit passada presenta febre i símptomes respiratoris segons el Ministeri de Sanitat. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell, on es va detectar, navega direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. La Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En el seu informe final, el fiscal sosté que estafar la hisenda pública és estafar la societat. El Tribunal Suprem fixa que els treballadors temporals de les administracions públiques només podran posar afixos si han aprovat unes oposicions. Això val per als que s'han quedat sense plaça i per això han encadenat diferents contractes. Els bombers han fet més de 50 sortides a causa de les tempestes que aquesta tarda han caigut en diferents punts de Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents, la majoria a la comarca del Vallès Oriental. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat també camps fruiters. I aquest vespre s'estrena el Festival de Cinema de Cannes amb una comèdia romàntica francesa i la palma d'honor a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells. Aquesta edició té una participació històrica del cinema català amb una dotzena de títols, entre els quals tres pel·lícules que opten a la Palma d'Or i dues en què es parla català.
0: Esports.
7: David Ubach.
2: El president del Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc en una data per concretar i ha anunciat que ell mateix es presentarà a la reelecció. El màxim mandatari blanc diu que ho fa per defensar el club, a ell mateix i al futbol mundial, dels atacs organitzats contra la seva figura i la seva gestió. Florentino Pérez ha aprofitat també la seva compareixença convocada d'urgència per tornar a atacar el Barça pel cas Negreira. El Barça, precisament, Hansi Flick, ha confirmat, abans de visitar demà a l'Avés a la Lliga, la seva renovació amb el club blaugrana fins al 2028, amb una altra temporada opcional. I a la Lliga CB de bàsquet tenim en joc el duel català de la 31a jornada entre el Girona i el Manresa. A Fontejau, al descans, el marcador és de Girona 43, Manresa 32.
7: I només ens falta el temps. En les properes hores encara tindrem ruixats i tempestes a les comarques interiors, al Prepirineu i al nord-est. A partir de la nit les pluges es dissiparan i demà temps més tranquil, amb sol i boires al matí i ruixats a les comarques de Girona cap a la tarda. Temperatures més baixes.
0: Trescat Info.
7: Passen gairebé 4 minuts de les 9. Què tal? Molt bona nit. Jo sóc la Txell Garriga, us acompanyaré fins les 10.
0: Trescat Info.
8: Trescat Info.
7: Doncs comencem. La vaga de mestres i professors de totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment d'un 70%, segons l'USTEC, i d'un 34%, segons el Departament d'Educació. La protesta s'ha concentrat avui a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat en què hi han participat prop de 26.000 persones, segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de les tres aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final del curs, a banda també de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre els sindicats i el govern continuen continuen, però, enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir aquest conflicte. L'USTEC, el sindicat majoritari, assegura que posaran sobre la taula un increment de sou de 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat doncs, fins ara. Si el govern l'accepta, l'USTEC diu que podria aixecar totes les protestes. Ho explica la portaveu Iolanda Segura al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni per ti ni per mi, no?
7: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però, ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord marcat amb la UGT i Comissions Obreres continua sent vàlid.
9: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
7: Demà hi ha una nova convocatòria de vaga, aquesta vegada però territorialitzada, al Baix Llobregat i al Penedès. Doncs bé, continua la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents.

0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, considera que falten més explicacions i assegura que ningú va informar el seu departament d'aquesta operació. Tot i així, evita qüestionar els comandaments del cos policial.
1: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
0: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ja ha presentat aquest matí una denúncia al jutjat de Guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració dels agents. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració de drets fonamentals. César Lagonigro és el president de l'associació.
2: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre aquest tema. Esquerra i els comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jessica Albiach, la líder dels comuns.
3: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
4: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i els comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern, mentre demanen també la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració, com dèiem, d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
5: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. La resta de passatgers, 13, són negatius de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. El director de l'OMS s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia també investiga un altre cas sospitós. Madrid, Paula Brujats.
7: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
8: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
7: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
9: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
7: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 9 i 10 minuts, la Fiscalia acusa la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el seu judici com un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. A la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
10: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
11: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España ens roba con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
10: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
11: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica a un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
10: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
11: No hay nada casualidad, no hay nada en azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
10: L'advocacia de l'Estat ha rebatut l'argument de les defenses assegurant que els delictes dels quals se'ls acusa no han prescrit.
0: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, perquè més no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i ACOI també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi aquest procediment. Dos minuts i seran un quart de 10. Obrim plana internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la situació a l'Iran i que no necessita parlar-ne amb el president xinès, Xi Jinping, en la visita que farà al país asiàtic. Trump ha dit aquesta tarda que manté una bona relació amb el mandatari xinès i que amb ell parlarà sobretot de qüestions comercials.
12: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Trump també ha tret ferro de l'elevada inflació registrada als Estats Units el mes d'abril del 3,8% en taxa interanual. Assegura que els ciutadans nord-americans assumeixen que és conseqüència d'una guerra necessària i que quan el conflicte acabi, els preus baixaran de cop.
12: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: El Pentàgon ha actualitzat avui el cost de guerra dels Estats Units contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
6: 3CAT Info.
0: I abans de la previsió meteorològica, els expliquem que els bombers han fet aquesta tarda més de 50 sortides a causa de les tempestes, la majoria per petites inundacions i branques de caigudes. La major part de les sortides s'han fet al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
13: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
0: El Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat camps d'arbres fruiters, sobretot a les comarques del Segrià i les Garrigues. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. Al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat i, per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents. La comarca, amb més avisos, ha estat, però, el Vallès Oriental.
6: El temps.
0: amb la Gemma Puig.
14: Després d'una tarda marcada pels ruixats, les tempestes i les calamarsades que han anat resseguint la costa, el prelitoral, comarques interiors, gairebé qualsevol comarca ha acabat caient alguna gota i on més ha descarregat en aquest sector entre el Baix Llobregat, Vallès Oriental, Barcelonès, també cap a punts de la Garrotxa, Ripollès, han caigut aquests 54 litres per metre quadrat al Monistrol de Montserrat, 52 a Montserrat, 42 a Valldoreix, 36 a Hostalets de Pierola, Carme, Rellinars, 33 a Olot o 42 a Sant Pau de Segúries. Per tant, aquesta inestabilitat que s'ha mantingut i encara en les properes hores es pot deixar escapar algun ruixat. Això sí, clarament a la baixa, a mesura que es vagi acabant el dia. També s'ha notat i força el descens de la temperatura. Avui les màximes encara s'han enfilat fins als 27 graus al Montmell, Pantà de Siurana o al Perelló, però han baixat ràpidament quan descarregava. Pantà de Siurana ha passat dels 27 als 13-14 graus molt ràpid. Per tant, aquest ambient més fresc que tindrem durant la nit i matinada. I això també es notarà de cara demà al matí, amb boires matinals, amb alguns núvols cap al nord i nord-est, al migdia algun ruixat en aquest sector i també cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Molt més concentrats aquests ruixats demà en aquestes comarques. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, la Selva o el Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. I també, pel que fa a les temperatures, quedaran un pèl més baixes. Es notarà més cap a comarques interiors i cap al Pirineu i els valors més alts els hi costarà de passar dels 25-26 graus com a molt.
6: Tresca Info.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Ara passen pràcticament 3 minuts d'un quart de 10, moment per aturar-nos en el relat de l'actualitat i avançar-vos alguns dels continguts del Catalunya Nit d'aquest vespre, d'aquesta nit. Tenim ja a l'estudi de Tresca Info, Marc Güell, bona nit.
17: Hola, bona nit.
6: L'aposta.
0: Marc, doncs de què ens parlareu avui?
17: Doncs avui sentirem el clam que ha ressonat als carrers amb milers de mestres i professors que han reclamat un salari més alt, més recursos i menys alumnes per aula. És la radiografia d'aquest primer dia de vaga a tot Catalunya. A partir de demà hi ha més protestes, en aquest cas ja seran per comarques, i davant d'aquesta situació que el govern diu que manté la mà estesa i s'emplacen a la reunió de dijous, però de moment no s'acosten posicions amb els sindicats, per tant veurem tot com continua. També actualitzarem l'estat del brot d'antivirus que va començar en un creuer, ja hi ha 10 positius. Explicarem aquest canvi de protocol que ha aplicat el Ministeri de Sanitat. Per tant, si passat 7 dies les persones en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid donen negatiu en la prova PCR, doncs podran rebre visites i sortir a passejar per la planta. Ho explicarem tot això des de Madrid amb en Cristian Roldán. I avui també parlarem d'un dels noms del dia.
18: Y los socios del Madrid quiero que vayan a estas elecciones y que demuestren, ¿a quién quieren? Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Es que no lo sé por qué. Debe ser que me tienen miedo.
17: És, evidentment, Florentino Pérez. L'hem seguit aquesta tarda, ha convocat aquesta compareixença de premsa, ha convocat eleccions al Real Madrid, ha esquivat tota autocrítica i ha carregat fort contra la premsa. Ell no té intenció de plegar i es presentarà a aquestes eleccions. D'aquesta roda de premsa inèdita, peculiar, surrealista, mirarem d'entendre què ha passat i què ha de passar, i ho farem amb en Sebas Guim, que és periodista de TV3 a Madrid, que segueix tota la informació d'aquest club. I un altre nom que avui ha portat polèmica també és el de Lamine Yamal. Ahir, durant la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol del Barça, va onejar la bandera palestina i això ha indignat seguidors del Barça israelians. Connectarem amb en Jordi Brascó des de Jerusalem.
0: Molt bé, doncs us escoltem com sempre a partir de les 10. Gràcies, Marc.
17: Bona nit.
6: Trescat Info. Trescat Info.
0: 9:20, continuem El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques, que no són fixos, puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés. S'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del sindicat a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
19: No es fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura extraña que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sé, sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
0: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a Inspecció del Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament. Després dels darrers eros de Nestlé i Nissan, avui s'ha conegut un nou expedient de regulació a Catalunya. L'empresa Quality Espresso, que fa 75 anys que és a Catalunya i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar la producció a la zona franca. L'ero d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de producció, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat aquest anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea es presidente del Comité de Empresa y delegado de Comisiones Obreras.
20: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
0: El sindicat també denuncia que l'ERO és una estratègia de l'empresa per deslocalitzar la producció. Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre els acomiadaments dilluns que ve.
21: 3CAT Info. 3CAT Info. Tu ne me jugeras pas. Mais non, jamais. Depuis quelques temps, j'ouvre une médium.
0: La Venus Electric ha inaugurat aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades també productores catalanes o professionals catalans. Ha enviat especial a Cannes, Mal Garriga.
22: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Cannes és una xifra mai vista. Hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El ser querido de Rodrigo Sorogoyen ha participat l'ISEC. A Amarga Navidad de Pedro Almodóvar trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba. I a La bola negra dels Javis hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat tres coproduccions, l'Escà Concurt i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de la Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'Artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
23: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
24: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
23: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
25: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
23: Esports.
0: Fins 9:45, David Tubac.
26: Doncs esports, aquí a la sintonia de 3CAT Info, una mica més de 5 minuts per repassar-los encapçalats amb diversos fronts d'entrada. Fem un punt de les declaracions polèmiques del president del Madrid, Florentino Pérez, aquesta tarda, que ampliarem tot seguit. Un Florentino que d'entrada ha convocat eleccions a la presidència del Madrid i també ha precisat que ell es presentarà a la reelecció. Per tant, han descartat la seva dimissió, tot plegat després d'una compareixença de premsa singular del màxim dirigent blanc, que de seguida ampliem i n'escoltem extractes. Abans es porta en joc també amb actualització de marcadors. A la Lliga CB tenim en dansa el Girona Manresa ja a la segona meitat, partit de la CB de bàsquet en un duel català que es disputa a Fontajau i que està seguint l'Eduard Solà, qui podem saludar una vegada més. Eduard, bona nit.
1: Hola, què tal, David? Bona nit. 3 minuts i 25 segons per arribar al final del tercer quart. El tercer quart guanya de nou el bàsquet Girona, que recordem que havia arribat a tenir una diferència de 14 punts durant la primera meitat, però que el Baxi Manresa ha estat capaç de reduir aquests 10 punts fins a tenir-ne 6 amb un 43-37. Semblava que l'equip del Bages s'estava acostant a l'equip de Girona. Ara hi ha tirs lliures per part de Marc Hughes, 51-41, 10 punts d'avantatge favorable al Girona, 3-25 per arribar al final del tercer quart.
26: Doncs aquest partit que continua marxant amb avantatge gironí. Això, a l'ACB de bàsquet, a la primera divisió de futbol, s'ha acabat ja el primer partit de la jornada 36, que es disputa íntegrament entre setmana, entre avui, demà i dijous. Avui sense presència catalana, però amb marcadors que afecten també de retruc equips catalans. Per exemple, el Llevant s'ha imposat 2-3 al camp del Celta i això complica més encara la situació del Girona i l'Espanyol. Amb la victòria, el Llevant suma els 3 punts i surt del descens que ara ocupa el Girona, tot i que de manera provisional. El Girona 18è amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, l'equip que el precedeix tot just en 17a posició també amb 39. Amb 39 igualment queda el Llevant i per damunt també el Mallorca, quàdruple emplat, doncs a 39 punts amb l'últim d'aquests quatre equips que és el Girona i és el primer que cauria en descens. Un Girona que ha de rebre dijous la Reial Societat després de l'empat d'ahir al camp del Rayo. Un altre partit del qual n'estan pendents també Girona i Espanyol és el Betis 1, el Jun, ara minut 63, amb un conjunt doncs a la Cantí que juga amb un futbolista menys per expulsió en vermella directa de Petrot des dels primers compassos de la segona meitat. L'Elx també, que és a la zona baixa amb aquest punt provisional, en sumaria 40, un més que els que tenen, com dèiem, Girona i Espanyol. I a 2:15 tancarà la tanda d'enfrontaments d'avui l'Osasuna Atlètic de Madrid.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: I seguim amb el que ara apuntava, amb la surrealista gairebé compareixença de premsa de Florentino Pérez, en què ha carregat contra els grups mediàtics a qui ha acusat d'estar executant una campanya orquestrada per beneficiar alternatives a la presidència del Club Blanc, que podran optar a assolir el mandat del Madrid perquè Florentino Pérez, en aquesta compareixença de premsa convocada d'urgència aquest migdia i que ha arrencat una mica més enllà de les 6 de la tarda, ha convocat precisament eleccions a la presidència del Club Blanc i també ha matisat que ell s'hi presentarà, per tant, descartant-ne la seva dimissió. Un Florentino Pérez que, a més, doncs, en el seu atac a la premsa, en concret, doncs, ha tingut fins i tot un atac en una periodista del diari ABC en particular que ha acusat de no tenir ni idea de futbol. Un Florentino Pérez, doncs, que ha passat a l'atac molt reiteratiu i indignat amb el que ell considera doncs, que són aquests atacs organitzats per erosionar la seva figura. Ell ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva del Madrid, que ha titllat d'exemplar.
2: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo, que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid.
26: Un Florentino Pérez que, de passada, ha volgut atacar novament el Barça pel cas Negreira i ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostrarien la compra dels àrbitres. I al seu torn, ja hi ha resposta del Barça des de fa ben poca estona al Club Blaugrana, doncs, que en un comunicat ha aclarit que estudia emprendre accions legals per a aquestes declaracions de Florentino Pérez pel cas Negreira. Pel que fa al Barça, demà, i a l'Espanyol, demà partits per als dos equips catalans en aquesta jornada entre setmana. Tindrem un Alavés-Barça d'una banda, de l'altra un Espanyol-Atlètic Club de Bilbao. A la prèvia d'aquest Alavés-Barça, Hansi Flick, el tècnic, ha donat per fet a la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada més opcional. I afegim també que en bàsquet el Barça ha comunicat la retirada del pivot txec Jan Veselý un cop que s'acabi la temporada.

0: Són 9:15, principals titulars d'aquesta hora. La vaga de mestres i professors ha tingut un seguiment d'un 34% segons el Departament d'Educació i d'un 70% segons la USTEC. Unes 26.000 persones s'han manifestat a Barcelona per exigir rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. La USTEC reclama 400 euros mensuals d'increment per desconvocar la resta de protestes convocades fins a finals de curs. Es confirma el positiu d'antivirus d'un ciutadà espanyol d'un total de 14 ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'OMS no preveu una escalada del brot, però no descarta que apareguin més positius. El vaixell on es va detectar navega ara en direcció al port de Rotterdam, als Països Baixos. I els bombers han fet més de 50 sortides a causa de les tempestes que aquesta tarda han caigut en diferents punts de Catalunya. El telèfon d'emergències ha rebut més de 200 trucades per 93 incidents, la majoria a la comarca del Vallès Oriental. Al Pla de Lleida també ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat camps d'arbres fruiters. I fins les 10 en punt, que, com sempre, l'actualitat continuarà amb el Catalunya Nit. També us explicarem altres notícies, com que Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Una 80 de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i 3 dels càrrecs del govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. I també sentirem la veu d'un advocat de Girona que s'ha convertit en el primer de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant, l'Ignasi de Ribot de Valla. I en esports, David Ubach, què hi posarem?
1: Doncs les polèmiques declaracions del president del Madrid, Florentino Pérez, en una compareixença convocada d'urgència. Un Florentino Pérez que al seu torn ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc i ha anunciat que ell mateix es presentarà a la reelecció, tot plegat davant del que Florentino Pérez considera uns atacs organitzats dels grups mediàtics per erosionar la seva figura i treballar per candidats alternatius. Un Florentino Pérez que al seu torn també ha aprofitat per atacar el Barça pel cas Negreira i el Barça ja ha respost anunciant que estudia emprendre accions legals.
0: I el temps. En les properes hores encara tindrem ruixats i tempestes a les comarques interiors, al Prepirineu i al nord-est. A partir de la nit les pluges es dissiparan i demà temps més tranquil, amb sol i boires al matí, ruixats a les comarques de Girona a la tarda. Temperatures més baixes.

0: Passen 3 minuts de 2:15. La vaga de mestres i professors de totes les aules de Catalunya ha tingut un seguiment d'un 70% segons l'USTEC i d'un 34% segons el Departament d'Educació. La protesta s'ha concentrat a Barcelona amb una manifestació unitària al centre de la ciutat en què han participat prop de 26.000 persones segons el balanç de la Guàrdia Urbana. És la primera de les 3 aturades generals que els sindicats han convocat a la recta final del curs, a banda de la resta d'aturades territorialitzades. Les posicions entre sindicat i govern continuen, però, enrocades i serà aquest dijous a la taula sectorial quan es podria reconduir el conflicte. L'USTEC, el sindicat majoritari, assegura que es posaran sobre la taula un increment de sou del 400 euros al mes, el doble del que el govern ha acordat fins ara. Si el govern l'accepta, l'USTEC diu que podria aixecar les protestes. Ho explica la portaveu Yolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
1: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni per ti ni per mi, no?
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, però, ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims i insisteix que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid. Són declaracions també al matí de Catalunya Ràdio.
2: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Demà hi ha una nova convocatòria de vaga, aquesta vegada però territorialitzada al Baix Llobregat i al Penedès. I continua la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, considera que falten més explicacions i assegura que ningú va informar al seu departament d'aquesta operació. Tot i així, evita qüestionar els comandaments del cos policial.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
0: I mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ja ha presentat aquest matí una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona per la presumpta infiltració dels agents. Segons els lletrats, aquestes accions podrien suposar una vulneració dels drets fonamentals. Sentim a César Lagonigro, el president de l'associació.
3: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació.

0: o desviament de cabals públics.
1: Demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del major, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre aquest tema.

0: entre els passatgers del creuer, però descarta que el brot creixi gaire més. Itàlia també investiga un altre cas sospitós. Tornem cap a Madrid. Paula Brujats.
1: S'eleven a 10 els casos confirmats d'antivirus, són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que estan confinats des d'abans d'ahir a Madrid. El director de l'OMS veu normal que surtin nous casos i demana als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom crida a la calma, res fa pensar en una explosió del brot.
2: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
1: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatge espanyol.
3: El operativo ha sido un éxito. Se ha saldado con cero incidentes. Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
1: Sanitat nega que hi hagués cap contagiat abans d'ahir quan el vaixell va arribar a la Granadilla i diuen que és normal que els casos surtin ara pel llarg període d'incubació. Mentrestant, l'OMS ja té localitzats la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer ja viatja cap als Països Baixos on serà desinfectat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals de la compra del lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts deduccions del 15% en l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer s'assembla a propostes del PSOE i del govern espanyol que han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatges ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
5: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
0: Les paraules de la ministra han estat valorades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. I per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho acceptaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com per exemple els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts i 3 quarts de 10, obrim plana internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec com a primer ministre britànic davant la revolta interna del laborisme després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu que seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci, però, un pas al costat i tres alts càrrecs del govern han plegat en desacord a la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares.
6: Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
7: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
6: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
8: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
6: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. però han de consensuar un candidat.

0: per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
1: Rússia ha aprovat amb èxit un nou míssil intercontinental amb capacitat nuclear, segons ha anunciat Vladimir Putin. El president rus assegura que el nou projectil pot superar els 35.000 quilòmetres d'abast, cosa que li permetria arribar pràcticament a qualsevol punt del planeta. Després d'aquest assaig, Putin diu que l'arma estarà operativa per entrar en combat a finals d'any i que cap sistema antimíssils la pot aturar.
2: Finalment, amb capacitat de superar tots els sistemes de defensa antimíssils existents i futurs, Sarmat es posarà en servei de combat a finals d'any.
1: Segons mitjans independents russos, el míssil intercontinental Sarmat s'havia d'haver posat en funcionament abans, però els dos primers assajos no van funcionar bé. La presidenta madrilenya ha acusat la Moncloa de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de boicotejar-la, amb el vistiplau també, i l'ajuda del govern espanyol, Madrid, Tania Tapia.
3: Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cancel·lar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusa la Moncloa d'atiar el foc i fomentar, juntament amb el govern de Sheinbaum, els actes de boicot que denuncia. I encara va més enllà, explica que per protegir-se ha hagut de contractar la seva pròpia seguretat i acusa el govern espanyol de deixar-la desprotegida. Preguntat pel tema, el president espanyol Pedro Sánchez ha evitat entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya. El sentim tots dos.
4: I si no és porque nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
5: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
3: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar la part final del viatge a Mèxic i denunciar que estava en perill, Ayuso s'ha quedat al país tot el cap de setmana sense agenda pública i ha tornat aquest dilluns a Madrid.
1: Els bombers han fet aquesta tarda més de 50 sortides a causa de les tempestes, la majoria per petites inundacions i branques caigudes. La major part de les sortides s'han fet al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sentim a Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidents greus.
6: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els només podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
1: Al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat, i al Parc Natural de Montserrat s'ha tancat el camí de Santa Cova pels desperfectes provocats pels aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut també una lleugera calamarsada que ha afectat camps d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià i les Garrigues. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. I per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidències. La comarca amb més avisos ha estat el Vallès Oriental.
7: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
8: Les tempestes han anat a la baixa, encara en queden algunes d'actives, alguns ruixats, però també aniran afluixant amb el pas de les hores. Ja són molt més concentrats cap al sector de la meitat nord, Prepirineu i sobretot cap al nord-est. Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Baix Empordà. Els registres més significatius, els 54 litres per metre quadrat a Monistrol de Montserrat, 52 a Montserrat, 42 a Vall d'Oreig, 37 a Vacarisses, 36 a Rellinars, 42 a Sant Pau de Segúries o també els 33 d'Olot. En molts casos, acompanyat de tempestes, i també de calamar-se. I s'ha notat i força aquest descens de la temperatura. Avui les màximes encara s'han enfilat, però un cop ha passat la tempesta, la temperatura ha tirat clarament a la baixa. Al vespre, ja nit i matinada, doncs aquestes precipitacions aniran a la baixa i demà al matí tindrem un matí un pèl més fresc, amb boires matinals, amb estones amb sol, i serà a partir del migdia quan podrem tenir algun ruixat cap al Pirineu, migdia i primera hora de la tarda. Demà els ruixats seran molt més concentrats en aquest sector del Pirineu, Prepirineu i nord-est. Encara s'espera que alguns puguin descarregar amb intensitat. Hi ha avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap a sectors de la Garrotxa, la Selva o el

0: Gironès, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Pel que fa a les temperatures, també quedaran un pèl més baixes. Els valors més alts els hi costarà de passar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la façana litoral i prelitoral. I aquest temps de primaveral i amb ruixats de tarda el repetirem també de cara a dijous.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3:15 de 10. Més qüestions. S'ha aturat el trasllat de sorra des de la platja de Coma-ruga fins a la de Calafell per protegir el corriol coma-negre. És una espècie d'ocell amenaçada. Es feia amb camions per la platja, però els agents rurals han ordenat aturar-lo per naixement d'unes cries d'aquest ocell que fa els seus nius a les platges. L'Ajuntament de Calafell s'ha mostrat molest per aquesta decisió, ja que ho considera desproporcionat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
3: Feia unes setmanes que els camions anaven i venien amb tones de sorra des de la zona del Port de Tarragona fins a Calafell. S'havien pres mesures de protecció dels nius, com posar un vigilant a cada niu per avisar els camioners, però això no ha estat suficient per la Generalitat. S'havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra i s'emportaven 10.000 quan s'ha aturat amb la idea de reprendre-ho al setembre. L'entitat ecologista Geben ja havia advertit del risc que suposava per la pervivència del corriol tant la compactació de la sorra com les alteracions vibratòries i acústiques. Ismael Muñoz, president del Geben.
4: És una bona notícia, però només una bona notícia parcial. És molt bona perquè no tindrà afectació durant la campanya de nidificació del corriol, però el que reclamem realment és que al setembre també aquests moviments no es facin per la platja.
3: Però l'Ajuntament de Calafell considera incomprensible que s'exigeixin mesures més reforçades, gairebé impossibles de complir, diu el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos.
5: El que creiem és que són desproporcionades, perquè ja hi havia unes mesures que han funcionat altres anys i no entenem per què aquest cop no funcionen i de cop i volta, enmig d'una obra, s'han d'aplicar noves mesures.
3: I es consideren els més perjudicats.
5: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres i s'exigeixen aquestes mesures, quan immediatament al costat d'aquesta obra està la del riuet de Coma-ruga i allà no s'estan exigint aquestes mesures.
3: Calafell creu que continuar al setembre ja serà massa a prop dels temporals de tardor.
2: La fossa de l'hostal d'Aidí, al Pallars Sobirà, continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pel franquisme l'any 1938 en un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil. Anem ara cap a Llavorsí. Pau Rovira.
6: Les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
7: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat.
6: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de memòria democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
1: 3cat Info. 3cat Info.
2: Us ho destacàvem al sumari. Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut, però a la ciutat és Ignasi de Ribot i de Valla. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Fèlix Martín.
8: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
9: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida, amb discursos, amb alegria.
8: Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint, es queixa de la lentitud de la justícia.
9: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia

0: Un jutge de primera instància i instrucció. Prou. Ja no n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
1: Ignasi de Ribot és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió i des del Col·legi d'Advocats destaquen que està en plenes facultats de fer-ho amb professionalitat. Albert Sierra és el degà a Girona.
2: Sí, l'exercici és ple. Nosaltres encantats de que pugui estar seguint exercint i, a més, té una pròpia responsabilitat que sap perfectament quan ho ha de fer i quan no ha de fer-ho. Per tant, per nosaltres endavant, i és un motiu de felicitació i d'orgull que un company compleixi aquests 100 anys. I repeteixo, al principi a Catalunya ens pensem que és el company que més longeu, que amb 100 anys està exercint la nostra professió.
1: Ignasi de Ribot i de Vall ja ha fet 100 anys aquesta setmana. També ho han destacat des de l'Ajuntament de Girona perquè en va ser alcalde entre 1972 i el 1979, en l'etapa final del franquisme i els primers anys de la transició. L'únic advocat en actiu més vell a l'Estat és un col·lega seu de Múrcia que n'ha fet 102.
3: 3CAT Info.
4: Les portes obertes al Port de Barcelona es faran el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Aquest any les novetats seran les visites al Far de Llobregat i un ball d'embarcacions. Serà la primera vegada que es fa aquest espectacle marítim en un port de l'Estat. Vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics es mouran i dispararan aigua a raig al so de la música. Es farà el dissabte 30 a les 12 del migdia al World Trade Center i s'oferiran 5.000 places per visitar el port des del mar amb golondrina. També les terminals de contenidors amb autocar i l'entorn del port vell a peu de manera teatralitzada. Es podran reservar a partir de dimarts que ve, dia 19, al web de portdebarcelona.cat/portesobertes. El president del port, José Alberto Carbonell, explica l'objectiu de les portes obertes.
5: Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones doncs, hi treballen cada dia en aquesta infraestructura que és capdalt per la competitivitat del nostre país.
4: Hi haurà activitats artístiques i musicals i el diumenge 31 correrà la cursa solidària Quilòmetres contra el càncer.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Abans dels esports, una darrera qüestió. El músic i cantautor català Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. Considerat que ocupa un lloc essencial en la història i per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per a l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més també de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Des del seu començament als anys 60, Serrat s'ha convertit en referent de la cançó d'autor en tot l'àmbit hispà. La seva carrera va assolir una dimensió històrica amb àlbums com Mediterrani o cançons com Penélope, Ara que tinc 20 anys o Paraules d'amor. Joan Manuel Serrat recollirà aquest premi d'honor a la gala que celebrarà l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
3: Esports.
4: Fins les 10 amb en David Ubach. Bona nit.
6: Bona nit, dia tapait en matèria esportiva aquest dimarts. Passem-ho tot plegat aquí a la sintonia de 3CAT Info, apuntant les declaracions del president del Madrid, Florentino Pérez, que de seguida ampliem, sentint més extractes, però d'entrada destacar que Florentino Pérez ha convocat eleccions a la presidència del Madrid i que ell es presentarà a la reelecció en una compareixença convocada d'urgència aquest migdia i que ha tingut un to singular. Abans, actualitzant marcadors, busquem saber com marxen els minuts decisius del partit de la Lliga CB de la 31a jornada que enfronta dos catalans a Fontejau, el Girona i el Manresa, que es veuen les cares en un enfrontament que està seguint des de Fontejau l'Eduard Solà. Eduard, bona nit.
7: Hola, què tal, David? Bona nit. Doncs sembla que ho té una mica solucionat el bàsquet Girona, que està guanyant de 12 quan falten 5 minuts i mig per arribar al final del partit. Té una còmode avantatge, de fet, sempre anant per davant el marcador, amb un avantatge que sempre ha oscil·lat sobre els 10 punts, excepte a 5 punts que s'ha posat el Manresa en el tercer quart. Ara tindrà tirs lliures precisament l'ex del bàsquet Girona, Pierre Oriola. Falten 5 minuts i mig per arribar al final del partit. Bàsquet Girona 65, màxim Manresa 53.
6: El Girona, doncs, que ja està salvat i s'apropa a la victòria. El Manresa té la permanència molt ben encarada, no segellada encara del tot i menys amb aquesta derrota si s'acaba confirmant a Fontejau. Això a la Lliga CB de bàsquet, perquè a la primera divisió de futbol avui ha arrencat ja la jornada 36, la van penúltima De moment, avui, sense partits en presència catalana, els tindrem demà i dijous, ara en parlem, però sí que hi ha marcadors que afecten de retruc els dos equips catalans que són immersos a la zona baixa de la classificació. Parlem de l'Espanyol i del Girona. Un Girona que ara mateix ocupa plaça de descens provisionalment, i això és així per la victòria del Llevant 2-3 al camp del Celta en un partit ja finalitzat. El Girona queda amb 39 punts, els mateixos que suma ara el Llevant, i igualment els 39 que té l'Espanyol. També tenim en joc ja el tram final a l'afegit del partit el Betis 2, Elx 1. La derrota de l'Elx, pendent de confirmar-se, ja el temps afegit, com dèiem, sí que beneficia Girona i Espanyol, ja que els alacantins tenen també 39 punts amb aquesta derrota ara al minut 4 del temps afegit. I també ha començat ja primer l'últim partit de la tanda d'enfrontaments d'avui, l'Osasuna 0, Atlètic de Madrid 1, duel al minut 28.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I recuperem el que destacàvem a l'inici d'aquest bloc d'informació esportiva, la compareixença del president del Madrid, Florentino Pérez, en què, doncs, d'entrada ha convocat, com dèiem, eleccions a la presidència del Club Blanc, amb una data per determinar encara, en una compareixença en què Florentino Pérez ha justificat la decisió de convocar eleccions i de descartar la seva dimissió, doncs, presentant-se a la reelecció, pel que ell considera atacs organitzats dels grups mediàtics de Madrid per beneficiar candidatures alternatives a la seva per treure'l, doncs, de la presidència del Madrid. Un Florentino Pérez que ha estat compareixent amb un to, doncs, molt ofensiu, indignat, i en què, a més, ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva a banda d'atacar, com dèiem, a la premsa de Madrid.
8: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo, que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid.
6: Florentino Pérez també ha aprofitat la seva compareixença per atacar novament el Barça pel cas Negreira, i el seu torn al Barça ja ha respost en un comunicat en què explica al Club Blaugrana que està estudiant emprendre accions legals arran d'aquestes acusacions de Florentino Pérez pel cas Negreira. El Barça, en matèria esportiva, té partit demà com l'Espanyol.
3: 3CAT Info.
6: I a la compareixença prèvia de Hansi Flick a l'Alavés Barça de demà, el tècnic blaugrana ha confirmat la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada opcional, pendent, això sí, de la firma encara.
9: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho.
6: Demà també tindrem, a banda d'aquest Alavés-Barça, l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, tots dos amb transmissió Catalunya Ràdio.

0: Govern i sindicats d'ensenyament continuen enrocats després de la primera jornada de vaga general que s'ha fet avui amb una manifestació seguida per 26.000 persones a Barcelona. Les dues parts es trobaran dijous. És una nova possibilitat de reconduir la situació, tot i que el govern ja ha descartat l'augment salarial de 400 euros als professors, com demana l'USTEC. A l'altre front obert amb el professorat per la infiltració de la policia en assemblees, avui la consellera d'Educació s'ha mostrat sorpresa en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions de la Direcció General de Policia.
0: És justament demà el dia en què la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions al Parlament.
2: Catalunya nit.
3: El pacient espanyol que va donar positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 passatgers són negatius, de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. Tot i que, si continuen donant negatiu, podran rebre visites. Aquest canvi en el protocol afectaria també la pacient ingressada al clínic. El director de l'Organització Mundial de la Salut dona per fet que hi haurà més casos, però per ara no hi veu un caràcter pandèmic.
4: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
0: Els treballadors interins a l'administració pública que vagin encadenant contractes no podran passar a ser fixos si no s'han aprovat unes oposicions prèviament, encara que faci anys que estiguin vinculats a l'administració. El Tribunal Suprem ha pres aquesta decisió en un cas concret que ara fixa doctrina.
3: I al Catalunya Nit buscarem les reaccions que ha provocat la imatge de Lamine Yamal amb la bandera palestina ahir a la rua de celebració de la Lliga aconseguida pel Barça. És una imatge que s'ha vist arreu i el corresponsal de Catalunya Ràdio a Jerusalem, Jordi Brascó, ha recollit diverses veus. Preguntat en la roda de premsa, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que normalment aquests posicionaments en les celebracions no li agraden.
5: This I normally don't like. No, this is don't like.
6: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
5: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
0: Però si hi ha una roda de premsa que avui s'han dut totes les mirades i comentaris és la que ha fet Florentino Pérez. El president del Real Madrid ha convocat eleccions, però el que ha sorprès són els atacs que ha llançat a una part de la premsa de Madrid, a qui acusa de confabular-se contra ell, i també al Barça pel cas Negreira. Ha sobtat el to que ha fet servir i també les successives repeticions.
7: Y yo os anuncio aquí que como siguen insistiendo, como lo joven Cañizares, que no sé si está aquí, pero... Bueno, Rubén Cañizales, ¿tú perteneciste al relevo o no?
8: No.
7: No, nunca.
8: Nunca.
7: O sea, que tú lo del ABC lo haces por moto propio. Ya. Bueno,
9: se está dirigiendo.
7: Te metes todos los días con el Madrid.
9: A un periodista.
7: No voy a discutir con usted, porque no es usted solo.
10: Si lo siento al palacio.
7: Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja del ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. Y yo. Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
0: En parlarem amb el company a Madrid, Sebas Guim.
3: I en el temps de cultura traurem el cap a Canes amb en Marc Garriga. El Festival de Cinema ha començat fort posant la intel·ligència artificial sobre la taula.
0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
3: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en matèria perquè tenim un Catalunya Nit carregat de notícies importants, però abans fem un apunt pels ruixats i les tempestes que han descarregat amb força en diferents punts de Catalunya durant aquesta tarda. Els bombers, de fet, han fet més de 50 sortides. La incidència més greu ha estat una esllavissada de terres que ha provocat el tall de la carretera B112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat. A aquesta hora, aquesta carretera continua tallada. També hi ha hagut afectacions importants al Pla de Lleida, amb danys en finques de fruiters d'almenys 8 municipis per una tempesta amb pedra. És la tercera pedregada des que ha començat la campanya de recollida. En aquest episodi de tempestes intenses, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades i s'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. Repassem què és el que ha passat amb la Gemma Puig.
1: Aquest dimarts ha vingut marcat per aquests ruixats, tempestes que han descarregat amb intensitat, sobretot el gruix més actiu entre la costa i el prelitoral central, amb registres que han superat els 50 litres, 54 a Monistrol de Montserrat o 42 a Valldoreix. Però també les precipitacions han afectat punts del Pirineu, Prepirineu, cap al sector de la Garrotxa, nord-est, també els registres entre els 20 i els 30 litres. Molts d'aquests ruixats, a més, doncs han anat acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Doncs això és el que ha passat avui, el que ens espera del temps per demà, com sempre, abans d'arribar a les 11 amb la Gemma Puig.

0: La primera vaga general de mestres i professors no ha servit per acostar posicions entre el govern i els sindicats. I tot plegat quan falten menys de 48 hores per a la taula sectorial d'aquest dijous, que sí que ha de servir per reconduir la situació en principi sobre el paper. El sindicat majoritari USTEC ha posat sobre la taula un increment salarial de 400 euros al mes com a condició per desconvocar les vagues que hi ha fins a finals de curs. Però la consellera Esther Niubó acusa el sindicat de no tocar de peus a terra. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. La vaga ha tingut un seguiment d'un 70% segons la USTEC i d'un 34% segons el Departament d'Educació. La protesta ha concentrat a Barcelona en una manifestació unitària prop de 26.000 persones que han reclamat la baixada de les ràtios, més mans per l'escola inclusiva i una pujada salarial. La mala maror, però, continua a les portes, com dèiem, d'aquesta taula sectorial de dijous. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, assegura que en un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades, o com a mínim una posició intermèdia, ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
1: Ara bé, per la consellera Niubó, aquesta proposta no és realista. Insisteix que la negociació s'ha de moure dins l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres, els dos sindicats minoritaris. Són declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no?, perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no?, altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Demà continuen les mobilitzacions, però de manera territorialitzada. La vaga està convocada als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls de carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
4: Gràcies, Maria. En terreny polític, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta realista als docents que permet i aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat de mestres i professors i ha advertit Txell Vallespí que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure.
5: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els Comuns, demanen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió d'aquest dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
6: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
7: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
5: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
8: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
5: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
0: Doncs bé, justament gràcies, Txell. En aquest altre front obert amb el professorat per la infiltració de la policia en assemblees de professors, és demà que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions de la infiltració, com dèiem, en una assemblea de professors. Expliquem que la polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat d'aquesta infiltració. De fet, la consellera Niubó ha insistit que no en tenia coneixement

0: previ i ha assegurat que no s'ha encarregat un informe en aquest sentit des del Departament d'Educació. També ha reclamat més explicacions, tot i voler evitar qüestionar els comandaments del cos policial.
1: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
0: Mentrestant, una associació d'advocats ha obert camí, ha presentat ja una denúncia per la presumpta infiltració d'agents. Es tracta de l'Associació d'Advocats d'Osona. Ha presentat una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona. Per tant, el camí està obert. El seu president, César Lagonigro, considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Aquesta és una denúncia que se suma a la que ha anunciat el Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que en aquests moments estaria preparant-la.

0: Dos minuts per arribar a un quart d'onze i arribarem amb l'altre argument important informatiu d'aquesta jornada. El brot d'antivirus que va començar al creuer Ondius suma 10 positius. L'últim que s'ha sabut és el del pacient espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, que avui ha tornat a donar positiu i segueix aïllat amb símptomes lleus. Això sí, anem cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els altres 13 ciutadans espanyols que viatjaven al vaixell continuen donant negatiu, eh?
1: Exacte, avui s'ha sabut el resultat de la segona tanda de PCRs i, de moment, entre els 14 pacients que hi ha confinats a l'Hospital Madrileny, 5 d'ells catalans, només hi ha un positiu. Aquesta passada nit va manifestar els primers símptomes, una mica de febre i problemes respiratoris lleus, i està aïllat en una unitat altament especialitzada. La resta d'ingressats han confirmat el seu negatiu i, segons el nou protocol aprovat aquesta tarda pel Ministeri de Sanitat, si la setmana que ve segueixen donant negatiu a les PCR, ja podrien rebre visita. Igual que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona o la que està ingressada a Alacant, que avui ha tornat a donar negatiu per tercer cop. Fora de l'estat, la passatgera francesa, que va donar positiu, segueix ingressada en estat crític i avui les autoritats italianes han informat d'un nou cas sospitós que de moment no presenta símptomes i que està a l'espera de resultats.
0: Pel que fa a les quarantenes, el Ministeri de Sanitat segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga l'aïllament dels passatgers de l'Ondius fins al 21 de juny.
1: És una mostra de la bona sintonia entre l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol, una complicitat que ha quedat palesa a la reunió d'avui entre el seu director, Tedros Adhanom, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Tots dos no descarten nous casos d'antivirus, però asseguren que la situació està sota control.
2: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
3: There is no sign that we are seeing...
4: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
0: Doncs una cosa que no canvia és la picabaralla entre la Moncloa i el govern de les Canàries per l'operatiu d'evacuació.
1: Sí, avui al Senat, Mònica García ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'operació la nit abans, mentre que el dirigent canari assegura que li van amagar informació.
5: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
6: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
1: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment van compartir la informació de què disposaven.
7: Doncs bé, sobre el brot d'antivirus en el creuer Ondius, avui escoltem la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa, Jordi Amat.
8: Quan les malalties contagioses s'acosten a través de vaixells, alguna cosa s'activa a l'inconscient que compartim com a humans. No és una por només d'ara, vull dir, no és només el buc holandès Ondius, l'antivirus i el port de les Canàries. Al començament de la pandèmia del Covid ja va passar una cosa similar amb un creuer anomenat Diamond Princess. Se'n recorden? Hi viatjaven milers de persones, va quedar encallat a la costa japonesa i durant unes setmanes hi convivia el grup més nombrós d'infectats fora de la Xina. La repatriació dels passatgers de tot el món ja va ser una operació molt complicada i controvertida. Però al llarg de la història, aquest és un episodi que s'ha anat repetint. Només dos exemples. Al segle XIV, rates, els vaixells o les puces que les parasitaven van anar de l'Orient a Europa en vaixell i van ser les transmissores de la bactèria de la pesta negra que va provocar milions de morts. Al segle XVIII, un vaixell vingut també d'Orient va atracar al port de Marsella. Hi havia tripulació morta i, malgrat això, es va descarregar la mercaderia. Eren farcells de tela i es creu que duien una nova malaltia. Aleshores, la corona espanyola temerosa va prohibir que cap vaixell francès atraqués als seus ports i, si ho feia, s'exigia a les autoritats que es fes, i ho deien amb aquesta paraula, una quarantena. A les Canàries no està passant res que la humanitat no conegui. Simplement tenim la por de sempre i l'esperança il·lustrada que ara la ciència i la salut pública evitin el caos.
7: Passant dos minuts d'un quart d'onze de la nit, ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres coses, posarem el focus en una de les imatges que ha donat més voltes al món en les últimes hores, la del jugador més popular del Barça, ahir a la rua de celebració per la Lliga, agafant una bandera palestina i fent-la onejar. Estem parlant de Lamine Yamal. I el corresponsal de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, en Jordi Brascó, ha dedicat les últimes hores a recollir algunes de les reaccions que aquesta imatge ha provocat a la zona. Dos minuts i de seguida tornem.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3cat.
9: Som 3cat. El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
11: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
12: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
13: Sí. És una central ja de nova generació.
10: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3CAT.
15: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
10: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
10: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
21: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Són les 10 i 20 minuts. La rua d'ahir del Barça per celebrar la Lliga va deixar moltes imatges que circulen molt, però n'hi ha una, segurament, que ha estat la més destacada i segurament discutida, i és la del jugador més popular de l'equip, Lamine Yamal, agafant una bandera de Palestina i fent-la onejar, cosa que ha agradat molt als uns i ha empipat molt als altres. Volem saber com s'ha rebut això a Israel, i per això connectem amb el nostre corresponsal a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
22: Què tal? Bona nit.
0: D'entrada, explica'ns-ho, Jordi. Són molt del Barça en aquesta zona o què?
22: A veure, Israel és sobretot del Barça i Palestina és sobretot del Madrid. Però et diria que aquesta dinàmica podria canviar ben aviat en els propers mesos o anys, atesa la reacció que ha provocat el gest de Lamine Yamal d'onejar la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga.
0: Sí, sí, clar, aquesta divisió que feies ara, que segurament que hi ha casos de tot, evidentment, però aquesta divisió que feies ara potser hi va quedar allò posada en qüestió, eh? A veure, comencem, si et sembla bé, per la reacció que hi ha hagut a Israel. Com s'ha viscut el gest de Lamine?
22: Doncs mira, ens ho han definit directament com si hagués estat una autèntica bomba. El periodista esportiu israelià amb qui hem parlat, que és Uri Levy, de fet ens ha explicat que molts aficionats del país s'han endut una decepció enorme, perquè en el seu imaginari encara recorden una imatge de Messi al Mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013. Però és que, clar, ha plogut molt des d'aleshores.
23: Barça, después de Messi, se busca una nueva cara para representar el club también por

0: afuera, a lugares como en Israel. Y Lamine es esta cara. Y si esta cara se mueve la bandera de Palestina, es muy duro.
1: Clar, el que explica Uri Levi és que la majoria d'aficionats israelians identifiquen la bandera de Palestina amb el 7 d'octubre i amb un perill per la subsistència dels jueus i de l'estat d'Israel. I en aquest sentit, a Israel n'hi ha que acusen Lamine de postureig, de no saber ben bé què és el que significa el que ha fet, però d'altres comencen a entendre que l'opinió del crac blaugrana era en realitat compartida per molts dels presents a Barcelona.
0: La población se comienza a entender esa realidad. Que, bueno, podemos apoyar Barcelona, pero probablemente la mayoría del vestuario no se apoya a Israel.
1: Aquí Levi posa una mica de sentit comú, però és que fins i tot hem arribat a veure alguns aficionats penjant vídeos a xarxes tallant amb tisores la samarreta del Déu Blaugrana i llançant-la a la paperera, que a més no són samarretes barates ni molt menys. El missatge que adjuntaven era molt clar: amb el meu país no s'hi juga.
2: Vaja, doncs així és com respira Israel, podríem dir, i a Palestina, com ho han viscut?
1: Doncs imagina, tot el contrari. De fet, podríem dir que el gest de Lamine obre un escenari d'esperança també pels palestins, perquè és que fins ara pràcticament han estat orfes d'ambaixadors globals en el món de l'esport. Tenim el cas de Kyrie Irving, el jugador de l'NBA dels Dallas Mavericks, però en el món del futbol, tal com ens ha recordat el periodista esportiu amb qui hem parlat, el palestí Bassil Migdadi, clar, ens diu que Lamine, en comparació a d'altres estrelles, com per exemple un dels referents àrabs, el jugador del Liverpool Mohamed Salah, ha anat molt més enllà.
3: Yo no he visto que un Mohamed Salah o un otro estrella árabe que ha hecho, que Lamine ha hecho, el público en general querían ver estrellas, pero querían ver estrellas que tienen una personalidad y que son auténticos.
1: De fet, el que ens ha comentat aquest periodista esportiu palestí, Bassil Migdadi, és que ell també pensa que aquesta manera de ser de Lamine Yamal, de jugar una mica sense por, de ser jove, també influeix en aquesta capacitat que ha tingut per posicionar-se d'aquesta manera. I en aquest sentit, podríem dir que hem sortit aquí fora aquesta tarda a veure uns nens que jugaven a futbol aquí a Jerusalem Est, i t'he de dir que Jerusalem Est és un feu madridista, però el nom de Lamine Yamal ja comença a causar furor, perquè és que, clar, no és gens habitual trobar un futbolista que tant dins com fora del camp s'expressi sense por.
2: Doncs sí, mira, aquesta joventut també s'hi ha referit una mica Hansi Flick avui quan ha comentat aquestes paraules. S'ha sobreentès també que li ha recomanat no mullar-se d'aquesta manera. El futbol és futbol, però ja sabem que també moltes vegades és molt més que futbol i que té un poder de mobilització molt important, i ahir efectivament una de les imatges va ser aquesta, Lamine Yamal a l'autobús aquest descobert amb la bandera de Palestina. Moltíssimes gràcies, Jordi Brascó, per haver-nos atès en directe al Catalunya Nit una vegada més.
1: Un plaer, com sempre.
2: Bona nit.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
5: Cinc minuts i arribarem a 11:15 de la nit pel que fa a la crònica internacional, més enllà d'aquesta crònica i mirada tan particular que ens acaba d'apropar en Jordi Brascó. Ens fixem un dia més en el president dels Estats Units, Donald Trump, que diu que novament té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi en aquest conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres d'aquesta setmana, el mandatari de la Casa Blanca ha parlat amb la premsa sobre les qüestions que abordarà amb el president de la Xina, Ignasi Abad. Bona nit.
6: Bona nit. Sí, Trump diu que parlarà de moltes coses amb Xi Jinping, però sobretot de comerç.
7: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi, i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
6: Molt optimista, per tant, Trump, abans de començar aquest viatge, el president nord-americà treu ferro també a la mala dada de la inflació publicada avui. A l'abril els preus van pujar 6 dècimes als Estats Units. Això situa la seva taxa interanual d'inflació al 3,8%, que és la xifra més alta en 3 anys. Trump creu que és un fenomen passatger.

0: i diu que els ciutadans nord-americans ja assumeixen, ja entenen d'alguna manera quins són els costos d'aquesta guerra.
1: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Per cert, que la guerra a l'Orient Mitjà dels Estats Units ja ha costat 29.000 milions de dòlars. És la xifra que ha posat avui sobre la taula el Pentàgon en una compareixença al Congrés nord-americà. A l'Orient Mitjà, a més, Kuwait ha anunciat avui la detenció de quatre persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. I, d'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units, un dels principals aliats dels Estats Units, perquè es defensin millor dels atacs que reben de l'Iran quan hi ha escaramusses entre els dos països.
2: Gràcies, Ignasi.

0: Quedar o marxar? Aquesta, quedar-se o marxar, aquesta és una mica la qüestió ara mateix. Should I stay or should I go? El primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta, el partit, després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre alts càrrecs han abandonat ja l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
2: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
1: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
3: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
1: Ara per ara, però, encara que Starmer fes un hipotètic pas al costat, no hi ha cap candidat de consens per substituir-lo. La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Jugar amb el lideratge del país no surt de franc.
4: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit. La Comissió Europea ha fet un pas molt discutit, convidant a Brussel·les una delegació del govern talibà a l'Afganistan. La Comissió Europea no reconeix formalment el règim islamista, però sí que hi vol negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. Això, tot i que a l'Afganistan hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. És un pas que no ha agradat gens a algun unes de les entitats socials que treballen justament amb persones refugiades d'aquell país. Bruno Forte Amiras, Brussel·les, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Què és el que vol? Què és el que busca exactament Europa amb això?
5: Doncs tot això forma part d'aquesta política migratòria més restrictiva que està desplegant últimament el club comunitari. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, es justifica dient que actua a petició d'una majoria de països. Volen agilitzar la deportació d'Afganistan que visquin en situació irregular o que siguin un risc per a la seguretat. Ho ha dit el portaveu de la comissió, Markus Lammert.
6: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
5: Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa, denunciant anuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats.
7: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
5: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
7: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
5: Però la Comissió Europea ho nega.
6: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
5: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu, gràcies.
4: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem una decisió que ha pres avui el Tribunal Suprem sobre els treballadors i com s'han de vincular en qualsevol dels casos els treballadors a l'administració pública. És una decisió per un cas concret, però compte perquè ha establert doctrina. De seguida ens ho explica en Rafael de Ribot.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
12: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
11: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
17: La nit dels ignorants s'hereda.
18: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
17: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
17: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
17: I posa la pell de gallina.
21: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
21: És que m'heu posat la pell de gallina.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 5 minuts de 11:15. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos, encara que vagin encadenant contractes, si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, és un nou pronunciament que fixa doctrina i en el que el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixo l'empleat temporal que hagi superat prèviament una prova d'accés, s'hagi quedat sense plaça i per això encadenar contractes temporals. Per tant, recordem-ho, prèviament s'ha de superar una prova d'accés, s'ha de quedar sense plaça i això ha estat el detonant d'aquest fet que s'hagin encadenat aquests contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, aclareix que la sentència no afecta els interins.
2: No és extrapolable ni a funcionaris, interins funcionaris, ni interins estatutaris, per entendre'ns, són els funcionaris de sanitat, metges, infermeres, tot això que són personal funcionari estatutari, que se'n diu perquè tenen un estatut propi, ni personal laboral temporal que no tingui aquest tipus de sentència que l'hagin declarat com indefinida no fijo.
1: Doncs Caire assegura que aquesta figura, indefinit no fixa, és

0: que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament.
1: Gràcies, Rafael.
2: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. En el seu informe final, remarca que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i també a l'estranger procedents de la corrupció política. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten ara a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Ens ho explica l'enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle. Bona nit.
3: Hola, bona nit. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
4: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
3: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
4: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
3: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
4: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
3: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
4: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferrusola Ayado.
3: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.

0: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia, principal investigat pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Les acusacions proposen deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, que és Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès, bona nit.
1: Hola, bona nit. Les acusacions consideren que Santi La Iglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis que La Iglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que la matinada del 2 de desembre una o diverses persones la van drogar, la van pujar al terrat de l'edifici i la van llançar al buit. Tant Fiscalia com Acusació Particular també demanen indemnitzar els pares i els germans de la víctima. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. Demanen també que s'obri el judici oral amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó per aquest cas, es va suïcidar el maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar a la presó per primer cop el novembre de l'any passat, després que a l'estiu es va reobrir la causa. Des de gener d'aquest any està en llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: Segurament recordareu aquest moment que es va produir al Parlament ara fa tan sols unes setmanes.
3: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Nayat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
2: Són aquestes amenaces que llançava el diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada republicana Najat Driouech. Doncs bé, la mesa va demanar un informe per veure si hi havia recorregut legal per amonestar d'alguna manera el diputat de Vox, tot i que, veient el rebombori que havien agafat aquestes declaracions, a la seva manera va exposar una disculpa pública si algú s'havia sentit ofès per aquest comentari. Finalment, els lletrats del Parlament, després de dies de mirar-s'ho, veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces. Àlex Giralt Robert.
4: En un esborrany, els serveis jurídics de la cambra consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. Malgrat que va demanar perdó, l'òrgan, presidit per Josep Rull, va engegar la maquinària legal en considerar que Terrades havia creuat totes les línies vermelles, a més d'activitats.

els tràmits per sancionar-lo. La mesa, per cert, també ha elevat a la comissió que s'encarrega de castigar els diputats que vulneren el codi de conducta la també representant de Vox, Júlia Calvet, que ja té un altre cas obert. Aquesta vegada, a petició del PSC, demanen que se l'expedienti per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.

0: El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, supera el llindar d'alerta per les pluges.
1: A hores d'ara, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, el seu cabal és de 37,9 metres cúbics per segon, molt més que el llindar que tenia al migdia, que era de 9 metres cúbics per segon. Per això, l'ACA demana precaució i que ningú s'acosti a la llera. L'alcalde de Molló, també el Ripollès, Pep Coma, ha retret a Protecció Civil que els hagi fet arribar massa tard l'alerta sobre el llindar del riu Ter en aquesta zona.
2: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants.
1: A partir de demà, els residents a la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona assegura que aquest és un procés molt complex. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del col·legi.
3: Ja haguéssim agraït de dir, escolti, si vostè no té l'empadronament, li servirà el certificat de transport que digui que vostè ha tingut un passe mensual aquests mesos, o el carnet de la biblioteca, o les assistències al metge, etc. Tot això són coses que nosaltres estem demanant quan no hi ha un certificat d'empadronament o inclús havent-hi un certificat d'empadronament per assegurar el bon resultat de l'expedient.
0: Nou Ero, a Catalunya, l'empresa Quality Espresso vol tancar la producció a la zona franca.
1: L'empresa de màquines i molinets de cafè ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'Ero afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat aquest anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Òscar Perea és president del comitè d'empresa.
4: Toda la producción y todo los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
2: Les infermeres es manifesten per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
1: Ho han fet avui a les quatre capitals, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hagin d'assumir més necessitats sanitàries, però cobrant el mateix. Ho ha denunciat David Oliver, del sindicat SATSE a Girona.
5: Tot això doncs, ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs, ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Però això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
1: Diu que la falta de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina.
0: Tres quarts d'11, Leo Messi continua fent negocis a Catalunya. Després d'adquirir la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat ara les antigues galeries Via Wagner, abandonades des de fa dècades. Roger Santaló, bona nit.
6: Bona nit.
0: La intenció de Messi és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer.
6: Sí, exacte. L'estat de les instal·lacions és deplorable, després d'estar tancades durant més de 30 anys. L'operació té un valor d'11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Es preveu que les galeries ara es converteixin en oficines per a grans empreses. Les galeries Via Wagner, ubicades al costat del Turó Parc, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la norantena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant un per un fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venut a Messi.
2: A mesura que s'apropa el 9 i el 10 de juny, els dies que el Papa Lleó XIV serà a Barcelona, anem sabent més i més detalls de com serà aquesta visita. Avui un de ben particular de detall hem conegut. Resulta que el Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i que haurà estat finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i també Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
7: Segons ha pogut saber Trescat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescat Info com serà aquest bastó.
8: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del Naixement.
7: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet, faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
8: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja a aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
7: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
9: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
10: Tu me jugeras pas, mais non jamais. Depuis quelque temps j'ouvre une médium.
11: Comment s'appelait l'être cher?
10: Irène.
11: J'entends quelqu'un murmurer un prénom.
10: Quel prénom?
11: Antoine?
10: Hein?
0: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han acaparat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Canes. Se n'ha parlat força a la roda de premsa del jurat de la 79a edició, que ha inaugurat una comèdia romàntica francesa en una gala en què s'ha entregat també la primera Palma d'Or honorífica. I tenim un enviat especial a Canes, és el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
12: Bona nit.
0: Quines posicions has pogut copsar al voltant del debat entre art i política?
12: Doncs mira, per començar, Jane Fonda ha obert aquesta edició afirmant que el cinema sempre és un acte de resistència. Tot ve de la Berlinale, quan Wim Wenders va ser molt criticat per afirmar que el cinema havia de quedar-se al marge i no fer política. Unes paraules que el perseguiran per sempre. Hauria estat molt més fàcil que fes com el president del jurat de Canes, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
13: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Encara que tingui un enfocament políticament brillant, si no és prou artística, serà propaganda. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
12: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno que ha presentat el seu director Guillermo del Toro.
14: No podem canviar la història, però pot ser-sí una mica. Malauradament, l'actualitat fa que aquesta pel·lícula sigui més pertinent que mai, perquè ens diuen que la resistència no serveix per a res i que l'art es pot fer amb una refotuda aplicació de mòbil. Ens enfrontem a coses molt bèsties, però com l'Ofèlia del Laberinto del Fauno, si podem deixar petjada, confrontar la nostra fe amb la seua, la nostra força amb la seua, encara hi ha esperança.
0: Doncs aquí un primer debat, cinema i política, i pel que fa a la intel·ligència artificial, l'abracen o la rebutgen?
12: Hi ha de tot. Del Toro ha plorat al final de la projecció de la seva pel·lícula i s'ha acomiadat així del públic.
14: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres. Això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
12: Però abans, l'actriu Demi Moore, membre del jurat, no li tancava les portes a la IA.
15: AI is here.
16: La IA és aquí. Enfrontar-s'hi és entrar en una guerra que segur que perdrem. Per tant, si trobem la manera de treballar amb ella, aquest seria segurament el camí més intel·ligent per abordar el problema.
12: Gaza també ha estat present per voluntat d'un altre membre del jurat, el guionista de Ken Loach, Paul Laverty.
17: Javier Bardem, Mark Ruffalo, a la llista negra per les seves opinions i per oposar-se a l'assassinat de dones i nens a Gaza. Quina vergonya els que fan això a Hollywood.
12: I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica, dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
18: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
2: I el Teatre Romea de Barcelona recupera Les amargues làgrimes de Petra von Kant. És un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder, sota la direcció de Raquel Camacho i amb un repartiment íntegrament femení. L'actriu madrilenya Anna Torrent encarna la protagonista d'aquesta tragèdia colpidora sobre les relacions de poder dins la parella. La Montse Mas ja l'ha vista, ha assistit a l'estrena.
15: Bona nit. Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra Bonkant, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes socials. Hores abans de la funció, Ana Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol com El espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la pel·lícula original.
19: També la pel·lícula, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violencia y Raquel ya todo eso ya lo pone también en el exterior, así lo veo yo, ¿no?
15: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
20: Bé, però mancat una mica d'intensitat, correcte, sense més, i una mica reduïda respecte a la pel·lícula. Molt escenari, molta música, però una miqueta més de drama que hagués estat bé, no?
21: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte, més cosa, no? Però bueno.
15: Les amargues làgrimes de Petra Bonkant es podrà veure al Romea en la recta final de la seva gira estatal fins al 24 de maig.
0: Doncs queden 6 minuts per arribar a les 11. Avui és un dia en què el món esportiu l'acapara una persona. De moment saludem el David Ubach. Bona nit.
22: Bona nit.
0: I ara ja sí, escoltem-lo a ell. Ha fet una compareixença Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que no estava prevista, i déu-n'hi-do. Ha parlat, per exemple, del cas Negreira.
23: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
22: Hem triat aquest extracte de Florentino Pérez, però vaja, n'hi havia per triar i remenar de la compareixença de premsa d'avui convocada d'urgència aquest migdia. No ha decebut ni de bon tros. Singular, per dir-ho d'alguna manera, perquè d'entrada Florentino Pérez, doncs, això que ha aprofitat per carregar contra el Barça pel cas Negreira, diu que el club està preparant un dossier d'unes 500 pàgines que demostraria la compra d'àrbitres per part del Barça i que espera també reacció a banda del que pugui passar en el curs legal, també en el curs esportiu per part de la UEFA. El Barça ha reaccionat una estona més tard en un comunicat breu però concís del Barça. Diu que de moment estan estudiant emprendre accions legals per aquestes declaracions de Florentino Pérez, doncs acusant el Barça novament pel cas Negreira. Ho ha aprofitat el màxim dirigent blanc avui.
2: Doncs aquest és un extracte, hem de dir que a partir de les 11 i en conversa amb Sebas Guim també, que és el nostre company a Madrid, analitzarem una mica l'impacte que això té, perquè d'on surt, no, també una mica aquesta queixa tan explícita que ha fet Florentino Pérez. Hi ha hagut també algun comentari molt masclista també per subratllar-ho, el sentirem també després, però el que dèiem, no, que en fi, ha convocat eleccions
0: i ha carregat contra els mitjans de
2: comunicació. Contra els mitjons de Madrid.
22: Sí, els mitjans per atacar-lo de manera organitzada, assegurat.
23: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
22: Ara ho dèieu, que ha convocat eleccions Florentino Pérez, per tant, descarta la dimissió, òbviament, perquè es presentarà la reelecció i ha convidat aquells que acusa de treballar a l'ombra de manera coordinada amb els mitjans de Madrid per atacar-lo a presentar-se i desbancar-lo del mandat blanc. Això, a grans trets, és el que ha donat així aquesta compareixença de Florentino Pérez, que també ha tingut moments, molt qüestionables, amb atacs a una periodista en concret del diari ABC, sí, a qui ha qualificat de no tenir-ne ni idea de futbol pel fet de ser dona. També ha demanat que li preguntés una noia que hi havia en lloc d'altres periodistes, a qui ha qualificat de lletjos, en tota broma, però
2: fora de tot, totalment.
22: És a dir, una compareixença que comunicativament és molt qüestionable.
2: I abans també hem parlat de l'altre tema del dia, que és, sens dubte, l'impacte de la imatge de Lamine Yamal ahir amb la rua de celebració de la Lliga per part del Barça amb la bandera palestina. Hansi Flick avui, en aquesta prèvia de l'Alavés-Barça, que ara en parlarem, ha donat la seva impressió sobre aquest fet, sobre el fet que Lamine Yamal portés la bandera de Palestina.
1: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem... A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer... Amb
22: implica l'altra banda, a més de comentar així el fet de la bandera palestina. I s'ha de parlar amb Minyamal, ha afegit que, vaja, ha deixat verbalitzat que ampliarà contracte amb el Barça fins al 2028 i una temporada més opcional.
0: Merci, David. Fins demà.
22: Fins demà, vosaltres.

0: Amb la cançó que va escollir ahir, la Gemma Puig ho va clavar i estic convençut que amb aquesta farà el mateix.
1: Tot i que no en sumem ni per on va la pista.
0: Ara mateix no.
1: Molt bé, ens ho dirà ella, no?
0: Segur que sí. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Liz Eriksen que es diu Les, perquè demà tindrem menys ruixats. En tindrem, però no com avui. Avui hem tingut tota aquesta línia d'inestabilitat, de tempesta, calamar-se, que ha anat escombrant, podríem dir, totes les comarques, sobretot aquest sector del litoral i perlitoral central, però també cap a les comarques del nord-est. Encara en queda alguna d'una mica activa, però sí que clarament a la baixa. Demà tindrem una mica el mateix, però menys ruixats. Al matí, un ambient un pèl més fresc, amb boires matinals, amb ruixats que repetiran a partir del migdia, però sí que quedaran molt més restringits cap al Pirineu, Prepirineu i cap al nord-est. Encara, però, hi haurà avisos d'intensitat en aquest sector, entre la Garrotxa, la Selva, el Gironès. Per tant, alguns d'aquests ruixats encara poden descarregar amb intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i refrescarà una miqueta més. Demà baixa una mica més la temperatura, es notarà sobretot cap a comarques interiors.
0: Doncs si ha de ploure, que plogui bé.
1: Sí, sobretot exacte. Això, no? Que no faci mal i ja està. Això molt bé. Mateix. Gràcies, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Són les 11, el 12 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta segona hora del programa aprofundirem amb el que us acabem d'explicar a la crònica esportiva amb en David Ubach, aquesta roda de premsa que ha fet Florentino Pérez davant la premsa per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Real Madrid. Però el que crida l'atenció és que ha estat una roda de premsa molt peculiar en què ha volgut denunciar una campanya contra ell dels mitjans de comunicació, o si més no, de part dels mitjans de comunicació. Per entendre què està passant, quin és el context d'aquesta mala maror que hi ha al Club Blanc, en parlarem amb Sebas Guim, ell és periodista de TV3, que segueix l'actualitat del Real Madrid.
1: I farem també un retrat d'un dels grans escriptors de la nostra literatura, Pere Gimferrer. Ens ho han posat en safata, de fet, Lídia Penelo i Poldo Pomés, que presenten un documental, Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent. I atenció, perquè incorporarem a la conversa un autor a qui Gimferrer ha fet d'editor, Eduardo Mendoza.
0: I avui tenim aquí asseguda amb nosaltres a primera fila al Catalunya Nit una oient que destaca per l'instrument que toca, l'arpa celta, per l'instrument que toca i per com el toca, lògicament. Ha quedat segon en el campionat del món. Tindrà l'última paraula del dia i del programa l'arpista Anna Amigó. Però anirem pas a pas, com sempre. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: I per entrar amb garanties en aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat de moment aquest 12 de maig. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
3: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no? Altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
4: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
5: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
6: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante.
7: ¿Les molesta a ustedes que haya ido bien el operativo? ¿Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo?
8: És una sentència que es limita senzillament a personal laboral contractat, o sigui, no funcionaris de carrera o interins, i, a més, han de ser personal laboral que hagi estat declarat anteriorment per un tribunal com a indefinido no fijo.
9: El anàlisi del caso Puyol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
10: Nobody has come forward Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
11: This I normally don't like. No, this is don't like.
12: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres.
13: Yo no me voy a ir. Yo seré el último de los socios del Madrid en que me vaya. Me tendrán que echar a tiros. Porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
14: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3cat.
3: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
4: 99.659. 99659. Sèrie 011.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Josep Pedrerol, bona tarda.
6: Hola, Garriga.
5: Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
6: Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
5: Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
6: La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
7: Sí, això teatro.
6: El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
5: Això et passa a tu?
6: Que
7: Teatre del Bueno.
1: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
8: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
9: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
10: Fixa't com sona Edició Clàssics.
8: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
11: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
9: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
8: Oh, Fixa't com sona...
0: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
12: Aneu massa de listos.
13: I els valencians?
12: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
0: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
14: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
15: Has sentit el que acaba de dir?
12: Que a Mallorca no feu l'amor.
1: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit. Vine'm a buscar. Les notícies. Vine a robar-me l'aire. Sota la llum de la lluna.
16: Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 11 i 10 minuts, ara fa 4 hores que hi ha hagut una compareixença que ha deixat distret tant els seguidors del Madrid com de qualsevol altre equip, m'atreviria a dir. Cap a les 6 de la tarda, Florentino Pérez ha fet una compareixença per denunciar un complot de la premsa contra ell i per això ha dit que convocava eleccions i que s'hi presentaria per guanyar-les. De fet, ha arribat a dir que l'hauran de fer fora a trets per demostrar que té el suport de la majoria dels aficionats del Madrid. Diu que calen unes eleccions, que pensa guanyar. Ha estat una roda de premsa però molt, molt peculiar, i per intentar entendre millor què hi pot haver al darrere, quin és el context i fins i tot què és el que ha passat, necessitem l'ajuda d'algú que l'ha seguit molt i molt, el que diu Florentino Pérez i també els moviments del Real Madrid. És el Sebas Guim, el nostre company de TV3. Sebas Guim, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Ara ho deia tu, no sé quants anys fa que segueixes a l'actualitat del Madrid, però no sé si havies viscut una roda de premsa així.
1: D'aquesta manera, per descomptat que no. Jo fa 23 anys ja que sóc a Madrid. El Florentino ja l'hem vist dimitir una vegada, va ser l'any 2006. En algun moment de la tarda a mi se m'ha passat pel cap que potser ho tornaria a fer aquesta tarda, però així que ha sortit a la compareixença ja ha deixat clar que està bé de salut i que la compareixença no és per plegar, no és per dimitir, sinó que és, doncs, això, no? Que ara ja sap tothom, per convocar unes noves eleccions i per enfrontar-se a aquell qui s'atreveixi, gosi a presentar-se contra ell a les eleccions a la presidència del Real Madrid, una qüestió que d'altra banda, doncs, no és gens senzill. Es necessiten 20 anys d'antiguitat com a soci del Club Blanc i la mòdica quantitat de 187 milions d'euros en un aval que, d'altra banda, costa 2 milions més per complir els requisits que emanen els estatuts del club madridista.
0: Clar, això és un filtre ja bastant, bastant important. Ha estat una roda de premsa, podem dir, una mica caòtica o no semblava gaire ben estructurada o preparada. Ha carregat contra molta part de la premsa i en concret contra un redactor de l'ABC, Rubén Cañizares. Podem escoltar un dels moments que hem retransmès aquí a Catalunya Ràdio.
2: Y yo os anuncio aquí que como siguen insistiendo, como los Rubén Cañizares, que no sé si está aquí, pero bueno, Rubén Cañizares, ¿tú perteneciste al relevo o no?
3: No.
2: No, nunca. O sea, que tú lo del ABC lo haces por moto propio. Ya. Bueno,
4: se está dirigiendo.
2: Te metes todos los días con el Madrid.
4: A un periodista.
2: No me voy a discutir con usted, porque no es usted solo.
5: Si o sea, hay más.
2: Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja. Yo me voy a dar de baja del ABC. Que mi padre me hizo cigarro.
0: Així ha anat posant noms i cognoms i ha carregat en general contra la premsa i en particular contra alguns periodistes. Està justificat això? És a dir, realment hi ha una campanya periodística contra ell? És molt dura la premsa de Madrid que hi ha aquí al darrere, perquè evidentment la premsa pot escriure el que vulgui, però d'on creus que surt tot això?
1: No, el Real Madrid suma dues temporades consecutives sense guanyar cap títol important. Sí que és cert que venia en l'anterior d'haver guanyat la Lliga de Campions, però ara mateix suma dos anys en blanc i a més venim de veure com dos futbolistes de la plantilla i d'altres dos en fa dues setmanes doncs s'han barallat al vestidor. El clima ara mateix és irrespirable i el que necessites és trobar, crec jo, un enemic exterior a qui enfrontar-te per unir forces en l'interior del que és el Real Madrid. Aquest enemic exterior doncs, té un nom ara mateix que és els periodistes que malament escriuen o que escriuen criticant el que fa Florentino Pérez o el que fa el Real Madrid. En altres moments d'aquesta compareixença doncs, també han sortit altres enemics, com pugui ser el Barça a través del cas Negreira o els àrbitres mateixos. la clau aquí és desviar l'atenció del que està sent aquesta segona temporada en blanc. Jo crec que és un cop d'efecte, no diríem magistral, perquè ja s'ha vist en altres ocasions, però és un cop d'efecte que buscava a Florentino Pérez i que, per descomptat, que com a mínim en el termini curt, doncs sembla que ha aconseguit.
0: Clar, no sé per això si intentar aturar una crisi n'ha engegat una altra, que no sé si pot ser més grossa o no, perquè no sé si el mateix madridisme es pot sentir representat pel que avui ha dit el president, i no sé de cara, per exemple, a la convocatòria d'eleccions, que ja ens has explicat que hi ha un filtre molt important, que és tenir molts diners, si li poden sortir candidats o no.
1: Mirem què ha passat els últims anys. Ell era president del Real Madrid, va dimitir perquè havia maleducat els seus futbolistes l'any 2006, va haver-hi eleccions, va guanyar Ramon Calderón, però va haver de dimitir el 2009. A partir del 2009 no hi ha hagut votacions. Sí que hi ha hagut molts processos electorals a la presidència del Real Madrid, però el 2009 va guanyar sense oposició, anys més tard sense oposició, i crida l'atenció, l'any 2025, és a dir, fa tot just una temporada, també va guanyar les eleccions a la presidència del Real Madrid sense oposició. Què fa imaginar o pensar que ara mateix doncs trobaré algú les ganes, els diners i tots els requisits per presentar-s'hi? Doncs sembla que podria haver algun candidat, que aquest candidat pugui tenir algun tipus de suport de forts mitjans de comunicació, i que Florentino Pérez, que ha vist que, o està intuint que estan movent fils per aconseguir-ho, s'avança la jugada perquè tingui menys temps de preparar-ho. Al final tot és una mica l'estratègia que vol Florentino Pérez per donar-li pressa a tot això i que no tingui tant

0: tant de temps. Es parla, i el mateix Florentino Pérez en la compareixença n'ha fet menció, sense citar-lo, doncs, d'un empresari de renovables, un noi jove, doncs, amb accent mexicà, tot i que és alacantí. Caldrà veure, no?, és si la persona que ha de moure fitxa ara, després d'haver estat citat per Florentino Pérez com el gran opositor que a qui li demana que es presenti per fer-li front i per veure si doncs, el pot superar amb el suport dels socis. El que és... és una cosa que és força clara, és que Florentino Pérez, al llarg d'aquests 20 anys que porta la presidència del Real Madrid, d'una forma interrompuda, però que són aquests 20, té suports. És a dir, si no hi ha cap altre candidat, guanyarà perquè té la seva gent i no hi haurà problema. I si hi ha combat, doncs veurem si aquesta persona doncs, és capaç, en el poc temps que dona la convocatòria d'unes eleccions, doncs generar el suficient suport com per superar Florentino.
1: Els que no el segueixin habitualment avui poden, si avui ho han fet, poden haver quedat sorpresos per una manera de fer gairebé trampiana, podríem dir, amb comentaris com aquest.
2: Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
1: O aquesta altra.
3: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
1: Perquè del que sí que no ha volgut parlar avui, de moment, és d'esport, és a dir, que no ha anunciat ni fitxatges ni qui serà el nou entrenador, si és que hi ha canvis. En fi, una roda de premsa molt, molt peculiar, que qui vulgui recuperar-la pot fer-ho, perquè hi trobarà coses per comentar segur. Sebas Guim, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui al Catalunya Nit.
0: No, a vosaltres. Una cosa simplement, de la crisi del Madrid no n'ha volgut parlar, de la situació d'Arbeloa no n'ha volgut parlar, de la situació de l'equip no n'ha volgut parlar. L'únic que ha parlat de l'actualitat esportiva és de les batussades que hi va haver al vestidor del Real Madrid per donar-li normalitat. Diu que cada temporada passa, i això crec que també cal tenir-ho en compte, perquè aquesta declaració doncs, també doncs, ha grinyolat una miqueta en una tarda del tot surrealista la que s'ha viscut a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva del Real Madrid.
1: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Sebas Guim, des de Madrid. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Bona nit. We get it
4: almost every night. Catalunya Nit. When that moon gets so big and bright, it's supernatural. Les notícies. Everybody was dancing in the moonlight. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Avui al Catalunya Nit parlem d'una figura irrepetible de la literatura catalana i espanyola. Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta precoç, intel·lectual exuberant, lector obsessiu, figura central de tota una època, podríem dir de l'agoix divin i una de les grans veus de la poesia contemporània, també. I ho fem a partir del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, dirigit per Pol Dupomés i Lídia Penelo. També saludarem, de fet, en els pròxims minuts, un dels seus grans amics. L'hem descobert també en aquest documental. Es tracta de l'escriptor Eduardo Mendoza. Apareix, com diem, en el documental juntament amb altres noms rellevants de la literatura catalana i espanyola. Surten moltíssimes persones, entre les quals destaquem ara aquí doncs, Carme Riera, Félix Yazúa, Antonio Muñoz Molina, entre molts altres, insisteixo. Poldo i Lídia, bona nit i benvinguts al Catalunya Nit.
1: Molt bona nit.
2: Bona nit.
0: Aviam, és un documental que ens apropa a un Pere Gimferrer que m'atreviria a dir, perquè això no val per tothom, és evident, però que és molt desconegut. És un Pere Gimferrer nou, perquè jo diria que el que sabem del Pere és que és una persona, és una eminència cultural, intel·lectual del país, però és un gran desconegut per la immensa majoria socialment.
1: Totalment. Mm. Més enllà de la caricatura del Polònia, més enllà del que ell ha volgut explicar de la seva vida en alguns llibres molt personals, com poden ser Interludio Azul o Alma Venus, de la vida personal de Pere Gimferrer se'n sap molt poc, o de com ell aborda el dia a dia. I aquest era l'objectiu que teníem amb

0: Leopold, de retratar-ho i de descobrir un nou Pere i d'acostar-lo, sobretot.
1: Sí, és veritat que un queda molt més a prop de Pere Eugeni Ferrer després del documental que no pas abans. L'ha vist, el Pere, aquest documental?
0: Sí.
2: Sí, l'ha provat. Bueno, no, i m'ha posat, ens ha posat 3 estrelles de la revista Callers, que és el seu referent.
1: És el seu referent,
2: cinema,
1: sí.
2: Que 3 de 4 no està mal, perquè jo dic, quin és el màxim de Callers? I
0: m'ha dit la Lídia 3. Podem estar contents. Li ha agradat. 4. Ell sí. no va assistir a l'estrena perquè està convalescent d'una intervenció que li van fer al mes de març, i fins a finals d'aquest mes de maig no té l'alta mèdica i no pot sortir al carrer. Mm. Aleshores, doncs no va poder venir, i com no l'havia vist...
2: Malauradament.
0: En Poldo va preparar un DVD, se li va deixar la porta el dia de l'estrena per si ell volia, en el mateix moment que l'estava veient i s'estava estrenant, se'l posés, però no. Es va esperar a la nit, des dels primers feedbacks que li van arribar per telèfon, el va veure i ahir ens va trucar i ens va explicar que li agrada molt, que estava molt content i molt, molt agraït, i que gràcies, sobretot, per ajudar a presentar-lo d'aquesta manera i d'ensenyar, doncs, una mica com és.
2: És molt fort que l'hagi agradat, eh? Jo estava...
1: Estàveu
2: no
1: nerviosos.
2: Totes, home,
0: molt,
2: però, vamos,
0: molt,
2: perquè
0: molt
2: nerviosos. És tan...
1: Bueno, és detallista, es veu que és molt detallista, es fixa en tot, li agrada tenir-ho tot controlat.
2: Tot.
1: Aleshores, jo no sé com deu haver viscut aquest procés sense veure al final fins que ja està tancat.
2: Cada escena, cada vegada que li gravem, em posa en dubte el set que li hem preparat.
1: El plano, no?
2: Escolta, que em dedico a això, Pere.
0: I per què se li pregunta...
2: No, però aquí no quedarà bé, no? Però tu creus? No, és que... Però... Digo, no, no pot ser. Doncs, sí.
1: Escolteu, per què Pere Eugeni Ferrer? Per què aquest documental? D'on surt?
0: Això és una obsessió particular... Com a estudiant de filologia catalana, quan estudiava filologia abans de fer periodisme, el vaig descobrir perquè em connectava amb autors que a mi m'interessaven molt, com Joan Brossa. Ell va ser un dels primers en reivindicar Joan Brossa, i em connectava amb tot un moviment de Dau al Set i Vanguardes, que clar, el franquisme havia intentat tapar tot això, i va rascant i te n'adones i descobreixes tota l'obra que té, i vaig dir que això és un gegant, aquest senyor m'encanta. I la primera vegada que el vaig veure, ell no em coneixia de res, ni jo en ell tampoc, va ser la presentació del primer volum de Les Memòries d'en Tàpies. Sí. I jo m'hi vaig acostar i li vaig dir que podem quedar un dia perquè l'entrevisti i parlem de coses de Dau al Set. Em va mirar així tot estrany, però bé, i a partir d'allà el vaig entrevistar, ens vam conèixer, i llavors per coses de la vida ara tenim un vincle molt més estret, però aquesta va ser, jo vaig veure que era una persona molt enorme i vaig començar a llegir-lo tot, tant assajos, poemaris, com tot el que vaig trobar.
2: La Lídia s'ho sap tot.
1: Sí, i creus que és... perquè jo crec que d'aquesta entrevista i d'aquest documental hi haurà molta gent que voldrà introduir-se també en el món de Pere Eugeni Ferrer. Tu el definiries com que té una obra que pot ser, en part, potser no tota, no? Perquè a més és molt extensa, però accessible també pel públic general?
0: Sí. Sí, i jo crec que amb el to que li hem donat al documental veiem un Pere proper. La nostra voluntat no era fer una cosa acadèmica i per la gent de l'alta literatura i l'alta cultura, perquè no tota la seva obra és un assaig de coses molt concretes. Si agafem els dietaris que va escriure en català, hi ha textos que són molt vigents. Qualsevol poemari que espigolem sí que estan farcits de moltes referències i tenen imatges que potser si no tens aquell referent pots dir, ai, aquí m'estic perdent alguna cosa, però la bellesa i l'esclat que produeix és tan immens i a tothom l'interpel·la d'una altra manera que serveix i és vigent i també ens ajuda a entendre a poetes tan importants com són Miró i Tàpies, que té uns assajos imprescindibles.
1: Mm-hmm. Descobrim en aquest documental un Pere Eugeni Ferrer, diríem, divertit i juvenívol. M'agrada molt el títol del documental, no? Retrat d'un artista adolescent, mm-hmm. Perquè a banda potser de desconèixer aquesta vessant personal tan divertida, no? I amb tocs d'humor, perquè hi ha una certa comicitat, no? En la seva manera de ser, vull dir que és bromista, etcètera. És una persona que diries que és una persona gran, i en canvi, no, subratlleu tots, a més, durant el documental, no? Tots els testimonis subratllen justament això. Mireu, la seva amiga i escriptora Carme Riera en diu això del Pere.
3: Jo crec que el Pere és un poeta de 80 anys molt jove, eh? És a dir, sempre ho ha estat, jove.
1: Ell mateix també diu, no? Jo he viscut sempre una edat intemporal. Quan tenia 20 anys podia ser que semblava més gran, i ara potser més gran a una altra edat.
0: Però aquest sentit de l'humor, sense en Poldo, no s'hagués retratat igual, perquè en Poldo ha sigut el contrapunt ideal, perquè, clar, jo m'ho puc saber tot, que no és veritat, de Pere Eugeni Ferrer, però captar-lo d'aquesta manera fresca i

0: treure'l i saber captar aquest, aquest punt divertit d'en Pere, això, això ell ho ha fet molt bé, perquè si no, no...
1: Sí, de vegades no és millor no sàpiguer tant d'un, d'un, no? És com també he fet un documental del Rafael Moneo, i no sóc arquitecte, però des de darrere, no? Des d'una mica més... més junt, més, ets més objectiu i a lo millor no estàs tan viciat en el bon sentit de la paraula, no? I llavors ho veus més com, com crec que ho, perquè ho entengui millor el públic, no?
0: Però ell és molt teatral, ja ho has vist.
1: A més,
0: és molt teatral, i, li agrada la broma,
1: però jo ja no sabia si, si la broma venia del Polònia o d'ell, no? Però, i després ja quan vas estar rodant i sempre, hòstia, aquí fa, sembla que estigui fent... I el Vicent, no, el Vicente Molina Foix, hi ha un moment que parla, que diu, és que és un, és el autor, és un humorista, un humor, llavors és com va obrir la veda, no? Per, pues, podem treure aquest tema, i llavors he aprofitat, hem aprofitat totes les vessants que té de perquè és que, i a més, ell ho fa, també hi ha una mica d'intenció, no és aquello que, no? Hi ha un moment que es dona un cop a una làmpara i fa...
0: Com si la làmpara l'hagués
1: aixecat. No, però a veure, no ho fas, normalment fas ahir, no? Però vull dir que ja juga amb això, i això pues, també et dona molta... I te'n recordes a la RAE que vam dir, va, ara camina d'un costat a l'altre, que camina una mica... Sí. Com un, bueno, graciós, com camina, no?
2: I la funció de la poesia, encara que depengui de mecenatges, no està determinada pel mecenatge, sinó que té per missió anar contra l'expectativa del lector. Això també ho ha dit Miró amb unes altres paraules. Si l'art no comença per atacar el lector, per fer-li un xoc, ja no interessa.
3: Bé, després hi ha aquesta manera de parlar tan característica d'ell, eh? Però bueno, tot el contingut, tot el que diu, no? Comença a parlar i de cop dius, ah, una idea, ah, no, espera't, un altre, no? És un intel·lectual de dalt a baix amb moltíssimes referències. Què anaves a dir, Pol?
1: No, és que ara mateix t'anava a dir, és que, a més, com sap tant, si estava a l'última entrevista que parlàvem de cinema, hi ha un moment que li vaig comentar com una cosa personal. A mi saps que m'agrada molt el Howard Hawks, etc. I de repent ens vam anar de la línia del guió i vam començar a parlar de... I és que a més ho sap tot i a més et posa a prova. També juga... Però aquesta l'has vist, no? Però aquesta... Però, no, no has vist aquesta? I aquesta l'ha... Bueno, sap que qui l'ha il·luminat, qui ha fet la banda sonora de qualsevol
3: película.
1: És un cap
3: privilegiat, no?
1: I a més... Sí, a més diu, bueno, és que clar, de cinema... Només són 100 anys, o 120 anys, és fàcil saber-ho tot.
0: Per ell, controlar de cinema és fàcil.
3: És una sequera, són pocs anys,
1: clar,
3: no?
1: La literatura, doncs clar, són més anys i tal.
3: Bueno, no, i tot i així, quan passeja per la biblioteca...
0: De la RAE, sí.
3: De la RAE, és que s'apropa, que dius, encara no és impossible enfocar la vista des de tan lluny, no? Que ja sap el títol que és, ja sap...
1: I s'emociona
3: molt
1: nen.
3: Sí.
1: Hay de todo, aquí parla en castellà, quan està a Madrid es posa a parlar en castellà. I és que lo tienen todo, mira, és que hay... I cada vegada està com un nen. És meravellós. Hi ha molta gent que m'ha escrit dient que és l'escena que més...
0: És tendre, perquè el veus que s'emociona.
1: Clar.
0: El veus que és... realment... És que la seva vida és això.
3: Està
0: són les paraules.
3: En el seu hàbitat.
1: Lo tienen todo, lo tienen todo.
3: Estem parlant de Pere Gimferrer, poeta, escriptor, gran editor, importantíssim per tota una generació d'escriptors, alguns dels quals, a més, són grans amics, com, per exemple, Eduardo Mendoza.
4: Com amigo en privado és muy buen amigo. Muy inteligente, muy buena persona y muy divertido. Muy culto, muy ingenioso y muy cotilla. No se puede ser nada mejor.
3: Eduardo Mendoza, bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: Déu-n'hi-do. Una descripció completa.
5: Sí, no, ratifico el que vaig dir. És tot això i més.
1: I més.
3: Escolta, vosaltres us vau conèixer a la universitat?
5: Ens vam conèixer, sí, tot just començar a la universitat. Devíem tenir 17, 18 anys. Jo soc 2 anys més gran que ell. I jo feia segon, segurament, o tercer, i ell va entrar a fer primer, a la Facultat de Dret.
3: I recordes, recordes quina va ser la primera impressió que et va causar?
5: Sí, bueno, a veure, era, si has vist la pel·lícula, doncs era igual que ara. I portava una cartera molt gran i bueno, no sé, ja es parlava d'aquella manera i ja es veia que era una persona molt intel·ligent i molt estranya. I a partir d'aquell moment, no sé com, vam començar... Bueno, ja tenia...

0: Sí, em vaig quedar bocabadat perquè tenia un domini de la tècnica poètica, una riquesa d'imatges, i vaig pensar, bueno, això és extraordinari. I després, bueno, i així vam continuar. Després ell, jo havia, anys més tard, havia escrit la primera, no, havia, no és la primera, però una novel·la, La veritat sobre el cas Savolta, que anava portant a les editorials, si no la volien, i perquè jo era un desconegut, perquè era una novel·la molt llarga, i vaig saber que ell havia entrat a treballar a Seix Barral, com a director literari o com a no sé què. Érem molt joves, eh? I vaig anar i vaig dir, mira, he fet això, tinc aquesta novel·la, no me la volen, si pots donar-li una ullada. I dos dies més tard ja em va trucar. Està molt bé, la contractem, signa quan vulguis i signem el contracte. I bueno, ja està, aquesta és la història. I des d'aquell moment estic parlant de l'any 73. Mira si han passat anys.
1: Anys i coses, vull dir, de l'èxit de La veritat sobre el cas Savolta, per començar. I després, li confies totes les teves novel·les?
0: Sí, naturalment. Bueno, ara ja és... Ja no sé si l'has escrit ell o jo o qui, perquè ja portem tants anys. Però sí, no, jo no faig res sense que ell ho miri. I té aquesta qualitat de la que parlo a la... al documental, que li dones un text i l'endemà ja et truca dient he llegit dues vegades, encara no he fet la tercera llegida, que és la més important, però ja et puc dir que no sé què, no et fas parar com alguns que passen setmanes. I clar, un escriptor sempre està molt insegur, bueno, un escriptor i tothom, però l'escriptor especialment, perquè ja no sap i espera al costat del telèfon que li diguin que està bé o que ha de... I ell immediatament això ho fa sempre, amb mi i amb tothom. Mm.
1: Em sembla que ets tu que en el documental, si no corregiu-me, que parla justament d'Art del Mar, que ara el mencionaves, i que dius és que és un llibre que canvia el llenguatge de la poesia, no? que el modernitza, que... O potser m'estic equivocant i és un
2: Azúa,
1: altre.
2: Félix
1: de Azúa ho diu. No? O sigui, clar, hem de parlar també del llegat literari de Pere Gimferrer, no? I potser és una de les coses que més pot destacar. Aquesta modernització del llenguatge,
3: com
1: no?
3: Com ha inspirat a altres generacions de poetes coetanis seus i que l'han seguit i que segueixen seguint camins que va obrir Pere Gimferrer.
1: Mm. Eduardo?
0: Sí, naturalment. I passa una cosa, amb Pere Gimferrer passa una cosa que és una cosa molt catalana, que és que el personatge de vegades eclipsa una mica el creador. Això li passava a Dalí, li passava a Carme Balcells. No són personatges tan curiosos, tan interessants, tan divertits, tenen tantes anècdotes que de vegades ens oblidem de carrera darrere d'això. Hi ha una obra importantíssima. Mm. Jo crec que Art del Mar és una peça fonamental a la poesia en castellà, però La llum és una obra fonamental amb la poesia catalana.
1: Sí.
0: Mm. I jo crec que el Fortuny, que és una obra que no acaba de funcionar com hauria d'haver funcionat, però és importantíssima, i si hagués continuat hauria renovat completament la novel·lística en català. Mm. Hauria sigut pel català que l'Ulisses o el Proust van ser per la seva llengua, no? Un revulsiu, bueno, jo crec que és importantíssim això, però ell és tan curiós, tan singular, tan peculiar amb les seves coses, que de vegades penses que és important per paraigües i el barret.
1: Sí. Per subratllar-ho també pels nostres oients, només va descobrir Eduardo Mendoza, també Roberto Bolaño, altres autors com Antonio Muñoz Molina, Isaac Rosa, vull dir que en surten molts també al llarg del documental. Subratllant la idea del títol del documental, Eduardo, tu que l'has acompanyat al llarg de tants anys, tu l'has vist envellir o continua sent aquest poeta adolescent del títol?
0: Mira, continua sent, com jo crec que com la majoria de les persones, ha envellit

0: en un sentit i continua sent el mateix en un altre, no? Ell continua tenint el cap, la creativitat, però d'altra banda també té a sobre tota una carrera. Ell mateix és la seva influència més important, no? Ja ho ha fet tot, ja ho ha escrit tot, però ara torna, ara... Bueno, cada vegada, per exemple, el seu últim llibre de poesia és molt interessant, però és molt més hermètic.
1: Total.
0: Perquè ja és un destil·lat de tota una vida d'escriure i pensar la poesia. I, bueno, no sé, és difícil fer un diagnòstic.
1: Home, és difícil, és difícil. No era una tessitura fàcil aquesta en la que t'he posat. De fet, el documental retrata tota una època cultural molt concreta, aquesta Barcelona dels anys 60 i 70. Hi ha també molt, molt, molt document, no? Hi ha molta fotografia i és molt interessant veure i reconèixer cares que ens han acompanyat i noms, no? Al llarg de... No sé si hi ha hagut molta feina aquí de documentació, Poldo i Lídia.
2: Sí.
3: Eren estirant el que ella ens explicava i el que anàvem trobant, intentant il·lustrar-ho, perquè clar, és el que dèiem, la trajectòria i l'obra és tan enorme que s'ha creuat amb tants personatges que és que dius, Terenci Moix sí, però és que també els que... Octavio Paz, és que també els pintors, molts i molts noms, Anna Maria Moix, Rosa Regàs, molts,
1: hi ha moltes referències. Doncs escolta, Pere Ginferrer, retrat d'un artista adolescent que es pot veure al CaixaForum, en aquesta plataforma CaixaForum Plus.
2: Sí, és una plataforma que és gratuïta. És com un Netflix de cultura, jo sempre ho dic, perquè s'entengui bé, encara que no... Perquè és com, igual, i tu pots tenir a la tele, no és...
1: Però gratuïta.
2: Gratuïta.
3: Només t'has de donar d'alta i és de lliure accés
2: i
3: gratuïta.
2: I és brutal, perquè hi ha un contingut que no s'acaba, eh? Hi ha de tot, d'arquitectura, disseny, música... literatura, hi ha concerts, bueno, és brutal.
1: Doncs ara també hi ha aquest retrat del sí. Pere Ginferrer, en el qual doncs, ens hi apropem moltíssim gràcies a la bona feina de tots dos, no? per destriar una mica que com, no? De tota la informació, de tot l'enorme univers que és Pere Ginferrer, com el podíem fer arribar als espectadors, la feina de la Lídia Penelo i del Poldo Pomés i doncs, els testimonis imprescindibles també dels seus amics que l'han acompanyant al llarg de tota la vida. Eduardo, moltes gràcies per saludar-nos avui, per acompanyar-nos. Escolta, i l'enhorabona per l'èxit de la intriga del funeral inconveniente. No?
0: Gràcies.
1: El dia de Sant Jordi, que van sortir ara fa poc les llistes de... Bueno, llibre de Sant Jordi, ara mira, ara que tinc aquí. No pot ser. Dia del llibre. Què, allò que... Què? Ja era una votat o no, Eduardo?
2: Que maja, eh?
1: Ai, no. No.
2: Perdona, Eduardo, no era la intenció,
1: no,
2: eh?
1: No, saps què passa? Que tinc al cap que justament es van publicar les llistes definitives i ell sortia, lògicament, reconfirmadíssim com el més venut. Ara m'ha vingut al cap.
0: Ja en parlarem un altre.
1: Molt bé, Eduardo. Escolta'm, una abraçada enorme, que vagi molt bé.
0: Una abraçada.
2: Adéu.
1: Gràcies a vosaltres dos, Lídia i Poldo, també. Bé,
2: i els talles?
1: Sí, què
2: no,
1: et sembla?
2: Només volia agrair, jo tinc que agrair els, que ens ha costat, és que vam començar el 2018 aquest documental.
1: I de fet, hi ha algunes imatges del 2018.
2: Sí, més del 50%. I va costar molt aixecar-ho. Ens van tancar portes gent que no hauria de tancar les portes. I llavors vull agrair perquè al final... que ho teníem, la pandèmia i tot, també es va quedar això una mica... Estava com en un armari i ho hem retomat. Ens han ajudat, bueno, primer CaixaForum Plus, que han apostat i ho han financiat. Santa Ecole també ens va fer una ajuda perquè el Javier Nieto va començar la seva... De jove va entrar a Seix Barral i va conèixer el Ginferrer. És un editor de disseny, però...
1: Però va quedar fascinat.
2: Va quedar fascinat i era un ídol. I ha fet, bueno, pues ha participat en... I després, músics, el Maedicio Vilave, que ha cedit la música sense... gratis, i el Claret...
1: És molt interessant que ho expliquis per veure les dificultats. Com és de difícil tirar endavant
2: no, és que s'ha de dir.
1: No, però
3: és que ens omplim
1: important...
3: la boca de la que la cultura ens salva, però qui paga la cultura i qui recolza la cultura?
2: Jo per això dic...
1: I a més estem parlant d'un nom com el de Pere Ginferrer, vull dir que
3: no hem dit una cosa, és la primera persona que va traduir Rodoreda a l'espanyol.
1: Fixa't.
3: I és la primera persona que ens va portar a Nier, no, perquè la poguéssim llegir si no llegíem el francès.
2: I jo que

0: Encara que em talleu, ja m'esteu tallant, però tots els fotògrafs han seguit les fotos. Mireu els crèdits. No, és que, oye, poca conya.
1: No, molt bé. S'ha de ser agraït a la vida. Gràcies a Poldo i Lídia.
2: Vosaltres.

0: Tenim per costum arribar a 3:15, passant per la rotativa, un lloc on, com nosaltres, a aquestes hores de la nit es treballa intensament. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: T'han arribat les portades o què?
1: Sí, ja les tenim aquí, alguna d'elles.
0: Doncs
1: sí,
0: vinga, sí. Anem per l'ara. Què diuen? Doncs
1: l'ara, l'obertura la dediquen al tema de la crisi educativa i diuen els docents mantenen el pols al carrer i el govern demana realisme. Diu la vaga té un seguiment del 34,7% de les plantilles i 26.000 mestres es manifesten al centre de Barcelona. Foto de portada dels professionals de l'educació que hi van omplir la plaça Sant Jaume a Barcelona. També destaquen en portada en foto la roda de premsa de Florentino Pérez d'ahir i diuen Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I destaquen també altres temes, com per exemple que el fiscal del cas Pujol diu que la família sacsejava, entre cometes, Catalunya. L'OMS preveu més casos d'antivirus dels viatgers del creuer i que PSC, Junts i Esquerra pacten una llei de mecenatge que s'ha fet d'esperar.
0: Molt bé.
1: I l'edició en castellà de Periódico, ja la tenim aquí, diuen el titular, diu la OMS descarta un brote mayor de l'antivirus, però no nuevos casos. Les autoridades sanitàries fijan en quarantena entre el 10 de mayo i el 21 de junio. Foto de portada igual que l'ara ahir de la protesta de professors ahir a la plaça de Sant Jaume i diuen los docentes mantienen el pulso. El sindicato USTEC vuelve a sacar a los profesores a la calle y pide un aumento salarial de 400 euros. També destaquen la visita de Trump a la Xina i diuen Trump busca resarcirse del fiasco de Irán con un acuerdo comercial con Xi. Destacan també que el hub tecnológico de España crece un 14% y ya vale 125.000 millones. Y per últim, que la compraventa de pisos en l'Hospitalet i el Baix Llobregat augmenta un 9,7%.
0: Doncs déu-n'hi-do el que portaran demà les portades de l'Ara i el Periódico. Gràcies, Raül, bona nit.
1: Bona nit.
2: Han arribat altres portades aquí a la redacció, Marc Güell.
3: Sí, tenim la Vanguardia que obre dient que la protesta educativa reobre la negociació entre govern i sindicats. La foto principal, com us podeu imaginar, és la de Florentino Pérez en aquesta roda de premsa d'aquesta tarda. Florentino Pérez desfermat, titulen a la Vanguardia. I un parell de titulars més. Un tram en hores baixes va a Pequín per vendre des d'allà una victòria comercial i que l'Organització Mundial de la Salut relaxarà la quarantena dels afectats per antivirus si donen negatius. Tenim també la portada del Punt Avui. Es fixen també en les protestes de l'educació, la vaga que ha començat avui. Protestes, protestar, també és educar, diuen el Punt Avui.
0: Molt bé, doncs això és el que trobarem a la premsa escrita. Però qui posi l'antena de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, Joan Rossinyol, bona nit.
4: Bona nit. Deixa'm dir que avui ens faltaria la portada de l'ABC, eh?
0: Ostres, sí.
4: Demà s'ha de mirar amb lupa la portada de l'ABC després d'aquesta tarda tan entretinguda que hem tingut avui, eh?
0: Sí, sí, això Florentino... demà es vendrà. Sí. Potser tindrà un pic.
4: I nosaltres suposo que endevineu de què parlarem demà, sobretot, demà al matí, d'aquest nom que ha pivotat tota la tarda. Demà, Florentino, sí, també, clar, també serà un dels noms. Sí, home, sí, demà serà un dels noms i les conseqüències d'aquest terrabastall d'aquesta roda de premsa.
0: I durant uns dies.
4: Però més enllà d'aquesta crisi que viu el Madrid, demà també, i n'heu parlat en aquest Catalunya Nit, parlarem d'aquesta compareixença que faran demà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, demà a la tarda, al Parlament, que compareixen per donar explicacions sobre això.
5: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci la propi Departament d'Interior, no?
4: Era la consellera d'Educació, Esther Niubó, que parlava d'aquesta infiltració de Mossos en una assemblea de professors. Serà, doncs, com dèiem, demà a la tarda que Interior, la cúpula d'Interior, doncs, donarà explicacions en seu parlamentària i ho podreu seguir en directe, doncs, a 3Cat Info. Demà també és dia de sonar. Perquè demà al matí tenim roda de premsa de la direcció del certamen. Sabeu que s'estrena en aquesta ocasió. Sabrem tots els detalls del programa d'aquest festival que es fa a Barcelona del 18 al 20 de juny. Per tant, demà per haver l'orella, per no perdre's res d'aquests dies. I demà també us descobrirem quin percentatge de joves de Catalunya aconsegueix emancipar

0: casar-se abans dels 30 anys.
1: Ui, ara ja podríem fer apostes aquí. Ja podríem fer apostes.
0: De moment ens reservem aquesta dada per demà i demà us donarem tots els detalls. Malauradament són molt pocs.
1: Perquè deu ser, si féssim allò, la línia temporal aniria decreixent.
0: Tenim dades de l'Observatori Català de la Joventut i són dades que porten al debat perquè fan aquesta radiografia, no?, de la situació dels joves en una situació molt, molt complicada.
1: Va, i a ritme de sonar.
2: Sort de la música del sonar.
1: Portada de l'ABC, va.
3: Portada de l'ABC, titulant dient que Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC i també posen en portada el títol de l'editorial del diari Respectar el Real Madrid des de dins.
1: Demà mig diari anirà de Florentino. Gràcies, Joan. Gràcies, Marc.
2: Bona nit. Bona nit.
1: Minuts i tancarem el dia i ho tancarem, com sempre, ben acompanyats.
2: Doncs sí, amb la nostra convidada ha estat prenent notes aquí, a primera fila, aquestes dues últimes hores. Mira, ella diu que fer música és estimar-la i no saber per què. Va començar tocant el violí fins que va descobrir que la seva passió era l'alpa celta, l'arpa celta. Ara sí, el violí diu que li agrada per fer jam sessions i fer amics sense haver d'intercanviar paraules. És fantàstic això i demanarem que ens ho expliqui. En canvi, l'arpa celta és l'instrument que li serveix per mostrar tot allò que porta a dins. Tota la vida ha fet música, però des de fa 6 anys s'hi dedica a temps complet. Aquest any ha interpretat i ha cantat en català a Utrecht un fragment del seu disc Sang de Dona. Ho ha fet en el Campionat Mundial d'Arpa i ha quedat segona, que no és poca cosa, és molta cosa. La nostra convidada és l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista. Bona nit, Anna.
4: Bona nit, Ernest.
2: Què tal, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
2: Bé, nosaltres bé. Contents al final de poder parlar amb tu després d'aquestes dues hores. Primera pregunta, no sé, has après alguna cosa escoltant a Catalunya Nit?
4: Ostres, moltes. Sí, sí, tant, moltíssimes.
2: Doncs ja està bé, escolta'm, no? És aquesta la idea, que és aquesta la idea. A veure, què és això del tocar el violí? Et permet fer amics sense haver d'intercanviar paraules?
4: Sí, això ho vaig descobrir a Escòcia. Quan vivia allí, un dia vaig anar amb un pub que fan molta música, i de cop es van posar a tocar, no? I s'hi anava afegint gent i músics, i anaven venint músics amb el seu instrument, anaven tocant. I jo tenia el violí a casa i li vaig preguntar a una noia si jo porto el meu violí, també podré tocar? I diu, sí, clar, vés-lo a buscar. I així va començar que jo, bueno, doncs, molts dies de la setmana, entre 4 i 6 hores, al pub a tocar, i aprenent cançons, tot de memòria, acompanyant, aprens a integrar-te amb altra gent, i és això, no has de parlar, has d'escoltar la música i doncs anar-t'hi posant. Sí.
1: Quina bona escola, el pub també.
4: Sí.
1: Però portar, per exemple, l'arpa a un pub ja seria més complicat, això.
4: Es pot fer, però...
1: Es pot fer. Com passes a l'arpa? Què et crida l'atenció de l'arpa?
4: L'arpa ja m'agradava de petita, però jo vinc de l'Espluga de Francolí, és un poble, doncs ara tenim 4.000 habitants, hi ha una escola de música, però en aquella època, bueno, avui dia tampoc encara no s'hi pot estudiar arpa, com a molts o la majoria de localitats de Catalunya, o sigui, és en llocs comptats la pots estudiar. Llavors jo per això vaig fer violí i, bueno, doncs l'arpa es va creuant en diferents moments de la vida i va ser a Bèlgica, després d'Escòcia vaig anar a viure a Bèlgica i un dia vaig portar el violí al luthier i en aquest luthier mateix tenien el departament d'arpes. Dic, mira, mentre tu neteges el violí, i jo me'n vaig a mirar les arpes. I de mirar vaig passar a posar un dit, de posar un dit a tocar una mica més fort i ja, bueno, doncs, després ja, la setmana següent ja tenia una arpa a casa jo.
2: És difícil tocar l'arpa? O sigui, entén-me, clar, tot depèn de la persona, però més o menys que el violí, per exemple.
4: Cada instrument té la seva dificultat. El violí has d'afinar. Tu no tens on posar els dits, els has d'aprendre on els has de posar. L'arpa, quan toques, sona molt bé des del primer dia de classe. És fantàstic, el violí. Requereix.
2: Costa molt.
4: Sí, a més, necessites la sincronització de l'arquet, no?, quan toques el violí. Amb l'arpa també has d'activar la corda d'una manera en concret. Però, bueno, cada un té la seva dificultat. Sí que és cert que tots dos jo els posaria quasi bé al mateix nivell. La diferència és que el violí tens totes les notes que vols fer I amb l'arpa, en el cas de l'arpa celta, jo no tinc totes les notes. Tinc com un piano amb tecles blanques i em faltarien les negres, per fer-ho fàcil pels oients. Llavors, si us imagineu un pianista que està tocant tecles blanques i de cop n'ha de posar una de negra, l'agafa d'una capsa, la posa, la toca,

0: i la deixa o la treu. Llavors, això és el que fan els arpistes. En el meu cas jo ho faig analògic, amb la mà, canvio unes claus semitonals, que en diem, que canvia mig to la nota, i les persones que toquen l'arpa de concert, que és la més gran, aquesta de 2 metres d'alçada que es veu a les orquestres, aquestes persones canvien les notes amb els peus. Llavors poden seguir tocant mentre canvien les notes. Llavors, hi ha una complicació, sí, és difícil, però no impossible, i tot, com tot, dedicació i voluntat.
1: L'arpa celta com és?
0: Una mica més petita que la de concert, però la de concert té unes 46, 47, 44 cordes, i la celta seria de 38 en avall. Entre 38 i 27, per mi seria l'ideal el 38-36, perquè tinguis una mica de cordes de greus, de baixos, i també cordes agudes que puguis fer una melodia. Com més petita és l'arpa, més de joguet sonarà. Llavors, si et vols fer un acompanyament decent, tu vols baixos, també. Llavors, 38 cordes estaria bé.
1: Hi ha repertori per arpa o què?
0: Sí, poquet. Jo el tema de clàssic, com que no l'he fet, també el desconec bastant. Amb temes de celta, clar, molta música celta és el que es mou més. Llavors, per mi és com un repte agafar la música de casa nostra catalana i posar-hi arranjaments per arpa, no? Perquè n'hi ha de piano, que evidentment l'arpa també, al teu cas amb dos mans, el més fàcil és agafar una partitura de piano i adaptar-la, no?, a l'arpa. Llavors, jo en el meu cas em dedico a això, no?, a crear de zero aquesta partitura per arpa, que és el que jo interpreto.
2: L'arpa, la gran desconeguda, eh? Sí, ara tant, hem de reconèixer-ho. Vas quedar segona al Campionat Mundial d'Arpa. Com ha anat aquest procés? Com és que t'hi vas presentar? Com és tot això?
0: Sí, això també encara m'ho pregunto. Avui he parlat amb un amic i dic, és que no sé ni per què m'hi vaig presentar. Però vaig dubtar fins l'últim minut. Ho vaig enviar a última hora i vaig pagar els 100 euros d'inscripció a l'últim dia, a última hora. Era un concurs que valoraven el projecte en si. És a dir, jo no havia de tocar una cançó que tothom tocaria i que llavors seríem comparats per la mateixa cançó. Llavors, aquí dic, si jo he de tocar el que jo sé, doncs endavant, no? Perquè què em diran? Que ho faig bé, que no ho faig bé, que els ha agradat, que no els ha agradat. Perfecte. Però jo puc ser jo. No he de ser ningú altre, ni mai de comparar exactament per una nota o una tècnica, no? Llavors, la primera criba era enviar una cançó i a cegues, un jurat de 3 persones deia si passaves o no. Jo vaig passar, em van convidar a fer un vídeo de 5 minuts explicant el projecte, un altre jurat de 3 persones em va seleccionar, a mi i a 14 persones en total, i aquests 14 vam ser convidats a Utrecht per tocar 45 minuts en directe amb un jurat professional de 7 persones, divers, arpistes, cantants, compositors i programadors. I bé, vaig passar a la final i vaig quedar segona.
2: 45 minuts de prova, 45 minuts de prova.
1: Sí, sí. I escolta, qui tingui ara curiositat per sentir el que fas, per escoltar la teva música, on ho pot fer? Com et poden trobar?
0: Mira, Bandcamp, i bé, en concert, en directe, és com s'aprecia millor, no?, una fenya d'aquestes. Aquest cap de setmana seré al Centre Cívic Urgell fent un taller d'arpa per nens, per explicar l'instrument. I a Barcelona tocaré el dia 13 de juny, que és un dissabte, al Centre Cívic de Sant Martí, a l'Auditori.
1: Perfecte. Doncs quedem convocats.

0: Aquest tema segurament alguna cosa d'arpa hi podríem fer aquí per acompanyar la mar de bé. Es diu Abissal, és del nou disc de Sílvia Pérez Cruz, va sortir el divendres passat i aquesta setmana ens acompanyarà la sortida del dia i del Catalunya Nit.
1: Amb ella arribarem al moment de l'última paraula del dia i del programa, que avui tindrà l'Anna Amigó, arpista, cantant i violinista i subcampiona del Campionat Mundial d'Arpa. Si voleu escoltar la seva música, podeu trobar-la a Bandcamp, ens ha dit, i buscar el seu projecte Sang de Dona, que de fet ja es pot veure per Catalunya en aquests concerts que ens ha explicat. Anna, gràcies per acompanyar-nos, per ensenyar-nos coses de la música que no coneixíem, com sona i com és treballar l'arpa. I res, aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I res, jo el que he estat sentint aquesta nit és que ha sigut un dia de tempesta, pedregada literal pels pagesos, un cop més, i pedregada simbòlica per altres estaments de la societat. En aquest cas, el tema de que una societat està avançant a diferents ritmes que el que necessitem les persones, s'han manifestat els professors, les infermeres, tampoc no estem evolucionant prou pels nouvinguts a casa, no? I el tema del Florentino també, no? És com una dictadura maquillada de democràcia, ell mateix ho fa tot, no? I això també és el que ens fan creure a vegades molts governs, ho veiem en diferents països dels que heu parlat també aquest vespre. I bé, a mi m'agradaria dir que si després de la tempesta ve la calma, doncs que no trigui, sisplau, i que si pot ser de la mà de la cultura, millor que millor.

0: Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents, adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó. La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. La Fiscalia ha acusat aquest dimarts la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències a diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol i el Girona, per cert, queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3 d'aquest dimarts. I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: I el temps aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa.
1: Trescat Info.
0: Comencem. Els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i del Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada en la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
4: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb 200, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
6: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
7: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions a la infiltració en una assemblea de professors. La polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclami més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi, doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori, doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
0: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia per la presumpta infiltració dels agents. El president César Lagonigro considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals, són declaracions a 3CAT Info.
8: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Aquesta denúncia se suma a l'anunciada pel Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer on dius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
1: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
2: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
1: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
4: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
5: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
1: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El fiscal del judici, els Pujol, afirma que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Remarca, en el tram final del judici, que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Aviada especial a l'Audiència Nacional, María Núria Rebelle.
6: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
7: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
6: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
7: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
6: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
7: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
6: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
7: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferrusola Llado.
6: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.
0: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Hazte Oír també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. I els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la republicana Najat Driouech.
8: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
0: Malgrat que va acabar demanant perdó, la mesa va sol·licitar un informe als serveis jurídics per si hi havia recorregut legal. en un primer esborrany, però consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. A banda, la mesa va engegar els tràmits per sancionar Terrades, com també ha fet ara amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.
9: 3CAT Info.
0: D'aquí uns moments la previsió, abans us expliquem que els bombers han fet aquest dimarts més de 50 sortides a causa de les tempestes, la major part al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
10: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
0: Això sí, el Baix Llobregat, una esllavissada, ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'Aeri de Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. I al Parc Natural de Montserrat s'han tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes que han provocat els aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat finques d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. També s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents durant tota la jornada. La majoria de les comunicacions han estat per incidències al Vallès Oriental i al Barcelonès.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Ruiz.
11: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Un quart i dos minuts. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts, deduccions del 15% a l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer, s'assembla a propostes que el PSOE i el govern espanyol han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatge ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
12: El gobierno puede asumir ese coste que, en definitiva, es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
0: Les paraules de la ministra han estat valorades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. Per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho estudiaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i, per això, han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del Sindicat de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura de treballador indefinit, no fix, és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
13: No és fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
0: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament. I aquest dimarts s'ha conegut un nou héroe a Catalunya. L'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar les línies de muntatge de la Zona Franca. Ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea és president del Comitè d'Empresa i delegat de Comissions Obreres.
14: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
0: Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns que ve. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya.

0: Una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica el cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Però totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat d'intel·ligència artificial i de la dicotomia entre art i política. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
1: A diferència de la Berlinale, on es va originar el debat, a Cannes tothom considera que l'art i la política poden anar perfectament del bracet. Ho ha dit l'actriu Jane Fonda en la gala d'inauguració, on deia que el cinema sempre és un acte de resistència, i també el president del jurat, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
2: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
1: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Électrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno, que ha presentat el seu director Guillermo del Toro, un film sobre els maquis protagonitzat per Sergi López. El cineasta mexicà ha plorat al final de la projecció i s'ha acomiadat així del públic.
3: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
1: Aquest ha estat l'altre debat que Demi Moore, membre del jurat, ha atiat dient que el més intel·ligent és conviure amb la intel·ligència artificial i no lluitaria en contra. I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica, dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
0: Julian Barnes, un dels

0: escriptors més prestigiosos de la literatura anglesa contemporània s'acomiada dels seus lectors en el seu últim llibre, Comiats, que aquest dimarts ha presentat a Barcelona. Als 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final confirma que, tot i que no va ser una decisió senzilla, ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
1: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: Esports. Amb en David Ubac.
2: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
3: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, pues que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
3: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
2: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid, doncs, que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional.
5: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
2: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. El seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
6: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el perdem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: L'Espanyol té la baixa d'Engongue, lesionat, i de Calero i Dolan, que estan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TDT. Aquest dimecres també juguen a primera el Villarreal, Sevilla i el Getafe Mallorca. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. El Betis 2, el Junt, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere amb 37 punts, dos menys, per tant que els catalans, figurarà l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo SQE ja ha descendit. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català, que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat així la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79, gràcies a un parcial final de 10-28. Els dos entrenadors, Diego Campo al Manresa i Moncho Fernández al Girona, s'han referit a aquests minuts decisius.
7: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
8: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
2: Aquest dimecres es jugaran el Breogán Lleida i el Granada Barça. Per cert que el bàsquet blaugrana ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Veselý és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats en la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat un cop i n'ha estat el jugador més valuós un altre. Europa ha jugat amb el Partizan i el Fenerbahçe i a l'NBA a les files de Washington i Denver. Del bàsquet passem a l'handbol. Per explicar que el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà Alemanya i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuchsia de Berlín. Amb waterpolo, destaquem també que el Sabadell femení ha tancat aquest dimarts la fase regular de la Lliga amb un partit avançat a la 22a jornada, el Catalunya 11, Sabadell 13. Aquest dimecres es disputaran el Sant Feliu Mataró, el Canoe Sant Andreu i el Mediterrani Atlètic Barceloneta. I encara amb waterpolo, precisament l'Atlètic Barceloneta masculí visitarà la piscina del Novi de Belgrat Servi a la 5a jornada de la lligueta dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per a la final a 4 de Malta.
0: Dos quarts d'una.

0: És moment de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades, després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió del conseller Niubó. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. Aquestes són les més destacades. A partir d'ara també us explicarem que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en taxa interanual, el nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop. El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. 4 els càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner a tocar del Turoparc de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Estan abandonades des de fa dècades i les vol reformar per convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Els esports també amb en David Ubach.
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. I pel que fa al Barça, Hansi Flick, a la prèvia de l'Alavés Barça d'aquest dimecres, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una segona temporada opcional.
0: I aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos, a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Les temperatures seran més baixes.

Dos quarts i pràcticament quatre minuts, els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès.

0: 5,7% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada a la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
1: La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental hem de creure...
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I a tot això, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències...
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: There is no sign that we are seeing...
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
10: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que, si la seva situació no canvia en una setmana, puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
11: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
12: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la

0: situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres, el mandatari de la Casa Blanca ha dit que parlarà bàsicament de comerç amb el president de la Xina.
1: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi, i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Aquest dimarts, el Pentàgon ha actualitzat el cost de la guerra dels Estats Units contra l'Iran en 6 setmanes. Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. A l'Orient Mitjà, Kuwait ha anunciat la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, a qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. D'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units perquè es defensin millor contra els atacs de l'Iran. I la Comissió Europea ha convidat a Brussel·les una delegació del govern talibà de l'Afganistan, tot i no reconèixer formalment el règim islamista, per negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen, malgrat que hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: La Unió Europea vol agilitzar la deportació d'afganesos que visquin de forma irregular a Europa o que representin un risc per a la seguretat. La Comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, diu que actua a petició d'una majoria de països. Marcus Lammert és portaveu de la Comissió.
3: Els Estats membres van demanar a la Comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per a la seguretat. And who pose
2: a security threat. Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa. Denuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats. We have
4: many cases of people. Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
2: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
4: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
2: Però la Comissió Europea ho nega.
3: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
2: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada, 4 alts càrrecs han abandonat l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Londres, Quim Olivares.
5: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del partit laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
6: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
5: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
7: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
5: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una 90ena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, per assassinat i detenció il·legal. També coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez, i a demanar una indemnització

0: acció per als pares i els dos germans de la víctima. Mataró, Marta Vallès.
1: Les acusacions consideren que Santi Laiglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis de Sabadell que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta. Era el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que a la matinada del 2 de desembre una o diverses persones van drogar la víctima, la van pujar al terrat de l'edifici, allà la van despullar i la van llançar al buit. Tant la Fiscalia com l'acusació particular també demanen indemnitzar amb 600.000 euros els pares i els germans de la víctima en concepte de responsabilitat civil. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. També demanen que s'obri el judici oral, que seria amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó com a sospitosa, es va suïcidar al maig de 2002. Santi Laiglesia va ingressar per primera vegada a un centre penitenciari el novembre de 2025, després que l'estiu passat es va reobrir la causa amb l'aportació de proves noves. Des de gener passat està en llibertat provisional amb mesures cautelars. Té el passaport retirat i s'ha de presentar periòdicament als jutjats de Sabadell.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
2: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts en encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Trescat Info. Trescat Info. 3:45. Leo Messi continua fent negoci a Catalunya. Després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona a tocar del Turó Parc, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor de 11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Somisi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en un estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la noarantena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és el que ara, la que ara, les ha venut a Leo Messi.

0: Els productors ebrencs de cireres preveuen una bona campanya amb una fruita de molta qualitat. En termes de producció, les grans empreses confien en millorar els registres de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: I ha influït sobretot el temps sec que ha fet durant el mes d'abril. Això ha permès avançar uns dies la campanya. Eduard Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a Terres de l'Ebre.
2: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat en aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: La campanya també es preveu bona per la principal productora Serima Cherries, confien que el preu estigui al voltant dels 10 euros al quilo. Eduard Sedón és el director general.
3: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients.

0: tens que ja treballem.
1: La cirera s'exporta bàsicament a països com Alemanya, Suïssa o els Països Baixos, entre d'altres.
2: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist, que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Colla Ballester.
3: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
4: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata en formes de la façana del naixement.
3: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet, faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
4: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
3: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
5: After the city pours it, the property owners are responsible for maintaining it, which is why the repairs are often imperfect and patchwork across the city.
2: El realitzador nord-americà John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona el documental The History of Concrete, que dissecciona, irònicament, la societat capitalista a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. En aquell llargmetratge, l'autor aplica l'exitosa mirada crítica i humorística sobre el món d'avui que ja havia explorat a la sèrie How to with John Wilson. Òscar Callau.
6: Les tres temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó o les seves aplicacions urbanístiques, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista o els peatges que la indústria del cinema posa a la creativitat.
7: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
6: Wilson roda durant hores i hores fins que troba aquell moment inesperat que ha explicat, amb la seva característica veu nasal, desperta el somriure de l'espectador i alhora el fa reflexionar.
7: Després de veure aquesta pel·lícula, segur que comences a detectar totes les imperfeccions del formigó que hi ha al teu voltant. És una cosa que ja no puc treure'm del cap ni apartar-la de la manera que veig jo el món ara. Així que crec que necessito treballar en un altre projecte ràpidament abans que aquesta obsessió em consumeixi.
6: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
8: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
2: El Teatre Romea de Barcelona recupera un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder amb l'estrena aquest dimarts de Les amargues làgrimes de Petra von Kant. L'actriu Anna Torrent protagonitza la tragèdia dirigida per Raquel Camacho sobre les relacions de poder dins de la parella, amb un repartiment íntegrament femení. Barcelona, Montse Mas.
0: Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra Von Kahn, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol com L'espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbada.

0: innovadora y la distinguía así de la película original.
1: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violencia, y Raquel ya todo eso ya lo pone también en el exterior, o así lo veo yo, ¿no?
0: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
2: Bé, però ha mancat una mica d'intensitat, correcte.
3: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte.
0: El muntatge serà al Romea fins al 24 de maig.
4: Pero no había nada más. Se acabó todo. Menos la vergüenza.
5: Esports.
6: Amb en David Ubach. El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
7: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
6: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid, assegura del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
8: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
6: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, per tant, amb una segona opcional a més.
9: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
6: Sobre el partit i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus i el seu tècnic Manolo González ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
10: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
6: L'Espanyol té la baixa d'Engongue lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, l'Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TTT. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys, per tant, que els catalans, figura l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat la permanència de retruc. Els manresans han superat els gironins per 74-79 gràcies a un parcial final de 10-28. Per cert, que el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Del bàsquet passem a l'handbol.
5: 3CAT Info.
6: El Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà a Alemanya, i oposarà el Magdeburg, el vigent campió,

0: La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimecres i el Departament d'Educació assegura que no n'estava informat. Una associació d'advocats ha presentat la primera denúncia. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. La Fiscalia ha acusat aquest dimarts la família de l'expresident Pujol d'intentar presentar el judici com un atac polític a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En l'informe final, el fiscal remarca que estafar la hisenda pública és estafar la societat. Les pluges d'aquest dimarts han deixat diverses incidències a diferents punts de Catalunya. Els bombers han fet més de 50 sortides i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades. S'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. L'arribada de la intel·ligència artificial i el debat entre art i política han centrat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cannes. El certamen, el més prestigiós del món, ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Esports.
2: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. A la prèvia de l'Alavés Barça, Hansi Flick ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una altra d'opcional. També aquest dimecres, Espanyol Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol i el Girona, per set, queden provisionalment fregant el descens després del Celta 2, Llevant 3, d'aquest dimarts. I el Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona a la Lliga CB de bàsquet i ha certificat la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79.
0: I el temps aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos a la Garrotxa, a la Selva i al Gironès. La temperatura serà més baixa.
1: Trescat Info.
0: Comencem. Els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i del Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons el sindicat USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada en la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
4: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
5: Sentar-se a escoltar

0: i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
1: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
2: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
3: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
2: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran aquest dimecres al Parlament per donar explicacions a la infiltració en una assemblea de professors. La polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat de la infiltració i reclami més explicacions, tot i evitar qüestionar els comandaments del cos.
4: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi Departament d'Interior, no? Que es valori l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
2: Mentrestant, l'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia per la presumpta infiltració dels agents. El president César Lagonigro considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals, en declaracions a 3Cat Info.
5: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
2: Aquesta denúncia se suma a l'anunciada pel Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que l'està preparant.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: There is no sign that we are seeing...
9: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
10: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
11: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
12: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
2: El fiscal del judici, els Pujol, afirma que són responsables de corrupció i de frau fiscal, entre altres delictes, i els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. Remarca, en el tram final del judici, que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Aviada especial a l'Audiència Nacional, María Núria Rebelle.
13: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
14: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España

0: roba, las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
1: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
0: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
1: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
0: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol Ferrusola la reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
1: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
0: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La señora Marta Ferrusola Ayado.
1: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals el jutge hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.
2: I la Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona ara fa gairebé 2 anys. El Ministeri Públic demana reobrir el cas que el tribunal va donar per tancat, per falta d'indicis, i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Hazte Oír també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment. I els lletrats del Parlament veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la republicana Najat Driouech.
3: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
2: Malgrat que va acabar demanant perdó, la mesa va sol·licitar un informe als serveis jurídics per si hi havia recorregut legal. En un primer esborrany, però, consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. A banda, la mesa va engegar els tràmits per sancionar Terrades, com també ha fet ara amb la diputada de Vox, Júlia Calvet, per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.
4: 3CAT Info.
2: D'aquí uns moments la previsió, abans us expliquem que els bombers han fet aquest dimarts més de 50 sortides a causa de les tempestes, la major part al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3CAT Info que no han estat incidències greus.
5: Eren la majoria per acumulacions puntuals d'aigua en els carrers, per alguna entrada en algun baix o en algun pas de nivell. Totes han sigut resoltes a mesura que anaven podent, els nuclis tan forts anaven passant i els bombers podien ja fer aquest treball en aquests punts, però que no han generat cap moment de perillositat i tampoc afectació a persones.
2: Això sí, al Baix Llobregat, una esllavissada ha obligat a tallar la carretera B-112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat, on ha calgut evacuar 3 persones de 2 cotxes atrapats per les pedres. I al Parc Natural de Montserrat s'ha tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes que han provocat els aiguats. Al Pla de Lleida ha caigut una lleugera calamarsada que ha afectat finques d'arbres fruiters en almenys 9 municipis de les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d'Urgell. És la tercera incidència d'aquest tipus des que ha començat la campanya de recollida. També s'ha activat un avís per l'increment del cabal del Ter a l'altura de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, on s'ha superat el llindar d'alerta. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 250 trucades per 113 incidents durant tota la jornada. La majoria de les comunicacions han estat per incidències al Vallès Oriental i al Barcelonès.
4: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
1: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral, als dos extrems,

0: i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 1.000 litres per metre quadrat en només mitja hora.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Un quart i dos minuts, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, publicada aquest dimarts, Rodríguez ha explicat que el que demana Junts, deduccions del 15% a l'IRPF per les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer, s'assembla a propostes que el PSOE i el govern espanyol han posat sobre la taula en altres moments. La ministra d'Habitatge ho considera una oportunitat que caldria aprofitar. També ha afirmat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè es rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
3: El gobierno puede asumir ese coste que, en definitiva, es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
2: Les paraules de la ministra han estat valorades per diversos grups polítics catalans aquest dimarts en les seves rodes de premsa al Parlament. Junts ha derivat la qüestió perquè la valorin els seus diputats al Congrés. Per la seva banda, els comuns han afirmat que els incentius fiscals no són la seva aposta, però que ho estudiaran si això permet aconseguir el suport de Junts per desbloquejar la pròrroga dels lloguers. Des d'Esquerra han recordat al govern de Sánchez que té altres mecanismes per dissuadir l'especulació, com els impostos a la compra especulativa d'habitatges. I des de la CUP també s'han mostrat escèptics amb els incentius fiscals. Els anticapitalistes aposten per la prohibició de la compra especulativa d'habitatge.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors indefinits de les administracions públiques que no són fixos puguin passar a ser fixos si no han aprovat unes oposicions. En un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem estableix que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i, per això, han encadenat contractes temporals. Comissions Obreres destaca que la sentència no afecta el personal funcionari interí. La coordinadora del Sindicat de la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura de treballador indefinit, no fix, és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
4: No és fijo perquè no ha passat unes opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'Estat espanyol.
2: Per als que no han superat unes oposicions, el Tribunal Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'Estat espanyol no es compensava degudament. I aquest dimarts s'ha conegut un nou héroe a Catalunya, l'empresa Quality Expresso, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè, vol tancar les línies de muntatge de la zona franca. Ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'ERO d'extinció afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat l'anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Óscar Perea es presidente del Comité de Empresa y delegado de Comisiones Obreras.
5: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
2: Les dues parts tenen previst fer una primera trobada per rebre tota la informació sobre l'ERO dilluns.

0: Doncs que bé, Quality Espresso fa 75 anys que és a Catalunya. Una comèdia romàntica francesa ha inaugurat la 79a edició del Festival de Cinema de Cannes, el més prestigiós del món. A la gala també ha recollit la Palma d'Or honorífica el cineasta Peter Jackson, artífex de la trilogia del Senyor dels Anells. Però totes les converses giren al voltant de la roda de premsa del jurat, on s'ha parlat d'intel·ligència artificial i de la dicotomia entre art i política. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
1: A diferència de la Berlinale, on es va originar el debat, a Cannes tothom considera que l'art i la política poden anar perfectament del bracet. Ho ha dit l'actriu Jane Fonda en la gala d'inauguració, on deia que el cinema sempre és un acte de resistència, i també el president del jurat, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
2: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
1: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Électrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno, que ha presentat el seu director Guillermo del Toro, un film sobre els maquis protagonitzat per Sergi López. El cineasta mexicà ha plorat al final de la projecció i s'ha acomiadat així del públic.
3: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres, i a la merda la IA.
1: Aquest ha estat l'altre debat que Demi Moore, membre del jurat, ha atiat dient que el més intel·ligent és conviure amb la intel·ligència artificial i no lluitaria en contra. I finalment, Peter Jackson ha recollit la seva Palma d'Or honorífica dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
0: Julian Barnes, un dels escriptors més prestigiosos de la literatura anglesa contemporània, s'acomiada dels seus lectors en el seu últim llibre, Comiats, que aquest dimarts ha presentat a Barcelona. Als 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final confirma que, tot i que no va ser una decisió senzilla, ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
4: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: Esports. Amb en David Ubach.
5: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça i encara més.
6: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
5: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
7: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
5: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid, doncs, que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una temporada més, fins al 2028, amb una segona d'opcional.
9: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
5: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus. El seu tècnic, Manolo González, ha demanat als seus jugadors sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
10: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parlem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
5: L'Espanyol té la baixa d'Engongue, lesionat, i de Calero i Dolan, que estan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TDT. Aquest dimecres també juguen a primera el Villarreal, Sevilla i el Getafe Mallorca. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. El Betis 2, el Jun, on els 3 punts dels bètics es classifiquen per a la Lliga de Campions. I l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant i també amb 39 punts, i al Llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys. Per tant, que els catalans figuren a la vez en penúltim lloc. L'Oviedo és cuer ja descendit. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
5: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català, que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat així la permanència. Els manresans han superat els gironins per 74-79, gràcies a un parcial final de 10-28. Els dos entrenadors, Diego Campo al Manresa i Moncho Fernández al Girona, s'han referit a aquests minuts decisius.
11: L'equip, perquè està impressionant, ha lluitat moltíssim, sobretot en l'últim quart hem estat espès i hem lluitat.
12: Amb la sessió d'aquests últims minuts hem estat bé, molt bé. Una altra història és el nostre atac.
5: Aquest dimecres es jugaran el Breogán Lleida i el Granada Barça. Per cert, que el bàsquet blaugrana ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Veselý és el 5è jugador amb més partits jugats i el 6è amb més punts anotats en la història de l'Eurolliga, competició que ha guanyat un cop i n'ha estat el jugador més valuós un altre. Europa ha jugat amb el Partizan i el Fenerbahçe i a l'NBA a les files de Washington i Denver. Del bàsquet passem a l'handbol. Per explicar que el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà Alemanya i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuchsia de Berlín. En waterpolo, destaquem també que el Sabadell femení ha tancat aquest dimarts la fase regular de la Lliga amb un partit avançat a la 22a jornada, el Catalunya 11, Sabadell 13. Aquest dimecres es disputaran el Sant Feliu Mataró, el Canoe Sant Andreu i el Mediterrani Atlètic Barceloneta. I encara en waterpolo, precisament l'Atlètic Barceloneta masculí visitarà la piscina del Novi de Belgrat Servi a la 5a jornada de la lligueta dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els mariners ja estan classificats per a la final a 4 de Malta.

0: És moment de repassar algunes de les informacions més destacades d'aquesta jornada. Us estem explicant que els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades, després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons l'USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents. Adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió del conseller Niubó. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta de passatgers espanyols continuen donant negatiu i Sanitat en flexibilitza les mesures de quarantena. L'OMS no descarta més positius, tot i que espera que el brot s'estabilitzi. Aquestes són les més destacades. A partir d'ara també us explicarem que els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al 3,8% en taxa interanual, el nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump diu que això és un efecte passatger i que quan acabi el conflicte els preus baixaran de cop. El primer ministre britànic Keir Starmer manté el pols contra els crítics del Partit Laborista i manté que no dimitirà. 4 alts càrrecs del govern han dimitit aquest dimarts en plena guerra oberta al partit. Per contra, més d'un centenar de diputats han donat suport a la continuïtat de Starmer. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner a tocar del Turó Parc de Barcelona per 11 milions i mig d'euros. Estan abandonades des de fa dècades i les vol reformar per convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. Els esports també amb en David Ubach.
1: El Barça comunica que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions de Florentino Pérez acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència, unes eleccions en què optarà a la reelecció. I pel que fa al Barça, Hansi Flick, a la prèvia de l'Alavés Barça d'aquest dimecres, ha donat per feta la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una segona temporada opcional.
0: I aquest dimecres continuarà el temps inestable. El rebuf entre la tramuntana i el mestral ja ens portarà un matí amb núvols al nord-est i més sol i boires matinals a la resta. A la tarda, ruixats a la meitat nord i localment intensos, a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Les temperatures seran més baixes. Dos quarts i pràcticament 4 minuts, els mestres i professors mantenen el pols al govern amb una nova jornada de vaga aquest dimecres als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls a les carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Tot plegat després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70%, segons el sindicat USTEC, i del 34%, segons el Departament d'Educació. La manifestació unitària ha concentrat a Barcelona prop de 26.000 persones que han reclamat una baixada de les ràtios, un augment salarial i més recursos per a l'educació inclusiva. Tot això amb la mirada posada a la taula sectorial de dijous. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha assegurat que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. I la consellera Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes poc realistes. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400, 500 euros.
3: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans per atendre, doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Niubó ha tornat a defensar el pacte firmat amb la UGT i Comissions Obreres i ha instat la resta de sindicats a trobar vies de consens dijous dins d'aquest marc. I a tot això, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Reclamen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat d'entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió de dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
4: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
5: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. I deixar-se d'ocurrències.
0: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la divisió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la divisió de la consellera d'Educació.
6: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
0: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions dels docents. 3CAT Info. 3CAT Info. El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid segueix aïllat i amb símptomes lleus. La resta dels passatgers espanyols del creuer Ondius continuen donant negatiu i fent quarantena preventiva, una quarantena que s'allargarà fins al 21 de juny, tal com ha proposat el director de l'Organització Mundial de la Salut en la seva reunió amb Pedro Sánchez. L'OMS no descarta més positius entre els passatgers del creuer, però espera que el brot s'estabilitzi. Madrid, Cristian Roldán.
7: De moment es té constància de 10 casos d'antivirus, tots ells vinculats al creuer Ondius. Des de l'OMS admeten que en els pròxims dies hi podria haver algun positiu més, però el seu director, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, han volgut enviar un missatge de tranquil·litat.
8: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
9: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
7: Precisament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid hi ha l'únic ciutadà espanyol positiu. Està ingressat a la unitat especial d'aïllament amb febre i problemes respiratoris lleus. La resta de passatgers continuen donant negatiu en antivirus i el Ministeri de Sanitat obre la porta que si la seva situació no canvia en una setmana puguin començar a rebre visites. Una mesura que també afecta la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la que està confinada a Alacant. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius la nit abans, mentre que el dirigent canari manté que li van amagar informació.
10: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
11: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
7: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment es va compartir la informació de què disposaven amb el govern canari.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi al conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres, el mandatari de la Casa Blanca ha dit que parlarà bàsicament de comerç amb el president de la Xina.
12: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts. Així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
0: Aquest dimarts, el Pentàgon ha actualitzat el cost de la guerra dels Estats Units contra l'Iran en 6 setmanes. Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars. A l'Orient Mitjà, Kuwait ha anunciat la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, a qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. D'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units perquè es defensin millor contra els atacs de l'Iran. I la Comissió Europea ha convidat a Brussel·les una delegació del govern talibà de l'Afganistan, tot i no reconèixer formalment el règim islamista, per negociar la deportació d'immigrants afganesos cap cap al seu país d'origen, malgrat que hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
13: La Unió Europea vol agilitzar la deportació d'afganesos que visquin de forma irregular a Europa o que representin un risc per a la seguretat. La Comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, diu que actua a petició d'una majoria de països. Marcus Lammert és portaveu de la Comissió.
14: Els Estats membres van demanar a la Comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per a la seguretat. And who pose
13: a security threat. Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa. Denuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats. We have many
15: cases of people. Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
13: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
15: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
13: Però la Comissió Europea ho nega.
14: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
13: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre alts càrrecs han abandonat l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Londres, Quim Olivares.
16: Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del partit laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
17: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
16: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
18: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
16: La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Les acusacions pel crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat, Santi Laiglesia, per assassinat i detenció il·legal. També coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez, i a demanar una indemnització per als pares i els dos germans de la víctima. Mataró, Marta Vallès.
19: Les acusacions consideren que Santi Laiglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis de Sabadell que Laiglesia compartia amb la seva parella Montse Careta. Era el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que a la matinada del 2 de desembre una o diverses persones van drogar la víctima, la van pujar al terrat de l'edifici, allà la van despullar i la van llançar al buit. Tant la Fiscalia com l'acusació particular també demanen indemnitzar amb 600.000 euros els pares i els germans de la víctima en concepte de responsabilitat civil. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez, perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Elena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. També demanen que s'obri el judici oral, que seria amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó com a sospitosa, es va suïcidar el maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a un centre penitenciari el novembre de 2025, després que l'estiu passat es va reobrir la causa amb l'aportació de proves noves. Des de gener passat està en llibertat provisional amb mesures cautelars. Té el passaport retirat i s'ha de presentar periòdicament als jutjats de Sabadell.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
20: Després d'un dimarts marcat pels ruixats i les tempestes, aquest dimecres mantindrem una mica aquest temps primaveral canviant, però amb ruixats més puntuals. Un matí de dimecres més fresc, a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, amb moltes estones de sol, amb boires matinals, sobretot cap a comarques interiors, Pirineu i Prepirineu, i alguns núvols un pèl més gruixuts cap al nord i nord-est. Vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures més baixes també de cara al migdia. Els valors més alts en encara, però, arribaran als 25 o 26 graus. A la tarda de nou tornaran a créixer nuvolades i descarregaran alguns ruixats. Això sí, aquest dimecres molt més concentrats cap al Pirineu i Prepirineu, sobretot en aquest sector entre el nord i nord-est. Localment poden descarregar amb intensitat Garrotxa, Selva o Gironès. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
0: Trescat Info. Trescat Info. Tres quarts i dos minuts. Leo Messi continua fent negoci a Catalunya. Després de convertir-se en propietari de la Unió Esportiva Cornellà, ha comprat les antigues galeries Via Wagner de Barcelona a tocar del Turó Parc, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer. L'operació té un valor de 11 milions i mig d'euros i s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Somici Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en un estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la noventena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és el que ara, la que ara, les ha venut a Leo Messi.

0: Els productors ebrencs de cireres preveuen una bona campanya amb una fruita de molta qualitat. En termes de producció, les grans empreses confien en millorar els registres de l'any passat. Tortosa, Jordi Barranca.
1: I ha influït sobretot el temps sec que ha fet durant el mes d'abril. Això ha permès avançar uns dies la campanya. Eduard Aleu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a Terres de l'Ebre.
2: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
1: La campanya també es preveu bona per la principal productora Serima Cherries, confien que el preu estigui al voltant dels 10 euros al quilo. Eduard Sedón és el director general.
3: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
1: La cirera s'exporta bàsicament a països com Alemanya, Suïssa o els Països Baixos, entre d'altres.
0: El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Colla Ballester.
4: Segons ha pogut saber Trescat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescat Info com serà aquest bastó.
5: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata en formes de la façana del naixement.
4: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
5: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja a aquestes alçades el Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
4: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
6: After the city pours it, the property owners are responsible for maintaining it, which is why the repairs are often imperfect and patchwork across the city.
0: El realitzador nord-americà John Wilson ha presentat al Festival Docs Barcelona el documental The History of Concrete, que dissecciona, irònicament, la societat capitalista a partir d'un suposat reportatge sobre el formigó de les obres públiques. En aquell llargmetratge, l'autor aplica l'exitosa mirada crítica i humorística sobre el món d'avui que ja havia explorat a la sèrie How to...

0: with John Wilson. Òscar Callau.
1: Les tres temporades emeses a la plataforma HBO han estat molt celebrades per la capacitat de Wilson per transformar escenes trivials de la vida als carrers d'una gran ciutat en reflexions profundes i alhora humorístiques sobre la condició humana. El documental History of Concrete torna a adoptar aquesta fórmula amb un audiovisual que, a partir d'una recerca sobre els orígens històrics del formigó o les seves aplicacions urbanístiques, ens parla en realitat de temes com l'absurditat del sistema capitalista o els peatges que la indústria del cinema posa a la creativitat.
2: El formigó és un material celebrat arquitectònicament i jo volia donar-hi el punt de vista invers en una pel·lícula crítica i amb un punt de vista alternatiu sobre com es construeixen les ciutats.
1: Wilson roda durant hores i hores fins que troba aquell moment inesperat que ha explicat. Amb la seva característica veu nasal, desperta el somriure de l'espectador i alhora el fa reflexionar.
2: Després de veure aquesta pel·lícula, segur que comences a detectar totes les imperfeccions del formigó que hi ha al teu voltant. És una cosa que ja no puc treure'm del cap ni apartar-la de la manera que veig jo el món ara. Així que crec que necessito treballar en un altre projecte ràpidament abans que aquesta obsessió em consumeixi.
1: Wilson també ens ha explicat que durant la seva primera visita al Docs Barcelona el 2024 va rodar algunes escenes sobre el formigó a la capital catalana, tot i que al final les va descartar per centrar-se en els carrers de Nova York.
3: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
4: El Teatre Romea de Barcelona recupera un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder amb l'estrena aquest dimarts de Les amargues làgrimes de Petra von Kant. L'actriu Anna Torrent protagonitza la tragèdia dirigida per Raquel Camacho sobre les relacions de poder dins de la parella, amb un repartiment íntegrament femení. Barcelona, Montse Mas.
5: Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra von Kant, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol, com El espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la película original.
6: También la película, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violencia y Raquel ya todo eso ya lo pone también en el exterior, así lo veo yo, ¿no?
5: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
7: Bé, però mancat una mica d'intensitat, correcte.
8: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte.
5: El muntatge serà al Romea fins al 24 de maig.
3: Pero no había nada más. Se acabó todo. Menos la vergüenza.
4: Esports. Amb en David Ubach.
9: El Barça ha comunicat que estudia emprendre accions legals arran de les declaracions fetes pel president del Madrid, Florentino Pérez, acusant novament el club blaugrana pel cas Negreira. El màxim dirigent del Madrid ha avisat que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça y encara més.
10: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
9: Florentino Pérez ha convocat d'urgència aquest dimarts una peculiar roda de premsa en què ha descartat la dimissió i ha anunciat la convocatòria d'eleccions a la presidència. L'actual dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció per defensar-se ell i el Madrid, assegura del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
10: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
9: Florentino Pérez també ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva i, d'altra banda, ha tret ferro a la baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, assegurant que cada temporada hi ha baralles entre jugadors. Un Madrid que ha viscut així les hores posteriors al títol de Lliga del Barça, que aquest dimecres, com l'Espanyol, torna a tenir partit.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I a la prèvia de l'Alavés Barça de la jornada 36, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha donat per feta la seva ampliació de contracte per una

0: una temporada més, fins al 2028, per tant, amb una segona opcional a més.
1: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem un any més. El club té dret a fer-ho i nosaltres també. Per mi és un bon acord.
0: Sobre el partit, i tot i tenir el títol a la butxaca, Flick demana a l'equip guanyar els 3 partits restants per arribar als 100 punts. El Barça té les baixes de Lamine Yamal i Rafinha per lesió. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà l'Atlètic Club de Bilbao amb la llosa de les 18 jornades sense guanyar dels blanquiblaus, i el seu tècnic Manolo González ha demanat al seu jugador sortir a morir i evitar fer concessions al rival.
2: Que al final el que importa som nosaltres, que estiguem bé al partit, que no el parem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
0: L'Espanyol té la baixa d'Engongue lesionat i de Calero i Dolan sancionats, a més del dubte de Romero, tot i que apunta a poder jugar. Tots dos partits els transmetrem de manera continuada a Catalunya Ràdio. L'Espanyol, Atlètic Club de Bilbao, el Tot Gira, i tot seguit l'Alavés Barça a la TTT. La 36a jornada de Lliga s'ha obert aquest dimarts amb els següents marcadors. Celta 2, Llevant 3, un triomf dels valencians que perjudica l'Espanyol i el Girona. Betis 2, Elx 1, on els 3 punts dels bètics els classifiquen per a la Lliga de Campions, i l'Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2. A la classificació provisional, el Girona cau als llocs de descens i és tercer per la cua amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol, que marca la permanència. Per davant, i també amb 39 punts, i al llevant, el Mallorca i l'Elx. I per darrere, amb 37 punts, dos menys, per tant, que els catalans, figura l'Alavés en penúltim lloc. L'Oviedo Escué ja ha descendit. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
3: Trescat Info.
0: El Manresa ha culminat la remuntada a la pista del Girona en el duel català que ha obert la 31a jornada a la Lliga CB i ha certificat la permanència de retruc. Els manresans han superat els gironins per 74-79 gràcies a un parcial final de 10-28. Per cert, que el Barça de bàsquet ha comunicat que el pivot txec Jan Veselý es retirarà als 36 anys un cop que acabi la temporada amb el club blaugrana, on ha jugat les últimes 4 temporades. Del bàsquet passem a l'handbol.
3: Trescat Info.
0: El Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la semifinal de la final a 4 de Colònia a la Lliga de Campions, segons ha deparat el sorteig. Serà dissabte 13 de juny, com l'altra semifinal, que serà a Alemanya, i oposarà el Magdeburg, el vigent campió, i el Fuchsia de Berlín. Destaquem també que en waterpolo el Sabadell ha escenificat el comiat dels seus dos entrenadors dels primers equips masculí i femení. Quim Colet i David Palma deixaran la banqueta vallesana al final de la temporada. Colet, per decisió personal.
4: És una qüestió personal meva. La meva etapa a les banquetes de manera regular amb un equip professional en què la dedicació a l'estrès, va, ja en tinc prou.
0: I Palma de mut acord amb el club per engegar un nou cicle.
5: Després de gairebé una dècada, doncs era un bon moment per donar-li un canvi al projecte, no? Fer aquí un canvi de sàvia nova, no? De renovació.
0: I al Giro d'Itàlia, l'equatorià Jonathan Narváez s'ha adjudicat la quarta etapa de 138 km de mitja muntanya en final a Cosenza. El nou líder és Giulio Ciccone.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els Comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents, adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó.